0: arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 29 de maig, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, al Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: Bé, en aquest últim Connectats de la setmana parlarem del concurs Piula, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Parlarem amb Joan Pol Sala, que és tècnic de joventut. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves del mes de maig. I ho farem per parlar del fenomen dels concerts i del consum de la música en directe. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa Conreu Sereny de Badalona. Ho farem a través del Ricard Álvarez, que és un dels socis treballadors. Viatjarem al centre del Prat Ràdio per saber de la tasca de l'enviat especial. I repassarem les estrenes cinematogràfiques com cada setmana en companyia de Jordi Guillem, però marxarem de cap de setmana sabent ja el que ens proposa l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La principal novetat del dispositiu de l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les onades de calor com la d'aquests dies és que la piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, més de dues setmanes abans del que és habitual. Això sí, en horari només de tarda. A partir del dia 20 i fins al 30 d'agost obriran la resta de piscines municipals ja en horari de matí i tarda. Enguany s'afegeixen tres refugis climàtics al Casal de Camparellada, al Mercat de Sant Pere i a la Sala Montconill, que, amb els de l'any passat, sumen 56. De moment, l'anella verda no es pot fer servir com a refugi climàtic per les restriccions de la pesta porcina. En 6 espais s'instal·laran tendals. Se n'incorpora un a la plaça Lluís Companys, mentre que el de la Torre del Palau es renovarà, a més d'instal·lar-hi una font. Es mantenen els de les places de l'Apotecari, de la Pau, de la Cooperativa i la zona de petanca del Parc de Sant Jordi. L'Ajuntament, a més, instal·larà nebulitzadors per refrescar-se les places Nova del Progrés, Primer de Maig, Federico García Lorca, al Parc de Sant Jordi i el Torrent de les Bruixes. Fruit de l'estudi de confort a les escoles elaborat per l'Ajuntament de Terrassa, s'està plantant vegetació i creant zones d'ombra. Entre juny i setembre s'instal·laran 600 ventiladors en aules i altres espais, i al Mercadal s'ampliaran les zones d'ombra i s'instal·larà una carpa com a punt de refugi i descans. El consistori terrassenc i els agents implicats fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La renovació dels jutjats de Sabadell agafa embranzida. El conseller Ramon Espadaler i l'alcaldessa Marta Ferrés han fet una visita a les instal·lacions aquest matí per comprovar com avancen les obres, que s'allargaran 2 anys i mig, 30 mesos aproximadament. En total, compten amb una inversió de 8 milions d'euros, però el pressupost total s'enfila fins als 23,6, ja que les adquisicions dels nous espais n'han costat 15 milions. Bàsicament són algunes plantes de l'actual edifici, bona part propietat de la Generalitat, i un local annex, el que antigament era el Zara de l'Eix Macià. Per tot plegat, Anna Maria Molinero, la directora general de Funció Pública a la Generalitat, ha assegurat que hi haurà un guany tant quantitatiu com qualitatiu.
3: Millorar les condicions qualitatives i quantitatives dels espais, quantitatives perquè incorporem 6.000 metres quadrats a l'edifici per usos judicials, i qualitatives perquè li donem un tractament també diferenciat del que veníem fent fins ara, posant al ciutadà en el centre.
2: Un dels canvis més destacats del futur equipament i també un dels més reivindicats és el confort climàtic que tindrà, i l'altre, que de fet ja es pot observar ara, és el canvi de nomenclatura, ja que els antics jutjats unipersonals s'han transformat en nous tribunals d'instància.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El gran ambient de bàsquet que respira a Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic del 19 al 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura, així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació.
5: A ver, nosotros podemos decir que baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
4: La Supercopa Endesa tornarà així a situar a Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat Vall tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6 euros, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
7: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
6: En concret, la primera edició que es va dur a terme entre el 16 de febrer i el 22 de març es va tancar amb un total de 120 botigues participants i 207.000 euros liquidats en compres. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Esquerra al Prat i després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària.
0: Gràcies, Lluís. I ara, de retornar al Vallès, ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La llar d'infants Casamada de Castellà tancarà a final de curs. La baixa natalitat i l'augment de places públiques, a banda de les dificultats imposades per part d'Inspecció d'Educació, com remarquen des de la direcció, acaben amb 27 anys de periple d'aquesta escola bressol concertada de Castellà. La llar d'infants va obrir portes al 1999, arribant a tenir fins a 80 alumnes al 2007. Ara, amb 23 infants i 5 persones empleades, ha anunciat que haurà de tancar portes per diferents motius. La falta de nens i la gran oferta que hi ha a Castellà són els motius principals, a banda dels canvis en educació com l'I2 gratuït. A Castellà, el 2024, es van registrar 126 naixements, la xifra més baixa de les últimes dues dècades, dos menys respecte als 128 registrats al 2024. Des de la direcció també destaquen la quantitat de problemes que van tenir des de les inspeccions d'educació, on també van posar en dubte el projecte educatiu d'un sol grup per totes les edats. Amb aquest tancament, a Castellà continuaran funcionant dues escoles bressols municipals, el Coral i Colobrès, que oferiran un total de 168 places públiques. En l'àmbit concertat quedaran el Casalet, el Picarol i el Niu.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament, a partir del curs 26-27, dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes del rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona ja ha arribat el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugbi, i actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Avui obrim el programa amb una proposta que combina creativitat, educació i compromís social a tota la comarca. La descobrim amb la Núria García.
1: El Consell Comarcal celebra per 13è any consecutiu el concurs Piula per unes relacions igualitàries, una proposta adreçada a centres educatius i entitats juvenils que busca fomentar la coeducació i la sensibilització contra les violències masclistes a través de la creació artística. Enguany, el concurs ha tingut, de nou, cal dir-ho, una molt bona resposta. En parlem avui amb el Joan Pol Sala, tècnic de joventut del Consell Comarcal. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per l'oportunitat.
1: Dèiem, ha tingut el concurs una molt bona resposta, com a mínim pel que fa a la presentació d'obres, no? Quantes n'hi ha hagut?
2: Doncs sí, la veritat és que cada any estem molt contentes de com es va extenguent, diguéssim, la proposta del concurs Piula per unes relacions igualitàries. I aquest any estem parlant de prop d'una cinquantena de propostes. És veritat que sempre també n'arriben més, que a vegades s'han de descartar perquè no entren amb alguns criteris, diguéssim, a vegades per la durada del vídeo o per alguna característica d'aquest estil, però hi ha molt bona resposta en el sentit de que comença a ser un concurs, una proposta que és coneguda per als instituts i per altres entitats de la comarca. I això fa doncs, que cada any puguin anar-s'ho preparant una mica amb mirada de futur i que tinguin aquest coratge de presentar-se. I de, sobretot el rerefons d'això és que si es presenten vol dir que han estat treballant la temàtica i que ho han fet des d'una mirada artística i és una mica el que es vol fomentar.
1: 50 obres presentades, una cinquantena, és una xifra superior, inferior, es manté respecte d'edicions anteriors?
2: Doncs es manté, perquè l'any passat va ser molt similar i sí, habitualment estem rondant aquesta quantitat més o menys. És veritat que una cosa positiva és que canvien els agents que es presenten. És a dir, sempre hi ha una sèrie d'instituts, potser, o d'associacions que tenen una certa tendència a presentar-se i, per tant, repeteixen, però hi ha bastanta variabilitat i és veritat que doncs, un any se't presenten uns instituts i l'any següent se't presenten uns altres. Amb la qual cosa la incidència o l'impacte de la campanya també valorem que està bé perquè bueno, que va fent aquesta variació.
1: Deies que de vegades se'n presenten més però que s'han de descartar perquè no compleixen una mica els requisits que es demanen, no? Quins són aquests requisits?
2: Clar, sobretot són requisits vinculats a la participació, que siguin més de 3 persones, menors de 29 anys, i, per exemple, en la categoria multimèdia hi ha una durada determinada dels vídeos que presenten, perquè molts cops hi ha molt bones propostes no, que també les presenten, però és important sempre llegir correctament les bases i adaptar-ho. Però tot i així, el gran gruix de propostes que es presenten s'adapten a les bases, inclús molt sovint el que fan des d'instituts i associacions és preparar algun projecte, alguna obra artística en concret per presentar-la al Piula, i d'altres el que fan és presentar coses que han treballat durant l'any i que quan senten a parlar del Piula i veuen que els hi encaixa, doncs ho presenten. Per ficar un exemple, un institut que potser va fer un mural durant tot l'any vinculat amb la igualtat, quan s'adonen que hi ha el concurs Piula i que encaixa, que poden presentar-ho com a una obra artística, doncs llavors ho presenten. Aquest és una mica algun exemple de participació.
1: Clar, dèiem que tot a través de la creació artística, una mica les disciplines que s'aborden al concurs Piula són molt diverses, no?
2: Sí, creiem que és un espai on hi cap bastant tot, que és el que una cosa positiva que ens agrada, en el sentit de que hi ha 3 categories, multimèdia, artístiques i musicals, i amb aquestes 3 categories, tinguent en compte també la gran varietat de disciplines artístiques, doncs hi cap tot, i hem tingut, per sort, també multitud de disciplines artístiques, des d'escultura, pintura, fotografia, vídeo més estil curtmetratge o documental, o vídeo més fins i tot vinculat a comunicacions curtes de xarxes socials. Hem tingut campanyes d'instituts que eren de cartelleria. Bé, la veritat és que treballar amb les arts dona aquesta llibertat i és el que valorem positivament, que ens sorprèn i que tingui un poder transformador.
1: Mm-hmm. Deies, home, la part més interessant, més enllà del projecte que es presenta, no, és que els centres educatius o les entitats que hi participen al final han estat treballant aquesta temàtica, no? Que és aquesta reflexió és el que realment és important darrere del projecte.
2: Sí, correcte. Sempre que es presenta una obra des d'algun institut o entitat, El que veiem és que darrere hi ha hagut una feina que sol ser conjunta entre professionals de l'entitat, vinguin a ser professors i professores o personals de professionals de joventut, que el que fan és, amb el grup de joves, intentar doncs, transformar allò que estan treballant en una obra artística. I per tant, sabem que durant l'any doncs, hi ha molts espais on s'està treballant per la igualtat, i som molt conscients de que hi ha més feina feta de la que nosaltres podem visibilitzar. Però el que sí que ens agrada és poder donar sortida, poder donar visibilitat a totes aquestes propostes que s'estan treballant i per tal de que la gent pues, pugui veure-ho i això també sigui en si mateix una campanya de sensibilització.
1: I aquí, en les obres que rebeu, hi ha algun tema que sigui més recurrent que no pas un altre o hi ha varietat?
2: Hi ha varietat. La veritat és que sí que la mirada per la igualtat, també gràcies a que ho treballem a través de disciplines artístiques, pot tenir com diferents matisos i diferents perspectives. I jo diria que una de les també qualitats d'aquest concurs és que quan et mires totes les propostes que n'han arribat, veus com que hi ha mirades diferents, que hi ha un rerefons comú, però que hi ha maneres molt diferents de treballar, d'afrontar aquesta realitat i de com expressen el que senten en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Quin impacte creieu que té aquest concurs en les persones que hi participen?
2: Amb les persones que participen sabem que genera il·lusió, genera aquest sentiment d'haver fet bona feina i de poder-la presentar en algun lloc i que no es quedi en un calaix. Per un cantó sabem que els i les joves valoren molt que quan presenten una obra que es pugui visibilitzar, que la pugui veure més gent, que pugui tenir un major impacte. Llavors, en aquest sentit, sabem que som doncs, un trampolí, una plataforma, per donar una mica ales al que treballen els i les joves i les professionals que els acompanyen. De manera que, en aquest sentit, sí que sabem que genera aquest impacte de dir, vale, doncs el que estic fent arriba a algun lloc i més gent ho pot veure, i ho pot gaudir, ho pot disfrutar, i per tant té un major impacte.
1: I és també important que aquest tipus de discurs en favor de la igualtat, en contra de les violències masclistes, també es generi des d'aquesta joventut, no?, de la gent que puja.
2: Sí, és molt important que ens trobem en un moment també en què hi ha molt... També trobem que hi ha molt discurs d'odi i hi ha molt també de fake news i desinformació, podríem dir. Llavors, en un moment en el que hi ha aquesta sobredimensió de segons quines informacions i les xarxes socials, l'impacte que té, etc., és important que hi hagi també pues, espais, diguéssim, aparadors de projectes que treballen per la igualtat i que se'ls pugui donar pues, aquesta sortida.
1: Ara s'han presentat aquesta cinquantena d'obres. Quin és el calendari d'ara per la cloenda del concurs que acabarà doncs, amb el lliurament dels premis, no?, i amb la tria dels millors projectes?
2: Doncs just aquesta setmana estem en el moment en què es poden visualitzar totes les propostes que s'han presentat al concurs Piula, cosa que és un exercici molt interessant per veure el que s'ha fet i per tenir també la inspiració per si es volen presentar en futures edicions, donat que és un concurs que té una llarga trajectòria i que continuarà. I, per tant, aquesta setmana estem en què es pot visualitzar tot el que s'ha presentat i es fa la votació del públic. Que és a dir, que les persones de públic poden votar aquella proposta que més els agrada, perquè serà això també un reconeixement que farem a la proposta guanyadora del Premi Públic. Llavors, un cop acabada aquesta setmana i la votació del Premi Públic, ja ens anirem a poder fer l'entrega de premis de les propostes guanyadores d'aquest any.
1: Mm-hmm. Quins premis s'atorguen?
2: Doncs els premis per a cada entitat guanyadora de les diferents categories és un premi de 500 euros que serveix perquè l'inverteixin en projectes per la igualtat.

0: a l'hora de fer aquests vídeos i fer més tallers de storytelling o comprar material. Llavors és una bona manera de fomentar-ho.
1: Doncs ja en sabem més, d'aquesta 13a edició del concurs Piula per unes relacions igualitàries. Ens n'ha parlat avui el Joan Polsa, la tècnic de joventut del Consell Comarcal. Gràcies i bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Merci.

0: Un minut i mig i arribarem a 4:45 de la tarda. Moment ara d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, per ser divendres i ser l'últim divendres de mes, dediquem als joves i als temes que els interessen, que els importen, que els hi afecten. Avui parlarem de la indústria de la música en directe, que ha experimentat una transformació sense precedents en els últims anys. I parlarem amb la Ona Cadafal, que és estudiant, i la tenim a Terrassa. Ona, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, perfecte. Podem saludar l'Adrià Travé, que és estudiant de Ciències Polítiques, i el tenim al Prat. Adrià, bona tarda.
2: Molt bona tarda, divendres.
0: Ah, oh, tarda de divendres, que bé, eh? Que guai.
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, i tant, es gaudeix. I amb ganes de que arribi el cap de setmana. I també tenim via telefònica la Sara Zubair, que és educadora social. Sara, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, m'agradaria preguntar-vos qui de vosaltres té entrades per anar a algun concert?
3: Jo no.
0: No tens entrades per anar a un pròxim concert? No, jo no he dit d'aquí ni... No tens entrada.
3: Ah, bueno, sí, algunes sí tinc, és veritat, ara que estic pensant, sí.
0: Tens entrada per anar a un concert? Quan?
3: Doncs mira, divendres que ve.
0: Divendres que ve. Un macroconcert o un concert petit?
3: Doncs no et sabria dir, perquè va ser un regal i crec que és mig festival, mig... Ni una cosa ni l'altra.
0: Uh-huh. Molt bé. L'últim concert que hi vas anar, quin va ser?
3: Doncs mira, vaig anar a veure La Plazuela, que és un grup de col·legues de Granada que tocaven al Club Sant Jordi fa 3 setmanetes.
0: Mm, molt bé. Adrià, tu tens entrades per algun concert proper? Sí,
2: jo he decidit preparar-me molt bé aquesta secció i just la setmana vinent vaig de festival.
0: Ah,
2: sí que, però tan sols perquè venia aquí, eh? Vaig al Primavera Sound, allà sí, a Barcelona.
0: Ostres.
2: Sí, sí, per tot lo grande, no?, que diríem.
0: I últim concert que hi has anat?
2: Doncs mira, aquí al Prat tenim sort de tenir una oferta cultural força bona.
0: Sí.
2: I venir un concert de Maestro Espada, que és un grup, no a Granada, són de Múrcia, perquè també fan així folk, molt fresc i molt nou, i va ser molt maco, la veritat. Em va agradar molt.
0: Que bé. I la Ona? Ona, tu tens entrades per anar a algun concert?
4: Jo ara mateix no en tinc cap així específica, però sí que és veritat que pel meu aniversari em van regalar les entrades pel concert que jo vulgui. I com que ahir van anunciar un tour d'una cantant que m'agrada molt, ja sé on aniré.
0: De qui és? Qui és aquesta cantant?
4: La Gracie Abrams, una cantant nord-americana.
0: Molt bé. I l'últim concert que hi has anat?

0: Doncs ara fa bastant que n'hi vaig. Diria que va ser finals d'estiu, al Cos Grasses de Figueres.
1: Molt bé. Diuen, no, per això avui en parlarem amb vosaltres, que el món de la indústria de la música en directe ha canviat els últims anys. Alguns marquen aquest punt d'inflexió a partir de la pandèmia. Jo no sé si vosaltres em diríeu exactament això, que heu trobat que a partir de la pandèmia tot aquest món ha canviat. Què em dieu?
0: Home, jo suposo que com tot, no? Va canviar molt a partir de la pandèmia. Potser sí, jo era bastant petita quan va passar tot això. Jo tenia 14 anys, aleshores tampoc havia anat de festival abans. Però sí que és veritat que ja sigui per l'edat que teníem amb els meus amics o perquè realment hi va haver una mena de boom d'ostres, hem estat tancats molt de temps, volem viure experiències en directe, de cop, al cap d'uns anys hem començat a anar al Canet Rock, bueno, a tots els festivals típics i tòpics, al Vinya, ja clar, que són tota una bona experiència.
1: Tu diries el mateix, Adrià? Ha canviat tot això?
2: Bé, és que a mi em costa una miqueta posar el llindar de en què ha canviat aquest com nínxol de l'experiència de música, etc. en directe, i que no s'ha encarit tot en general molt arrel de la pandèmia, no? És que va ser un any i mig, dos, amb pèrdues per diferents sectors i que van pujar els preus i no pas han baixat, sinó que han continuat creixent, i que també s'ha donat una miqueta el cas que bueno, jo crec que hi ha molta gent jove que li agrada dir la frase de que estem fartes de viure experiències històriques, no? I és veritat que estem encadenant que si la pandèmia, diferents crisis, guerres, etc., que no fan sinó doncs, que no parin de vendre'ns productes més i més cars. I en el cas de tant festivals com també discoteques, etc., sí que quelcom que em passa molt al treball és que moltes companyies que ja tenen 5-10 anys més ens diuen, bé, és que abans de la pandèmia sí que no tenien res a veure els preus, etc., així que ens han robat. Bueno, hem perdut aquesta oportunitat, vaja, de viure aquests preus.
1: Parlarem del tema dels preus i de les entrades. Sara, tu també has notat un punt d'inflexió, un canvi en aquest món?
3: Sí, jo en aquest sentit estic d'acord amb l'Adrià, que no sé quina edat té, però jo sí que posaria un punt ja per a partir de la pandèmia, sobretot amb el tema dels preus. Jo crec que ha canviat, sobretot, la manera de consumir i de, no sé, aquesta ansietat, no?, que s'ha generat per comprar a un any vista per poder anar a un concert. Això sí que crec que és una de les coses que més ha canviat, a part dels preus, que és evident, però, bueno, és una cosa que a mi em genera una mica de controvèrsia a l'hora de plantejar-me si vaig o no vaig a un concert.
1: Clar, perquè és una mica estressant, no? Qui sap què faràs, on estaràs i quina serà la teva situació d'aquí un any, no? Quan ara mateix, principalment després de la pandèmia, el que s'ha instaurat una mica és el carpe diem, no?, el viure el dia.
3: Sí, però alhora estem projectant això, doncs, a un any vista, i hem de fer cues de no sé quants dies i de no sé quantes persones ens hem de posar l'ordinador alhora per comprar. Vull dir que al final, pues sí, és carpe diem, perquè l'experiència, però també podríem parlar de l'experiència alhora. És a dir, jo l'últim concert aquest que vaig anar fa 3 setmanes em vaig sorprendre perquè hi havia pocs mòbils gravant.
1: Ah? Aquest tema també és interessant.
3: Sí, sí, però després em van sortir vídeos del concert de Bad Bunny i les meves amigues que estaven allà havien de buscar el forat on no hi hagués un mòbil.
1: Ja, sí, sí, segur. És veritat. Ara molts concerts es plantegen, ho estàvem dient des de principi, com una experiència immersiva, no?, amb escenografies espectaculars, amb pantalles, amb interacció digital. No sé si la sensació és que la música ha passat a ser només una part del show. Què diríeu? Ona?
0: Jo diria que depèn molt del tipus d'artista que vagis a veure. Sí que és veritat que els artistes així més grossos realment és un espectacle brutal, però si vas a alguna sala més petita, la música continua sent el que és més important. És a dir, que és molt veritat el que deia això dels telèfons. A mi em sorprèn sempre. Sempre hi ha algú gravant una mica i, no sé, fa una mica de ràbia. Però també s'entén que és com la manera de mantenir aquest record més enllà, però, ostres, viu més el moment, no?
1: Clar, però és que a l'hora que vols tenir aquest record d'aquest moment, t'estàs perdent el directe, t'estàs perdent el moment en si, no?
0: Exactament, exactament. Sí, a mi em sembla una pena.
1: Això que comentava, la música ha passat a ser només una part del show, què en penseu, Adrià?
2: Bé, és que també quelcom que ha passat és que ja s'ha professionalitzat molt també els concerts, diguem, i també hi ha com una demanda molt gran, no sé si tant del públic, però en general de comparar-se amb què estan fent altres artistes, etc. De dir, no basta ja amb anar al concert i cantar les cançons i que el públic s'ho posi bé, etc. És veritat que tothom doncs, intenta donar com una miqueta més escenografia, etc. I també d'aquí ve que hi ha, jo què sé, competicions de cant que veiem a televisió com Euphoria, Operació Triunfo inclòs, ja els cantants se'ls demana no tan sols que cantin, sinó que han de fer coreografia, han de fer tot un treball dramàtic que ara els concerts doncs, de nou pues, comporta pues, unes escenografies que sembla gairebé allò del Festival d'Eurovisió i també comporten doncs, que s'encareixi tot molt més, que es venguin com a experiències i no concerts, i sí que jo crec que pot arribar un punt en què la gent que hi va està sobresaturada, no? Que no sap on mirar, i ara força artificial serà ara tot. és complicat.
1: Sí, sí. Sara.
3: Bueno, i també és veritat que el petit format, com deia l'Ona, les sales i tot això, es segueixen mantenint i depèn molt de l'artista, però també és veritat que sembla que ara que si no fas una cosa grandíssima, no? I omples estadis i... No, que no estàs fent, i jo aquesta sensació sí que l'he tingut perquè jo no sóc gaire fan de grups grandíssims o de superartistes, sinó que m'agrada més el petit format i tot això, però i em costa a vegades trobar concerts. Ara has d'anar a festivals o has d'anar, no sé, és com una mica difícil trobar un concert d'aquests de petit format de l'artista que t'agrada, que abans ho feia i ara ja no, perquè ja tots són estrelles.
1: I escolta una cosa, ara que parlaves de... hem parlat de les entrades, no? D'aquest canvi que s'ha produït també en la manera d'adquirir aquestes entrades, que pràcticament és una gincana, no? Amb aquestes cues virtuals, amb aquestes prebendes, amb aquests codis exclusius que també doncs, es fan pagar. Tenia una mica la sensació... que l'accés als concerts, que en principi sembla que ha de ser per tothom, per una gran majoria, també està limitat per aquesta manera de fer?
3: Sí, claríssimament. Vull dir, aquí hi ha tot un negoci que, a veure, que no podem perdre de vista que ho és, no? Però que més enllà de les cues virtuals, de les despeses de gestió, que sempre em pregunto com pot ser que tinguis 5 euros de despeses de gestió la compra que jo estic gestionant sola. Vull dir que sí. No m'està tenint ningú. Entenc que hi ha un aplicatiu, una plataforma, el que sigui, però realment no sé si val 5 euros per persona, a part del cost de l'entrada. La possible reventa, perquè tampoc parlem d'això. Vull dir, una entrada que s'està venent a 100 euros a la primera i després te l'acaben revenent a 200. Crec que hi ha bastant poc control i que, a més, els preus doncs, fan que molta gent es quedi fora de poder consumir aquest tipus de, bueno, de cultura.
1: Sí. Adrià.
2: Bé, jo des d'aquí també volia enviar tot el nostre escalf a l'Ona en les guerres per aconseguir entrades per la Gracie Abrams, que segur que patirà tot això que estem parlant en primera persona. I també ara una cosa que em fa molta gràcia és que hi ha per macroconcerts de grans artistes i això, una cosa que ens està passant directament als joves és que diem, bueno, abandonem agafar entrades a les ciutats que ens agafen més de prop i ja anem a veure quines ciutats d'Europa estan ben comunicades per anar-hi, i això ja comporta doncs, que ara anirem i pagarem a més els vols i l'hotel. És a dir, ja, com és tan car anar de concert, ja hi ha gent que directament s'abandona, doncs, no? I diu, pues mira, no tan sols aniré de concert, sinó que aprofitaré i trauré unes vacances d'això, perquè si no, és que no gairebé no em surt a compte. I sí que és que és una experiència de veritat, com haver de fer cua amb moltes persones, amb molts dispositius i preparar-t'ho, que, mira...
1: Efectivament.
2: Ni que sigui, us fa agafar companyonia els uns als altres, i si no agafeu entrades, doncs mira, aquest estima que agafeu nova, però és...
1: És que jo no sé com us organitzeu, perquè agafar entrades per un d'aquests concerts que són tan populars i que són tan mastodòntics, a lo millor estàs fent la teva operació i estàs arribant al final i aquella localitat que havies agafat, ja està venuda. Uh-huh. Això és estressant, però molt estressant. No sé si us organitzeu d'alguna manera per assegurar-vos poder aconseguir una entrada per aquell concert que voleu. Ona?
0: Doncs sí. Moltes gràcies, Adrià, primer de tot, perquè ja m'estic preparant mentalment de com serà això. Però l'última, per exemple, va ser quan vaig agafar entrades per... Bueno, intentar, que no vaig aconseguir, entrades per Oques Grasses al Palau Sant Jordi. Bàsicament ens vam posar 7 o 8 amigues, cadascuna amb el seu dispositiu, i la primera que pogués agafar entrades, doncs les va intentar agafar, però és que no vam arribar a temps. I ens vam connectar al moment.
1: I això que van ampliar i tot, no? Amb un parell de concerts, diria?
0: Sí, ho vam intentar les dues primeres i al veure que ja no, ja vam tirar la tovallola, però és ben bé, però es torna una part d'aquesta experiència, d'aquest espectacle, no? També l'expectativa d'abans de podré. Crec que això també és una part de l'estratègia aquesta de màrqueting, de cop llançar-ho tot i fer-ho com una cosa super exclusiva. Això sempre ajuda a justificar també la pujada de preus que deien abans, perquè, mare meva,
1: exacte,
0: de diners que ens arribem a gastar per això.
1: Però, clar, és molt curiós que amb aquest concepte dels preus dinàmics, per un mateix grup que actua 2 o 3 dies en un lloc, depèn de quin concert hi puguis accedir, el preu no és el mateix, per tothom.
0: Mhm. Completament.
1: O sigui, hi ha un preu en funció de la demanda, i quan menys entrades queden, més car es torna. O sigui que aquí tornem a trobar una altra barrera, no?, per que la gent pugui accedir, tothom pugui accedir a aquest tipus de concerts. I del que comentava abans l'Adrià, aquest fenomen de anar a veure concerts a altres ciutats i fins i tot a altres països, o sigui, també funciona al revés, vull dir que hi ha gent que ve aquí a Barcelona o se'n va a Madrid o allà on vulgui anar a veure el concert que toqui. Això és una nova manera de fer turisme, no?
0: Completament. La d'amics que tinc, que quan va ser, diria que el concert d'Olivia Rodrigo, que no va venir a la península Ibèrica en general, se'n va anar a Brussel·les i van aprofitar per fer una mica de turisme. Però això és una barrera molt gran per la gent, que bueno, potser no tenim aquests diners per poder-nos-ho permetre, però també és una oportunitat de conèixer llocs nous i, bueno, és una mica de turisme, però sí que és veritat que em sobta molt quan de cop trobes un munt de guiris que van al concert on tu també estàs anant, dient, però si el teu país ja l'han fet.
1: Clar. Sí, sí. I això passa així. Sara?
3: Doncs jo, és que aquesta vivència no la tinc de primera mà, perquè potser a mi em queda una mica més lluny tot això de viatjar per anar als concerts, però sí que és cert que tinc alguna amiga que ho ha fet i estic d'acord amb l'Ona. O sigui, veig les dues parts, no? La part negativa, que al final, si ja estem parlant que els concerts són cada cop més cars i cada cop més inaccessibles per tothom, si a més li sumes la possibilitat d'agafar-te vacances, si treballes o no, i la possibilitat de pagar-te el viatge i l'allotjament, doncs, bueno, aquí ja ni parlem. Però, per altra banda, també és veritat, doncs, que sí que és positiu pel que fa a, doncs, poder combinar diverses formes de conèixer un espai, no? Doncs aprofito, coneixo la ciutat tal i a més doncs vaig al concert d'aquest artista que m'agrada. Doncs bueno, sí, també té punts positius i crec que està xulo, però jo personalment no ho he fet mai, crec.
1: Tot és provar, si es pot, eh? Perquè clar, aquí hem de posar el si es pot. Abans hem parlat i hem fet referència al tema dels mòbils, i és veritat que és molt curiós, sobretot quan veiem les informacions a través dels telenotícies, no? Un concert i veus a tothom, veus totes les fosques amb els mòbils, que és l'única llum que hi ha a part de la que pugui lluir l'escenari. El tema de les xarxes socials, com ha canviat la manera de viure els concerts? Abans ho comentàvem amb l'Ona. Hem anat a viure el moment, hem anat a viure el concert en directe, o hem anat pensant que allò ho hem de capturar d'alguna manera per tenir-lo allà i mostrar-ho a les xarxes? Com veieu vosaltres aquesta relació entre les xarxes socials i els concerts? I l'ús que en fem, no? Com actuem nosaltres?
3: bueno, al final és com una experiència compartida, no?, que sembla que si has anat a aquell concert i no ho comparteixes és com que no hi has anat, que per una banda jo entenc la part aquesta de gravar, perquè jo a vegades també quan... Jo m'espero a les cançons que més m'agraden per endur-me'n un trosset. Però intento, és una cosa que he treballat molt conscientment, de dir, jo no vull estar amb el mòbil al concert perquè jo he vingut a veure el concert, perquè realment després em pregunto, a part de penjar-ho a la xarxa, quan ho pengi un dia i que després serà una història i passarà, tornaré a veure aquest vídeo? Segurament no. Llavors, sempre m'han recordat un noi que es va passar literalment tot el concert gravant i que, bueno, és que va estar gravant a la seva parella, ni tan sols estava pendent del concert, s'ho va perdre tot. Vull dir que, no sé, a mi em sap greu en aquest sentit.
1: Dius, pagar per fer una gravació, no?
3: Bueno, en aquest cas, per sort, no, perquè era Festes de Poble i dius, pues mira, era un concert molt bo, perquè era de Queralt la Hoz, que des d'aquí la recomano a tothom, però no, per sort no era pagant, així que mira, no li va sortir tan car.
1: Vaja, mira, doncs per sort va ser així. D'aquesta experiència que parlàvem, d'aquesta qüestió de les xarxes socials, Adrià, tu com veus aquesta situació que es produeix, no? La de voler captivar el moment, però deixar que se t'escapi entre les mans la possibilitat de viure-ho realment.
2: Jo anava a dir que gairebé a l'inrevés que en el cas aquest de les festes de barri, no? Que si jo m'hagués de gastar 300 euros i més per anar a un macroconcert d'aquests, gairebé que entenc, doncs, la gent que s'està tota l'estona gravant-ho, no? Però crec que potser sí que aquí hi ha quelcom de dir, la gent que ara mateix es pot permetre anar a aquests concerts, potser sí que no té aquesta mentalitat que estem parlant nosaltres de veritat, doncs, intentar gaudir de ser aquí i no simplement, doncs, compartir-ho, retransmetre-ho en directe, que constància que la gent ho vegi. També he de dir que trencarà una petita espasa en defensa de gent jove a nosaltres, perquè al final, si veus també espectacles de fa 20 anys, també hi ha vegades que es veuen així destellos de les càmeres de flash, que dius, pues mira, tampoc no hem canviat tant avui dia, però que al final sí que estem agafant com aquesta consciència i s'està com regulant una miqueta més de, pues això, de gent que, com diu ella, doncs estem fent el procés intern de veritat de dir, ai, potser trobaria ara el mòbil però prefereixo no fer-ho, però que al final està portant a que si vas a un grup d'amics, més o menys ja us entengueu entre vosaltres, i dir, mira, ara doncs hi haurà la persona assignada que jo vol gravar i que jo gravarà, i que després jo, malgrat no haver gravat i haver volgut doncs quedar molt digne i gaudir, doncs ja m'aprofitaré dels vídeos que penja per repenjar-ho jo també a les meves xarxes socials. No? És a dir, aquí no, ningú no queda intacte gairebé.
1: Ona, tu prepararàs el mòbil o preferiràs gaudir del moment quan vagis al pròxim concert?
0: Jo preferiré gaudir del moment, crec. Perquè sí que és veritat que el concert que més il·lusió em va fer anar en tota la meva vida va ser el regal que m'han fet més important, va ser el concert de la Taylor Swift, que va ser allò, l'espectacle més impressionant que he vist mai. I em vaig dedicar a gravar moltes cançons, perquè m'agrada molt aquest artista. I és veritat que me n'empenedeixo bastant. Me n'empenedeixo bastant, perquè tot i que sí que els he mirat després, dius, ostres, hagués pogut estar al 100% allà i ja estava plorant i sentim plorant a través de la càmera també, però tinc aquest coquet, per tant procuraré no fer-ho en el futur, la veritat.
1: Clar que sí. Imatges sempre n'hi ha i sempre en queden, però si tu pots aprofitar aquella experiència centrant tota la teva atenció en allò que està passant, la veritat és que el millor record et queda tu a la teva memòria.
0: Completa.
1: O sigui, sí, és així. Abans hem parlat d'aquest fenomen com una experiència, però són experiències que van afegint una sèrie de productes que van encarint el preu d'allò que tu vas a comprar. Parlem d'experiències VIP, de les zones exclusives, dels mid-grid... Jo no sé si teniu la sensació que amb tot això el que realment s'està fent és convertir aquest producte cultural en un producte elitista. Al final ja no parlem de les dificultats que hem comentat d'adquirir entrades, de fer aquestes cues virtuals, del fet d'agafar l'entrada més cara o més barata si has arribat a temps o una mica més tard, sinó tot allò que, aquest plus que li posen als concerts, per dir, és que us estem venent, no sé, tot el que podem i més. Realment, s'està convertint aquest tipus de... aquest producte cultural en un producte elitista? Silenci a la sala.
2: Crec que podem dir un sí unànim, no?
0: Sí.
1: Un sí com una casa, de pagès.
3: Sí. Home, se li traurà suc a tot, no? Suposo.
2: Sí, també arriba un punt d'acomodar-nos a que sigui així, que també està passant una miqueta que els artistes que no fan això i que no pugen moltíssim més del que podrien els preus, ja també se'ls aplaudeix una miqueta, igual que a les persones que posen un lloguer a preu, diguem, baix de mercat, també ara mateix doncs, se'ls està aplaudint i perquè em sembla gairebé quelcom lloable, no? Però jo què sé, recordo fa bastants mesos ja que em semblava ser un concert de... el que va anunciar gira l'último de la fila i que va fer just un discurs de dir ara mateix s'estan encarint molt les entrades, no? Això no permet que accedeixi la gent als concerts, etc. Que va ser molt aplaudit i quan va treure les entrades estaven de 80 euros a ençà, no? És a dir, o sigui, també estem perdent una miqueta ja doncs, els marcs de què és realment el que podem reivindicar i ja doncs acceptant els preus que ens posin.
1: Abans comentava la Sara sobre els festivals aquests més petits, no? El que es considera com un festival de nínxol, aquests que estan centrats en gèneres concrets, en comunitats concretes, en estils concrets. Sembla que estiguin guanyant força. No sé si preferiu aquest format més especialitzat als macrofestivals aquests tan multitudinaris. En el cas de la Sara, em sembla que ens ha quedat prou clar. Jo no sé si la Ona i l'Adrià us agraden també aquest tipus de format.
0: Sí, sí, està molt bé, perquè al final doncs, tot són experiències, pots descobrir molts grups nous amb aquest format, no? Però jo soc més d'artistes multitudinaris, com crec que ja s'ha notat bastant. Però sí que es treu algú de qualsevol experiència i sí que és veritat que a festivals més petits pots gaudir una mica més perquè és menys agobiant, hi ha menys gent i això descobreixes artistes nous que sempre van molt bé les teves pel·lis.
1: Clar. Tu també, Adrià?
2: Jo estic d'acord amb ella, si més sento que ara doncs, aquests festivals més petits, diguem. També s'estan fent a llocs molt interessants, és a dir, connectes que s'han fet a Masies, a llocs així també en contacte amb la natura, que realment doncs, et ve de gust com treure't d'aquesta com bombolla de macrofestivals, etc. Però alhora també diré que en defensa amb moltes comilles dels macrofestivals, també passa que si coincideix just un cartell que veus que venen diversos dels artistes que ja t'agraden, com precisament estem dient que està tan car doncs, anar al concert a un d'aquests macroconcerts, doncs, gairebé que et porta arribar a sortir bé de preu doncs, anar a un macrofestival. És a dir, sí que sé, fa uns mesos que ha estat aquí de concert la Batguial un parell de dies al Palau Sant Jordi i mires el preu que et costa i mires el preu que costa assistir a un festival on també canti ella i doncs ja t'has de posar amb la calculadora a fer mates. O sigui, també ja arriba un punt en què has de tenir picaresca i dir, mira, si volen que jugui això i que pagui això, doncs gairebé que potser em puc aprofitar.
1: Una última qüestió i fem la ronda bastant rapideta, que estem en els últims 2 minuts. Cap a on va tot aquest món de la música en directe, dels concerts? Com us imagineu aquesta part de l'oci, aquesta proposta cultural en un futur? Sara?
3: Doncs estava pensant una mica amb el paral·lelisme aquest que ha fet l'Adrià amb el tema dels lloguers i dels concerts, doncs que en algun moment haurà de patar, suposo també, no? Vull dir que si els preus segueixen pujant, no sé si tothom es podrà permetre assistir-hi, però bueno, igual que els lloguers, de moment doncs segueix sense patar, per tant, no ho sé. A mi m'agradaria que hi hagués varietat i que pogués cadascú anar a gaudir del que més li agrada, vull dir que per a gustos los colores, no? Llavors, bueno, doncs això, que hi hagués varietat i que no al final, també juntament amb la globalització, tot acabi sent el mateix, no? Els concerts dels festivals són els mateixos, els formats són els mateixos, els espectacles són els mateixos, doncs bueno, a mi m'agradaria que hi hagués varietat i que cadascú pogués gaudir d'allò que li agrada.
1: Està molt clar. I molt breument, Adrià i Iona, cap a on van els festivals?
0: Jo espero que vagi cap a promocionar artistes petits i nous i perquè puguin arribar a fer un boom i amb una miqueta de sort que baixin també els preus per poder-los gaudir tots junts.
1: Adrià, vinga, que tanques. Segons.
2: Completament d'acord amb elles. Crec que ara el que està guai és doncs, buscar el teu artista local i seguir-lo fins que s'acabi fent gran. Així que aquí ens quedarem.
1: Bé, doncs, agraïts que avui hagueu compartit aquesta estona de tertúlia amb nosaltres, Sara, Adrià, Ona. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliath, Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: De la tarda, 3 minuts, iniciem, reprenem aquest Connectats de divendres anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora tenim encara diferents punts que van força carregats, la mateixa autopista AP7, el tram de Sant Cugat del Vallès fins a Cerdanyola del Vallès. Tota aquesta zona puja molt carregada en sentit nord, en sentit Girona, amb certa intensitat més amunt també a Barberà, però el tram més ple, com dèiem, és de Sant Cugat a Cerdanyola. A banda de l'autopista AP7, en sentit nord, també en sentit sud, es va incrementant el volum de trànsit a la zona del Papiol, Castellbisbal i sobretot a Martorell, en aquest cas en sentit Tarragona. Destacar també a les dues rondes de Barcelona, encara força de moviment, a les dues en sentit Trinitat, a la C58 també, d'entrada a la capital catalana, de Montcada i Reixac i fins al nus de la Trinitat. I ja si enfilem per l'autopista AP7, en sentit nord també trobarem aturades a partir de Mollet, Santa Perpètua, Mollet, fins a pràcticament la zona de Montornès, en aquesta direcció. Per tant, tot plegat, força ple a aquesta hora de la tarda. És tot. Bona tarda.
2: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Avui en dia sembla estrany que les grans ciutats catalanes encara quedin pagesos, agricultors que conreen els seus petits terrenys i que, com es feia abans, venguin els productes a mercats o a particulars. Doncs aquest és el cas de la cooperativa Conreu Sereny, sobre la qual en parlem avui amb un dels seus socis treballadors, en Ricard Álvarez. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Tinc al telèfon el Ricard Álvarez, soci treballador de la cooperativa Conreu Sereny. Què tal, Ricard? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Bé, no és gaire habitual trobar conreus a l'àrea metropolitana i encara menys a Badalona. Quan neix el Conreu Sereny?
2: Doncs el projecte de Conreu Sereny va néixer el 2010, va néixer com una associació. Es van ajuntar diverses persones de Badalona i Santa Coloma amb l'objectiu de recuperar terres abandonades per retornar-les al cultiu agroecològic. I després de 4 anys es va transformar el projecte d'associació en un projecte de cooperativa de treball sense afany de lucre, que és el que actualment és des de 2010.
1: A la vostra pàgina web expliqueu que el projecte neix fruit d'una inquietud compartida, doncs això, per revitalitzar la pagesia en zones periurbanes i, com tu deies, recuperar aquests terrenys. Us vau adonar que hi havia un nínxol de mercat per explotar?
2: De fet, el nostre lema inicial, i que encara continua sent, és el d'obrir camins cap al món rural. De fet, la bretxa que existeix entre el món urbà i el rural cada vegada s'ha anat accentuant més des de fa tants anys, en el que s'han anat abandonant les feines de camp i el treball de l'agroecologia. Llavors, sí que hi ha, des de fa ja molts anys, un nínxol de mercat referent a persones que volen fer un consum responsable, ecològic, però a més just, respecte al que és el productor i a la compra directa del productor. I és a partir de tenir el suport de moltes famílies que volien que aquest projecte es tirés endavant, que ha continuat des dels seus orígens i que actualment és així com es fa mínimament sostenible, no? Perquè hi ha grups de consum o persones i famílies que volen que aquest tipus de projecte existeixi, tot i la gran proximitat que és del medi urbà, però sí que és veritat que els nostres conreus estan en una zona privilegiada, una part d'ells en el monestir de Sant Jeroni de Murtra, al parc de la Serra de la Marina, i l'altra a la masia de Can Coll de Canyet, de Badalona. Per tant, sí que és veritat que estan en zones que encara podríem dir que són rurals, tot i estar tan a prop de la gran ciutat.
1: Sí, sí, sí. Has comentat que éreu conscients de moltes famílies que demanaven aquest tipus de conreu i aquest tipus d'agricultura. Vosaltres, abans de començar amb el projecte, ja éreu conscients d'aquestes necessitats?
2: De fet, és així com comença el projecte. Són unes persones que tenien aquesta sensibilitat, però que ja van trobar que una sèrie de famílies que van iniciar una mica aquesta exploració de trobar camps que estiguessin en desús, com és aquest del monestir de Sant Jeroni, ja hi havia unes famílies que estaven organitzant-se per poder fer un grup de consum que va ser l'inici d'aquest projecte. Aquest grup de consum és el Cabàs, de Santa Coloma de Gramenet, i també a la vegada el Garrofer de Badalona. Aquests dos grups de consum estaven buscant qui els proveís, i és aquí com comença el projecte com a associació. I posteriorment es va anar veient que podria convertir-se també en un projecte d'autoocupació de les persones que havien iniciat el projecte.
1: Parlem ara dels productes, de què és el que feu al conreu. Quin tipus de conreu teniu i quins productes exploteu?
2: Clar, el nostre espai de conreu és un espai relativament petit, és una hectàrea i mitja, sumant aquestes dues zones de conreu, i al final nosaltres ens dediquem especialment a la verdura i l'hortalissa, tot i que tenim alguna fruita, verdura i hortalissa ecològica amb el certificat del Consell d'Agricultura Ecològica, el CCPAE. Per tant, tenim una garantia sobre la traçabilitat ecològica dels tractaments i de la producció i del tractament de la terra, i són productes d'alta qualitat, frescos, de proximitat i, sobretot, que el consumidor els pot consumir immediatament d'haver estat conreats, sense passar per cadenes de distribució o d'emmagatzematge o de conservació, no?
1: Clar, cada cop més, quan anem a fer la compra, ens fixem en els components dels aliments i, sobretot, la seva procedència. Diries que justament això, el que ens explicaves, que el producte és 100% natural i que, a més, sigui de quilòmetre zero, són els vostres punts més forts de la vostra cooperativa?
2: Clar, de la nostra cooperativa, que el producte sigui un producte de qualitat, amb propietats nutricionals, de proximitat, de temporada, també. Tot això, hi ha molts estudis científics que avalen com correspon aquesta qualitat amb les propietats organolèptiques, però a més també nutricionals, i el que sí que es pot veure també és que en el seu valor respecte al que és el productor que directament obté els beneficis de les persones que donen suport al projecte. Llavors, s'evita una mica algunes de les de les cadenes de valor que té una mica un cert capitalisme que és intensiu, no? I que el que fa també és produir a molts quilòmetres de distància, portant productes a la nostra terra, diguéssim, que es podien produir aquí, però s'ha deslocalitzat l'economia i, a més, es perden molt les propietats perquè potser són productes que s'estan cobrant fora de la temporada, no? Llavors, un altre valor que té és el valor de ser un projecte cooperatiu sense afany de lucre. O sigui, que el que pretén és que aquell benefici que es pugui obtenir, que nosaltres realment se'ns fa difícil que sigui sostenible aquest projecte, però sí que veiem que és molt necessari tornar a la sobirania alimentària, no? Tornar a una certa producció del consum de proximitat, que s'ha anat abandonant, no? Per la reindustrialització, per l'evolució una mica de les àrees urbanes i, per exemple, del model de país que tenim, no?
1: Clar. Per tant, és un projecte que us ho feu completament al 100% tot vosaltres. El fet de tenir un conreu al costat d'una ciutat com Badalona, però sobretot a la rodalia de Barcelona, amb tota la contaminació ambiental que això suposa, creieu que el vostre conreu està exposat a alguna mena de riscos? I quins podrien ser?
2: Nosaltres, l'exposició als contaminants, evidentment, no és només localitzada a les zones urbanes. Mm. És veritat que la contaminació atmosfèrica està cada vegada, per desgràcia, hi ha una quantitat de contaminació que es podria estendre a tot el territori català i progressivament el de l'Estat i el de la Unió Europea, per descomptat, però és cert que nosaltres, afortunadament, estem en un indret que estem una miqueta més apartats de la zona de contaminació, i el que sí que fem és anàlisis de la terra i anàlisis del producte regularment per saber quines són les característiques del nostre producte en aquest sentit, no?
1: Per tant, hi ha controls, vull dir, hi ha controls.
2: Hi ha un seguiment anual que nosaltres hem de passar rigorosament pel control de qualitat del Consell de la Certificació Ecològica, de Producció Ecològica, i, per exemple, fa poc hem passat també un control sobre la sanitat vegetal, que també hem obtingut un bon resultat. També volia afegir que el nostre projecte, a més de ser de producció, és un projecte que és un projecte de formació, sobretot en les escoles allà on tenen hort, que són tant de Badalona com de Santa Coloma, en diferents escoles en les quals nosaltres acompanyem el procés d'hort escolar d'aquestes escoles, i per tant durant l'any fem l'assessorament i l'acompanyament pedagògic, i també és un projecte d'intercooperació en el qual estem col·laborant des de fa uns anys en diferents projectes. Un d'ells, per exemple, és sobre salut i sobre obesitat infantil, que estem desenvolupant aquest darrer any amb Mirsi Caixa, l'AMB i moltes entitats del territori, per veure com incideix el tema de l'alimentació en increment preocupant de l'obesitat infantil, especialment en els barris més desafavorits. En aquest cas s'estudia el barri de Fondo i el barri de Sant Cosme del Prat, el barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet. I igual que et dic això, doncs, també estem col·laborant amb Badalona Serveis Assistencials, amb diverses campanyes que fan de sensibilització sobre l'alimentació saludable i ecològica, o treballem també coordinadament amb un conveni amb Salut Mental Barcelonès Nord per tenir un hort dedicat precisament a la població que té aquestes dificultats o problemàtiques i que veiem els beneficis que s'obtenen en quant a salut mental respecte a treballar en l'hort. I així també hem signat fa poc un conveni amb Nutrició Sense Fronteres, precisament per treballar molt el tema del malbaratament alimentari i la sensibilització al voltant d'això. Penso que nosaltres som un projecte de producció i és un projecte de venda i de distribució de productes que conrem, però també és un projecte sociocomunitari, diguéssim, no? D'aquests grups de consum que et comento, als quals nosaltres venem els nostres productes, però també de totes les persones que participen d'alguna manera en aquesta cadena de valor, que té una part, ja et dic, de consum de productes ecològics, però també té una part de sensibilització respecte al que és l'agroecologia i el tornar una mica a recuperar la ruralitat i la sostenibilitat del nostre planeta.
1: I a banda d'aquesta labor social amb totes aquestes col·laboracions que ens explicaves, si no m'equivoco, també practiqueu una agricultura social perquè doneu sortida a persones en situació social o laboral vulnerable. Com és la vostra plantilla de treballadors?
2: Sí, mira, a més, això és una de les qüestions que és conseqüència d'una labor que vam iniciar molt a l'origen del projecte, que és un curs que hem fet durant 15 edicions des d'aquest any, que és el curs Plantem la llavor, que precisament està adreçat a persones en situació de vulnerabilitat, i ho fem en conveni amb una entitat catalano-ganesa que es diu SEDA, i amb la qual cada any hem buscat persones en aquesta situació i que s'estan, potser, incorporant o que estan en una situació de vulnerabilitat, però s'estan incorporant com a persones migrades especialment procedents d'Àfrica, però també d'altres països, i durant una formació que nosaltres fem a les nostres horts, habilitem aquestes persones per poder tenir una petita capacitació, una introducció al tema de l'agroecologia, i que aquestes persones puguin tenir un petit pont, que potser la seva situació és irregular, però puguin tenir un petit pont per incorporar-se. I com a conseqüència d'aquest projecte, ja en la nostra plantilla tenim dues persones que han vingut d'haver tingut aquest curs d'inserció laboral. No és un ben bé un curs d'inserció laboral, és un curs de capacitació coordinat amb una entitat que té una implicació amb el món de les persones migrades, i nosaltres tenim aquest sentit de justícia social i sobretot d'integració de les persones amb les que convivim, no? Que pensem que és molt profitós i que després pot donar aquest tan bon resultat com és el de que dues persones s'hagin incorporat a la nostra plantilla.
1: I tant. I pel que fa a la venda dels aliments, vosaltres has comentat que esteu situats a la vora del monestir de Sant Jordi de la Murtra i també al barri de Canyet. Els vostres clients s'acosten fins a aquests punts per comprar. Com funciona la vostra venda? És sobretot presencial o també feu venda per internet, a domicili?
2: En aquests dos punts tenim la venda directa, especialment al monestir, els dissabtes al matí, entre les 9 i la 1 del matí, dels dissabtes, que és pràcticament són uns clients quasi fixos, diguéssim, clients que tenen ja una tradició amb nosaltres de venir a comprar allà. Segurament algunes persones són per seu propi hàbit de que els agrada pues, passejar a la muntanya i aprofitar per venir a comprar.
1: Fan l'activitat perquè de dissabte al matí, imagino, d'anar a passejar.
2: Exactament.
1: I a sobre compren.
2: I després, potser, són persones que viuen molt a prop del monestir i estan bastant pròximes o que ja els agrada fer aquesta activitat de compra així. L'altre punt de venda habitual no és tant a Canyet, que a Canyet hi ha persones que venen a recollir la seva cistella que han comprat per la botiga online. La botiga online és l'altre aparador per la venda nostra, que la botiga online compren persones de Santa Coloma, de Badalona, de Tiana, de les poblacions més properes, o de la franja del Besòs, que pertany a Barcelona, perquè hi ha un parell de grups de consum tant de Besòs com de Sagrera. I a part de tenir aquesta venda online, també tenim una parada al Mercat de Sagarra, que és una parada de venda divendres i dissabtes al matí, i que és allà on realment hi ha la major activitat comercial nostra, perquè és una venda que, malauradament, abans els mercats la majoria tenien una venda exterior durant dos o tres dies a la setmana, que era de pagesos. Pues ara només quedem nosaltres. Dic malauradament, però també amb l'esperança de que més endavant això pugui revertir, perquè també hi ha alguns llocs de Catalunya en els que ja comença a tornar a haver-hi mercats de pagès i es comencen a reactivar els projectes d'agroecologia, i aquesta és també la nostra funció una mica, o almenys nosaltres desitgem que el futur sigui una mica aquest, que nosaltres puguem servir de projecte mirall per a algú que s'hi vulgui incorporar al món de l'agroecologia, perquè en siguem moltes més les persones que ens hi dediquem i que puguem començar a revertir aquesta situació de desequilibri entre la ciutat i el camp.
1: I, Ricard, a banda dels grups de consum i d'aquesta parada que comentaves del Mercat de Sagarra, sou productors d'altres empreses com supermercats o botigues d'aliments?
2: En algun cas, nosaltres, com que la majoria del nostre producte directament el venem en aquest consumidor directe, diguéssim, els grups de consum, els de la venda, en molt poques ocasions tenim excedents, però quan els tenim, si en tenim, són algunes de les botigues de més proximitat, de confiança, inclús, que són quasi companys, que tenen alguna botiga a Badalona o a Santa Coloma, però en poques ocasions, o algun projecte de restauració, per exemple, o de càtering, que ens sol·licita algun, però és molt puntual perquè nosaltres tenim una producció no molt gran, que pràcticament sempre la tenim venuda, però sí que tenim un cert projecte d'augmentar la producció i sobretot de coordinar-nos amb altres agricultors, especialment del Maresme, en els quals fem una petita xarxa, i llavors el que no arribem nosaltres doncs ho completem amb aquests agricultors o amb altres productors d'ecològic, que ja sabem que certs productes, per molta proximitat que vulguis, doncs, si un plàtan és ecològic vindrà de Canàries,
1: clar.
2: O la majoria dels cítrics vindran de la part sud de Catalunya, o la majoria de les pomes venen de Lleida, no? Llavors sí que hem de ser conscients que hi ha una sèrie de productes que la seva proximitat és la màxima que podem, no? Intentem tenir aquest criteri.
1: Clar, però també és interessant saber això, que formeu una xarxa, una cooperativa amb altres productors, amb altres agrícoles del Maresme o de la zona. I, Ricard, per anar acabant, creieu que falten més pagesos a les zones urbanes com l'àrea metropolitana o el Barcelonès Nord, o és normal que la situació sigui com la que tenim ara mateix?
2: En general podríem parlar de que petits pagesos en falten moltíssims, perquè ha sigut un decreixement exponencial i molt preocupant el que hi ha hagut en els darrers 30-40 anys a Catalunya. La petita pagesia, per diferents motius que serien llargs d'analitzar, està desapareixent. I que estigui desapareixent per nosaltres és un motiu d'empenta i de motivació perquè això no passi, per revertir aquesta situació. Per tant, sí que falten petits agricultors. Pagesia a Catalunya també, en general, també grans agricultors no estan en creixement. Són altres sectors econòmics que estan creixent, malauradament, des del meu punt de vista. I penso que recuperar aquest tipus d'activitat econòmica relacionada amb una de les necessitats bàsiques, que és l'alimentació, sobretot amb que hi hagi una certa justícia social i comunitària, doncs penso que és un bon camí per començar a redreçar també un cert caos que tenim sobre la perspectiva de futur que s'obre en un futur de diferents qüestions, no? Que són preocupants, no? De límits del planeta, també de situació respecte a com són les relacions socioeconòmiques de la societat i com evolucionen els seus valors i la justícia social.
1: Doncs tant de bo alguns conreus com el vostre serveixin per redreçar aquesta situació que ens explicaves. Ricard Álvarez, soci i treballador de la cooperativa Conreu Sereny, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Martí. Una abraçada.
3: A la tarda no et desconnectis. Connectar. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
4: Bona tarda, el Terrassa, amb índex de criminalitat ha baixat.
5: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
6: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
7: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
8: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
9: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
3: Viatge al centre de la ràdio.
0: Avui tornem a fer un altre viatge. Si ens acompanyeu, anem fins al Prat a Ràdio. Anem a veure com Ivan Conde Pérez fa d'enviat especial al play-off del Club Bàsquet Prat a Badajoz.

0: Avui, amb aquesta sintonia de The Office, marxem, però, lluny d'aquí, i de fet repartirem personatge. Parlarem amb l'Ivan Conde Pérez, que, com sabeu, és redactor d'Esports del Prat.Ràdio, i que, doncs, precisament, aquests dies està una mica ben lluny, està a Badajoz. Què tal? Bona tarda, Ivan, com estàs?
1: Bona tarda, Luis. Com va tot?
0: Explica'ns, perquè estàs seguint el play-off d'ascens del Club Bàsquet Prat, i per això també doncs, hem volgut repetir personatge amb tu, de fet.
1: Sí, exacte. Des de dimecres, juntament amb l'equip, compartint expedició amb l'equip, doncs, com bé comentaves, el Club Bàsquet Prat es juga l'ascens a segona federació en comptes d'un format una mica més habitual o el que coneixíem en d'altres categories, no? Que és un play-off, eliminatòries d'anada i tornada. En aquest cas es junten 8 equips de tota Espanya a Badajoz, els altres 8 al Ginet, i jugant fases de grups de 4 equips per determinar quins són els 6 equips de tot l'estat espanyol que aconsegueixen l'ascens de segona PEP, i per tant, per aquest motiu, com bé comentava, som a Badajoz fins al cap de setmana.
0: Vas marxar dimecres, explica'ns una mica com ha anat el viatge de moment, també, com t'has hagut de traslladar fins allà, perquè tampoc ha estat fàcil.
1: Bé, bueno, en aquest cas, de fet, és curiós en el bon sentit, no? I diria que parla bé tant de la ciutat com del teixit que s'hi genera, que el Prat va viatjar també sobre la geografia i de les connexions en avió de Barcelona a Badajoz, de fet, del Prat, no? De l'aeroport del Prat fins a l'aeroport de Badajoz, sí. Cosa que d'altres equips no han pogut fer. La majoria d'equips s'hi han desplaçat en busos o fins i tot en furgonetes, tenint en compte que els jugadors, a més, són especialment alts, no? I necessitarien una miqueta més d'espai de confort, segurament, que una persona a promig. Doncs és com a mínim significatiu, no? Tant doncs de nosaltres poder anar a cobrir-ho com del Prat d'haver sigut un dels equips que ha tingut un desplaçament més senzill. Doncs això, el dia abans, això sí, només aterrar, agafar un bus per anar al pavelló perquè l'equip feia un entrenament d'una hora, i a partir d'aquí, doncs tots els dies a 1:15, partit dijous, partit divendres, i si tot va bé, partit únicament dissabte, perquè si el Prat és campió de grup, ja ascendeix de manera directa, i que de segon hauria de jugar un darrer partit el diumenge a la tarda.
0: Esperem que tingui sort, que li vagi molt bé i que, per tant, doncs això, no hagi de fer la repesca diumenge. Explica'ns, Ivan, com prepares doncs això, aquestes cobertures que estàs fent, perquè a banda doncs aquest programa i d'aquesta retransmissió, no?, que estem fent tant ahir com també avui divendres a la 1, a l'1 i quart, doncs això, com es prepara un partit tan transcendental com aquest?
1: Bueno, doncs sí que hi ha un punt, no?, de coses ja molt dels anys, no?, i molt apreses, però doncs a partir d'aquí ens juntem les persones del departament, considerem una mica, no?, què s'ha de fer i què no s'ha de fer. A més, avui en dia, que cada cop les xarxes socials són més importants, això també ho estem veient, no? Potser fa 7 o 8 anys en un... No un

0: que la gent no pugui tenir a l'abast de la mà, no? Doncs, aquest punt més d'entrevistes, més d'imatges, de qüestions prèvies, i això, no? Es planifica una mica, volem fer això, volem fer allò altre, també, no? Doncs les cròniques de la xarxa, etc. I després hi ha un punt també d'improvisar, sobretot perquè és un escenari que no coneixem, etc. Per exemple, per posar un exemple, en el partit del primer, no? El de dijous, hi havia això, 15 persones d'un equip, 15 d'altre, i 50 alumnes de sisè de primària, del Luis de Morales, d'un col·legi de Badajoz. Clar, això no ho pots planificar, no? I va ser, oi, parlar amb els profes, i podem parlar amb els nens, etc. I al final, doncs, són aquestes coses també les que jo crec que li donen la màgia i el quelcom diferent a la ràdio, no? El conèixer històries noves, és a dir, que fan 50 nens d'11 anys veient un partit de dos equips, com eren Rivas Vaciamadrid Madrid i Puerto de Sagunto, que gairebé potser no saben ni ubicar el mapa, no? Aquestes coses també especials que té l'esport.
1: Deies que hi ha coses que són imprevisibles, però que sí que és previsible, doncs és això, no? Tot l'equip que necessitaràs per haver de traslladar-te has hagut de marxar també doncs força carregat, no? Explica'ns què t'has emportat, per exemple.
0: Sí, una mica. I, de fet, no sé si es pot dir, però si no, mirem, vam descartar, després de donar-li voltes, portar tele, portar una càmera de
1: Sí.
0: televisió per també poder fer una cobertura més completa. Sempre ens hem quedat amb ganes de fer un insight, no? Ara que està tan de moda, doncs, de poder gravar, no? Moments previs al partit, xerrades, de veure aquells moments bonics, no? Que es viuen en una lluita per l'ascens, però també els moments no tan bonics i que també, sortosament, en part, doncs, no? El que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però la gent demanda molt això, no? El conèixer fins a l'últim detall, i ho havíem pensat, però al final, no? En avió és complicat, perquè és això, no? Portem el Quantum, que és l'aparell en què fem, no?, moltes ràdios o gairebé totes les connexions, amb un cable que divideix l'entrada en dos micros, amb uns cascos, etc. També després un mòbil de feina per poder gravar, no?, i fer vídeos, amb un parell també d'extensions que serveixen per tenir aquests micros petitons, no?, micros de botó portàtils que ara estan tan de moda. Un portàtil, evidentment, per poder editar àudio, per poder penjar coses, etc. I alguna coseta més. Bueno, no? Bolis, papers, tota la informació també impresa, perdó, abans de temps, perquè, a veure,
1: Clar.
0: anem a Badajoz, i a Badajoz sí que hi ha establiments, no?, poder imprimir, però de vegades vas a pobles tan petits que si et deixes un detall o paper i boli, no?, o si no, gairebé hauries d'agafar un taxi i anar a una ciutat gran a imprimir. O sigui que normalment, i sobretot avui, no?, en aquest cas que eren 4 dies, doncs tot el que es pogués preparar abans de temps ja imprès i preparat. Que s'ha de dir que això és una cosa que no, tampoc és tan especial. De fet, ara, per exemple, em compartien o m'ensenyaven, més que compartir-me, també tots els dossiers de tantes pàgines, no?, evidentment, que preparen els equips. Per tant, doncs, què menys, no?, que fer ni que sigui una petita part de la feinada que fan els protagonistes de les fases, que són els equips, que aquesta gent sí que s'hi passa hores i hores, aquests dies, molt poc descans.
1: Ivan, tu que has fet moltes retransmissions, que has marxat també, doncs has tingut molts desplaçaments, no sé si tens alguna anècdota que guardis amb especial carinyo, i tingues present que aquesta secció és molt gamberra, també, o sigui que endavant.
0: Ostres, bueno, com va acabar bé i com va ser una errada, vaig explicar una anècdota en aquest sentit. No, no sé si, bueno, mira, no sé si es pot explicar, però l'explicaré. No diré ni equip ni res per si un cas, i això hi va ser una balada. Vam fer un partit a Jerez de los Caballeros, que és una ciutat de Saragossa, bueno, de l'Aragó, la capital de les Cinco Villas, però que és una zona relativament aïllada. No? Vam fer el partit, la cosa no va anar gaire bé, i normalment sempre anem amb els autobusos de l'equip, que de molt bon grau, doncs, com seguim els seus partits, moltes vegades ens deixen, no?, desplaçar-nos amb ells. I normalment, doncs, l'autobús arriba, no?, perquè està potser el conductor, el xofer, menjant a un lloc, arriba tal. Vale? S'acaba el partit i jo m'espero. Passen 5 minuts, passen 10, jo també, massa innocent, no?, perquè passen 15, comencen a tancar el camp, els quatre paisans de Gea, estàs esperando a alguien, no sé què, aquí no queda nadie. I dic, no, a l'autobús, seguro, i jo, sí. I ja quan passen 20 o 25, em quedava absolutament sol al mig del no-res, truco a la gent del club i dic, ei, on sou? I va dir, ostres, hòstia,

0: que Marshall fa mig hora.
1: Ostres.
0: I ja estaven pràcticament a Saragossa, com qui diu. De fet, el president del club, que anava en cotxe particular, en assabentar-se va fer mitja volta i em va recollir. Va quedar-nos res, però clar, en aquell moment era ja mirant línies d'autobús, mirant trens, mirant taxis, perquè estava allà perdut a Gia de los Caballeros.
1: Clar, clar. Una mica de pànic, no, suposo, o què?
0: Sí, sí, sí, realment sí, eh? Però bueno, com es va veure, tot té solució, i si no, doncs mira, una nit allà i ja faríem. Però hi ha moltes, eh? Hi ha moltes, i sobretot també és bonic el clima que es genera i veure doncs, com funciona, no? Un equip esportiu, doncs, que són molta convivència, no? Al final és un, sí, com un col·le, però de gent gran, no? En el sentit de que la gent és conscient que necessita tenir connexió, tenir confiança, com es treballa, no? En ajudar-se els uns i els altres. I la veritat és que, sobretot, no hi ha moltes oportunitats, però si sou aficionats d'algun club i es fan aquestes iniciatives, ei, mira amb l'equip, viatja amb l'equip, comparteix expedició, ho recomanaria, per qualsevol aficionat, perquè crec que també ajuda a tenir una visió molt més global del que és un equip esportiu i del que és una competició esportiva.
1: Clar, el fet de tenir doncs, aquest contacte tan estret, no?, amb l'equip, també, com és després treballar amb ells, de fet? És a dir, mantenir la distància, eh? No sé si m'explico. Mantenir una mica la distància després a l'hora, per exemple, de fer la retransmissió, no?
0: Clar, això depèn molt de cada persona, no? I hi ha persones... Primer, depèn del nivell, no? O sigui, això que fem ara, per exemple, les primeres divisions des de fa 30 anys no existeix, no? Sempre els periodistes dels principals mitjans lamenten que fins fa dues dècades doncs els periodistes viatjaven al mateix avió, etc, i que això s'ha perdut.
1: Sí.
0: És lògic, també són les dinàmiques, no?, de l'esport professional i com mou tants milions d'euros. Aquí això sí que és una mica diferent, no? És una mica més romàntic, podríem dir, però al final jo crec que depèn molt tant de la personalitat dels membres de l'equip, no?, per una banda, com de la personalitat dels periodistes, no? Hi ha gent que s'apropa moltíssim i que, per exemple, doncs, marxa a prendre alguna cosa després, o, no?, etcètera, i hi ha gent que fa relacions d'amistat, no?, i que durant tota una vida, i després, tant per part de jugadors com per part de periodistes, i gent que té una mica més la distància. Al final jo crec que sobretot és una qüestió de doncs aprovar-se, no?, i de veure on estan els límits de què posa cadascuna de les parts. Però realment nosaltres, com a mínim, en el seguiment, per entrar-hi amb tots els equips, de tots els esports que hem seguit, el tracte sempre és molt bo, crec que sempre entenen la nostra feina i al final també els hi agrada, no?, doncs veure que hi ha un interès i que hi ha un canal de comunicació per poder també arribar doncs, als aficionats, a les famílies i a la gent. Per exemple, no? Aquest cap de setmana està a 1.000 quilòmetres de distància.
1: Ja per acabar, Ivan, abans deies el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas, però no sé si tens alguna anècdota i també doncs, una miqueta que ens expliquis com estàs vivint, més enllà de tota la feinada, perquè és moltíssima la feinada que estàs fent allà a Badajoz i totes les hores que estàs fent, però al marge d'això també, com és l'Ivan Conde, com s'està relaxant també, o quan té l'oportunitat, aquest cap de setmana allà i lluny de casa, en aquest sentit?
0: Doncs poca cosa, realment, dormir. I mira, hem de dir que no sóc gaire amic de gimnasos, però aquí hi ha un gimnàs i ja estic anant-hi. És l'única manera així una mica de desconnectar, perquè sí que és cert que, bueno, que és curiós, que és xulo també aquestes fases, que és un partit cada 24 hores, no? És una més el Prat que juga a la mateixa hora, una rutina, una exigència, sobretot, no?, pels jugadors i pel cos tècnic de gaudir-ho molt, però segur que de no acabar tampoc de desconnectar en cap moment, no? Perquè és això. Per exemple, el Prat guanya el primer partit, és que li queden 20 hores per al següent. Per tant, també és una pujada, no?, d'adrenalina, de concentració, és realment una cosa ben curiosa. I anècdotes és que hi ha moltes. El problema és això, que la gran majoria no es poden explicar.
1: Doncs mira, deixem-ho...
0: I per tant, doncs...
1: Doncs mira, Ivan, deixem-ho aquí, ja està.
0: Jo, en persona, podem quedar. Jo, si la gent que truqui al Prat Ràdio, i podem quedar i algunes coses es poden explicar si ens prometen que no graven.
1: Vale, d'acord.
0: La gran majoria és aquest punt, Lluís, que deies, no? De la relació mútua, doncs la majoria de coses no es poden explicar.
1: Doncs sí, mira.
0: Dient, això sí, que són legals totes, eh?
1: Doncs sí, convidarem a la Carme també que vingui aquí i sentir també aquestes entre bambolines, no?, que estàs vivint també doncs, amb aquest desplaçament a Badajoz. Ivan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns avui, especialment amb aquesta apretada agenda que tens amb les cobertures del CB Prat i també doncs, que vagi molt bé la resta de retransmissions que et queden. Amb molts ànims.
0: Parlar amb la xarxa, amb el connectat, sempre hi ha temps, eh? Que treballem, però no treballem tant. Una abraçada, Lluís.
1: Vinga, una abraçada.
2: Clar que sí, Lluís, jo m'apunto, eh? I el que deia l'Ivan, que estem encantats que participi en el connectat sempre que pot.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
2: Temps ara al Connectats per revisar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre en companyia de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
4: Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i també com quasi gairebé sempre, algunes vegades no, amb la col·laboració del periodista diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem.
5: Bon dia.

0: Doncs analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana. Poquetes, Jordi, en aquest cas.
1: Sí, no hi ha massa.
0: No hi ha més d'una desena. I després sabrem una mica del que va passar a Cannes. Ja va passar fa una setmana, però bueno, farem un tastet dels guanyadors i després recordarem que fa 25 anys que es va estrenar una pel·lícula, després la comentarem. Comencem avui amb una pel·lícula feta aquí, que és un drama relacionat amb el món dels esports, que es diu Corredora.
1: Sí, una...
0: Que
1: una
0: no és cinta... Corredera, eh?
1: No,
0: la Marta Corredera,
1: Corredora, en aquest cas. Corredora. És una pel·li que es va poder veure al Festival de Màlaga. És dirigida per una dona, Laura García Alonso, i explica una història relacionada amb l'esport, amb l'atletisme concretament, també amb la família. És la història d'una corredora d'elit, la Cris, que pateix un dia un brot psicòtic que l'obligarà a allunyar-se de l'alta competició. Al seu voltant no tots sabran o podran ajudar-la i ella es recolzarà sobretot en la seva germana Natàlia, que serà això el refugi per acceptar la seva nova condició i redefinir el seu ritme de vida. A partir d'aquí, la protagonista és Alba Sáez, també Marina Salas, Àlex Brendemühl...
0: Que m'agrada molt Marina Salas.
1: Sí, Marina Salas ha fet bastantes coses últimament. Àlex Brendemühl, un altre actor català notable, i Marta Bessa.
0: Doncs fem un tastet del que és aquest Corredora.
2: Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
3: Quin? El company?
2: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
4: Què m'estàs parlant?
5: Bona.
2: Guanyaré.
3: Que sempre la guanyes.
2: I tornaré a guanyar. Per història.
6: Què fas, tio?
2: Has parlat amb ells?
3: Amb qui?
2: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que em volen fer mal. Guanyaré.
7: Cris!
2: Cristina, t'estàs parlant amb la
0: Maria? Doncs aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi, la Corredora, ens dona pas a marxar cap a Corea per saber cosetes d'un drama romàntic, més o menys, que es diu Què te dice esa naturaleza?
1: Sí, una pel·lícula dirigida per Hong Sang-soo, que explica la història d'un jove poeta que visita per primera vegada la casa de la família de la seva nòvia i descobreix que és més gran i luxosa del que s'imaginava. Allí coneixerà els seus sogres, la seva cunyada, i acabaran passant el dia junts. Entre converses, menjar i beure, l'alcohol va fluint i aniran sortint, però, petites tensions, es revelaran diversos secrets. És una pel·li protagonitzada per Ha Seong-woo i Kong Han-ou. No us diuen massa, a mi tampoc, els actors. El cineasta sí que ha fet diverses coses i es caracteritza per saber filmar molt bé, doncs això, les petites emocions amagades. Aquesta pel·li va estar a Berlín, va estar nominada a l'Os d'Or del Festival de Berlín de l'any passat, i també a Gijón, on va tenir també un reconeixement interessant. Què te dice esa naturaleza? És l'estrany títol d'aquesta pel·li coreana.
0: Molt bé, doncs tornem cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula d'intriga que es diu La desconocida, amb Candela Peña.
1: Un thriller rodat a Catalunya, dirigit per Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero i Oliver Truch, que es deia també La desconocida, protagonitzat per Candela Peña, Anna Rujas, Pol López, Manolo Solo i Kira Miró, entre d'altres, un repartiment prou important. És la història d'una dona, el paper que interpreta Anna Rujas, que la troben morta en un contenidor al port de Barcelona, maniatada i amordassada, i no, evidentment no pot recordar la seva identitat. La protagonista la traslladen a l'hospital i resulta que l'han intentat assassinar, o això és el que anirà esbrinant mica en mica la detectiu, l'Anna Ripoll, que és el paper que interpreta Candela Peña. Li assignen aquesta investigació d'aquest enigmàtic cas, i el seu company, sabeu que en això del cinema i les sèries els policies acostumen a anar en parella o madona, doncs el company és el Pol López, notable actor català, i junts s'embarcaran en aquesta cursa contra rellotge per intentar descobrir la identitat d'aquesta misteriosa dona i saber els secrets que l'han portat fins aquí. És una pel·li que està en cinemes per estrena limitada fins al mes de juny, perquè el mes de juny, d'aquí un parell de setmanes, crec que arribarà a Netflix. Per tant, si no la podeu anar a veure als cinemes, podeu gaudir-la a la plataforma.
0: Molt bé, doncs escoltarem uns trossets de La desconocida.
8: No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mi misma.
9: Podria ser trata.
10: Ripoll, me n'alegro que hagis tornat, però no creus que igual és una mica massa aviat?
8: L'has vista?
10: No, t'estava esperant.
8: No me busca nadie.
11: No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
12: Hay que ir a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
13: Esa que lo encontré en Barcelona. Creo que puedes saber algo de Lucía.
14: Es casualidad.
12: vida.
0: Doncs aquest, La Desconocida, ens dona pas per agafar l'avió, ens anem als Estats Units, allà tornem a trobar un drama també una mica romàntic, que es diu precisament El Drama. Què m'expliques?
1: Sí, sí, el títol és aquest. És una pel·lícula nord-americana dirigida per Christopher Borgil i es va estrenar als Estats Units el mes passat i ara ens arriba a les nostres pantalles. És una de les estrenes més importants, impactants de la setmana. Està protagonitzada per Zendaya i també per Robert Pattinson, a banda de Mohamed Adle i Alana Halm. És la història d'una parella, la que interpreten Zendaya i Robert Pattinson, que estan en els dies previs del seu casament i els hi sobrevé una crisi quan hi ha unes inesperades revelacions, unes declaracions d'un d'ells que desbarataran tot el que creien l'un sobre l'altre que sabien. És una pel·li amb un guió molt interessant, és una barreja d'humor i drama, i el desenllaç és francament interessant.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula acabem amb aquest repàs a les 5 més interessants o les que més destacades que ens porta el Jordi, sabent cosetes d'una comèdia francesa que veient el tràiler fa molt, molt bones ganes de veure-la, que es diu Conoce a los Bárbaros.
1: És una pel·li que està ambientada a França, concretament sí, en un poble bretó, Pimpon, es diu, i la dirigeix Julie Delpy, que ja és una actriu francesa que havia donat el salt darrere la càmera. El guió també és d'ella, juntament amb Mathieu Romaní i Nicolas Molka. I està bé perquè ens parla d'immigració, de racisme, però d'una manera satírica, còmica. De què va? Doncs que hi ha un poble de la Bretanya, que decideix, mitjançant una enquesta que fan a l'Ajuntament, decideix per unanimitat acollir refugiats ucranians a canvi de subvencions del govern. Aquesta gent, doncs, decideixen que pot ser una bona manera de trobar diners. Què passa? Que en lloc d'ucranians arriben immigrants, sí, però són sirians. Llavors, això desencadena unes reaccions que van des de l'hostilitat forçada fins al refús directe, i es revelaran, és el que li interessa a Julie Delpy ensenyar la peli, es revelaran doncs els prejudicis que tota una comunitat té, una comunitat que aparentment és exemplar, és no és racista, doncs quan arriba aquesta gent, doncs tot el que passa. I a través de utilitzant la comèdia i el riure com a vehicle, doncs explica en aquest Le Barbar, que és el títol original, Conoce a los Bárbaros, ens explica doncs què passarà, com conviuran les dues, la població bretona i la població en aquest cas siriana.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset d'aquest Conoce a los Bárbaros.
4: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
5: En realidad, son sirios.
7: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
5: No, no, de Siria.
7: ¿El tío tiene tres mujeres?
9: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
13: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
14: No, no, eso no lo graben.
15: ¿Cómo que no?
14: No, no, no, no.
15: Estamos informando.
14: ¡No, no!
16: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar Sy.
17: El racismo proviene del miedo.
18: ¡Hola!
17: El miedo a que te quiten la mujer.
18: ¿Pero por qué los saludas?
15: No lo sé.
0: Doncs acabem amb aquest Conoce a los Bárbaros, aquesta comèdia francesa que en realitat fa... Bueno, si veien el tràiler pot enganyar, fa ganes de veure-la, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple, Mallorca Confidencial, un thriller fet a Espanya, un altre thriller fet aquí, La Silla, i un altre drama que es diu A la Cara. També tenim una pel·lícula d'animació que es diu Flick, que no és l'entrenador del Barça, i un drama fet als Estats Units que es diu El Caso Juvenil. Molt bé, doncs, arribats a aquest punt, ens queden encara uns minutets per saber qui va guanyar la Palma d'Or de Cannes 2026 a millor pel·lícula.
1: Doncs se la van dur un cineasta romanès, del qual vam parlar la setmana passada una mica, Cristian Mungiu, que té aquella pel·li magnífica que es diu 3 hores, 4 minuts, 5 dies, una cosa així, que ja havia guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes. Aquesta es diu Fjord, era un dels favorits i s'ho van dur. El gran premi del jurat va ser per Minotaur, la pel·lícula d'Andrei Siaginsev, el premi del jurat per The Dreamed Adventure, de Valeska Grisbland, i aquí arriba la participació espanyola perquè el premi a la millor direcció...
0: Va ser compartit.
1: D'una banda per Pavel Pavlikovsky, un altre dels favorits, per Fatherland, i també per els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per aquesta pel·li que arribarà aquí cap al mes de setembre-octubre, crec que es diu La Bola Negra, una pel·li que ha comprat Netflix per distribuir als Estats Units. No en té res a veure amb el Netflix d'aquí, per tant no sé, no sabem quan arribarà en tot cas a les sales al mes d'octubre.
0: Millor guió, qui va?
1: Millor guió va ser Emmanuel Mar per Notre Salut, La Nostra Salut. La millor interpretació masculina per Emmanuel Macchia i Valentín Campany, ex aequo, per la pel·lícula Coward, i la femenina per Virginie Efira i Tao Okamoto per All of a Sudden. No estan en el jurat ni la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, ni el film de Rodrigo Sorogoyen, que tampoc no ha tingut cap premi.
0: I el que participava, bueno, que dirigia, però no era fet aquí, la Leticia?
1: Sí.
0: Leticia Dolera? Dolera?
1: No, era... com es diu?
0: No?
1: L'Aina Clotet.
0: Això, l'Aina Clotet. Clotet, sí.
1: La pel·li va guanyar...
0: Una creu negativa.
1: Que es diu Viva, i va guanyar el premi un premi d'una secció paral·lela. Uh-huh. I, en fi, va tenir molt...
0: N'has vist alguna?
1: No. No he pogut anar a cans aquesta.
0: Val. No, però va ser, a vegades pot... moltes maneres de veure pel·lícules sense que s'hagin estrenat, no les direm aquí.
1: Ara ens arribarà.
0: Per no anar a la presó. Escolta'm una cosa, doncs, bueno, no sé si es pugui llegir alguna crítica, si es considerava que es mereix Fiord, es mereixia el premi, o com ho veus?
1: Sí, home, que Christian Mungiu és un dels cineastes actuals més potents, i aquí es veu que la pel·li està molt bé, vaja.
0: Mhm. Doncs hem sabut ja més o menys el que va deparar els premis de Cannes, que, com el Jordi ens recordava fa una setmana, doncs potser serien els més importants a nivell europeu.
1: Sí, a nivell cinematogràfic. Sí.
0: A nivell cinematogràfic europeu, i doncs bé, doncs ara no sé quin festival és el següent, saps?
1: Ara que tenim Sant Sebastià, encara falta una mica, és a l'octubre, ara cap a l'estiu descansem una mica, però Berlín ja ha passat... després ve cap a setembre-octubre, s'activa tot, ve Valladolid,
0: tornen els
1: Minchi,
0: els premis.
1: Sí, torna la temporada de premis.
0: Després ve Sitges també.
1: Sí, octubre també.
0: Aquest any anirem o no?
1: A veure.
0: Ho tens complicat.
1: Ho mirarem.
0: S'intentarà. Sí. Ha sigut un habitual durant molts anys en aquest festival. Escolta'm una cosa, també hi han reestrenes, a part d'algunes parts de les senyores de los Anillos, que es van reestrenant, però...
1: A mi em fa la sensació, perdona, que això del el senyor de los Anillos s'estrena regularment. És a dir, que cada any
0: no
1: ja tenim una...
0: No saps per què.
1: Sí, les tornen a passar, ja està
0: bé. Bueno, el cas és que en aquest cap de setmana es reestrena una pel·lícula que fa 25 anys es va estrenar. No és que sigui la millor pel·lícula de la història, però sí que va ser bastant impactant. És una pel·lícula d'animació que es diu Shrek. No sé si l'has vist.
1: Sí, home.
0: Jo també, d'aquest ogro, com es diu en català, ogre, o, bueno, aquest ogre així simpaticot,
1: ogro,
0: no?
1: Ogro, entre cometes.
0: Que, bueno, doncs, va captivant, sembla que hi ha una segona part, si no m'equivoco.
1: Sí, Rec 2 i 3, també, no?
0: Almenys Rec 2 no ho sé, però hi havia veus importants com Eddie Murphy, Cameron Diaz...
1: Antonio Banderas.
0: A la 1 no ho sé.
1: No sortia el gat amb botes?
0: Pot ser, però no recordo ara si sortia. Almenys jo, quan... he estat fent d'allò i he trobat Eddie Murphy, Cameron... I a tu què et va semblar? Et va agradar? Bueno,
1: sí,
0: una
1: pel·li d'aquestes d'animació que trenquen una mica amb tot el que s'havia fet abans, amb música molt interessant, fotografia... Tot, sí, no és la típica pel·li de Disney, diguéssim.
0: No, és diferent. És un tipus d'animació... Té un nom, no me'n recordo com es diu... que no és el dibuix animat de tota la vida, sinó que sembla com...
1: Més realista.
0: Com figures, no? Sembla com més... Com figures més com persones. Molt bé, doncs, escolta'm, per celebrar aquest 25 aniversari de Shrek, què et sembla si marxem amb les cançons clàssiques que surten a la pel·lícula? És All Star, l'estem escoltant ja, del grup Smash Mouth.
1: Doncs...
0: Alguna cosa més a dir?
1: No.
0: Doncs escoltem, ja ens anem escoltant All Star, tornem la setmana vinent, que tingueu bon cinema, bueno, això ho dius tu, però avui ho he dit jo, digues alguna cosa tu.
1: Bon cap de setmana i aprofiteu per veure clàssics, que sempre està bé.
0: Exacte.
1: Vinga, bon cap de setmana.

0: Efectivament, hem arribat a divendres, Sants i Estalvis, i per tant us proposem unes quantes activitats per aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 9:15, vetllada especial a la nova Jascaba, amb el tribut a Nat King Cole i Johnny Hartman, un projecte liderat per Erwin Sheraton. I diumenge, a 6:15 de la tarda, i a la sala Xavi Sallent, l'obra Un cadàver a les postres de l'Escola Les Pisanes, dirigida per Teresa Sánchez.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Cap de setmana carregat de música a Sabadell. Segon cap de setmana del Festival Observa i avui és el torn d'un dels caps de cartell, Sopa de Cabra, que aterra Sabadell amb la seva gira per commemorar els 40 anys de carrera. Dissabte, la música electrònica prendrà el relleu amb el Festival Different, un dels esdeveniments de referència al Vallès per als amants del tecno i l'electrònica. Però no acabem aquí, perquè hi haurà més música. La cantant sabadellenca Judith Niederman aterra avui també al Teatre Principal amb un espectacle molt especial per celebrar els seus 10 anys de carrera musical. Estarà acompanyada de la Gio Sinfonia i amb arranjaments del reconegut músic Joan Albert Amargós.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a les propostes a Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Badalona celebra el seu últim cap de setmana de les festes de maig. Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra. És una nova edició de la Happy Food Tracks, que des d'avui a les 6 de la tarda fins diumenge a 11:15 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Dissabte tampoc us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa a Baja Mar. Allà podreu sopar pa amb tomàquet i sardines a la brasa, una deliciosa manera de recuperar i celebrar el llegat mariner de la ciutat. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí.
0: Gràcies, Martí. I ara és el torn per a les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dissabte, la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany, el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. I diumenge torna a la Festa de la Bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya fins al Parc Nou. Una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
0: Gràcies, Rocío. Acabem amb les propostes que us fem des de Sant Cugat, avui a les 7 de la tarda. Inauguració del Festival Lumínic de Fotografia, 7a edició. Una proposta que tindrà lloc al Museu del Monestir, amb la participació dels artistes que hi participen en aquesta 7a edició del festival. Un festival que es pot gaudir del 29 de maig, és a dir, des d'avui fins al 12 de juliol, i que podreu visitar les diferents propostes que podeu consultar a la web de luminicfestival.com. També avui a les 9 del vespre, concert d'acomiad del grup d'havaneres Mar Endins a la plaça de Barcelona, després de més de 47 anys al món de les havaneres. Demà dissabte, a 5:15 de la tarda, una hora de màgia amb el Màgic Pol al Cafè Auditori, amb dos passis, el primer a 5:15 de la tarda i el segon a partir de les 6. I diumenge, a les 7 de la tarda, dansa la Veronal amb Sonoma al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Gràcies per la companyia. Tornarem la setmana que ve. Gaudiu del cap de setmana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
2: Bon dia, són les 10 i 4 minuts i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Aimant Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 29 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit coneixerem quin balanç fa l'alumnat de quart del quart congrés de joves per la Pau Arcadi Oliveres, que enguany s'ha celebrat amb el lema Joves del present, motor de canvi. Si és de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Amb el crític d'arts escèniques, Eduard Jané, repassarem l'agenda cultural de la ciutat del pròxim mes i afegirem un pàssic d'històries personals per conèixer la història de la Cirli, una sancuatenca nascuda al Paraguai. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garridons posaran el dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 7 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Si normalment ho fan per parlar-nos de temes que tenen a veure amb els joves i amb la seva vida, avui ho farem amb una manera més desenfadada. Ho farem per parlar d'esport i, precisament, del Barça. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Com esteu?
1: Bon dia.
0: Us agrada més el Barça o els altres temes que us han tocat abordar a la tertúlia?
2: El Barça.
0: Diuen el Barça, 6 dels 7 estudiants que tenim, però tenim el Luciano, que també repeteix, coneixeu la seva veu, que no és del Barça. Luciano, t'ha tocat a tu aquí venir d'infiltrat.
2: Sí, m'han obligat.
0: T'han obligat? Bé, però del Barça en saps coses.
2: Sí,
0: no?
2: Una mica. Abans era del Barça, però...
0: T'has canviat?
2: Sí.
0: Com és això?
2: No, res, que... Des de Negreida, doncs, ja està.
0: Ai. Deia que no era del Madrid, però ja està traient a Negreira.
2: No, el Madrid també roba, Només dic.
0: Vinga, parlarem d'esport, parlarem sobretot del Barça, però també dels valors de l'esport. N'hem parlat també en tertúlies amb companys i companyes vostres i també de què representen, no?, aquests jugadors i aquestes jugadores, que com que són tan mediàtics, doncs moltes vegades allò que fan i allò que diuen també generen certa tendència. Sabem que sou tots del Barça, menys el Luciano. No sé si teniu jugadors o jugadores preferides.
2: Sí.
0: Si us voleu presentar i dir quina és, comencem així en ordre i després ja fem tertúlia. Luciano, encara que no sigui del Barça.
2: Ja.
0: O potser en tens algun del Barça o alguna del Barça que t'agradi, clar.
2: Sí. Bon dia, em dic Luciano i el meu jugador preferit és el Jofre. Sí, senyor.
0: Qui és el Jofre?
2: Un jugador del Barça Atlètic, que el vaig anar a veure bastantes vegades i, bueno, m'agrada el seu estil de joc.
0: Molt bé.
3: Bon dia, em dic Marcel i el meu jugador preferit és el Gavi.
0: Lisa.
4: Doncs jo em dic Lisa i la meva jugadora preferida del Barça femení és la Aitana Bonmatí. Sí.
5: Hola, em dic Júlia i el meu jugador preferit del Barça és el Lewandowski.
0: Hola. Ostres, doncs no estàs d'enhorabona aquest any.
2: Doncs ja no està, Doncs ja no hi està.
6: Hola, jo em dic Emma i el meu jugador preferit és Pedri.
7: Hola, jo em dic Júlia també i, bueno, el meu jugador preferit és el Fermín i de noies la Kika i l'Alexia.
8: Hola, em dic Santi i el meu jugador preferit és Xavi Hernández i la meva jugadora preferida del Barça femení és Aitana Bonmatí.
0: Júlia, tindrem Alexia Putellas per anys o no?
7: Bueno, està complicat.
0: Final de temporada i encara tenim moltes incògnites. Escolteu, jo no sé si vosaltres sou del Barça, perquè a casa de tothom és del Barça i és allò que es passa una mica de pares a fills, si sou del Barça per decisió pròpia o com ha anat?
9: No,
0: això.
9: A veure, una mica de les dues. Jo soc del Barça, soc molt fan des de que era petita, però també és veritat que des de petita el meu pare també és molt del Barça i també m'ha entengut gran això, però m'ha agradat molt sempre el Barça.
7: Jo, doncs, no sé, sempre des de molt petita he sigut del Barça. No ha sigut més pels meus pares. Crec que tenia una professora que era com molt del Barça i per això em vaig convertir del Barça. Sí.
0: La resta?
5: Jo és que a casa meva raia una mica perquè el meu pare és d'Itàlia i llavors doncs tenim del Barça i d'un altre equip de l'Itàlia.
0: De quin és? No serà del Como?
5: No, de l'Inter de Milán.
0: Molt bé.
4: Jo una mica el mateix que ha dit la Júlia. Bueno, sí, que ve una mica també de família o de gent propera i doncs, això.
0: I el Marcel i el Santi?
8: Jo sóc del Barça perquè tota la meva família ho és. El meu avi és molt, molt, molt culer. I jo també.
3: O sigui, jo des de que me'n recordo que sóc del Barça, mai he tingut dubtes de si m'agrada el Barça o més m'agrada un altre equip. Tota la meva família és del Barça.
0: Ara que el Marcel diu que ell no ha tingut mai dubtes, no? El Barça va acompanyat normalment amb un eslògan, no? Diu el Barça més que un club. Vosaltres creieu que el Barça és més que un club? Si no, i per què? Argumenteu-m'ho, això.
7: Jo crec que sí, que el Barça és més que un club, ja que no és només, com per exemple el Madrid, que és més com una empresa, no un club de futbol. El Barça també representa uns valors i t'ensenya i aprens.
0: I esteu d'acord, la resta?
7: Sí.
4: Jo sí.
3: Sí.
0: I quan el Barça va deixar de lluir l'eslògan d'Intermón Oxfam per començar a portar publicitat de diverses empreses i algunes amb alguns valors que potser no són els que defensa la societat catalana, va ser alguna cosa que us va doldre o vau entendre que per la publicitat i pels ingressos a vegades hi ha algunes banderes vermelles que s'han de saltar? Ja us he dit que jo del Barça no, però de l'altre tipus de periodisme anirem a rascar per aquí.
7: Bueno, jo és que des que recordi el Barça sempre ha portat les empreses publicitàries i per una part està bé, ja que així tenen més ingressos i poden fitxar a millors jugadors i publicitat i tot això, però també estava bé l'altre perquè representava
0: Unicef, valors. Perdoneu, que m'he equivocat, he dit Intermón i era el d'Unicef, ara la Júlia està lligant. Ha sigut jo que m'he equivocat, sí. Què us sembla a vosaltres decisions com aquestes? Fa que a vegades... per als diners, no?, que són necessaris per fer fitxatges i per fer créixer també algunes seccions del club, aquest més que un club que digui una mica més en esborrany. Què us sembla?
4: Vull dir, jo penso que tot això de la publicitat en samarretes i tot això ho fan també doncs, per donar a conèixer les seves empreses i tot això, però vull dir, no afecta tant, penso, a l'equip. Al final és només una publicitat que, vale, sí, que influeix en les decisions, però jo segueixo pensant el mateix sobre el Barça.
0: Creieu que és més que un club,
7: independent les Champions totes en general, el Barça, tipus no només de futbol del club, el Barça té més que el Madrid. I...
8: Té 49.
0: Mira, el Santi ha fet els deures, eh?
7: I, doncs, també, des de ja també està la cantera del Barça, que des de petits els ensenyen, juguen, aprenen... Per exemple, al Madrid no coneixo gairebé cap jugador de la cantera. Sempre agafen jugadors de fora. Per això aquest any, per exemple, a Espanya no hi ha cap convocat del Madrid.
0: Ahir sortia aquest diumenge sortia aquesta convocatòria. Dèiem, el Barça és més que un club. Vosaltres en digueu que sí, independentment d'algunes coses que potser són de moralitat més dubtosa. Quins són els valors que creieu que difon el Barça o almenys quins són els que vosaltres rebeu, ja sigui per al club com a entitat com a través dels seus jugadors i jugadores? Què, Luciano?
2: Jo aquí no tinc res que opinar.
0: No?
2: A mi m'han portat obligat, jo no vull dir res.
7: No, però porta la teva opinió.
0: No us penseu que Luciano està lligat ni amb manilles, ha vingut caminant tot sol. Quins són els valors que us transmet a vosaltres al Barça i que potser us ajuden a identificar-vos també?
7: A veure, per exemple, aquests valors com de que som una família, som un equip i tot això.
0: La resta, vinga, Santi.
8: I que respecte i...
3: Companyerisme.
7: Sí.
0: Júlia.
7: Sí. Doncs sí, penso això, el que ha dit la Emma, que al final per mi el Barça vol representar molt el treball en equip, tot, que són com una família, més que un club, saps? I pues, no sé si sí, és el que penso que...
8: Els jugadors, jo crec, i jugadores, van més pel club, sinó més no pels diners.
7: Sí.
3: Ja estan més units, no es peguen entre ells.
2: No com el Madrid, no? Com el Madrid.
0: Hi ha hagut èpoques de tot, també, als vestidors, no.
2: Encara vull veure sí. La final entre Rüdiger i Tchouaméni.
0: Dic que ara semblen benvinguts, no? És veritat que és un equip molt jove, un equip on la majoria de jugadors, a més, s'ha format a la Masia, però també m'agradaria preguntar-vos, tenim aquest equip perquè el Barça no tenia diners per fer fitxatges o tenim aquest equip perquè el Barça aposta per aquest model?
7: Jo crec que una mica de les dues, perquè és veritat que el Barça sempre han dit que eren los endeudados, igual que el Madrid, els que roben, doncs tots els equips tenen així com el seu estereotip. Però jo també crec que aposten per la Masia, com per exemple jugadors com Lamine, de sempre ha estat de la Masia i, vamos, un jugador boníssim. També jo crec que aquestes coses influeixen a que agafin també els jugadors de la Masia.
0: Però si hi hagués hagut diners, creieu que el Barça hagués apostat per a tants jugadors de la Masia, molt joves, molts d'ells no tenien ni la majoria d'edat quan van debutar amb el primer equip, en aquest moment que no hi havia l'1-1, no? Que es parlava d'equitat financera. Si haguéssim pogut fitxar jugadors de més renom, es va parlar de Haaland, d'Mbappé se n'ha parlat moltes vegades, no? Creieu que haguéssim tingut l'oportunitat o potser no tants jugadors haguéssim pogut debutar amb el primer equip?
7: Jo crec que potser jugadors com Lamine haurien deixat més anys, perquè Lamine va debutar molt jove, potser haurien deixat més anys que anés creixent al Barça. i jo crec que haurien agafat jugadors d'altres equips.
0: I esteu d'acord,
8: sí,
0: la resta?
8: Sí.
7: Sí. Sí.
8: Potser no haguessin donat oportunitat a tants jugadors de la Masia, però jo crec que sí, que molts haguessin debutat. No tan joves, potser, però...
0: De fet, va ser Xavi qui va fer debutar molts d'aquests jugadors. Ell també criat a la Masia i company també d'una generació de futbolistes on molts eren de la casa, amb Busquets, amb Iniesta, amb Xavi Piqué, amb Puyol, etc. Creieu que un altre entrenador que no hagués crescut en les disciplines menors del Barça tindria la mateixa sensibilitat que va tenir Xavi en aquell moment? Flick, d'alguna manera... s'ho va trobar una mica fet, evidentment ell ha fet tota la seva feina per convertir l'equip i que arribi on està ara, però no sé si penseu que un entrenador de fora no creat a la casa, a la Masia, i jugador del Barça de tota la vida, hagués tingut la mateixa sensibilitat o hagués vist un problema molt més greu al no tenir aquests diners per fer fitxatges?
7: No, jo crec que també influeix molt l'entrenador, perquè Xavi, com has dit, de la Masia, tot això... doncs també ha confiat en els de la Masia i els va voler pujar, i Hansi potser, que és de fora, no hauria confiat en la Masia.
0: No ho sento, la resta. Bueno. Tenim aquí, bueno. Teniu a la Emma de portaveu.
10: Sí. Bueno, jo penso que sí que és veritat que si hagués estat un altre entrenador que no hagués vingut de la Masia, no hagués donat tantes oportunitats a altres jugadors de la Masia, però amb els problemes de diners i tot això, potser sí que s'hagués hagut d'agafar jugadors de la Masia, però no tants. No sé.
0: Per tant, la situació ha forçat una mica, no?
10: Sí, sí.
0: Que més jugadors de la Masia hagin debutat sent molt joves amb
10: els ha sortit bé, al final.
0: Amb el primer equip, i els ha sortit bé, efectivament. Què us sembla a vosaltres l'aposta pels joves de la Masia? Us sembla que és una manera de fer? Us sembla un valor afegit del club? Hi ha molts altres clubs que tenen les disciplines en categories inferiors, evidentment, però no, potser no és tan habitual. Abans algú posava l'exemple del Madrid, no sé si a l'Atlètic hi és, Luciano, a veure si ens pots aportar per aquest costat una mica la teva opinió. Aquestes oportunitats que moltes vegades tenen els joves formats a la Masia, que moltes vegades, evidentment, doncs, no poden acabar debutant al primer equip i marxen a altres clubs, però vaja, que hi ha una aposta, com a mínim, per formar jugadors de la casa.
7: Sí, jo crec que també això representa uns valors del que he dit abans, que som més un club, som una família, i clar, des de ben petits hi ha nens, des de ben petits, que ja comencen a jugar amb el Barça, i com que dones més oportunitats.
10: Sí. Bueno, jo penso que assolir la Masia és com una molt bona oportunitat, perquè ara molts de que juguen al Barça es coneixen de molt petits, fan com molt bon equip, són molt amics, i es nota més a l'equip, que és més família, per
7: sí,
10: això.
7: Fan més pinya.
10: Sí. Mm.
0: També es transporta a les famílies que els acompanyen, no? Moltes vegades, sí, en aquest equip que s'han format junts a la Masia, que són gairebé aquest grup d'amics, es trasllada també aquestes famílies que han viatjat a les categories inferiors també per als diferents partits, i que ara quan viatgen junts, doncs els pares i les famílies també es coneixen. Creieu que és positiu, això?
7: Sí. Jo crec que sí.
0: Per què?
7: Perquè fa un entorn de treball molt més positiu, sí, molt més...
5: Sí, sí. Per molt fer més família, grup.
7: Sí, per fer pinya.
0: I anem al tema de la llengua, no? El Barça, més que un club, vol dir moltes coses. El Barça té una filosofia, és un club catalanista. Justament ara hi ha un president electe, que encara no el tenim exercint, però és un president electe que ha defensat sempre els valors del catalanisme, fins i tot de la independència. Estem en un moment on molts jugadors són catalans, i per tant sentim el català a les rodes de premsa, en les declaracions, però això no sempre ha estat així, no? Creieu que el club, si és més que un club i si defensa aquests valors, hauria d'instaurar el català possiblement com a la llengua vehicular, és a dir, oferir l'oportunitat o convidar els jugadors i jugadores que vinguin a jugar de fora a comunicar-se i aprendre el català?
7: Sí, jo crec que haurien d'aprendre el català, ja que, per exemple, amb el Madrid parlen espanyol, els equips d'Itàlia en italià, els equips d'Anglaterra en anglès, doncs, pues, si el Barça es representa a Barcelona, haurien de parlar en català.
8: Però, aleshores, tots els equips que has mencionat parlen en l'idioma nacional, en l'idioma del país.
7: Sí,
5: perquè hi ha certes equips d'Itàlia.
3: El Barça no representa Espanya.
8: Representa Catalunya.
7: Catalunya. Com diu, per exemple, hi ha un eslògan com el
8: de... Pot ser que representi
2: Catalunya, però aleshores el València no representa la comunitat valenciana? Parla en valencià?
9: Pues sí, que parli en valencià, em sembla bé.
2: No, però no parla en valencià.
11: Però hauria.
9: Problema seu.
2: Per exemple, el Celta parla gallec? Parla en gallec?
9: Pues haurien de parlar gallec.
2: Clar, segons tu, tots haurien de parlar la llengua...
9: Sí.
3: La llengua del territori o el país que representen.
9: Sí. Clar. Vull dir, jo penso molt el que ha dit la Emma, que cada equip hauria de parlar la llengua en la qual està. A veure, jo em refereixo que ha de ser la llengua vinculant, però si parlen entre les llengües està bé, són molt diverses, tenim moltes llengües. Però que, ja que és un equip en català, que la llengua vinculant sigui el català, però que parlin també altres llengües.
2: Home, clar, això sempre...
3: Tampoc cal que per entrar a l'equip tinguis un nivell de català, sinó que facilitin classes o...
9: Sí, estaria bé.
2: Que ho vagis aprenent. Sí, això ho entenc. Que ho vagis aprenent, però que...
3: Exacte.
2: No sigui, no sigui obligatori, no?
8: Que no sigui imprescindible per entrar.
9: Yeah. Sí. No, que no sigui obligatori, però que els teus companys t'ensenyin, t'ajudin.
3: Sí.
0: Que hi hagi un foment.
9: Sí,
0: no?
9: Sí, que no es menyspreï, que s'apliqui una mica.
12: Li doni importància. Sí.
0: Us agrada sentir els jugadors parlar en català, no? Els pregunten des dels mitjans de Catalunya i quan s'expressen, us agrada que puguin respondre en català, fins i tot alguns jugadors que són de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'estat espanyol, encara que siguin amb poques paraules. Vull dir, tenim jugadors de Canàries, l'Emma em sembla que li agrada molt al Pedri, oi? I l'hem sentit parlar en català, en tenim d'altres.
9: Sí, però Pedri parla bastant en castellà, no parla gaire en català. M'agradaria que parlés més en català.
0: Que tinguin el gest, ni que sigui d'uns bon dia, un bona tarda o alguna cosa, no? A vegades sentim el visca el Barça i visca Catalunya quan guanyen algun títol, sí, però algun gest més us agradaria que els jugadors ho fessin tenint en compte el que representa el Barça i tornant una mica aquest inici de la tertúlia del Més que un club, no? Sí?
3: Sí,
9: sí, sí, sí.
3: Claro.
0: Que a Luciano.
2: Perdó.
0: No et veig gaire convençut.
2: Bueno,
0: tenim el Barça que ha sigut campió de Lliga, el masculí, tenim el Barça femení, parlem de les disciplines de futbol, l'heu dit abans, el Barça té moltes altres seccions que han sigut campiones de Champions. El Barça femení és un referent en el futbol femení, evidentment a casa nostra, també ho és a Europa, han guanyat 4 de les últimes finals de les 6 Champions que han disputat. Com valoreu l'aposta del Barça per la secció femenina? És suficient, no és suficient? És un exemple per altres clubs?
9: A veure, jo crec que està bé, per exemple, és increïble que en 6 anys hagin guanyat 4 Champions. Això és algun, increïble.
0: No normalitzeu, no? Demanava Alexia Putellas en el discurs.
9: Vamos, és que són molt bones, normal que guanyin, però és increïble això i va estar bé també la celebració que van fer, però haurien d'haver fet també una rua, ja que hi ha fans que si arribaves dels últims et quedaves darrere i no veies res.
10: Bueno, jo penso que l'aposta del Barça pel Barça femení és molt bona. Jo segueixo molt el Barça femení des de fa molt de temps i tenen es volen esforçar realment pel Barça femení, els hi donen oportunitats també com el Barça masculí, també han fet algunes col·laboracions. Penso que estan implicats, no tant com el Barça masculí, però sí que els veig.
9: Però jo crec que amb el temps també va canviant, perquè el Barça femení fa poc que existeix. Amb el temps s'han anat fent més, han anat igualant més i tot això. Com, per exemple, avui en dia, els anuncis, tu vas al Camp Nou i em veus fotografies dels jugadors i jugadores tots junts. O anuncis de la tele, quan veus algun anunci de futbol, normalment, si és per exemple del Barça, surt pues, alguns, els més típics, com Pedri i Aitana o alguns així.
10: Sí, i també que abans no tant, però ara, quan vas al Camp Nou o qualsevol partit del Barça femení, sempre està tot ple. Per exemple, jo vaig anar a la final de la Champions de fa dos anys, a Bilbao, i la gent que diu, no omple, no sé què, va tothom al Barça femení. Igualment que la gent digui que ningú ho veu, però...
9: Com el Barça femení, per exemple, normalment no juga al Camp Nou, doncs... Yeah. Quan jugaven a Montjuïc, jo vaig anar al Barça Madrid, a l'únic que he perdut, perquè, bueno, jo soc gafe, vale? I jo vaig anar a aquell partit i estava gairebé tot el camp ple, perquè era el de Montjuïc. Va venir un munt de gent.
8: Jo vaig anar al Camp Nou fa 2 anys, em sembla, fa 3, la semifinal de Champions de Barça-Chelsea, que van empatar 1, i que estava gairebé ple.
0: Per tant, si es donen les oportunitats i la difusió també per part dels mitjans de comunicació sí. i del sí, club, sí. creieu que el futbol femení pot arribar allà mateix que el masculí i que sí. el Barça en aquest sí. moment, com a mínim a casa nostra, és un referent en apostar pel futbol femení?
7: Sí, sí. sí. Això. Però això amb el temps s'està canviant, jo crec que en un futur estaran els dos iguals.
0: Els preus de les entrades ja han anat canviant també en els sí, últims anys. Sí. Jo recordo el Camp Nou, les semifinals contra el Wolfsburg, potser valien 15 euros les entrades. Sí, a dia sí. d'avui ja no pots anar a veure no. cap partit del Barça femení aquest preu, com que a mínim.
8: Sí, el... jo he anat diversos cops a 20 i pocs per entrada i el Barça masculí vora el 100.
0: Impagable, sí. gairebé.
7: Sí. Però també és veritat que com que el Barça masculí porta més temps,

0: pateixi una mica més, no? Perquè el nivell és més alt. Necessitaríem que els altres clubs de l'Estat, que és a la Lliga on juga el Barça, apostés més també pel futbol femení.
1: Sí, sí. Sí, sí,
0: perquè
1: sí,
0: després, quan s'arriba a Europa...
1: És més complicat.
2: Sí.
0: Estigui l'entrenament ben fet, per entendre'ns, no? Sí, i també perquè sigui més atractiva la competició. Al final, si quan veus el Barça femení, gairebé dones per fet que guanyarà, no? La sorpresa és quan...
2: A més, també, els altres equips juguen amb desavantatge, perquè, per exemple, el futbol masculí, el PSG, a la seva lliga sempre guanyen perquè no hi ha cap equip així gaire bo. Llavors, gairebé no juguen a la portada, juguen molt poc, llavors estan sempre descansats, i a la Champions juguen molt bé perquè han descansat tota la temporada. Hi ha equips com els de la Lliga Espanyola, que hi ha molts equips bons, per exemple, o la Premier, que és superdifícil, arriben més cansats i costa més. Doncs també crec que juguen amb desavantatge els equips que tenen una lliga molt difícil, i crec que totes haurien de ser molt difícils, que haurien d'invertir més.
0: També quan les lligues són més difícils vol dir que hi ha més equips competitius i possiblement que es paga millor les jugadores. Ens passa que algunes jugadores, com la Mariona Caldente, han marxat a la Lliga Britànica. Cal també invertir més en futbol femení perquè el talent de casa no es vegi obligat d'alguna manera a marxar, perquè evidentment són oficis que la productivitat és molt curta, no? Una acaba de jugar a futbol amb 30 llargs, i evidentment és legítim que la gent vulgui guanyar-se bé la vida. Si aquí hi hagués més aposta pel futbol femení, potser seria més fàcil retenir talent i portar-ne també de fora, que el Barça ja en tenim també de fora.
2: Jo crec que haurien d'invertir més, com més, no només de centrar-te en un, per exemple, al Madrid, inverteixen un munt en el futbol masculí, el femení no tant, i inverteixen molt al futbol bàsquet.
0: De fet, si no m'equivoco, va comprar l'equip, no? Del femení, el Real Madrid, vull dir que no era format a casa.
2: Sí, per això. I el Barça, per exemple, sí que l'ha format des de zero, més o menys.
0: I parlem d'entrenadors, i dic entrenadors perquè de moment al femení tampoc tenim entrenadores, ni a la Lliga Espanyola tampoc n'hi ha en la categoria masculina. Tenim a Pere Romeu, que aquest cap de setmana s'enfrontava amb Jonathan Giraldez, que havien sigut primer, segon i tercer entrenador. Va guanyar primer la Lliga Jonathan Giraldez i la Champions amb el Barça, i ara teníem aquest cara a cara. Quin paper tenen els entrenadors? I us agrada també que hi hagi aquesta deferència als entrenadors de la casa i no fer sempre fitxatges estrella? Vam tenir Xavi Hernández, la cosa no va acabar d'anar bé per diferents circumstàncies. Quins els entrenadors i entrenadores que us agraden pel Barça?
2: Jo, per exemple, amb Hansi estic molt contenta, però Xavi, tot i que no ho sembli, també ho va fer molt bé, ja que va arribar a una de les pitjors èpoques del Barça i va fer el que va poder. Clar, Hansi ja ha triomfat més, però també és veritat que ho tenia més fàcil.
3: Sí, el Barça és com és ara, és en part és gràcies a Xavi, perquè va pujar molts jugadors de la Masia. I va arribar, com a dilema, quan el Barça estava pràcticament un dels pitjors moments de la història. I tampoc podia fer molt, perquè no hi havia diners, no podia fer gaires fitxatges, llavors va donar oportunitat a molts jugadors de la Masia. I gràcies a això ara tenim a Lamine i molts altres jugadors.
2: Sí.
0: Esteu d'acord amb aquest sector de la taula, que ho sento menys?
4: Sí. Sí, Luciano.
5: Sí, la veritat.
2: Luciano, sí.
0: I si parlem d'entrenadors, al final és qui decideix quin sistema de joc es planteja. Moltes vegades es parla, i aquí potser serem tendenciosos perquè som gairebé tots del Barça, es diu que el Barça juga, no?, i el Madrid guanya moltes vegades.
3: Últimament no gaire.
0: Què preferiu vosaltres, no? Guanyar sigui com sigui, o tenir un bon sistema de joc, tot i que això a vegades faci que no sempre els resultats siguin els 3 punts.
2: No, jo prefereixo jugar com el Barça i amb valors. I el Madrid, tot i que diuen que juguen així sempre guanyen, aquests últims 2 anys no ho han demostrat gaire.
3: Com altres equips.
2: Atlético.
0: També hi ha qüestió de pressupostos a vegades, tot i que en aquest cas el Barça. Sí. Per tant, us agrada més que tingui un sentit el joc, que hi hagi aquest cruifisme en l'ADN Barça?
2: Sí.
0: Encara que això suposi que algun, no? Aquest any tampoc s'ha pogut guanyar la Champions, que és un dels grans reptes d'aquest equip.
2: Sí, és veritat. No, però també és veritat que el Barça té molts jugadors joves que encara els falta experiència, la que va fent experiència. Ja, jo crec que el que aniria bé al Barça seria ara fitxar algú que substitueixi Lewandowski, i després fitxar algun defensa que ja estigui... que ja tingui molta experiència, que no li falti gaire per retirar-se, i que així com que ensenya...

0: com si diguéssim, els joves com Covarsín, que encara els falta agafar experiència, llavors, quan aquell es retiri, ja tindran experiència i ja tindran molt bona defensa. Sí.
1: Aquest intergeneracionalitat en els equips, no? De l'experiència de la joventut, que possiblement aporten coses molt i molt diferents. Tenim la Júlia trista perquè ens marxa Lewandowski. Ens queden dos minutets per arribar al final. Quins fitxatges necessita el Barça per reforçar-se de cara a la temporada que ve?
0: Doncs algun fitxatge que substitueixi Lewandowski. Algun defensa així.
1: Quins noms tens al cap?
0: A veure, a mi m'agradaria que vingués algú com Haaland, perquè em cau molt bé, però... Però això també depèn del joc que vulgui fer el Barça.
2: O Oyarzabal.
0: No.
1: Teniu altres noms? La resta, més enllà d'aquest nou, hi ha altres jugadors que calen per reforçar el Barça de cara a la temporada que ve?
2: Algun davanter centre, bueno, depèn de com jugui, però algun davanter. I...
3: Un central o un defensor, jo diria.
2: Sí, perquè anem justets.
3: Sí, en defensa.
0: Sí, sí. Aniria bé algú, Puyol no, perquè està retirat, però algú com...
3: Puyol, sí.
0: Algú com del seu estil.
3: Amb muletes.
0: No, algú del seu estil.
1: I algun jugador o jugadora, en el cas del femení, que creieu que ha arribat al seu final d'etapa amb el Barça i convidaríeu a marxar a un altre equip?
0: A veure, també els hi tens molt de pressa i això, llavors no vols que se'n vagin. Com Alexia, que a ningú li agrada que se'n vagi del Barça. És una de les jugadores que més ha influït al Barça. Sí. I...
1: Entendríeu que marxés l'Alexia i marxés...
0: Sí, ho entenem. Un cop els jugadors ja estan... Ja comencen a... Bueno, vells, però no perquè són joves, en veritat, però pel món de l'esport i els consideren vells. I jo crec que està bé que marxin i que busquin noves oportunitats a llocs on, com a lligues que no són gaire bones, perquè hi ha un jugador com aquest, els lleva molt bé, i crec que està bé, però clar, em dona pena perquè sí, t'han influenciat tota la vida i se'n van. Llavors no...
1: Fem una porra, va, de la temporada que ve, del Barça.
2: El Barça guanya sextete.
1: Quines... Vinga.
3: Ojalà. Sí, segur.
0: I el femení, jo crec que guanya tot.
3: Sí, el femení.
0: Sí, sí. I el masculí, jo crec que la Lliga sí...
4: La Champions
0: no, però arribaran a ser.
3: La guanya un altre cop al PSG.
2: Jo confio.
0: A l'Atleti no.
2: Jo
3: ja, a l'Atleti no, però...
0: Jo crec que la Copa
3: la guanya un altre cop al PSG.
2: L'Atleti no guanya res i el Madrid tampoc.
0: Bueno, a l'Arsenal també està jugant molt bé.
3: Som malíssims.
1: Ha guanyat la Premier? Alguna cosa deuen...
0: A veure, estan a la final.
2: Sí, però...
0: Bons són. Nah.
1: Com us agradaria que fos el Barça del futur?
0: Home, per acabar. Pues, que segueixi representant els valors que representa.
2: Que juguin molts jugadors espanyols i sobretot catalans.
0: Sí.
2: Que no paguin a Negreira.
1: Presumptament. Pues ya no presumptament.
2: No, de hecho, han salido artículos que dicen que no, Han sortit articles.
1: Veurem què diu la justícia.
2: Les altes esferes, lo dicen.
1: Marcel, per aquí.
5: Jo què?
1: Com t'agradaria que fos el Barça?
3: A tu no t'agrada el futbol, ho sento, però no t'agrada el futbol.
5: Bueno, jo he vingut aquí també per...
3: Per saltar-te la jove en alemany, no?
5: Com tu, eh?
3: Companyerisme.
0: Exactament.
1: Vinga, Lisa.
6: Doncs jo penso una mica... Estem parlant del mateix encara?
1: Sí.
6: Penso una mica...
1: Tenim el sector boicot aquí a l'esquerra.
6: Penso una mica el mateix que ha dit l'Emma, que això, els valors i tot això, perquè al final és el Barça.
2: Al final jo crec que és gent representant a Catalunya, sí, i el futbol català, sí, i que no es deixin emportar per els diners i per... Clar.
0: A veure, està bé que hi hagin jugadors de fora de Catalunya, com Pedri, que és de Canàries, de sí, Tegueste, ¿vale? Però
2: almenys que siguin espanyols,
0: d'Andalusia...
2: I que no com el Madrid, que no tenia un espanyol.
0: Exacte. Bueno, a Hausen.
3: Hussein.
2: I Carreras, i Gonzalo,
1: si Haaland, però no juguen.
0: Sí, si vol venir, que vingui.
3: Que la presa per aquí està oberta. Per mi és bo, Gonzalo.
2: Miquel Merino?
1: Doncs amb aquests desitjos i amb aquesta semiporra, perquè s'ha quedat així mitja a l'aire, tenim la de l'Emma i tenim la del Santi segura. Ens acomiadem, d'aquí un any veurem si el Barça femení ha guanyat totes les competicions que disputa, si el masculí té les 6 copes, si el Madrid no ha guanyat res o com ha quedat tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el final de curs.
0: Adéu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
2: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Faves comptades, no ens mengem el món. Te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.

0: Lema Joves del Present, motor de canvi. La Unipau ha celebrat aquest maig la quarta edició del Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres. Una cita que ha volgut reivindicar que les noves generacions no només són el futur, sinó que també són un agent clau de transformació. A partir de tallers, ponències i testimonis, la iniciativa ha marcat 3 dies de reflexió i aprenentatge amb alumnes de diversos centres educatius, 3 dels quals de Sant Cugat. Per parlar-ne, ens acompanya la Juliana Sotelo, coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Molt bon dia, Juliana, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I tenim també 3 alumnes que han format part d'aquest congrés. Són la Rita Cruces, ella és alumna de l'Institut Joaquim El Pla Ferreres. Molt bon dia, Rita.
2: Bon dia.
0: I el Pau Quadros, alumne de l'Avens, i la Urgell Gamissans, alumna de l'Escola Avens. Molt bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: T'ha dit bé el cognom?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Tenia el dubte. El congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, ho dèiem ara, Juliana, arriba ja a la quarta edició. Explica'ns una mica, per posar en context a la nostra audiència, com va néixer aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que persegueix.
1: Bien, pues como nace la iniciativa es como todo el proceso, digamos, de darle continuidad al proyecto educativo que tenemos en Unipau. Tenemos diferentes proyectos donde trabajamos con institutos, sobre todo con jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, y había como una necesidad de poder encontrar un espacio donde pudiésemos reunirnos, ¿no?, con todos estos jóvenes con los que hacemos estos diferentes proyectos, y que fuese un espacio de intercambio donde el eje central sea pues la construcción de paz. Entonces, desde allí, desde ese punto, ¿no?, como desde ese espacio de intercambio y de compartir, surge la idea de hacer el Congreso de Jóvenes por la Paz Arcadi Oliveres, que obviamente tiene el nombre de Arcadi, que es uno de los fundadores de Unipau, y es uno de nuestros grandes referentes, que también siempre nos recordaba la importància del paper de los jóvenes en tots estos temes de construcció de paz.
0: Uh-huh. El Congrés porta el nom d'Arcadi Oliveres, jo crec que gairebé no necessita presentació, no? Aquest activista, economista i pacifista, fa 5 anys que va marxar. De fet, es va fer un acte d'homenatge fa molt poquet a la Unió per recordar la seva figura i el seu llegat. És important també conservar el llegat precisament de l'Arcadi i acostar-lo a la gent jove amb aquest missatge tan potent que ell tenia de l'educació, no?, de la necessitat de tenir una educació de qualitat amb els pilars que ell sempre defensava. És un homenatge, d'alguna manera, també de la Unipau a l'Arcadi.
1: Totalmente. Y es una forma de que su memoria también siga presente en todos nosotros y también en las personas, así como tú lo decías, las personas más jóvenes que quizás no alcanzaron a vivir como toda esta época en la que Arcadi hacía estas famosas charradas, ¿no?, estas charlas que hacía en las universidades, en el espacio público, etcétera. Entonces es poder acercar también este legado que nos deja Arcadi, que es un legado vivo, y eso es lo que queremos mantener. Así es. Así es.
0: ¿Cómo ha evolucionado el Congrés ya arribando a esta quarta edición? ¿Hi ha hagut molt canvi?
1: Bueno, yo creo que sí. O sea, tenemos algunos cambios que son interesantes. Uno de ellos es el hecho de que las 2 últimas ediciones las hemos hecho en 2 municipios. Iniciamos en San Cugat, haciendo solamente la edición en San Cugat con diferentes institutos. Y luego se nos dio la posibilidad de poder hacer también una jornada entera del Congreso en Rubí. Y entonces esto ha sido también muy potente porque nos ha permitido estar en diferentes municipios y también poder llevar institutos a estos lugares también, ¿no?, para que conozcan otras uh-huh. realidades, otras formas, etcétera. Y yo creo que este ha sido como uno de los grandes cambios. Iniciamos también con una sola jornada. Nuestra primera edición fue una jornada, un día.
0: Casal Torreblanca, si no recuerdo yo.
1: A Casal Torreblanca, así es. Y ahora estamos 3 días completos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Cada vez tenemos más participación de jóvenes. De hecho, este año nos quedamos un poquito cortas porque había muchos jóvenes y teníamos los talleres que no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente edición.
0: Estarem pendents d'aquesta 5ª, com la plantegeu. Cada any té un lema diferent al Congrés. Enguany heu decidit Joves del Present, motor de canvi. Per què heu volgut posar l'accent en aquesta idea?
1: Bueno, realmente, si te cuento, no fuimos nosotras. Fueron los mismos jóvenes. Entonces, es algo que también hace parte del, digamos, del objetivo del Congreso, y es que sea un espacio que es organizado por y para los jóvenes. Nosotras digamos que ofrecemos un acompañamiento, pero la idea es que sean ellos desde un trabajo bastante autónomo, donde tomen diferentes decisiones. Una de las decisiones que toman, ellos se dividen en comisiones. Está la comisión de comunicación, como Comisión de Organización y de Dinamización, y ellos deciden el nombre del Congreso. Diseñan el cartel también. Entonces hay diferentes tareas donde ellos empiezan a tomar también decisiones y hacerse cargo, ser responsables de estas tareas. Entonces son ellos. Fue el Instituto Avens el que eligió el nombre.
0: El Pau està a la Comissió de Comunicació, sí, ara ho dic de memòria, eh?
2: Sí, sí.
0: I tots heu format part de l'organització d'aquest quart congrés de joves. Us identifica aquest lema, que l'heu triat vosaltres, per tant entenc que sí. Per què us ha portat a triar-lo i voler-lo elevar?
2: Realment podrem canviar les coses, podrem fer, no, el que fa la gent gran ara, i podrem aprendre dels errors que es cometen ara, dels errors que es van cometre en el passat. I llavors crec que és important joves com a motor de canvi, joves del present com a motor de canvi, perquè realment tenim el poder a les nostres mans per canviar una societat que pot anar cap endavant o pot anar cap enrere, jo crec que és important que tots els joves vegin com es va cap endavant i com es va cap enrere. Agafar el tren que va en la direcció en el futur, no en el passat.
0: Mm-hmm. Urgell, Rita.
3: Estic totalment d'acord. O sigui, jo penso que al final moltes vegades se centra tot en el que fa la generació que ara mateix té el poder, diguem-ne, i que al final nosaltres també és molt important que tinguem, pues, la nostra part de, pues, l'educació, i que puguem realment, pues, veure què és el que hem de fer nosaltres per portar el món cap a un lloc millor, i que no reculem enrere, com bé diria el Pau, per tal de poder avançar amb la nostra societat i poder tenir una societat més igualitària, amb menys racisme i tots aquests problemes que avui en dia són molt comuns.
0: Alguns dels valors que expliques els heu treballat bé en aquest quart congrés. No sé si teniu la sensació, Rita, que moltes vegades es parla de la joventut, no? Quan parlàvem abans d'entrar en directe, no? Quan escoltem la ràdio, obrim un diari o posem el Telenotícies, hi ha moltes notícies que fan referència al col·lectiu jove, però se'n parla des de l'adultesa, no? I no sé si teniu la sensació que poques vegades se us demana tenir una participació activa en aquesta presa de decisions, que sempre diguem, no, els joves seran els adults del demà, són el nostre futur. Parlem d'ells, però a vegades no els hi deixem participar d'una manera activa. No sé si anava una mica per aquí.
4: No sé com explicar-me, però sí. O sigui, és com més bé que nosaltres, si volem intentar fer coses i hem de pensar-les, hem de tenir ben planejat i després posar-les a fer-ho, però al final hi ha gent que ho impedeix.
0: Mhm. A vegades això, no? Es parla pels altres i no se'ls deixa participar. Ara entrem en aquest congrés i en totes les temàtiques que heu abordat des del 20 al 22 de maig. Hi heu participat de la ciutat tres instituts, el Leonardo da Vinci, el Pai Ferreres, que tenim la Rita, i l'Avens, que tenim el Pau i la Urgell. Però també, Juliana, el congrés també ofereix una part per als docents, no? Que són un pilar fonamental de la comunitat educativa. A més, els tenim ara reivindicant els seus drets i els drets dels alumnes en plena vaga. Falta incorporar pedagogies per la pau i la justícia global, potser en aquests plans d'educació a l'hora de formar aquests docents? I per això veieu també aquesta necessitat d'oferir aquests espais?
1: Absolutament. O sea, es como un sí rotundo. Yo creo que sí es muy necesario como generar estos espacios dentro del equipo docente, porque nos hemos encontrado, digamos, a lo largo de nuestro trabajo como entidad, que son temas donde hay grandes vacíos, ¿no? Donde a lo mejor el equipo docente siente un reto muy grande y no tiene muchos recursos para abordar este tipo de temas dentro de las aulas de clase. No saben cómo hacerlo, no saben desde dónde, cómo llegarle a los adolescentes, y sobre todo recursos, ¿no? Como que siento que hay una necesidad de poder tener estos recursos y de no llegar. No hay tanta carga. Los docentes tienen tanta carga en tantos niveles, que yo creo que lo estamos viendo ahora con las vagas y todo lo que están pidiendo, todo lo que están solicitando, que este, que es un reto, que definitivamente es un reto de la actualidad, pues no consiguen llegar allí, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer un espacio docente dentro del Congreso era poder tener también un espacio también de intercambio entre docentes, es decir, que puedan tener espacio para decir, bueno, y tú desde tu lugar, con la asignatura con la que trabajas, ¿cómo abordas este tema? no? Digamos, si és des de les
0: aquests
1: artes...
0: espais comunitaris, no?, que possiblement moltes vegades també falten.
1: Exactament. Si és des de les artes, des de la ciència, des de les ciències socials, bueno, com s'aborda el racisme? O com s'aborda la discriminació? O la solidaritat? No, que son cosas tan básicas, pero que a la vez muchas veces pues no se consiguen trabajar dentro del aula.
0: Uh-huh. Ens ho explicava la Juliana al principi, una de les parts fonamentals d'aquest congrés és que està organitzada pels propis joves. Els preguntava abans de començar si era la primera vegada o no que hi participàveu. Des de l'Avens m'havíeu dit que havíeu participat abans com a participants, diguéssim, no com a organitzadors com a enguany. Quin paper heu tingut vosaltres en aquest quart congrés?
2: Bueno, jo que he estat a la comissió de comunicació, m'he dedicat a fer entrevistes. Bueno, hem planejat una entrevista per una noia que va venir, que va fer una xerrada, que es diu Liam. Uh-huh. I bueno, hem planejat una entrevista, l'hem gravat, i el meu paper fonamentalment era gravar, bueno, fer l'entrevista, gravar i després editar un vídeo per fer un reel per pujar-lo a l'Instagram de la Unipau.
0: Uh-huh. Urgell.
3: Jo estava a la comissió de logística i bàsicament se centrava més en l'organització interna del congrés, i específicament el meu treball va ser crear un cartell interactiu a l'entrada perquè tots els joves aquells que anessin al congrés aquell dia doncs poguessin participar. La idea va ser amb coloms de la Pau que bàsicament se n'anaven volant amb els problemes de la societat d'avui en dia. Jo crec que va estar molt bé i vaig disfrutar molt amb aquest procés.
0: I tu, Rita?
4: Jo vaig estar presentant durant el congrés, presentant a la gent que venia, per exemple el Mohamed Imad, que va explicar una mica el tema de Palestina, que està actualment molt malament, per desgràcia, i al final ens va posar com una mica en situació, no? Per exemple, ens va explicar que una nit va entrar pues, gent a portar-se a la seva família, que va ser un moment molt dur, que és molt complicat, i al final jo crec que escoltar-ho des d'un punt de vista viscut, pues, al final és com que et toca i potser no estàs com més conscienciat fins que algú que ho viu t'ho diu, finalment.
0: Ara la Rita ho deia, no? Vosaltres heu parlat de l'Ihem, que és l'activista que va venir a l'Avens. Ella ens parlava del Mohamed, que va anar al Pla i Ferreres. Coneixen les històries de persones que han viscut aquestes xacres, com són la discriminació, com són la xenofòbia, el racisme, els discursos d'odi, en primera persona des d'un testimoni? És una de les millors maneres que vosaltres teniu per entendre, per compartir, per veure com en primera persona es viu això i que no quedi tan aliè com a vegades si ho expliquem des del privilegi?
3: Totalment.
2: Sí, sí, sí, realment és molt conscienciador quan una persona t'ho explica i t'explica el que ha viscut i realment veus que la persona que estàs parlant al davant veu el món amb uns ulls totalment diferents amb els que tu veus el món, i realment això és, jo crec que és el que més et fa conscienciar-te de lo privilegiat que ets i de realment gent que és molt menys privilegiada que tu que hi ha en aquest món.
0: Uh-huh. En el cas de la Ligem és una activista i una instagramer, no?, una comunicadora racialitzada. Què és el que més us va colpir o allò que us ha fet reflexionar més de la seva experiència?
3: Bé, doncs jo crec que realment a mi em va impactar molt que la gent per les xarxes doncs pren la iniciativa de fer molts comentaris i de dir moltes coses que realment tu et pares a pensar i dius, o sigui, no entenc en quin moment algú es va pensar que li podia dir això a una altra persona, que al final és un ésser humà tal com ho som tots. I realment això a mi m'impacta molt perquè l'Ariem n'ha rebut molts de comentaris i penso que és una cosa que s'ha de canviar i s'ha d'aturar.
0: Mm-hmm. Les xarxes són una de les plataformes que tenen més penetració en el target de la gent jove, no? Són unes eines que en molt poc temps, amb missatges molt curts, arriben al seu usuari, i això fa que moltes coses es simplifiquin. I ara explicava, i la Ligem precisament, no?, crea contingut en aquest context. No sé si teniu la sensació que les xarxes amplifiquen determinats discursos contra alguns col·lectius.
4: Sí, jo crec que sí. Perquè al final, si tu, per exemple, comentes algú i no, per exemple, si algú està parlant sobre un tema delicat i tu estàs a casa teva sense fer res i comentes algú, jo crec que és com res a veure, perquè al final, si tu et queixes i dius, no, o sigui, això és una... no serveix per res, no sé què, vale, però tu no estàs fent alguna cosa perquè al final es porti a testo.
0: Creieu que teniu eines als joves per lluitar contra aquests discursos, doncs, que fomenten aquests missatges de xenofòbia, d'odi, de discriminació, allò que no és normatiu, o precisament congressos com el de joves de la Unipau també us ajuden a tenir eines, a organitzar un discurs per lluitar contra això?
2: Jo crec que sí que tenim eines, perquè un clar exemple és un congrés com el de la Unipau, però avui en dia està més normalitzat. Està més normalitzat tenir un pensament com el que té la multitud, que realment és aquest pensament, no?, que no és un pensament crític. Després s'analitzen les coses amb dos dits de front i després veus que realment estàs dient, estàs fomentant i estàs pensant barbaritats. I està més de moda el fet de seguir les modes i seguir les multituds que pensen amb aquestes idees i que són tan extremes, tan exagerades i tan poc humanes, per dir-ho així. Està més normalitzat això que no el fet de tenir pensament crític i utilitzar les eines que tenim, com per exemple el Congrés, com per exemple l'escola, per exemple aprofundir una mica més amb les classes d'història que t'expliquen errors que s'han comès en el passat, com per exemple el fascisme, no? I està més normalitzat això, dir, pues, jo segueixo la multitud, que no pensar, pues, vaig a mirar el passat, vaig a mirar què puc canviar, no?, i què puc fer per millorar la societat.
0: Em consta, Pau, que tot molesta especialment una etiqueta que se'ls posa als joves, no?, quan últimament hi ha moltes enquestes demogràfiques on surten aquests titulars, que els joves cada vegada tendeixen més a la dreta, i ho fan sobretot els joves homes, no?
2: Sí.
0: Tu et rebel·les contra això?
2: Bueno, a veure, rebel·lar-me tampoc, però sí, és a dir, jo he de dir que tampoc em vull ficar molt en
0: aquesta
2: temes polítics, però...
0: Aquesta generalització, no?
2: Sí, més que perquè sigui de dretes o d'esquerres, el que em molesta és... Bueno, que més que molesti, el que em sap greu és que, veient el potencial que tenen moltes persones, es llença el potencial a les escombraries perquè, per el simple fet de voler encaixar o de voler pertànyer a un grup o a una ideologia, i que després molta gent se n'adona que realment és contrària als seus valors i als seus ideals. Però, clar, com que la moda, com que el fet d'encaixar sempre ha d'estar per sobre de tot, doncs sí, és una de les coses que a mi em molesten. I més que perquè sigui de dretes, d'esquerres, del que sigui, és per això, perquè realment hauríem de tenir més pensament crític, hauríem de ser més crítics en tot.
0: Rita, tu ens has avançat que vosaltres vau rebre el Mohamed, que ell és un jove palestí que va marxar fa 8 mesos de casa seva. Després d'escoltar-lo, preguntaré per tu, però potser també tens una mica el sentit dels teus companys, no? Què creus que va calar d'aquest missatge i com va canviar la mirada també d'aquest conflicte i del que està vivint la població palestina a dia d'avui?
4: Jo crec que és el que dieu, no? Pues que al final, quan tu escoltes les notícies, és com un punt de vista diferent a quan algú t'ho diu, quan ho ha viscut. O sigui, jo crec que quan el Mohamed va començar a parlar és com un altre tipus de punt de vista totalment diferent. I són que et poses a la seva pell, no? Ens va posar un vídeo, per exemple, a la nit. De cop i volta, pues, gent entrant a casa seva, tot desordenat... I clar, és com que t'impacta, no?, que gent estranya entre a casa teva, es porti a la teva família, per exemple, el seu germà també està a presó i no sap res d'ell i només pot saber coses d'ell si algú surt i li diu, el teu germà t'està dient això, que està bé, que no sé què. També, pues, com viuen allà a la presó, que, per exemple, tenen el mínim de menjar, beure i tot això per sobreviure, tenen el més mínim. Jo crec que això també es tindrà que canviar, perquè al final... que la gent ho passi així de malament per una guerra i més que tinguis el mínim, jo crec que això s'ha de canviar totalment.
0: El Congrés ha abordat qüestions com les migracions, el racisme, la justícia climàtica i també la memòria històrica. Us ha servit per reflexionar, per tenir aquest esperit crític que deia el Pau i veure les coses des d'un altre punt de vista?
3: Jo crec que sí. Jo crec que al final el Congrés, òbviament... té, cada any té una temàtica, però sí que serveix doncs, per dir, home, doncs hi ha gent que no està en la situació còmoda que estic jo i que hi ha gent que sí que pateix tot això que parlem aquí. I al final serveix per dir, doncs ens hem de mobilitzar d'alguna manera per poder fer front a tots aquests problemes que hi ha, tot i que nosaltres no els visquem en primera persona, però al final són coses que sí que afecten a la nostra societat i que al final, si nosaltres els visquéssim, també voldríem que hi hagués algú actuant per frenar-ho. Per tant, jo crec que el Congrés realment això ho ensenya clarament.
0: Prendre partit.
3: Sí, prendre no? partit.
2: Totalment, totalment.
0: Coincidiu?
2: Sí, sí,
4: sí.
0: Julián, ara ens ho deies, que aquest any fins i tot heu fet curt per entendre'ns, eh? Per tots els alumnes que hi han participat. Quin futur has dibuixat per al cinquè Congrés de Joves?
1: És una molt bona pregunta. Bueno, yo creo que la expectativa que tenemos y también como la esperanza es que sea un congreso que...
5: Ràdio Sant Cugat, notícies.
6: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: I aquest serà l'últim dimecres de la temporada, que us oferirem un repàs per l'agenda de les activitats culturals que ofereix Sant Cugat de la mà de l'Eduard Jané. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia. Jo pensava que seria el penúltim.
0: Doncs no, perquè acabem temporada el 19 de juny, et tocaria el 24 de juny, que a més resulta que és Sant Joan i és festiu.
1: Ens acomiadem.
0: Mira, ho farem quadrar amb el final de temporada del Teatre Auditori, que no és tota la programació cultural, evidentment, de la ciutat, però sí que ens porta un bon gruix de propostes.
1: M'has tocat un tema que a mi em preocupa molt.
0: Ja sé que no t'agrada gens.
1: Gens ni mica.
0: Però els amants de la cultura que no es preocupin, perquè seguiran tenint molta comèdia fins a mitjan juliol.
1: Sí. Bueno, serien les dues primeres setmanes, jo no sé si s'acaba el 14, o serà el 13, o serà el 12, no, no ho tinc a la vista.
0: Doncs les dues primeres setmanes de ben segur. Escolta, entrem en matèria, amb això que a tu tant et preocupa, que és el final de temporada del Teatre Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat.
1: Home, s'acaba el dia 31 de maig. 31 de maig, que és el dia que, de fet, vàrem tancar l'anterior,
0: la
1: que en parlàvem, amb els imperdibles, aquest espectacle de dansa del Sonoma, de la Veronal. És un espectacle d'idea, direcció artística i geografia del Marco Morau. Aquí ja li van otorgar un Premi Nacional de Cultura de la Generalitat del 2025 per una carrera esplèndida d'èxits i encerts, com aquest espectacle. Diu, on un món únic i surrealista segur que et sorprendrà amb la força hipnòtica habitual d'aquest creador.
0: A mi em fa pensar en Salvador Dalí. Fixa't, no? Oníric, surrealista...
1: Sí.
0: També hi encaixaria.
1: Sí, segurament. Bueno, jo tinc ganes de veure-lo perquè em fa la feta que serà molt interessant. No cal dir-ho. Cap, quan arriba aquest moment, pues jo sempre dic el mateix, no? No entenc per què el teatre, un teatre com aquest, desapareix.
0: Doncs mira, hauràs de parlar amb el nou programador.
1: A veure, desapareix... Ui, sembla que ho tira fotut, eh?
0: O amb la directora.
1: Va per aquí. Però a veure, activitats programades oficialment desapareixen, s'acaben el dia 31, però en canvi el teatre continua funcionant tot el mes, amb moltes activitats, que són finals de carrera, finals d'estudis, dansa, algunes empreses que poden fer algun tipus de concert. Escolta'm, i a més el dia 7 de juny hi ha una cosa anunciada que és Ramita de Limón Verde, de l'Escola de Color Dansa.
0: Bueno, per això era verde.
1: Llavors, aquesta Escola de Color Dansa et presenta...
0: Pots riure, Oriol, l'acudit dolent.
1: A partir de l'olor i del color de les flors, crea les possibilitats de que els cossos interpretin aquests olors i aquests colors. Què et sembla?
0: Bé.
1: Oi?
0: Escolta.
1: Jo ho repeteixo.
0: Jo sempre estic disposada que em sorprenguin.
1: El teatre no para.
0: No para, no
1: però
0: s'atura.
1: No fa res pel públic, diguéssim, normal.
0: Ha de descansar, ha de deixar. Són com les relacions, sí, que han de separar-se una mica per tornar a entrar en fugositat quan comenci la nova temporada, Eduard.
1: Ai, sí. En fi, veiem que estigui així. Ja em sembla també un concert de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat per l'empresa Occident, que és una de les seves...
0: Patrocinadores principals.
1: ...més importants. Ojalà que n'hi haguessin algunes més, però aquest és un altre tema. I també el diumenge 31 s'acaba la temporada, la continuada, del Consell de Teatre a la Nau de Cultura de Vall d'Oreig amb Jo Tarzan, que és un espectacle de titelles amb una escenografia i una banda sonora, diuen, que màgica us farà connectar amb l'instint més salvatge i animal. Hòstia, no sé si per nens això del més salvatge i animal, eh?
0: Sí, home, ja ho són els nens de salvatges i animals, o ja ho haurien de ser, no?
1: Però animals ho som tots.
0: Quan toca, clar.
1: Animals
0: i de salvatges, déu-n'hi-do, alguns. Sí, home, si ho deixem al teatre encara millor.
1: Bueno, també passa el mateix, que arriba al final... I escolta'm...
0: Al juny s'acaba tot, Eduard.
1: Què hi farem?
0: Arriba la calor i es tanca tot.
1: Què hi farem? Però no és així, eh? No és així perquè...
0: Hi ha més coses.
1: Es presenta el 12è cicle de concerts a l'aire lliure de Vall d'Oreig, o sigui que continua Vall d'Oreig, que passa que per culpa de la peste porcina s'ha de canviar de lloc.
0: No ho tindrem a Can Montmany.
1: Exactament, perquè a Can Montmany ho tenim al passatge de Can Bor. No sona bé. Això de Can Bor no sona bé.
0: A mi m'agrada més Can Montmany, però clar, què hi farem? Si la peste porcina no ens deixa gaudir... de la natura que ens envolta, doncs a Can Bort.
1: Què farem?
0: Escolta, els concerts segur que seran meravellosos,
1: hi ha,
0: no?
1: Hi ha tres
0: Quantes
1: concerts,
0: propostes hi ha?
1: Tres concerts, el primer dissabte 6 a les 21:45 amb en Manu Guix.
0: Presenta nou àlbum, a més a més.
1: Piano i veu, o sigui que ho fa molt bé, interpreta les seves pròpies cançons. El segon, el dissabte 13, amb Neus Plana Quartet, violinista, percussionista, ella, que presenta música que fusiona jazz i flamenc. Jo no la conec, Vaig a dir que no la conec, o sigui que no puc dir... Així com en Manu Guix segur que serà un bon concert, aquest m'imagino que també, però no la conec. I el dissabte 20, a la Petita Sinfonia, un concert de l'Ensemble Pirent, de 6 components, violins, viola, violoncel, contrabaix i clave.
0: Molta corda.
1: Amb en Jordi Reguant. La clave que va marcant serà com la direcció. Que presenta, diu, un viatge des de Vivaldi fins a Mozart amb Mont Richter i Haydn pel mig. L'espai de proximitat a mi m'agrada molt en totes les coses, sobretot en la música. Però jo penso que en aquest cas, com passa també... Mira, quan estava fent la Masia de Can Montmany, de tant en tant se sentien uns ocellets, se sentia una granota d'un cor que proper allà. Aquí sentirem...
0: Uns altres animals salvatges.
1: Perquè, a més, és curiós com en alguns espais la gent sembla que tingui més pressa i accelera. Jo dic, hòstia, tio, però si jo a la cantonada d'aquí 50 metres has de parar. I, en canvi, accelera.
0: Veurem com funciona aquesta edició. El que no para són els concerts en petit format de la Pua, el Bocamoll, el Torreblanca.
1: Sí, però no paren, però fixa't que només...
0: Però tampoc segueixen.
1: Sí, exactament. Només n'hi han dos més, que seria el dijous 4, sempre a la mateixa hora, a les 20 hores, o a les 8 post-meridian, del capvespre, que dic jo, el duo Yalá, interpretant salsa, però vinculada al
0: Festival Sant Cublac.
1: El Sant Cublac, que diuen Connection, que queda més internacional, això de Connection,
0: Sí.
1: El Connection. El dijous, dia 11, el duo Chuac Chuac. Com et sona, Chuac Chuac?
0: Anna, que has tripat, et diré, però segur que té un sentit.
1: És que cançó pop. I el dijous 18, he dit dos, no, que són tres. Són tres. El 4, l'11 i el 18. El grup A Revisar. En aquest cas és un quartet de covers, de fusió llatina, i se'ns acabó.
0: Fins aquí hem arribat.
1: Fins aquí hem arribat.
0: Però ens has parlat del Sant Cublac, que arriba a la ciutat en la seva, diré de memòria, 13a edició.
1: Exactament. Dotzena.
0: Dotzena? Doncs m'he equivocat d'una. Exacte, no, la 13a.
1: Falta un any o més,
0: Ja ho tenim aquí, ja ho tenim aquí. Enric, segur que ja hi està treballant al Festival de Música Negra de la ciutat.
1: Home, la veritat és que està molt bé, perquè venen moltíssima gent, i jazz, afrobeat, salsa, rumba, reggae, neo-soul, a mi m'agrada això d'aquests... No fem soul, fem neo-soul.
0: Bueno, és una reinterpretació.
1: Bueno, val, d'acord, no hi ha problema. Mentre ho anuncien, després que soni bé.
0: Segur.
1: Música de l'Àfrica, del Caribe, de l'Europa, explorant el que s'ha qualificat de viatge d'anada i tornada a la música afrodescendent. Això és veritat.
0: Sí, senyor. Aquests contactes que hi havia entre les cultures, malauradament per l'esclavisme moltes vegades, i també pels mariners d'Europa que viatjaven fins al Carib o Amèrica, i es va fer aquesta fusió musical. De quin tenim les habaneres, sense anar més lluny?
1: Exactament. Les habaneres, i tenim també bastantes més coses.
0: La rumba.
1: La rumba, la samba, el xa-xa-xa.
0: També?
1: Home, jo no sé si xuac-xuac farà alguna cosa de xa-xa-xa.
0: Hi haurem d'anar.
1: Probablement. Bueno, jo penso que de totes maneres que el conjunt està molt bé. Comença el dijous 11 amb un pregó del cantant afrocatalà Banyolí, el Daura Mangara, als jardins del monestir.
0: Molt bé. El vam tenir aquí al Faves Comptades fent una entrevista que podeu recuperar a la web.
1: Fa pocs dies?
0: No, perdona, el Daura Mangara no. Vam tenir el president de la JAC. No confonguem les coses.
1: Bueno, que també estarà aquí, també participarà.
0: És en nom de la JAC, que també fa una altra activitat a Cal Temerari.
1: Sí.
0: Però el Daura Mangara és de Banyoles i el president de la JAC és d'aquí, de Sant Cugat.
1: El dimecres dia 10 a Cal Temerari, com dius molt bé, a taula explicant la temàtica, la part ideològica amb un documental, Negres de Catalunya... La Catalunya esclavista, una taula rodona, una per la JAC, Efectivament, però aquí no posava, no tinc el nom. És el, dius tu?
0: Conté, de cognom, i ara no recordo el nom perquè sóc terrible. El buscarem i, si no, els nostres oients ho poden recuperar a la web. El vam entrevistar dilluns de fa un parell de setmanes.
1: Molt bé, doncs el dissabte 13 a les 19 a Forlatín Jamstar, All Stars, amb el grup de ballarins de la salsa local, Pinya amb Salsa.
0: I tant, es troben sovint al Café Belgrado. Molta marxa.
1: I a les 19.30, Niu Sabrosura, i després el cubano Joao del Monte. Barreja música tradicional cubana, flamenco i hip-hop. Hòstia, déu-n'hi-do, no?
0: Una passada.
1: Aquesta barreja?
0: Una passada.
1: A l'hora de
0: ja veritat... d'anar.
2: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: Jo penso que Guiri Loco...
0: Això ja no.
1: No sé si és un cognom.
0: No ho sabem, no ho sabem, se l'hauria de preguntar.
1: O si és una altra cosa. I el, que és cubà, i el Memi Silac cantant afrocatalana. I el diumenge 14 comença a les 11 del matí amb activitats familiars, amb taller de percussió, senegalès Mamadou Boga i el grup de teatre colombià Avià i Ala. Per acabar, vermut.
0: Amb uns vinils. Clar que sí. No, vermut amb música sempre és un millor vermut.
1: Exactament.
0: I marxem cap a la Unió Sant Cugatenca, on també hi ha dues propostes al mes de juny.
1: Bueno, hi ha dues ofertes. Aquest de mes de juny, el dia 6 a les 19, torna els Rizomes, que ja havien fet l'any passat, que va estar molt bé. Diu l'Arrel, subtítol Arrel Desordenada, amb les bares Sant Cugat, a Tacones, les bares Manresa, que és com a convidat, i les puntaires de Sant Cugat, música, ball i participació pública, si es vol. I també teatre, en aquest cas, doncs farà el Casal de Mirasol, que és raro això, i el divendres dia 12 a les 20 hores amb La Ratera d'Agatha Christie, interpretada per la jove companyia dels tallers de teatre Silvia Cervant, que és una obra que a Londres fa més de 50 anys que es fa contínuament, sense deixar de fer-la mai més. Jo la veritat és que tinc moltes ganes de poder dir alguna cosa més sobre el Teatre de la Unió, i fa dos dies es va fer un tipus de pre-anunciat i per intentar crear un espectacle a l'octubre o al novembre, a veure si efectivament això és possible. M'agrada veure-ho, tinc moltes ganes, que m'arribi temps, si us plau.
0: I... Esperem que sí, home.
1: No, ho dic de veritat, perquè és que han passat molts anys, eh? Han passat molts anys, en fi. I finalment cal dir que tenim música per la Festa Major.
0: Vinga. Ei. Cartell, què?
1: Cartell, home, el cartell està bé.
0: Sí, el podíem endevinar una mica, eh? Són els que estan de moda.
1: Sí.
0: Totes les festes majors.
1: El que
0: passa
1: que ja ho sabem, en aquest moment, doncs, el que faran serà, doncs, el passa de Barcelona per una banda, també el passa d'Octavià per una altra, molt bé. Tothom està amunt i avall, fantàstic. Jo sempre em pregunto el mateix, i per què no fem una cosa dins del Teatre Auditori, al dins de la Festa Major?
0: Doncs haurem de preguntar als polítics.
1: Preguntem-los-hi.
0: Vinga.
1: Els hi preguntem l'any que ve.
0: Emplaçat estàs.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
4: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
7: Ah, no tens mans?
8: Sí! Yeah, quina hòstia tens!
6: Sexe a la primera cita, sí o no?
9: Aquesta...
10: Oh, bon menjar!
11: I mal menjar.
10: Hola!
11: Ah, spoiler, per cert.
6: Carinyo, paga un psicòleg.
10: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
12: Com es diu això?
6: Poliamor.
11: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
8: Que flac.
12: No entrem en aquest tema.
11: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors, ara?
12: Oi que sí?
10: Que sí, digues que sí.
12: Sí.
6: De verdad.
13: Ja disponible a cugat.cat.
12: Mare meva.
14: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
15: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'Isdai Miabreu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18 anys que viu a Sant Cugat, ha patit violència masclista i ara fa 6 anys que es va separar de la seva parella. Avui ve al programa a explicar-nos la seva història, les seves vivències. Però saludem primer la l'Isdaimi. L'Isdaimi, com estàs?
1: Molt bé, Carme. Molt agraïda d'aquest espai, sobretot perquè he conegut molta gent i és una manera de donar veu a totes aquelles històries de gent que emigra i que d'alguna manera, quan ho fa amb un somni, amb il·lusions, i és el cas de la Shirley, que no va venir directament aquí a Catalunya, sinó va viure un temps a l'Argentina. Però sí que fa 18 anys que viu aquí i va patir una sèrie de circumstàncies que la van afectar molt, però afortunadament fa 6 anys...
0: L'han enfortit ara.
1: Sí, ara.
0: L'han enfortit.
1: Sí.
0: Anem a saludar-la.
1: Fa 6 anys que ja va començar aquesta nova etapa.
0: Aquest renaixement, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Shirley, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquest espai.
0: I escolta'm una cosa, d'on ets?
2: De Paraguai.
0: De Paraguai. I tu vas sortir del Paraguai quan?
2: Quan vaig tenir 14 anys.
0: 14 anys?
2: Sí, la meva mare se va divorciar i va decidir que havia de començar en un lloc nou i ens hem traslladat a l'Argentina i ahir he estat fins als 27 anys.
0: Fins als 27 anys?
2: Sí.
0: Vas estar a l'Argentina?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I vau marxar les dues o hi havia algun membre més de la família? O
2: de
0: tu
2: Paraguai
0: sola?
2: Marxen... Sí. No, només les dues.
0: Les dues.
2: Jo tinc un germà, però no, ell va decidir quedar-se a Paraguai.
0: Ah, molt bé.
1: I després, com vas decidir venir cap a Catalunya?
2: Pues no va ser per una decisió ni econòmica, ni per falta de recurs, ni ninguna d'aquestes coses. Vaig estar en parella i...
1: A l'Argentina.
2: A l'Argentina, sí, com un argentí, i va estar separant i volia conèixer més coses. Sentia com que estava... com que havia viscut moltes coses des de molt jove, i que no havia pensat en que jo necessitava conèixer més. I va decidir viajar aquí a Espanya, perquè tenia dos tiets a Terrassa.
0: Ah, mira.
2: Sí, que van estar un temps aquí i he aprofitat per venir a estar amb ells primer. Només 15 dies, perquè després ja...
0: Sí, vas venir a provar, a veure què tal,
2: sí.
0: No? A conèixer això.
2: Sí.
1: I després... Sant Cugat, per què?
2: Perquè va començar a treballar en Valdoreix, en una casa, fent de cangurets i van empadronar-me aquí i sempre va terminar, sempre estar al voltant de lo que és Sant Cugat.
0: O sigui, tu vas venir sola?
2: Sola.
0: Mm-hmm. Vas deixar la teva història en parella a l'Argentina?
2: Sí.
0: Sí? I la teva intenció era quedar-te aquí a...
2: Un temps.
0: Un temps.
2: Només un temps.
1: I vas conèixer una persona.
2: Als 8 mesos vaig conèixer el que va ser després el meu marit i pare dels meus fills. I clar, tot no va ser perfecte. I va, a poc a poc, pues, va començar a viure una situació en què mai havia pensat que podria vivir aquí a Espanya, no? I vaig començar a patir violència de gènere de forma psicològica i poc a poc pues, termines en una situació que no podia sortir. Vaig tenir dos fills i he estat pues, en aquesta situació.
0: Una situació complicada.
2: Sí.
0: Sobretot perquè els teus fills eren petits.
2: Sí, quan vas separar eren molt petits, encara eren molt petits, i clar, penses a on aniré, perquè en aquell moment ja no estava ninguna família meva aquí en Espanya, i clar, aquesta situació me donava molta por. No treballava i clar, és difícil, con dos fills, tornar a començar.
1: I quan comences a adonar-te que estaves patint aquesta situació tan complicada de violència?
2: Adonar-te, de certa manera, en dones compte, però clar, la situació també no tenia la manera de sortir, pues em sentes una mica atrapada en la situació. Però el moment que va decidir i que ja no vaig pensar en les conseqüències, va ser el moment que vaig sentir que els meus fills també estaven en perill. Mm-hmm. I això ja no podia permitir-lo d'alguna manera.
1: I clar, quan una persona es troba en una situació com aquesta, s'oblida d'una manera d'un mateix,
2: sí,
1: no?
2: Sí, t'oblides de tu. Però quan ens dones compte que no només estàs tu, sinó també estan els teus fills, uh-huh, i ja això no podem permetir.
1: Clar,
2: ja,
1: tu,
2: com a mare, ja no podia permetir això.
1: Tu, dins d'aquella relació, no podies treballar, no podies fer res, no?
2: No.
1: Vida social...
2: No. No tenia amics.
1: Només a casa.
2: A casa, els meus fills.
1: I estava
2: molt controlada de moltes maneres, econòmicament, socialment. Clar, estava atrapada d'alguna manera, com d'una manera de dir-lo. Però

0: a vegades sortir de la zona de confort.
1: Sí.
0: O lo que...
1: Bueno, sobretot si no
0: pensem
1: tens,
0: que és la zona de confort.
1: Si no tens una xarxa familiar, sí, ni recursos, que és la situació en què es trobava,
2: és
1: es trobava ella.
2: És una mica més complicat.
1: I com fas per trencar amb tot això?
2: La veritat que va tenir molta sort, perquè aquí al poble pues, vaig tenir molta ajuda, des de ja tenint la part de serveis socials, tenint també la part del... de... vaig tenir la sort de que vaig trobar una dona que va creure molt en mi, en la meva situació, i se va volcar totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat. Va volcar-se en la situació. Per mi va ser com tenir una segona mare. Mm-hmm. I va ser aquí a Sant Cugat.
0: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat.
2: Ja,
0: aquesta connexió amb aquesta gent,
2: no,
0: ja estava separada.
2: Va ser després d'un dia que va trucar a la policia.
0: Ah, ja.
2: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat i especialment aquesta dona. Perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. Entonces necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir. Cauran.
0: Sí. Així mateixa, sí.
2: Sí, sí, sí, però clar.
1: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
2: Sí, els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar. I m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins a ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
1: Ara actualment treballes?
2: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contracte i estic en la recerca de feina.
1: Uh-huh.
2: Però intentant de trobar...
0: Però perquè... sí que treballava a l'Ajuntament, no?, d'aquí de Sant Cugat.
2: No, a l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
1: Uh-huh. I quin tipus de feina busques?
2: Auxiliar administratiu, que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
0: I els seus fills, quina edat tens?
2: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
0: 16.
2: Sí, ja estan ja una mica més independents. Són nens que fan esport. Estan aquí a la Guinardera fent atletisme.
1: Uh-huh.
2: El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques. Li agrada molt.
1: Mira que bé.
2: Sí, la veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se una mica contingut i també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
1: d'un grup, d'un col·lectiu.
2: Sí, d'un col·lectiu. I això les ha ajudat molt. Estan molt, molt contents.
1: Podem dir que ja esteu superada, doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
2: sí,
1: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta

0: que tu puguis trobar una feina, no?, que també et doni a tu una seguretat, una tranquil·litat
1: financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica, bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, i però després quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional, pues comences a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar. Van ser molts factors que no han ajudat.
2: Clar, perquè tu vius sola aquí.
1: Sí, no tenim família aquí.
2: Clar, i sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
1: No.
0: Ja no hi són.
1: Ja no hi són. No. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
0: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país veient tot el que has viscut fins ara o no t'ho has...
1: Primerament no.
0: No t'ho has plantejat.
3: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
1: No, clar, perquè de certa manera pues, no s'han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no?
0: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part del pare?
1: No tenim.
0: No?
1: No. Ja, jo 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja, com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja pot parlar, però tampoc hi ha molt interès des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
0: Vaja.
2: I creus que la societat ara valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes, fins i tot sorsejant superant obstacles o com és la violència masclista o...
1: Jo no crec que avui en dia sí que comença a escoltar
2: perquè
1: més.
2: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això, de la violència masclista.
1: Sí.
2: Però
1: clar, quan em trobes en aquell lloc, com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat. Però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
0: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
1: Treballant? Especialment.
0: O sigui, de moment una feina?
1: Sí.
0: Això et faria contenta?
1: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
0: A part de català, què t'agradaria estudiar?
1: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobasse feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu somni. Sí? Espero poder arribar.
2: Segur. Segur, a poc a poc, de mica en mica. Com a...
1: Sí, sí, de mica en mica s'omple la pica.
0: Això diuen. Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
2: No, jo quan parlava amb la Shirley, parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
0: Sí, que no t'ho hem preguntat. I, com us vau conèixer?
2: I ella em va explicar la seva història, alguna part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta història, i crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada, perquè...
0: És l'últim capítol.
2: És l'últim capítol.
0: De mal cor a la mà.
2: Sí, sí, sí.
0: Que hem conegut tantes històries.
2: Sí, d'unidó,
0: A veure si aconseguim que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç. Shirley?
1: Molt bé.
0: A les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
1: Moltes gràcies.
0: Que del forat també se surt.
1: Sí, sí, sí, i tant. Mm?
0: I Lisdaimi, que tinguis un bon estiu.
2: Igualment.
0: I a veure la temporada que ve si continuem explicant més històries. Amb el cor a la mà.
2: Estic a l'espera.
0: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: d'aquest divendres, amb aquesta sintonia que és la porta d'entrada al cap de setmana, i jo diria fins i tot que a l'estiu, perquè a més amb les altes temperatures que estem tenint, però vaja, no ens embolicarem perquè hem d'anar de cara a barraca. Anem a parlar de la crònica social, de la crònica rosa. Amb qui ho fem? Doncs amb l'Eva Garrido, Cuca Fernández. Cuca Fernández, Eva Garrido, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí, no?
2: Sí. Molta calor.
0: Veus?
2: Sí.
0: Ja ho deia, estiu, si és que...
1: Per mi el problema de la calor és que, per exemple, no, els oients no ens veuen, però la Cuca avui ve molt fresqueta, i la Carme, oi, quan has entrat, t'ha dit, oh, que fresqueta acabes, i vas amb les cames a l'aire.
2: Ensenyant pantorrilles.
1: I és que el problema de la calor, jo que sóc calorosa, és aquest, és que hi arriba un moment que ja no saps què treure't, ja no saps com vestir-te. Bueno, a l'hivern et pots anar posant capes.
0: Els detractors de l'estiu diuen això, que amb la calor és impossible treure-te-la de sobre,
1: ja no,
0: i en
1: pots...
0: canvi el fred sempre tens solució.
2: Clar, jo he vingut amb les xancles ja posades com si me n'anés a la piscina.
1: Ben fet.
2: O sigui, que allà, d'aquí...
0: I no m'estranyaria que te n'anessis a la piscina, què vols que et digui?
1: Aquí fem el que podem, posem l'aire condicionat a l'estudi i fem el que podem.
0: I podríem posar una piscina, també, no?
1: Sí,
0: una piscineta.
1: Inflable, aquí.
0: Mira,
1: sí.
0: Les de boles, doncs mira, treus les boles i poses aigua.
2: Jo, per arribar aquí, pujo al carrer Sant Marí. Amb això us ho dic tot.
0: I ara toca sol.
2: Home, uf, o sigui que ja sabeu que la pujadeta costa.
1: Sí.
0: Vinga, ara hi ha tema, hi ha cosetes...
1: A veure, no sé si estarà d'acord amb mi la Cuca, però les portades d'aquesta setmana són un avorriment. A mi m'agrada que hi hagi amor, que hi hagi exclusiva, no? Doncs, per exemple, l'exclusivón aquest de que l'Aitana Sánchez Gijón estava amb el Maxi Iglesias, doncs per mi em semblava un superexclusivón, no?
0: I era una finestreta, em sembla, no?
1: Sí. I aquesta setmana tot és molt agència...
2: Sí, no et dona la sensació que són portades una mica dels anys 2000? És com que ens hem anat una mica al passat, no?
0: Home,
1: de parelles...
0: El 2000 encara hi som, eh?
1: Sí.
2: Bueno, però vull dir el 2000, no el 2026, el 2000.
0: Tu vols dir dels 80, dels 90...
2: Bueno, una mica més cap allà, sí.
1: Sí.
2: Ah, el que m'ha sorprès és una de les finestretes, tu que parles d'amor ara.
1: Val. Vols que ho comentem ara,
0: vinga,
1: o esperem?
2: Anem,
1: com
2: anem
1: que...
2: tu vulguis.
0: Anem per ordre.
2: Posa
1: vinga,
2: ordre, posa
1: anem
2: ordre.
1: Per ordre, va. Per què diem que són avorrides? Doncs perquè a Lola tenim la Paloma Lago, que no sé si us en recordeu, la presentadora fa uns mesos, us en recordeu que va haver-hi aquell embolic perquè va posar una denúncia per una presumpta agressió sexual a la seva exparella, que era conseller a Galícia, i ell fins i tot va deixar el càrrec. Doncs bé, ha donat aquesta entrevista 16 mesos després, no?, de que s'arxivés el cas, perquè es va considerar que no hi havia prou proves contra l'exconseller Alfonso Villares, i això, la justícia va determinar que no hi havia indicis de culpabilitat. Llavors ella, en aquesta entrevista, 16 mesos després de que passés tot això, doncs, com sempre, s'ha obert, corazón,
2: bueno,
1: para el hola...
2: S'ha obert, però no diu res.
1: I no diu res, és que no diu res.
2: Sí,
1: bàsicament.
2: Haurà cobrat alguna coseta i ja està, no?
1: I ja està, sí. I després, mira... Sí,
0: sense pena ni glòria, no? Que
1: sí,
0: diuen per aquí.
1: Sí, després tenim en finestreta entrevista con Rafa Nadal, molt bé.
0: Què tal la
1: però
0: vida?
1: Però és un soso.
0: És soso.
2: La vida li va molt bé.
1: Però és que els esportistes... Oi, Carme, tu ho saps.
0: Depèn.
1: Són molt sossos, els esportistes.
0: Depèn, hi ha el...
1: Digue'm un esportista guai que...
0: Gamberro, el Piqué, per exemple.
1: Ai, va, però entén-me. Sí.
0: Què?
1: Bé, igual.
2: Sossos. Hi ha alguns més sossos i uns altres més. Et fan molt soroll els que no són sossos, però...
0: Clar, és veritat, els gamberros i els discrets.
2: A mi em crida molt l'atenció que els futbolistes sempre, molts d'ells, es casen tan joves i són pares tan joves.
1: Sí,
0: ja tenen la vida solucionada.
1: Perquè, sí. Sí, no? No? Perquè ho tenen com tot molt fet,
2: ja,
1: molt resolt... No?
2: Em sobta perquè són gent que la joventut potser no l'han viscut d'una manera desenfadada, llavors es fan grans com molt, molt d'hora, no?
0: Sí.
2: I clar, això...
1: I després problemes.
2: Jo ho trobaria.
0: Tenen una curta joventut.
1: Sí, i després, quan ja són pares i tot, llavors
0: volen
1: la joventut.
0: Que acabo de descobrir el món, que hi ha més gent.
1: Sí.
2: I llavors apareix l'efecte Peter Pan, no?
0: Sí. Ah, exacte.
1: Sí.
0: Exacte.
1: I llavors coneixem gent a locals i a discoteques i en la Traviesa.
2: I fan coses que sí. No han de fer.
1: Doncs va, a la revista Semana, doncs si a la Hola teníem la Paloma Lago, doncs a Semana tenim en Obregón, que havien estat emparentades, perquè no sé si ho estic dient bé o no, Cuca, però Paloma Lago havia estat casada,
2: sí,
1: amb un germà de l'Anna,
2: sí,
1: Obregón.
2: Sí, Javier García Obregón.
1: Doncs mira, doncs sí, sí. Aquí...
2: Que de fet el,
1: mica en família, el fill, aquesta setmana.
2: El fill que tenen en comú la Paloma Lago i el Javier s'ha casat fa poc temps, fa un, no sé si diria un mes i mig.
1: Per això, sí, mira, doncs tot d'en família. Hola, Paloma Lago, a Semana, en Obregón, perquè s'ha casat una neboda seva no gaire coneguda.
0: Això és de Photoshop?
2: No, això és el que et dic, que m'ha portat els anys, perquè el vestit... Posa, radiante la boda de su sobrina. He flipat amb el vestit.
0: Sembla el vestit de
2: l'Anna Obregón.
0: De la tonadillera.
2: No,
0: la núvia. La núvia sembla una tonadillera.
2: Bueno, la núvia...
0: El nuvi sembla un senyor antic.
2: Sí, per això us deia que les portades semblen de l'època de... Jo
0: I
2: sé,
0: i ella sembla que acaba de caure de l'arbre.
1: Sembla que vulgui anar de Jackie Kennedy amb aquest, bueno,
0: jo
1: amb aquest
0: imatge,
1: tocado.
0: Sí. Oi? Però jo aquesta imatge la veig com sobreposada.
1: Sí, clar.
0: Això és un muntatge. O sigui,
1: clar, no van sortir de l'església i aquí al costat l'Anna Obregón. Han posat l'Anna Obregón.
0: És horrorosa la fotografia aquesta.
2: És horrorosa, sí. Però és que el vestit tampoc li fa honor, eh? I li posen radiante, dic, hombre, radiante, jo a l'Anna Obregón l'he vist amb...
0: Però és una frase feta. Sí. Blanca i radiante va la nòvia, aquesta, mare i han aprofitat. Doncs
2: pues quan jo parlava de que ens havien anat anys enrere, parlava molt per aquesta portada, perquè em sembla dels anys, jo què sé.
1: I a més, a veure, que és que han fet el muntatge, imagino que és una parella que no ha fet cap exclusiva... Llavors, clar, la revista ha hagut de fer un muntatge amb qui és la persona famosa d'aquest casament, la seva tieta, Anna Obregón, doncs la posem en Photoshop, perquè imagino que en aquests nuvis no han fet cap exclusiva, així com a vegades a Lola, quan el Kiko Rivera es va casar amb la Irene Rosales i llavors posen amb la Pantoja, no, clar, aquí... Aquesta parella no, llavors per això imagino, no, Carme, que han posat emplantat aquí l'Anna Obregón perquè sembli aquí... Perquè aquesta noia és molt desconeguda, no és com la seva neboda la que fa pastissos,
0: escolta,
1: no és com l'Anna
0: Obregón,
1: aquesta és desconeguda.
0: Però escolta, en una portada que plantin això...
2: Ens falten notícies, la veritat.
1: Sí, perquè mira, si ens n'anem a lectures, fotografia d'agència, perquè veiem a Penélope Cruz al Festival de Cannes, perquè com que és una de les protagonistes de la pel·lícula de Los Javis, que s'ha endut la millor direcció per La Bola Negra, i es van dur una ovació de quasi 20 minuts, una ovació de les més llargues...
2: Va plorar i tot, eh?
1: Sí, sí.
2: Va emocionar.
1: Doncs, fotografia d'agència, que guapa està Penélope Cruz...
2: I vaig sentir, no sé si va ser a xarxes, que enmig del rodatge es veu que tenia que va tenir algun susto, no?, de malaltia.
1: Ell explica a la roda de premsa, a l'entrevista amb els periodistes, explica que quan estava enmig del rodatge tenia pendent unes proves mèdiques perquè no es trobava gaire bé i... Enmig del rodatge la truca al metge per dir-li que possiblement les proves, els resultats, han detectat que tenia un aneurisma cerebral. I clar, ella va pensar, estic aquí enmig del rodatge, jo no... Bueno, va intentar com
2: sostenir,
1: sí,
2: no, una mica
1: una mica la notícia, perquè és com, és que ara tota aquesta gent m'espera, no puc paralitzar aquest rodatge per entornar-me'n, o on fos, a fer-me més proves, perquè... I ella ho deia, que segurament m'haguessin esperat a que jo m'hagués fet més proves i hagués tornat, però jo no volia, perquè els rodatges, els tempos, la gent, l'equip... I després crec que explica que la torna a trucar al metge i li diu, no, tranquil·la, ha sortit tot bé al final. Ah. Que és mare meva,
2: quin susto.
1: Quin espant.
0: Sí, un ensurt interessant.
1: Va, i després, a 10 minuts, una parella que té... Hi ha gent que li cau bé aquesta parella i gent que no els hi cau bé, que hi ha gent que els hi desperta animadversió, que són Cristian Gálvez i Patricia, com es diu de cognom? La Patricia Pardo, presentadora
2: del Vamos a Ver
1: de Telecinco.
0: Ara el titular aquest.
1: I,
2: sí, perquè han sigut els presentadors del Papa.
1: Seran els
2: presentadors de l'aliment, de l'acte,
1: sí.
2: I s'ha retransmès a la televisió.
1: Llavors,
0: hi havien de buscar un titular catòlic.
2: És que ells viuen amb la fe catòlica. Ell ha comentat alguna vegada que la seva sogra, la mare de la Patricia Pardo, li ha despertat aquest, aquestes
0: no
2: ganes...
0: No sé què està passant últimament, però l'altre dia una notícia on es parlava de l'augment dels batejos de les persones ja adultes. Mm-hmm. Que dius, a veure, no és que sigui la marabunta, no?, que va a rebre el bautisme, però que sí, que cada vegada hi és una tendència a l'alça.
2: Home, vivim en una societat que tots necessitem una mica de búsqueda interior, eh? Hi ha gent que ho fa amb la religió, hi ha gent que ho fa amb les meditacions... A cada un ho viu com pot.
1: Mira, això de batejar-se o prendre algun sacrament quan ets gran, mira, el bo és que ho fas...
0: Estem molt malament,
1: perquè
0: eh?
1: Perquè no, com que bateges és una cosa, que quan et bateges ets un nadó i no podies decidir, però mira, clar, si ho fas d'adult, ho fas perquè ho vols de veritat.
2: Exacte.
1: Va, doncs, altres temes així que... Digues, comentar una finestreta que
2: m'ha sobtat molt, digues. Que és la relació del Brad Pitt amb la Irene... Ah, sí. Com es diu? Irene...
1: Inés de Ramon.
2: Ah, Irene sí. Rosales, m'anava
0: a sortir ara. Estan de moda, els cafeteros.
2: No, que porten 6 anys de relació.
1: 6 anys. Jo avui m'ha fet riure una cosa. Una tuitaire deia... Ja és mala sort, un espanyol així com que està amb el Brad Pitt, no?, que podria ser el somni doncs, de moltes noies i tal, i va i l'agafa en l'etapa on Brad Pitt parece mi tia la Pepa.
0: És un altre senyor antic, eh? Quina foto!
2: Sí, perquè l'anunci aquest que fa de Revolut, nena, mare meva, no sembla que tingui 60 anys, eh?
1: S'ha retocat massa ja i estem en la fase...
2: Però està molt guapo. Jo en aquest anunci el veig molt guapo. Ara aquí la foto que tu dius no, eh?
0: Clar, en aquesta foto sembla un altre senyor antic, eh?
1: Està en aquesta fase, com dèiem, de l'escassi, que sembla una senyora ja de tan recautxotats que estan. Doncs aquesta noia deia això. Diu, ja és mala sort que una noia d'aquí del país, de bandera, tralarí, tralarà... I va, i agafi el Brad Pitt en su època més recautxotada.
2: A mi m'ha cridat molt l'atenció que portin 6 anys i que no sabíem res d'aquesta dona.
1: No apareix gaire.
2: Es veu que ho tenen una mica...
0: I lo tranquil·la que deu estar aquesta noia.
2: Bueno, però és que jo he llegit una mica de notícia i posa que viuen junts. I dic, mare meva, però si no, aquesta dona jo no l'havia vist.
0: Però tu li vas explicar la teva vida a algú?
2: No, jo no, però jo no em dedico a això.
0: Bueno, treballes en els mitjans.
2: Bueno, si la tinc que explicar, doncs mira, tampoc tinc res que amagar, eh? O sigui que no...
1: Va, doncs va, ja que seguim amb parelles enamorades, també tenim en finestreta 10 minuts a Laura Escanés i a Joan Verdú, que estan enamoradíssims, no és cap novetat, perquè sempre estan penjant mostres d'amor a les xarxes socials, i 10 minuts els ha caçat en exclusiva a Mallorca perquè estaven celebrant l'aniversari del Joan Verdú, que ha fet 31 anys, i estaven en un vaixell, mira, com tu,
2: Cuca. Amb un catamaran. És que jo...
1: Vaig entrar
2: a la notícia.
1: Coincidir.
2: Bueno, explicar una mica que jo vaig estar la setmana passada a Mallorca. Mira, me'ls podia haver trobat.
1: I tant.
2: Perquè vam agafar també un catamaran. I quan he vist la notícia, he pensat que seria la mateixa empresa. O sigui, no he investigat gaire perquè he pensat, tampoc no cal, no?, digui l'empresa, però crec que el vaixell...
0: Tu t'imagines que te'ls trobes allà? Què fas?
2: Doncs res, doncs els hi preguntaria alguna cosa. I us portaria alguna notícia.
0: Ah,
2: em va dir el patró que havia tingut últimament algun famós. Però no em va dir la Laura Escanes, em va dir la Samantha Vallejo Nájera, la del Masterchef.
1: Sí, la germana del Colate, també. Sí, coneguda com també la germana del Colate. No, si ara és l'època, tots ara se'n van cap a Menorca, cap a Eivissa, cap a Formentera, tots se'n van cap allà.
2: Bueno, Mallorca, jo no sé si és el destí, perquè està ple d'estrangers, eh? O sigui, si et tinc que dir, està preciosa, la illa està meravellosa, però clar, no és dir bon dia, és dir good morning, és sopar
1: també?
2: A les 8:30 perquè a les 11:30 ens estan tancant el restaurant.
0: Això és una colonització, eh?
2: Però brutal, eh? Brutal, o sigui...
0: Aquí a Sant Cugat no sé si ho heu notat, però també se sent parlar més anglès que una altra cosa.
2: Bueno, francès últimament, eh?
0: Francès, anglès i el que vulguis.
2: Sí. Això és veritat.
0: Vinga, noies, fava?
1: Vinga, hi ha fava i saps per qui és la fava? Va, a veure, la fava és per... María José Campanario, i tu diràs, a Sant de què María José apareix si no ha vingut a cap portada? Doncs mireu, el David Andújar, que és un creador de contingut que posa molt d'humor i ironia en els seus vídeos, doncs va dedicar un vídeo ara fa uns dies a aquesta entrevista que va donar la Jules Janeiro, dient que volia ser una superestrella.
0: Ah, sí.
1: I aquest noi deia, no acabo d'entendre, aquesta noia fa uns mesos volia ser anònima i ara vol ser una superestrella. Tot això amb molt d'humor i ironia. Doncs María José Campanario ha fregit a comentaris el vídeo d'aquest noi amb coses com ataques a les mujeres, ataques a niñas gratuitamente porque sí...
2: Que si tu opinión es libre, pero que le llames mono cabra, igual está un poquito feo, ¿no?
1: Sí.
2: Bueno, però està, això ho van dir ells, que la seva nena no era un mono de fèria.
1: No, però ell, en el vídeo, ell ho diu, perquè l'ha contestat en tots aquests comentaris, i ell diu, yo solo he dicho que vuestra hija sale en las portadas desde que era un mono, como diciendo...
0: Un mono de feria.
1: Desde que era pequeñita. Claro, i lo de la cabra, ja. Perquè la cabra tira al monte, que és un refrán. Clar. Llavors, aquest noi ha acabat
2: molt
1: dient...
2: Molt ben portat, el David Andújar.
1: Aquest noi ha acabat dient, mira, Maria José, pren-t'ho amb calma.
2: Maryland. És com es diu en l'Instagram.
1: Pren-t'ho amb calma, perquè la teva filla tot just acaba de començar en aquest món, i si no, i per ventilar-es molt.
2: Sí, sí. La critiquem i li donem la fava no per lo que diu, sinó per com ho diu. Perquè ho diu una mica amb soberbia, eh? Així, sí. A la premsa l'ataca a vegades una mica rara.
0: Això ja ho tenen, ja ho tenen. Senyores, que tingueu molt bon cap de setmana.
2: Igualment.
0: Ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau. I a vosaltres també, fins dilluns a partir de les 10 del matí. Aprofiteu dissabte i diumenge.
3: Is not available at present. Please leave your message after the beep. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Aviat ja tenim aquí els àpats de revetlla, de festa major, de final de curs, de comiat, perquè ve l'estiu, sobretot sopars, quan fa la, quan la calor afluixa i ve més de gust menjar i fer petar la, la xerrada, és quan arriben aquests moments. Són àpats que coincideixen amb l'arribada de certs productes de temporada, juntament amb les altes temperatures. Configuren un receptari ampli on la frescor s'imposa a la barreja d'ingredients dolços i salats, i és, de fet, quan està més permesa que mai. Avui us proposem un menú complet de revetlla per celebrar l'arribada de l'estiu. I ho farem amb el Manel Guirado, que és el nostre prescriptor gastronòmic, no?
1: Què tal?
0: I com estàs?
1: Jo bé.
0: Ah, molt bé. Sí, és sí. Que no et sentia.
1: Sí, sí.
0: Aquí estic. Celebració, festa, coseta fresca, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Quines són
1: però les... que faci il·lusió.
0: Allò que... per on comencem?
1: Mira, jo us plantejava un menú, diguem-ne.
0: Vale.
1: Val? La idea és, ens centrem més en aquestes això, revetlles i sopars de nit, potser ve més de gust treballar-se una miqueta o menjar una mica més que no pas durant el dia que fa més calor, i a més hi ha molta celebració, no? Revetlles, Sant Joan, festes majors, o simplement això, com dèiem, comiats d'estiu, etc. Prepareu també la glaçonera, les copes i el llevetaps, perquè us proposaré també amb cada un dels plats que anirem dient.
0: Maridatge.
1: Idees.
0: Val.
1: No és obligatori, òbviament, igual que no és obligatori tota la resta del que diré. Llavors, com que és un menú, doncs començarem, si us sembla, pels aperitius. D'acord? Els aperitius, sobretot, és la part en què volem doncs, començar a rebre, si de cas, els convidats, poder xerrar una estona, no estar molt atabalats a la cuina, o si ho estem... que els aperitius no ens molestin gaire, per tant, jo aniria a coses, diguem-ne, fàcils, fredes, que pràcticament tot el menú d'avui serà fred, no tot, però quasi. I començaria, per exemple, amb tot el món dels envinagrats i els fermentats vegetals, no només vegetals, però principalment, que és un tema que aquí, bàsicament, el centrem amb les olives, ens pensem que només hi ha les olives, i hi ha tot un món darrere superinteressant, que hi ha, que té detractors, potser, però hi ha gent a qui ens agrada molt i, per tant, jo aquí trenco una llança a favor d'ells. És a dir, tot el que són els cogombrets, les cebetes, les pastanaguetes, allò que a Múrcia ho piquen i diuen variantes, doncs això, és boníssim, supersaludable i, a més, és aperitiu, perquè el tenir aquest àcid fa que ens entri gana. Que ens ho volem treballar més, podem fer o comprar... les típiques banderilles, les Hildes, totes sí. Aquestes històries, que ara hi ha una moda, o hi ha hagut en els últims anys una moda, i trobem variants xulíssimes. Banderilles que porten formatge, que porten salmó fumat, que porten el que vulgueu. Hilda tradicional, que li podem afegir tomàquet sec, que li podem afegir carxofetes, que podem fer el que ens doni la gana. O inclús ens podem fer nosaltres els propis envinagrats, fent, diguem-ne, basant-nos en la tradició japonesa, que fan el sunomono. Podeu agafar, per exemple, el cogombre, raves, ceba, pastanaga, els talleu a llasques fines o a juliana, i els amaniu amb vinagre d'arròs, si no en teniu de poma, sal, sucre, i si voleu un reixet de salsa de soja. I això ho deixeu reposar una horeta a la nevera.
0: Només?
1: Sí. Sí, una o dues horetes. És molt express, és molt ràpid. I al final una mica de cesa amb torradet per sobre, per exemple, i això és un aperitiu super sa i super bo. Per exemple, què més podríem fer? Home, si llavors ens posem ja una miqueta amb el món del maridatge, amb aquest tipus de coses, doncs home, aniria amb un vermut o un aperitiu amarg, alguna cosa d'aquestes, no? Ja que comencem.
0: Sí,
1: clar, a més el vermut és amarg, és dolç, és àcid, però la dolçor que ajuda és que precisament no ens interfereixi amb el vinagre. Els vinagres, els envinagrats són molt complicats amb la beguda, però un vermut o alguna beguda d'aquestes, o un negroni, vull dir que un dia és un dia, o un esprits d'aquests, doncs funcionen molt bé. Que voleu una cosa més de tota la vida, una cervesa d'aquestes lagers,
0: també,
1: pils,
0: també.
1: Amb els vinagres funciona molt bé, i si no, jo sóc un gran aficionat als vins de Xerès, llavors aquí és una bona ocasió per obrir una ampolla de manzanilla, i això queda fantàstic.
0: Sí?
1: Sí.
0: Bueno, això va a gustos.
1: Si t'agrada. Clar,
0: no, clar,
1: si t'agrada. Però és una bona ocasió per provar aquest tipus de vins. També podem optar als aperitius pels peixos fumats i salats. Fàcils de servir, això et ve donat, vas a una bona bacallaneria o botiga especialitzada, fas una taula de salmó, de bacallà, d'arengada, de sardina fumats, que els pots acompanyar amb un bon pa, mantega, algun formatge d'aquests Aquí ja anava la part salada, la part de tot això. Però sí, fumats, bé, també podríem trobar saïto fumat, més raro, però sí. Pa amb mantega, algun formatge tipus crema, alguna cosa d'aquestes els hi queda fantàstic, o si no, el que et deia, peixos salats, si vols afegir amb els saïtons amb vinagre, com pot ser el bonítol salat, l'anxova, la moixama, coses que es fan molt per la zona de baix, doncs de Múrcia,
0: Màlaga... Sí, una moixama amb unes ametlletes.
1: Exacte. Oli d'oliva, no necessita res més.
0: Fantàstic.
1: Podem mantenir el fino i la manzanilla per maridar, però si estem amb diguem-ne, en plan més fumat, doncs un vi blanc amb una bona acidesa, tipus un chardonnay, un albariño, un macabeu més de la terra, però que sigui acidet, això, fantàstic per començar. Val? Sense criança, sense res, una cosa més fresca. Si voleu treballar una mica més, dues idees que us dono. Per una banda, preparar els vostres seitons amb vinagre, per això deia, espera que parlarem dels seitons. Fàcil, també, recepta basada en Japó. Que ens els obrin.
0: Sí.
1: Els congeleu 48 hores pel tema nisakis, descongeleu. Els rebosseu amb sal 10 minuts, rebossats, perquè suïn aigua i es concentrin. Els esbandiu i els poseu a dintre d'un bany de vinagre d'arròs o poma i aigua a parts iguals, mitja horeta. Els traieu d'allà, els assequeu, els cobriu amb oli vegetal o d'oliva i els podeu deixar reposar 2 o 3 horetes a la nevera. Però és exprés i per dintre queden una mica més cruets i no tan secs com els tradicionals i no tan forts de vinagre. Boníssim.
0: Oh,
1: o si no, ho podeu treballar, per exemple, uns musclos, que també és temporada, començàvem amb el musclo del Delta, i jo els faig, per exemple, com si fos un curri tailandès. Llavors tu fas un saltejadet de ceba, pebrot, all i gingebre i poses una mica de pasta de curri d'aquests tailandès que pots comprar en botiga, més igual si és el vermell, el verd o el groc, una bona cullerada, remenes, cobreixes amb llet de coco i fas un xup-xup. En paral·lel has bullit has obert els musclos al vapor, reserves el suc, i llavors ja tu hi tires els musclos allà dintre, una mica del seu suc per donar el punt de sal, i a últim moment acaba refrescant amb una miqueta de suc de llima i fulles de menta, coriandre, alfabra, el que vulguis. Remenes, això és un aperitiu al·lucinant. Passem als entrants?
0: Oh, i tant. Home, i tant. Clar,
1: tot això
0: no ens quedarem aquí, només.
1: Tot això és de peu, fins ara. És a dir,
0: sí.
1: Són coses de peu, fàcils, etcètera. Val? Perdó, pels musclos,
0: sí.
1: Un vi rosat o un escumós rosat?
0: Val.
1: Prova-ho. Però que tingui ja certa potència.
0: Que no em prenc un rosat.
1: Doncs cada vegada se'ls fan més bons, perquè s'ha posat de moda internacionalment, que no aquí, ara és un bon moment, perquè trobem cada vegada més vins rosats de qualitat.
0: Producte bo.
1: Sí, molt bons.
0: Entrants.
1: Ens seiem a taula, val? O sigui, els entrants ja seiem a taula, per tant, aprofitem fer coses que requereixin coberts, etc. Dos possibilitats, o que poden entrar les dues. Primer, món amanides. Jo crec que és el gran moment, hem de menjar més verdura, hem de menjar més fulla, la gent no menja gaire amanida i menja encara quan la posen allà al mig amb la resta de menjar. La gent es llença a la proteïna i l'amanida sempre queda. Llavors, comencem amb una amanida i no traiem res més, la meva recomanació. No, ara toca l'amanida. Hi ha alguna cosa més? Sí, després.
0: Sí.
1: Llavors, aprofitem ara que hi ha uns enciams fantàstics, deixem les bosses preparades a part, això és pel dia de cada dia, i treballem una mica i netegem uns bons enciams, els que ens doni la gana, i els amanim simples, és a dir, els hi podem afegir una mica d'alguna fruita, un bon tomàquet si ja n'hi ha, una mica de ceba tendra. Ens treballem una bona vinagreta, que pot ser supersimple, vinagre, oli, sal, pebre, mostassa si vols, alguna marmeladeta o alguna cosa, el que tu vulguis, però simple, que brilli l'enciam. Si, bueno, voleu una cosa una mica més potent, doncs, òbviament, hi ha tot el món de les esqueixades, dels empedrats, de les amanides russes. És menys verdura, és una mica més. Però també existeix, i el bo que tenen aquestes és que ens permeten tenir-les totalment fetes, amanides i tota la nevera, i treure-les a l'últim moment. Si ho fem amb fulles, sí que almenys us diria que amaniu amb la vinagreta al darrer moment.
0: Oh, clar,
1: sí. No es fa malbé.
0: Sí, sí.
1: Però a part d'això... doncs,
0: queda lletja després.
1: Exacte. A nivell de maridatge, depèn molt de l'amanida. Si estem amb vinagres, escolta, bevem aigua, no passa res. Però una estona que ja tornarem, val? Si no, depèn de quina, també ens pot funcionar, com dèiem abans, un rosat, però especialment perquè no un escumós una miqueta lleuger com aquests ancestrals que estan fent ara. Algun dia, si vols, ja parlarem què és això d'un ancestral. Però és una alternativa.
0: Sí,
1: és la forma d'elaboració alternativa a la clàssica del cava xampany, que es fa amb 2 fermentacions. Aquesta només n'utilitza una. Acostumen a ser escumosos més frescos, més afruitats, més fàcils de beure. però per certes amanides poden funcionar molt bé. L'altra opció d'entrants, sopes fredes. Gazpachos, salmorejos, ajo blancos...
0: Això ara ja comença a sobre la veda.
1: Clar, llavors, bueno, sí, és una cosa que ja, potser ja està una mica trillat, però aprofitem doncs, per utilitzar fruita de temporada, no? Un gazpacho de préssec, de cirera, de síndria, de... Val? El que vulguem, si volem una cosa més lleugera i que inclús beure amb got. Salmorejo sempre és més espès. Aquí m'agrada que sigui tradicional de tomàquet, però m'agrada fer-lo més lleuger, per poder menjar en plan cullera, però no tan dens, i aquí sí que jugar una mica amb els complements o els toppings, no? Doncs uns dauets de bacallà esqueixat, amanits amb oli d'oliva, olivada i uns encurtits, i això li dona un toc molt, molt divertit. O si fem un ajo blanco, que el podem fer tradicional d'ametlla o d'ametlla i meló, i posaria sobre uns dauets també doncs, d'algun peix fumat, o una vieira a la planxa, o alguna coseta d'aquestes, val? Unes escopinyes obertes al vapor... O, si no, la clàssica vichyssoise, que és una cosa més contundent, però que també ens dona molta... I això ho podem tenir fet unes hores abans i ja està.
0: Oh, i tant, sí, sí. Cap problema.
1: Aquí, doncs, tornaríem a nivell de vins, doncs, si són les sopes aquestes més de verdures i tal, i fred, amb vinagre, com els gazpachos, etc., doncs, al final, la manzanilla és un clàssic, funciona molt bé. Si l'havia obert abans, doncs podeu continuar. Si és més una vichyssoise, més amb crema, doncs un vi blanc amb notes de criança. Podria funcionar bé. O un escumós ja més treballat, més xulo. Com ho veus per ara?
0: Uf, jo ja...
1: Queda gana o no?
0: Ja començo a tenir l'estómac una mica més...
1: Val, amanida o crema, no fa falta les dues, podem fer només una. Principals, us dono també dues opcions. No fa falta agafar les dues, òbviament, dues opcions. Que sou de... que us agrada aquell dia embolicar-vos una mica. Home, a mi m'encanta i és molt típic encendre graelles i fer una graellada de peix, sobretot amb sardines. Fem una sardinada.
0: Val.
1: D'acord?
0: Mm.
1: T'agrada o no?
0: Sí.
1: Sardina. A mi m'encanta, és que m'al·lucina. I ara és...
0: M'agrada més el seitó. Jo és que la sardina a la brasa em costa més.
1: Després no, et dono una altra opció,
0: No l'he consumit gaire.
1: Val,
0: però...
1: t'entenc.
0: És que jo sóc molt punyetera amb això de les mides.
1: Ah.
0: I la sardina, si és molt gran, no...
1: No, però clar, el bo és que ara comença a haver-hi, o començarà a haver-hi...
0: És època.
1: Aquí al Mediterrani. Acostuma a ser més petita, molt tersa, molt, molt dura, no és com la del nord, que és una miqueta més grandota i més tova a vegades, sinó que té una textura més dureta, és mitjaneta, però està molt plena de greix. Llavors, ara és el moment ideal. Si pot ser al Mediterrani, mida mitjana, fantàstic. Simplement, això és facilíssim, destripem, a mi sí que m'agrada tot la tripa, ben salada a consciència, l'embadurnem amb una mica d'oli d'oliva i la posem en una d'aquelles reixes dobles.
0: Sí.
1: Temperatura mitja, per tant, certa alçada, 2 minuts per banda i fora amb una safata. I la ruixem amb una salseta, un oli aromatitzat que ens hem fet amb oli d'oliva, suc de llimona o vinagre, all, julivert i, si volem, una mica romaní o el que sigui. Això ho triturem, biberó, i per sobre. Ja està. Pa torrat... I de peu, inclús,
0: Que no falti patorrat.
1: Ho podem fer, si no, amb sorell, també, que és un altre peix que el tenim molt oblidat i que, fet de la mateixa manera, és extraordinari i molt barat, també. Està molt bo. Que volem aprofitar la graella i hem trobat a un preu mòdic o que ens volem gastar diners, doncs fotem unes gambes de Palamós ben guapes, minut per banda, i completem la graellada. Que no volem fer tota aquesta història que volem tenir ja preparat, jo llavors us diria que ens passem a la carn, carns fredes. Les carns acostumen a poder-se fer i refredar i menjar fredes millor que el peix en general. Val? Llavors, doncs, agafem un pollastre, porc, vedella, és igual. Peces que podem lligar, no? El típic rodó, el típic roast beef, més igual el bitxo, que el podem fer al forn, segons les instruccions del carnisser, doncs això deixem, fes-ho més, fes-ho menys, el roast beef poquet, etc. I us proposo llavors una salsa que alguns coneixereu, que és la tonata. La del vitello tonnato, que és una salsa feta amb maionesa, tonyina, de llauna, anxoves, tàperes, pebre, poca cosa més. Això ho tritures i tens una salsa que et mantens a la nevera i per qualsevol d'aquestes carns és fantàstica. I pel dia següent, per una pasta freda, també et fas uns espaguetis o uns macarrons, els refredes, poses aquesta salsa i està boníssim.
0: Versàtil.
1: El bo d'això és que ho tens fred, ho pots tenir inclús tallat i l'únic que has de fer al final és posar la salsa.
0: Molt bé.
1: Amb això què faríem? A quins anem? Ja va. Aquests vins blancs escumosos més treballats, una miqueta amb més criança, un rosat una mica inclús més potent, o un escumós rosat, o inclús si hi ha qui vol negre, doncs hi ha tota una gamma ara cada vegada més de negres més lleugers, a base doncs, de Pinot Noir, Mencia de la zona de Galícia, o les trepats de la Conca de Barberà, que per aquest tipus de coses són fantàstics. Una mica frescos, que estiguin una mica freds, no molt, una mica.
0: Sí, sí. I anem al postre?
1: Dos opcions també, va. Aprofitant la fruita de temporada, especialment els vermells, encara quedarà alguna maduixa, esperem, si no, cirera. Estem en ple cirera, treballem una mica, els hi traiem el pinyol, i el que fem és servir-los doncs, amb algun lacti per donar-li més vidilla. Fem una crema de mascarpone a temperatura ambient que estigui ben tou, muntem a part nata, doncs a parts iguals, una mica menys de nata que la mascarpone. Muntem la nata, quan està quasi a punt de neu, li podem afegir una mica d'aquelles gotetes de vainilla, una mica de sucre, i després això ho incorporem amb mascarpone, com si féssim, acariciant, com si féssim un pastís. I amb aquesta crema de base hi posem per sobre unes cireretes, que les podem haver macerat amb una mica de sucre, un raig de Grand Marnier, no passa res, i això ho servim, està estupendo.
0: Jo quan arribo a les postres ja em queda poc espai, la veritat. Per tant, necessito algú més lleuger.
1: Una amanida de fruita, que fem fruita de temporada.
0: Mira,
1: també.
0: No, no et dic que no, eh?
1: Préssec, que també començarà ja. Cireres, si queda alguna maduixa, i si no, doncs fora. Una mica de pinya, sempre va molt bé per fer baixar, tot i que no és de proximitat, però bueno, ens la permetem. Papaya, si vols, no sé. Fruita d'aquesta, tallada en macedònia, és a dir, de huets petits, i això deixes a la nevera. I a part fas també una salseta amb llet, amb llima, amb suc de llima o de llimona, si no, una mica de la seva pell ratllada, mel, gingebre i fulles de menta, i això tritures amb el túrmix. Proves que estigui equilibrat d'acidesa i de sucre, i a últim moment abans de servir, ho llences a dintre de la fruita, barreges i ho serveixes amb gotets.
0: Déu-n'hi-do, escolta, tenim opcions per totes les celebracions. Hem dit que si festa major, que si Sant Joan... Bueno, primer Sant Joan, eh? Sant Joan, festes majors, els comiats de les escoles...
1: Sí, amb els pares vegades... de les escoles, amb els companys de feina que me'n vaig de viatge, ja, tot això. Sempre hi ha algun sopar.
0: Doncs aquí tenim opcions que les podem combinar, perquè, escolta, no farem tot el menú... El mateix dia, no cal.
1: No, però bueno, aquí tu tens un menú, un platet amb quatre passes, està molt bé. Qualsevol d'aquests plats també ens serveix després per arreglar un dinar, un sopar...
0: Informal.
1: O enmig de les vacances, quan tu et dediques a la platja i aquestes històries, doncs en fas un d'aquests i l'únic que has de fer és treure de la nevera, destapar-lo, menjar-te'l i tornes a la platja.
0: Molt bé, doncs celebrem el final de curs, Manel.
1: Veritat.
0: Ens acomiadem i ho hem fet doncs, parant taula i gaudint del que hem fet tota aquesta temporada.
1: Tot
0: no?
1: Una rebella, però al migdia.
0: De les bones. Manel, que vagi molt bé.
1: Igualment, bon
0: Gràcies, estiu. Gràcies, que vagi molt bé. Adéu. Vinga.

0: Febrer de 1896, el soldat barceloní Ramon Calix i Revoltós arriba a Cuba. Forma part dels grans contingents de lleva cridats amb l'objectiu d'esclafar la nova revolta contra la dominació colonial espanyola. Comença una intensa correspondència que descriu el seu dia a dia en guerra i en la que no estalvia ni un detall de cruesa a la seva família. Però les primeres lletres encara reflecteixen l'optimisme del jove que viu una aventura.
1: Acabem d'escoltar la veu figurada de Ramon Calix, un personatge que avui coneixerem amb més profunditat. Per fer-ho, ens torna a acompanyar el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea de fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos al nostre passat. Miquel, avui descobrim un nou personatge del qual l'arxiu en custòdia una part de la memòria, no?
2: Correcte, sí. El mes passat recordareu que vam parlar de Joan Blázquez, un destacat membre de la resistència francesa durant els anys 40, uh-huh. I avui recularem una mica més en el temps per conèixer un jove que també va patir l'absurditat i la cruesa de la guerra, però en aquest cas, a més, a 8.000 quilòmetres de casa.
3: Uh-huh. Ja porto un mes que vaig d'operacions amb la columna del general Godoy. Fa uns dies vam matar 200 insurrectes i nosaltres només vam tenir 3 morts i un ferit. Van disparar més que mai. Diuen que eren més de 3.000. Però molts no portaven armes, només matxets. I els que portaven armes no tenien munició. O en tenien molt poca, perquè l'illa està vigilada perquè no els en desembarquin. Per ara estan completament perduts. I el general vol acabar la guerra aviat.
1: Quina descripció, Miquel. Parla'ns d'aquest perfil de Ramon Calix abans de convertir-se a la força, en aquest soldat, no?, que ara ens estava parlant.
2: Correcte. És una persona corrent, un home d'ofici, serraller de Barcelona, que es veu abocat a viure aquesta experiència de màxima tensió i que l'explica en forma de cartes a la seva família. Les trobem escrites en materials precaris de qualsevol manera i en qualsevol indret, de vegades censurades, sense poder indicar el lloc, per no assenyalar la posició o perquè ni el mateix Ramon ben bé ho sap.
1: Ens podries fer 5 cèntims de quin era el context històric i bèl·lic en el que ens trobem en aquesta història?
2: Sí, aquestes cartes el que ens permeten és viure el conflicte realment des de dins. Estem en el quart aixecament contra l'autoritat espanyola en menys de 50 anys i aquí les aspiracions independentistes han cristal·litzat de nou a principis de 1895 quan el líder del Partit Revolucionari Cubà, José Martí, coordina una insurrecció a 35 localitats de la meitat oriental de l'illa de Cuba. Els cubans s'alcen per fer-se amb les regnes del seu país, que és una terra pròspera on el nostre protagonista, de fet, no descarta quedar-s'hi i mirar de fer negocis.
1: De fet, no seria gens estrany perquè si s'hagués quedat és el que feien milers de joves catalans, no?, que ja ho van fer. Teniu fons que ho documentin a l'arxiu, això?
2: Sí, i tant. Tenim, per exemple, conservem el fons del Josep Conangle i Fontanilles, que és un soldat a la guerra, a la darrera de les guerres, de 1895-98, i que va retornar per quedar-se per sempre a Cuba. Va adoptar la nacionalitat, es va convertir en un dels principals activistes de l'independentisme a Amèrica, va fundar el grup nacionalista radical i va acollir fins i tot el president Macià en el seu viatge d'exili, en el que es va impulsar una Constitució Provisional de la República Catalana el 1928. Hi ha altres catalans, però, que també en tenim testimoni, que les coses no els hi van resultar tan fàcils. I això ho tenim documentat en un altre fons, que és el de la Societat de Beneficència de Naturales de Catalunya, que és la gran entitat que es va crear a mitjans del segle XIX i que d'alguna manera feia d'assistència amb socors ordinaris, proporcionava recursos sanitaris, allotjament, facilitava passatges de vaixell o fins i tot també per fer front a les despeses de funerals, a la colònia catalana que residia a Cuba.
3: Des que vaig sortir del quartel de Pamplona no m'he tret la roba ni per dormir. No en tenim altra. Està carregada de brutícia. En un sol dia vam creuar el riu 25 vegades amb aigua fins als genolls. I hem de dormir sobre les herbes mullades. I com que la roba s'asseca mentre la portem a sobre, per això hi ha tant de vòmit a la tropa. Per menjar ens donen una porqueria. Maria, d'arròs amb tocino. De vegades només dues galetes. Jo, de salut, ja no en tinc tanta com en tenia.
1: Déu-n'hi-do, tota la misèria que es desprèn d'aquestes cartes de Calix. Roba bruta, poc menjar...
2: Sí, realment el menjar és un dels temes recurrents a les cartes del Ramon i no és estrany perquè l'alimentació o la manca d'alimentació i la manca d'higiene i les condicions sanitàries de la tropa són realment més que precàries. Com hem vist, per la diferència de to entre els dos testimonis, l'optimisme inicial es va convertint en una queixa amarga quan el jove soldat va descobrint les penúries que pateixen el dia a dia, especialment dures en una terra amb un clima extrem i amb temporades de pluges torrencials.
1: I com va evolucionar

0: Estimats pares i germans, sóc a la província de Pinar del Río. Aquí els insurrectes tenen molts campaments, estan molt ben atrinxerats. Als últims focs hem tingut 7 ferits i un mort. I a un ferit de la meva companyia li han hagut de tallar el braç. Ens fan grans emboscades a dins de la manigua, una pluja de bales. I l'espessor del bosc ens fa disparar totes les càrregues que podem en totes direccions perquè no els veiem. A camp obert no surten mai. Això dura tant la guerra. Si no, ja fa temps que hauríem guanyat.
1: És veritat el que deies, que a mesura que la cosa avança, encara va pitjor, no?
2: Correcte, l'empenta dels revoltats contrasta amb la inoperància d'unes tropes que estan mal equipades i dirigides, i el Ramon realment en veu de tots colors, però sorprèn una mica que les cartes no contenen mai cap expressió d'odi o de ràbia cap a l'enemic. D'alguna manera és com si acceptés en resignació la feina de soldat que li han encomanat i no se la qüestiona.
1: De fet, passen els anys i la guerra avança molt a poc. Com es desenvolupa?
2: Sí, després de gairebé 3 anys de conflicte, de desgast, arriba un moment decisiu, que és l'explosió del cuirassat Maine, al port de l'Havana, que dona l'excusa perfecta als Estats Units per entrar en el conflicte. Han esperat estratègicament que els dos bàndols vagin afeblint i ara, finalment, després d'aquesta explosió, doncs, acusen els espanyols d'haver enfonsat el seu vaixell, els declaren la guerra i en pocs dies aniquilen completament la flota espanyola a l'illa de Cuba. A partir d'aquí, el suport nord-americà als cubans revoltats té un efecte devastador per la situació espanyola.
0: Darrerament tenim més enfrontaments amb els yanquis que amb els insurrectes. Uns volen una Cuba lliure i els altres volen fer-se seva l'illa. Ara els insurrectes han vist, desenganyats, com els Estats Units els donava municions per fer-se els amos de l'illa. I els insurrectes diuen: "Nosaltres treballem per una Cuba lliure", i veuen que els Estats Units volen l'illa per a ells. I diuen que volen ser més d'Espanya, que és qui els va descobrir, que dels Estats Units, que no tenen res a veure amb l'illa de Cuba.
2: Aquesta és la darrera carta que Joaquim Calix rep del seu fill Ramon. Va ser enviada el 12 de maig de 1898 des d'Artemisa. Artemisa era un dels punts on l'exèrcit espanyol havia forçat la població a concentrar-se per evitar que ajudessin o s'assumessin a la revolta. Sí. En aquests punts de concentració, la gana i les epidèmies no van trigar a aparèixer i van causar molts estralls, també entre les tropes espanyoles. No se sap del cert si Ramon Calix va deixar la vida allà o si, ja embarcat, va morir al vaixell quan el retornaven a casa.
1: Estem arribant pràcticament al final. Recorda'ns com va acabar tot plegat.
2: Doncs només un mes després de la mort de Ramon Calix, el desembre de 1898, el Tractat de París va posar fi al conflicte. Espanya va renunciar a la sobirania sobre l'illa, que va quedar d'alguna manera sota tutela dels Estats Units fins a la independència formal que es va produir el maig de 1902. Es calcula que una quarta part dels 200.000 soldats que es van enviar des de la península van morir en aquells 4 anys de guerra i que més del 90% no van caure en combat, sinó que van ser víctimes de malalties, principalment tropicals. Alhora, les polítiques de desplaçament de població que es van practicar per intentar tallar l'oxigen a la revolta van provocar també, es calcula, uns 150.000 morts entre la població civil cubana. Fins al darrer home i fins a la darrera pesseta. Aquesta havia estat la divisa del principal responsable del desastre, que va ser el president del govern espanyol, Antonio Cánovas del Castillo.
1: Mira, ens sona, no? Ho dic perquè a moltes ciutats encara hi ha carrers amb aquest nom.
2: Exacte, sí.
1: Alguns van poder escapar d'anar a la guerra perquè van poder pagar. No va ser el cas del nostre protagonista.
2: Sí, aquí tenim una anècdota que podem dir que gairebé macabre final, que és que en Ramon Calix, la seva família, perquè no podia o perquè va prendre aquesta decisió, no va pagar les 1.500 pessetes que l'haurien alliberat de l'obligació de llistar-se a Cuba, i en acceptar l'allistament, en Ramon va salvar el seu germà petit d'haver d'anar a Cuba, de manera que Benet Calix va ocupar el seu lloc, va portar el negoci familiar de serralleria durant molts anys. Però què va passar? Doncs que s'havia salvat d'una guerra.

0: Havia evitat l'allistament per anar a la guerra de Cuba, però arribaria dècades més tard una altra guerra. I de manera que al març de 1938, una bomba llançada per l'aviació feixista italiana el va matar en ple carrer al Paral·lel de Barcelona. Per tant, dos germans que en dues guerres diferents van acabar morint, realment a l'absurd de la guerra.
1: Doncs una nova història la que ens ha portat a Miquel Pérez Latre. Gràcies a tota aquesta informació que es recull a l'Arxiu Nacional de Catalunya i tota aquesta informació que es desprèn d'aquestes cartes, no?, que enviava el protagonista a la família. Dit això, és el moment d'explicar... Tornem a l'actualitat, eh?
0: Aixequem una mica els ànims.
1: Sí, però escolta, és que veient aquests episodis, dius, això és història mundial, no? I entenem per què encara hi ha coses que continuen, com qui diu, pràcticament igual, o no hem avançat tant, que
0: tant,
1: diria, que
0: tant,
1: diria algú,
0: tant.
1: No? I ara continuem precisament amb activitats que feu des de l'arxiu. Què és el que heu preparat per aquest pròxim mes?
0: Sí, ara, de fet, tenim molt a prop la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra entre el 9 i el 13 de juny, i tenim un programa molt complet d'activitats. Us destacarem quatre. D'entrada, una que es produeix la setmana següent, de fet, que és la inauguració de l'exposició en la que participem un any més en aquest Festival Lumínic de Fotografia de Sant Cugat, sí. Del que segur que ja heu parlat, que és realment un referent de la fotografia ja a nivell nacional. I hem participat tots els anys i aquest any ho farem també amb l'exposició Francesca de la Roca, La pell de Barcelona, que ens ofereix una visió evocadora de la capital catalana a través del darrer fotollibre que va publicar el qui és un dels grans autors de la fotografia catalana contemporània. Us convidem a la inauguració que farem a l'arxiu el 18 de juny a les 6 de la tarda amb la participació del comissari Manel Guerrero. Però sens dubte el plat fort de la setmana serà la celebració el dissabte 13 de juny al matí. Us convidem a tots amb la nostra jornada de portes obertes, que bàsicament, entre altres activitats, farem principalment les visites que recorren l'arxiu durant tot el matí. Potser heu vist de lluny la nostra seu imponent, no? I no us heu atrevit a entrar,
1: sí,
0: doncs entreu.
1: Fa molt respecte, no?
0: Aquell dia
1: es entrar,
0: és tota oberta
1: entrar.
0: Per a vosaltres i realment us sorprendrà. Veureu coses que no us espereu. I farem també, a banda d'aquestes visites, dues activitats molt interessants. Una protagonitzada pel grup Mirasol Teatre, que fa una activitat que en diem fake a l'arxiu, un enigma a mida real, i en el que el públic va descobrint quins són els autors d'una falsificació d'un document fotogràfic que es conserva a l'arxiu. Tenim quatre sospitosos i cal trobar els culpables.
1: Ah, molt bé.
0: I, finalment, també dos tallers familiars molt suggeridors, fantàstics, de debò, que fan viure, d'una banda, com es fabricava la tinta en època medieval, i després també expliquen com s'assignaven els documents i ajuden, diguem-ne, els participants a crear la seva pròpia signatura medieval.
1: Totes aquestes activitats són el dia 13?
0: Totes aquestes activitats són el dia 13 al matí. Teniu tota la informació al nostre web i podeu preguntar i reservar plaça per participar enviant-nos un correu electrònic a l'adreça anc.cultura@gencat.cat. anc.cultura@gencat.cat.
1: Doncs l'Arxiu Nacional de Catalunya, que celebrarà la seva festa major amb aquesta Setmana Internacional que tindrà lloc el dissabte 13 de juny. Recordeu que podeu aprofitar per entrar si teniu curiositat i encara no ho heu fet. Les portes seran obertes i podeu gaudir i descobrir, sobretot, moltíssimes coses. Miquel, escolta, se'ns ha acabat ja el curs. Hem arribat al final. Ens ha agradat molt conèixer totes aquestes històries que hem volgut treure de l'arxiu per difondre-les a través d'aquest programa gràcies a la teva tasca.
0: Gràcies a vosaltres per compartir-les.
1: Que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment.
1: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
3: Cultura viva marxa cap a València, exactament cap a Sagunt, a Camp de la Morvedre, per parlar amb la cap de colla de la Diabòlica de Morvedre. Ella és la Cristina Rodríguez i tot això és el que ens explica referent a aquesta colla. Hola, Cristina, què tal?
4: Hola, bona tarda, molt bé.
3: Doncs ens posem en contacte amb vosaltres perquè ens expliquis, per conèixer la vostra colla de Diables. Explica'ns com vau començar, quins són els vostres orígens, si teniu bestiola, si no.
4: Doncs mira, nosaltres vam començar, crearem la colla en l'any 2006, o sigui que estem a puntet de celebrar els 20 anys, i se diu la Diabòlica de Morvedre, perquè té un àmbit comarcal, la nostra comarca és el Camp de Morvedre, al País Valencià, i concretament estem en Sagunt, en la ciutat de Sagunt. I bueno, pues té un nom de dona, de diablesa, no? La Diabòlica de Morvedre, i la nostra bèstia principal doncs és aquesta diablesa, la Diabòlica.
3: Quants membres sou ara mateix?
4: Estem censats 110 persones.
3: Uau! Com és organitzar...
4: Sí, entre majors i infants.
3: Bueno, déu-n'hi-do, és que és un número molt important. Com és organitzar-vos tanta gent? És complicat?
4: Doncs la veritat és que nosaltres, quan acudim a Escorrefoc, som molta gent censada, però és de veres que al final, quan anem a Escorrefoc, solem anar la meitat, més o menys. Entre 45, una coseta així. A banda, músics, que no estem comptant músics. Això només són diables, diables.
3: A part els músics, com comentes, a dir, que sou més, sí. Encara.
4: Sí, exacte, exacte.
3: Com vau, explica'ns els colors, com aneu vestits, com és la diablesa, perquè la gent, doncs, la diabòlica, perdona, perquè la gent es faci una idea.
4: Sí, doncs mira, nosaltres el nostre vestuari el vam renovar quan farem més 10 anys, mm-hmm. I fent un poquet de canvi d'estètica, hem tingut com 3 fases diferents, i actualment, des de fa ara, això, vora 10 anys, portem màscares, cadascú se fa la seva màscara personalitzada, acoplada a la seva cara, al seu cap, màscares que porte fibra de vidre, que porten banyes, bueno, imaginació al poder, cadascú és exclusiva i diferent.
3: Sí.
4: I clar, això crea també una miqueta de, no, de no saber qui està darrere de la màscara, pues sí que està molt guai. Després lo que la resta del vestuari, sí que els nostres colors són el roig i el negre, portem com una casaca roja, uns pantalons sin abombatxos negres, i després sí que portem, hem incorporat la faixa, una faixa negra, com els castellers.
3: Uh-huh. I la diabòlica, quan la porteu, com és?
4: Doncs la diabòlica és una peça que no és molt gran, és una peça que, bueno, representa una dona, no?, que uh-huh. està genollada, i per a portar-la és un sol portador que la porta damunt dels muscles, com si estiguera segura damunt d'ell, no?
3: Sí.
4: I que, bueno, té ales, té banyes, i el que són en les ales, doncs van 5 punts de foc en cada una de les ales, té punts de foc també al cap i té punts de foc en els genolls.
3: Wow.
4: I és de color negre i, bueno, negre i roig.
3: I roig. Teniu algun bestiari més?
4: Sí, tenim també, com a peces principals tenim, a banda de la diabòlica, el patarro, que rep el seu nom, és un cap de drac, que rep el seu nom perquè, bueno, el taller on varen fer les dues peces va ser en Almenara. En Almenara és un poble d'ací del costat nostre, de Sagunt, i que a la gent que és d'allí se'ls diuen patarros, i per això el varen batejar en este nom del patarro, a este cap de drac, que és un cap de drac que se fica, doncs, damunt del cap d'una persona, però és prou gran, no és com un cabut, és molt més gran que un cabut, però és un cap de drac. I després el que és el cos, el fem els mateixos dimonis darrere en foc de mà, en tota una cua.
3: I més o menys pesen molt aquestes figures? M'imagino que la diabòlica pesa una mica més, no?
4: Bueno, són prou lleugeres perquè són d'un sol portador. Sí que hem d'ajudar per a poder-la carregar i agafar-la, però després, una vegada estan enfocant és només un sol portador, aleshores són prou lleugeres comparades amb altres bestes. Nosaltres, després que tenim un altre tipus de bestiari, que no és com aquests dos, que són doncs, de fibra de vidre, sinó que són de fetes ja en ferros, i un altre tipus de bestiari, que sí que pot ser un poquet més gran, però bestiari important, aquestes dues són les nostres peces principals.
5: Ha canviat molt el tema de la pirotècnia des que va començar fins ara?
4: Bueno, més que la pirotècnia en si, el que ha canviat és la normativa, no? De l'ús de la pirotècnia. Nosaltres, abans quan podies tirar qualsevol tipus d'artefacte en la mà, que ara, doncs, per a poder tirar foc de mà, té que ser algo molt exclusiu, i en quant a l'ús de la pólvora, més que la pirotècnia en si.
5: Què t'aporta, Cristina? Què t'aporta a tu formar part d'aquesta colla?
4: Bueno, jo és que sóc fundadora de la colla. Aleshores, a mi m'aporta molt, no? Jo sí que porto més de 20 anys en aquest món, encara que sóc una persona jove, però porto des de finicis, no? des de quasi 20 anys en la colla, i a mi m'aporta felicitat, amistat, família, és tot. És part de la meva vida.
5: Què sents?
4: La colla és tot l'any.
5: Què sents les actuacions? No sé si portes la... Ets portadora de la Diabòlica?
4: No, jo actualment faig de cap de colla, a banda de ser la presidenta, soc també la cap de colla, aleshores la meua part és més d'organització, de dins de lo que és ja el correfoc, dirigir les peces, donar foc a cada artefacte de foc que tirem durant el recorregut, i tenim molts artefactes de foc, que és, bueno, pues, masses, barres, moltes coses, moltes peces diferents, i això és un poquet dirigir el correfoc sobretot. De tant en tant puc tirar alguna peça, però no... De normalment, en aquests moments, poquetes puc dirigir.
5: I què sents quan veus una actuació que estàs dirigint, que has dirigit i que ha acabat, dius, uau, aquella sensació...
4: Clar, quan acaba és una sensació molt xula, no? Quan acaba i tot el món comença a aplaudir, a vindre, a dir-te enhorabona, que xula ha estat, ens ha agradat moltíssim, és una sensació increïble. I també la sensació d'estar sota el foc, no? Quan estàs sota el foc, perquè al final jo no porto foc normalment, però estic dins del correfoc, aleshores el foc també està en mi, no? I és una sensació, per a mi és l'única sensació que me fa tindre la ment en blanc, no? D'oblidar-me de tot lo de més, sí. I ja, no sé, és a les núvols.
5: T'atrapa.
4: Sí, molt. Enganxa.
5: Cristina, explica'ns actuacions destacades on podem gaudir de la colla.
4: Doncs, per a nosaltres, la nostra actuació, bueno, tenim com dues actuacions molt xules. La més destacada, bueno, la més, diguem, espectacular, segurament seria la que fem per a Sant Joan, en la mar d'ací de la nostra ciutat, per l'avinguda que fem, bueno, és el correfoc més gran on tenen pràcticament tot el nostre bestiari i tots els nostres artefactes, vinc a dir unes 15 peces diferents de foc, a banda de lo que són les carretilles com a tal o les fonts, i clar, aquest espectacle és molt, molt visual, molt xulo. Després tenim un altre espectacle que fem per al xupinazo, ¿vale? de festes de la nostra ciutat també, que és el 1 d'agost, que ahí també és un correfoc diferent, perquè és un correfoc que el fem i canviem el nostre vestuari habitual, que mantenim les màscares, però jo de dues tratges de Inifux, el que portem és molt poqueta roba i anem enfangats. Es protegim el cos en fang. En aquest fang de colors, pintem com si fórem, pues, a l'ús de, com si fórem africans, diguem. Sí. I també és molt xulo visualment, però el més important com a colla nostra és el de Sant Antoni, el gener, al voltant del 7 de gener, que és el que fem la colla nostra i que el fem nosaltres. No ens contrata ningú per a Ferix de Correfoc, sinó que nosaltres decidim Ferix de Correfoc. Va ser el nostre primer correfoc, de fet, com a fundació de la colla. I és una festa que recuperarem al nostre poble, en el que fem un correfoc i una foguera que antigament se feia a Sagunt i que s'havia perdut. O sigui, i la festa que recuperem des de la Diabòlica de Morvedre, pues és la nostra festa més important, en la que tots ens convidem colles de fora, colles de Catalunya, colles de les Illes Balears i nosaltres. Aleshores, és una festa important. Ara ja estem començant a embastar la festa de gener d'enguany, perquè també serà la celebració del nostre 20 aniversari. I ahí, pues, fem... No és un correfoc molt gran, però sí que és una festa molt important.
5: Bueno, és especial per vosaltres, no?
4: Sí, molt especial.
5: Xala. Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies. No sé si ens deixem alguna cosa que ens permet, doncs, conèixer-vos una miqueta més. Jo crec que hem fet un repàs.
4: Bueno,
5: digues.
4: L'únic que jo afegiria és que nosaltres, la nostra, a nivell musical, el que portem, no portem, portem dos en el tabal, que són instruments valencians, no, clàssics nostres, i que és com que part de la nostra colla són també la colla Garramatxa, dos en el tabal, d'Almenara, i que són dos colles independents, però que a la vegada hem nascut en ells, hem crescut en ells, i que és la nostra colla, diguem, que ens acompanya sempre, Garramatxa. Aleshores, no és que tinguem muxis com a tal de la colla, sinó que som com dos colles que conviuen juntes.
5: Aneu conjunts, no? Som com un pack.
4: Sí, som un pack, correcte, som un pack. I també és bonic, una característica bonica de, pues, del nostre correfoc és aquesta música de dos en el treball que ens caracteritza hacia el nostre territori.
5: Sí, perquè no és molt comú aquest instrument.
4: Bueno, en València sí, a Catalunya no. Uh-huh. Aleshores, bueno, pues, moltes vegades ens busquen també per aquesta característica de la diferència, no, musical que tenim.
5: Doncs, Cristina, enhorabona, felicitats per aquest 20è aniversari que fareu el proper any i moltes gràcies per poder-nos conèixer, permetre conèixer una miqueta més a la colla i les vostres bestiaris, així que gràcies.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Gegants, gegantons, capgrossos i bestiots. Cultura viva a Ràdio L'Hospitalet de l'Infant.
1: Programa produït per Sílvia Román, de Ràdio L'Hospitalet de l'Infant, per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat.

0: El primer bolígraf, una invenció que va revolucionar l'escriptura, va ser patentat per l'hongarès Laszlo Biró al 1938. La curiositat rau a l'origen. Biró, periodista de professió, es va inspirar en observar com la tinta d'impremta s'assecava ràpidament al paper, sense deixar taques. Frustrat per les plomes estilogràfiques que s'encallaven o degotaven, va decidir crear un instrument amb una esfera diminuta a la punta que rodés i alliberés tinta de manera uniforme. Al costat del seu germà, George, químic, va desenvolupar una tinta viscosa que no es filtrava, perfecta per al seu invent. Al 1943, durant la Segona Guerra Mundial, Biró va fugir a l'Argentina i va vendre la seva patent a l'empresa Eversharp i, més tard, a Marcel Bic, que va perfeccionar el disseny i va llançar l'icònic Bic Cristal al 1950. Aquest bolígraf, senzill i econòmic, va democratitzar l'escriptura venent milers de milions d'unitats. Curiosament, l'esfera de la punta, feta de carbur de tungstè, fa menys d'un mil·límetre i és tan precisa que pot escriure quilòmetres abans d'esgotar-se. Aquesta innovació, nascuda d'una observació casual, va transformar la manera d'escriure del món.
1: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
4: Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho hem endevinat.
5: Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril de Nil i el mussol de Pol. El cocodril de Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril de Nil, posa tigel amb mel.
3: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
5: Adeu.
6: Ens agrada la poesia.
7: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit, la idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Ana Fernández, corredora d'assegurances, patrocina aquest espai.

0: Torna el Sant Cugat Emprèn amb les piles ben carregades i moltes ganes de fer bullir l'olla. La Cuca Fernández arriba amb idees, energia i sobretot amb convidats amb ganes de fer coses grans i coses diferents. Cuca, benvinguda.
1: Bon dia, què tal?
0: Avui, última sessió del Sant Cugat Emprèn.
1: Última secció i amb caloreta, això és que arriba ja l'estiu.
0: Això és que arriba l'estiu i, per tant, d'aquí unes setmanes haurem de tancar la paradeta i preparar el curs que ve.
1: Exacte. Doncs posem el focus avui en un projecte que ha nascut a la ciutat. És un projecte que ha anat creixent, combinant benestar i emprenedoria. Parlem de Cannabity, una iniciativa que treballa amb els principis actius del cànem per oferir productes segurs, legals i pensats per millorar el dia a dia de moltes persones. Al capdavant d'aquest projecte hi trobem el David Fallos, fundador del projecte, soci, bueno, ara ens ho explicarà una miqueta ell com
0: l'ànima,
1: funcionen.
0: L'ànima del projecte,
1: sí,
0: no?
1: Sí, l'ànima del Sarau, com ens agrada parlar d'aquesta empenta emprenedora. Bon dia, benvingut, David.
2: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Bon dia.
1: Primer de tot, volem saber com neix Cannabity i per què vau triar Sant Cugat, per començar.
2: Com neix Cannabity? Bé, corria l'any 2016, o sigui, hem de tenir una mica enrere, quan jo tenia una agència de màrqueting, de publicitat i de més, i un dels clients ens encarrega fabricar-li, crear-li una crema per estries, per un tema de dones embarassades, una crema antiestries i de més, i vaig anar a buscar un laboratori, perquè nosaltres des de l'agència doncs creàvem el producte des de zero, des de els ingredients del producte, tot el màrqueting, el packaging, la imatge, etc. Vaig anar a veure aquest laboratori, em van dir que efectivament podíem fer aquesta crema a mida i sense cap mena de problema, i al mateix temps aquest mateix laboratori em va explicar que ells estaven molt enfocats amb el cànnabis. I jo el 2016 dic cannabis, dic, a veure, perdona, on ens estem ficant, no?
0: Explica-m'ho. Perquè clar.
2: I sí, diu, nosaltres fem una crema que porta un principi actiu del cannabis no psicotròpic, que és el CBD, el cannabidiol. I dic, ja. I dic, i això què? Això fa veure dragons o coses rares? I diu, no, això no té res a veure amb l'altre principi actiu psicotròpic o que coneixem com la marihuana, que és el THC. El THC és el psicotròpic, el que la gent fa servir doncs, per fumar-lo, etcètera, no? Però hi ha altres principis actius de la mateixa planta del cànnabis que ens donen un benestar i, en canvi, no tenen cap mena d'efecte secundari. Dic, ui, això m'ho has d'explicar molt millor. I, pel meu compte, en aquell any 2016, vaig començar a investigar què és això del CBD i altres principis actius, i al final te n'adones que són principis actius, com bé dèiem, que aporten molts beneficis a nivell de salut, però, en canvi, al no haver-hi aquest altre principi actiu, el THC, no tenen cap mena d'efecte secundari. Per tant, per molt que volguessis, no et podria col·locar. Aleshores, seguint amb aquesta emprenedoria, no?, amb aquesta inquietud que vaig tenir en aquell moment, vaig començar, com us deia, a investigar i em vaig donar compte que als Estats Units estava molt, molt implementat, que es feien doncs, cosmètics, es feien cremes, es feien tot tipus de productes pel benestar personal, inclús avui en dia ja hi ha menjar inclús que porta CBD, begudes isotòniques, aigua amb CBD, menjar amb CBD, i aquí va ser on vaig veure aquesta oportunitat.
0: I en aquell moment, quina era la situació? O sigui, aquest producte en el mercat local, no dic Sant Cugat, sinó en el país, mm-hmm, era conegut o encara estava per explotar i per explorar tot això?
2: No era massa conegut, no. Que quan tu, avui en dia, encara després de tants anys, encara menciones la paraula cannabis, la gent encara pensa en marihuana. O sigui que no estava gens introduït en el mercat. Sí que és veritat que hi havia ja algunes marques o algunes empreses que ja començaven a treballar amb aquest principi actiu aplicat a cremes antiinflamatòries i analgèsiques i de més, però era un mercat molt incipient, però amb un, jo sempre he dit el mateix, el fet de treballar molts anys a l'agència de publicitat, hem tocat molts sectors diferents, vam tocar moltes empreses diferents, i quan vaig veure això vaig dir, ostres, això és un sector que està tot per fer.
1: Clar.
2: Tot per fer.
1: Van ser visionaris. Mm. O sigui que
0: sí.
1: Van tenir aquesta part de l'emprenedoria que ens agrada, no? El de visionar que realment hi ha una necessitat per part del mercat. Per fer-ho una mica més proper a la gent que ens està escoltant, explica'ns una mica què oferiu, com són els productes que teniu a la botiga.
2: Clar, tenint en compte que primerament aquests principis actius són legals, vull dir, això evidentment no se'ns acudiria treballar amb res que no sigui 100% legal a nivell europeu. El que treballem són precisament aquests principis actius. El CBD, després n'hi ha molts altres, hi ha el CBG, el cannabigrol, el CBN, el CBC... Hi ha més de 100 cannabinoids diferents a la planta del cannabis. D'acord? L'únic que t'has d'assegurar és que aquella planta amb la que tu treballes, amb aquella planta amb les que es fan les extraccions, es fan les cremes, es fan els olis, no és una planta que ja d'origen no porta el THC. jo sempre faig la comparació amb una imatge gràfica molt pràctica, que és que el món del cànnabis és una mica com el món dels bolets. Hi ha, de la mateixa família dels bolets, tenim els bolets al·lucinògens, tenim els bolets verinosos, tenim els bolets mortals, inclús, però de la mateixa família dels bolets tenim els comestibles. Un xampinyó, un rovelló, un camagroc, ningú es planteja que un bolet d'aquests ens hagi de donar cap mena d'efecte secundari. Doncs amb el cànnabis passa igual. Hi ha milers de plantes del cànnabis, unes que porten aquest THC que us deia abans, el psicotròpic, però que n'hi ha d'altres milers que no el porten. Per tant, són plantes 100% segures. La Unió Europea ja ens diu amb quines llavors hem de treballar, perquè genèticament ja no donen el THC, però sí que donen el CBD, el CBG, el CBN, el CBC i d'altres, segons la seva genètica d'origen.
1: Anem a treure-li aquesta part despectiva, perquè si coneixem on apropes una mica el perfil de client que va a la botiga, segurament veurem, perquè jo realment m'he sobtat quan he conegut el producte.
0: Pensava que deies, jo he anat a comprar.
1: No, no, és que amigues meves utilitzen fa temps. I llavors anem a treure-li aquesta part, anem a descobrir realment quin perfil de... quines necessitats són les que fan entrar a la botiga.
2: Doncs mira, curiosament, quan vam muntar l'empresa el 2019, després d'investigar durant 3 anys i veure que això es podia tirar endavant a nivell legal i a nivell, òbviament, de negoci, de rendibilitat, vam plantejar el negoci com un model de negoci, i aquí també és molt interessant perquè els models de negoci moltes vegades han de fluctuar en funció del teu públic, no? Nosaltres pensàvem que tindríem un públic al voltant dels 40 anys. Gent que comença a tenir dolors, gent que comença a tenir insomni, gent que comença a... D'acord?
3: La
2: nostra sorpresa va
3: ser... Senyor Aguilar, senyor Anguren, senyor Cortés i senyor Segura...
0: A veure, està sonant una cosa que no toca... S'està colant, no us preocupeu, que no són alienígenes ni res que s'assembli. Simplement alguna...
1: Dic que està passant, un extraterrestre, no passa res. Doncs continuem.
2: No, doncs aleshores ens vam donar compte que el nostre model de negoci estava equivocat. És a dir, plantejàvem que a l'estigma del cànnabis el tindria més aviat gent més gran, o inclús gent més jove, doncs no. El públic ens va començar a trucar, el públic ens va començar a fer les primeres comandes, eren gent a partir de 60 i 70 anys.
1: Curiós.
2: Molt. Molt però lògic. És a dir, quan veus el perquè, te n'adones que has de modular, com dèiem abans, el teu model de negoci. Perquè resultava ser que la gent gran, la gent d'edat, està polimedicada, prenen pastilles per moltes qüestions. Moltes de les pastilles que estan prenent avui en dia en prenen d'altres per evitar els efectes secundaris de les primeres, prenen protectors gàstrics, i al final són gent que està tan polimedicada i que... Hi ha gent que no, evidentment, però hi ha molta gent que no li acaba de fer l'efecte que aquella persona està buscant.
0: No
2: aquella
0: millora,
2: exacte, aquella millora de qualitat de vida que no acaba d'arribar, i a més, els efectes secundaris de les pastilles, amb els ronyons, fetge, estómac, etc., doncs no s'acaben de trobar bé. I què busca aquesta gent gran? Busquen alternatives, busquen altres solucions, i si són naturals, doncs millor que millor. I si són sense efectes secundaris, doncs ja ho tenim tot. Aleshores, va ser una mica aquesta. La gent que em deia, és que me da igual que me col·loque, em deien. Dic, no.
0: Per fer cas, jo t'aviso.
2: Sí, jo, a veure, per molt que vulguis, això no et col·locarà mai, però la gent, hi ha molta gent molt desesperada. Aleshores, malauradament, molta d'aquesta gent és gent gran, que estem en aquestes, no? Que estan prenent moltes pastilles, que els acaba de funcionar i estan buscant altres coses. I quan veuen que això és un producte segur, que els hi funciona, doncs una s'ho comença a dir a l'altra i els hi canvia bastant la vida. També és veritat que això no és la panacea, no ens enganyem. És a dir, hi ha gent que li funciona i hi ha gent que no li funciona. Hi ha gent que li funciona millor i hi ha gent que li funciona pitjor. Això és com tot. Però a la gent que li funciona, realment sí que podem dir que li han canviat una mica la qualitat de vida.
1: Has parlat de models de negoci. Esteu creant ara també, continua en aquesta visió i amb aquesta emprenedoria, i heu creat també unes franquícies, o sigui, heu vist que el negoci és un projecte en futur, i esteu com visionant arrel de més puestos. Teniu, de fet, teniu una botiga pròpia també a Cerdanyola.
2: Correcte.
1: Teniu una altra Sagrada Família i ara obriu a Bilbao amb franquícia.
2: Obrim a Bilbao amb franquícia.
1: Això és una mica novetat, lo de les franquícies?
2: Sí, de fet vam començar l'any passat. Vam obrir botiga pròpia a Sant Cugat el 2021, la segona botiga pròpia l'any passat a Cerdanyola, i l'any passat també vam obrir la primera franquícia a Sagrada Família, la segona a Sabadell, i ara, demà dijous, me'n vaig a Bilbao a obrir la primera franquícia de Bilbao. I això ve també donat una mica per el que dèiem del model de negoci, no? Que tot va modulant. Quan vam obrir el 2019, era una plataforma online, només online. Què passa? Que el nostre client, com dèiem abans, és gent d'edat i moltes vegades em preguntàvem si teníem botiga física. La gent gran vol tocar, la gent gran vol saber, la gent gran vol preguntar, la gent gran vol algú, una cara que tinguis, tenir davant algú, que si hi ha una reclamació, que si hi ha qualsevol cosa, inclús les comandes que ens fan online, moltes vegades, encara avui són contra reembolso. És a dir, són gent que fins que no té el paquet a la porta no deixen els diners, no? Aleshores, això ens va suggerir que muntar botiga física per estar a l'abast d'aquesta gent que diu, bueno, jo prefereixo anar a la botiga, que m'assessorin bé, tenir algú davant, o si s'ha de canviar el producte, hi ha qualsevol cosa, que m'assessorin, doncs era molt interessant. I ara estem amb això. Vam obrir el 21 la botiga de Sant Cugat per validar aquest model de negoci de botiga física i va funcionar, i ara ja et dic que estem en fase d'expansió.
1: També teniu una persona que us acompanya, que també és part del projecte, que és la Gemma Mangual.
2: Totalment.
1: Això què us aporta? Com a, bueno, clar, per quan diem esport d'elit, una botiga de cannabis, com s'ha fet aquest binomi?
2: Aquí entren diversos factors. El primer és que, pensant altra vegada amb el model de negoci, necessitàvem un altaveu comunicatiu i d'imatge i de representació i de que fos una imatge realment seriosa. No vale qualsevol cosa, no? I la Gemma, diguéssim, que unia tots aquests factors, a part que venia de l'esport. Casual o no, l'any 2020, l'Agència Mundial Antidopatge, imagineu-vos, no? Una agència que mira tots els productes, tots els principis actius, totes les substàncies que puguin ser o no sensibles de ser dopants per un esportista, doncs l'any 2020, coincidint amb els Jocs de Tòquio, els Jocs Olímpics de Tòquio, aquesta agència va permetre, per primera vegada, que els atletes puguin fer servir el CBD, el cannabidiol que us deia abans. Per què el podíem fer servir? Doncs pel que diem que és l'ansietat precompetició, no? La nit abans d'anar a fer els esports, que hagin de fer les competicions, per qüestions d'insomni, evidentment, i per qüestions de dolor i recuperació esportiva. Clar, aquí se'm va obrir la llum. Vaig pensar, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, amb tot el que té a sobre, permet que el CBD es pugui fer servir per qüestions esportives, no que es pugui fer servir, sinó que és beneficiós, inclús recomanable, i després dels anys hem anat veient que és així, què millor que buscar una persona com, en aquest cas, com la Gemma. Li vam plantejar el projecte i s'hi va animar de seguida, i després, inclús, com a esportista d'elit, ens va ajudar a desenvolupar certs productes ja més enfocats a la vessant esportiva.
1: I a part, des de la ciutat?
2: Des de la ciutat, i llavors la vam fer sòcia, no volíem una ambaixadora, una, com es diu ara, una influencer, no? Volíem algú que s'involucrés en el projecte, i així ho vam fer, i estem encantats, de veritat.
0: Prescripció mèdica per anar a la botiga i adquirir aquests productes que tu comentes? T'has trobat amb algú que vingui amb la recepta, però sí amb el consell del metge que li digui, escolta, prova-ho.
2: Primer de tot, prescripció mèdica no n'hi ha perquè són productes naturals. Aleshores, aquí entren ja diversos factors legals i de cert conflicte. Perquè com a producte natural, igual que la valeriana o la melatonina, diguéssim que, si anéssim al cas de la melatonina, és un producte que tothom sap que va bé per l'insomni, a qui li funciona, li va molt bé per l'insomni, però no veuràs mai cap anunci, cap comunicació, cap publicitat conforme la melatonina va bé per a l'insomni, almenys la natural. Nosaltres estem en aquest mateix sac. Com a producte natural no podem fer recomanacions medicinals, conforme això va bé per artrosi, insomni, artritis, hèrnies discals. Això ho tenim prohibit perquè un producte natural, com que no és un fàrmac avaluat i passa tots els seus processos, no se li pot atribuir beneficis medicinals. Tot i que sempre parlem de plantes medicinals i de medicina natural, però en el que és el titular no podríem dir-ho. Ara bé, clar, els principis actius hi són.
1: Aquesta és la proposta que us he portat espectacular, no, Carme?
0: Ja, però una altra qüestió. Tu has anat a la botiga?
1: Jo he passat per la botiga i ara ja començo a descobrir-la, perquè, clar, jo fins ara no
0: clar,
1: coneixia.
0: Però és que jo fins ara m'he quedat amb que poden tenir pastilles. Pastilles per la necessitat que sigui. Unes cremes?
2: Sí, pastilles, pastilles no, són uns olis.
0: Uns olis.
2: Olis de...
0: Això, jo vull saber quins són els productes. Clar. Abans preguntava la Cuca. A veure, què veneu? Què teniu?
1: Antiinflamatoris, no? Per l'ansietat.
2: Sí. Dintre del fil que us comentava de, com a productes naturals, no podem dir exactament el que acabes de dir tu, d'acord? Tot i que, bueno, evidentment, els principis
1: però, bueno,
2: actius
1: però
2: hi són.
1: Però jo quan m'han parlat dels productes, és el primer que m'han dit.
2: Clar. Clar, perquè al final, bueno, diguéssim que tot està dintre el sac de cosmètic, com a cosmètic, diguéssim que hauria de ser tot d'ús tòpic, no? Evidentment tenim les cremes que van bé pel dolor i la inflamació que dèiem i que realment funcionen de meravella, perquè a part també porten el CBD, porten el CBG, però també després també porten àrnica, porten calèndula, cajaput, gaultèria, o sigui, són cremes molt potents a nivell de plantes que se sap que històricament són antiinflamatòries.
1: L'àrnica és el que recomanen quan tens un cop, no?
2: Efectivament. Doncs aleshores, un d'aquests és aquesta crema pel dolor, no? Després tenim altres productes que van bé doncs, per millorar la son, per millorar un estrès, per aliviar tots aquests símptomes i que són olis que podem dir bucodentals o sublinguals, perquè dintre del cosmètic també hi ha el que és la pasta de dents o els col·lutoris que estan considerats com a cosmètic. Doncs els nostres olis tenen aquesta autorització per ser usats de manera bucodental. Aleshores, a partir d'aquí, segons la causa de cada persona, ens ve a la nostra botiga i l'assessorem amb quin dels productes li pot anar millor per les seves qüestions.
1: I tot això aquí s'ha cuat, eh? Mm-hmm. O sigui que ja veus com es viu l'emprenedoria a la ciutat.
0: Recordem que per si algú va despistat, com jo ho estava fa una estona, la botiga es va obrir al carrer Sabadell.
2: Correcte.
0: Es va obrir al carrer Sabadell. Ara us heu traslladat. Ara dic ara no sé quan fa.
2: Fa un any, sí.
0: Fa un any. Ara sou al...
2: Al carrer Xerric, amb carrer Santa Maria.
1: Sí, que es van apropant més al centre, no?
2: Correcte, sí, sí. I la zona peatonal, i que també és més còmoda.
1: Doncs gràcies, David, per haver estat avui al Sant Cugat Emprèn. Tanques temporada.
2: A vosaltres, doncs mira.
1: Ens ha encantat que estiguis aquí i continuarem parlant i continuarem descobrint Cannabity, perquè jo crec que és un projecte que li queda molt futur per davant.
2: Dona molt per parlar, i tant.
1: Moltes gràcies. Ara us porto una recomanació, breument. El restaurant Tragaldaves ens fa una proposta per aquest mes de juny, que tenim aquí avui el seu propietari, un dels seus propietaris, el Ronald Ruiz, que ens explicarà una miqueta què estan preparant, perquè estan preparant uns tallers junt amb The Play Cook per nens per fer cuina. Però aviam, Ronald, benvingut.
4: Què tal? Què tal? Bon dia. Bon dia. Mira,
1: què està passant entre Tragaldaves?
4: Mira, Tragaldaves és una experiència molt activa, doncs, amb moltes coses que d'oferta i demandes que té Sant Cugat, no, el que estava escoltant aquí del CBD, tot això. Hi ha molta emprenedoria en Sant Cugat. Doncs s'ha d'anar a conèixer totes aquestes coses, totes aquestes experiències que no només Barcelona ho té, Sant Cugat ho té també. I doncs aquestes coses són de motivació a fer que la gent reclama coses noves. Doncs aquestes coses noves, com és Tragaldaves, que fem una col·laboració ara mateix amb Play Cup, amb tema de tallers, de nens, de grans, empreses, que tenen moltes coses que jo les oberi i tal, em coneixen de molts anys ja aquí a Tragaldaves, i doncs hem fet una col·laboració molt amenada, amb que venguin nens de 8 i 10 anys que coneguin la nostra cultura, en, diguéssim, la fusió de Tragaldaves que estem fent. Doncs són 30 nens que vindran el 8 i 9 i 10 de juny. Doncs on tindrem que cada nen tindrà una experiència amb un menjar exòtic, doncs que la gent i els nens que vingui després amb la seva família, que aquest és el propòsit, que conegui la gent, i estarem molt, molt, molt... Com dir-ho? Tenim molta experiència amb aquestes coses i estem molt agraït que aquesta gent es comuniqui amb nosaltres per fer aquesta col·laboració.
1: Ronald, l'experiència es farà al restaurant o es farà als tallers de Play Cook?
4: Al restaurant mateix.
1: Al restaurant mateix. Llavors, heu obert places o esteu ja coberts o com va? Com va el tema d'apuntar-se?
4: De moment, ara ja està tot cobert. Portem ja 30 persones apuntades amb aquesta primera experiència, a veure què tal. Si aquesta primera experiència surt bé, pues, tornem a obrir places per a la gent.
0: Deixa'm que et pregunti. Parlaves de descobreixin una cultura. Has parlat de plats exòtics. De quina cultura estem parlant i de quin tipus de plats?
4: Mira, a Tragaldaves fa temps que fem una fusió de menjar de Sud-amèrica i Centroamèrica, que no concretament estem implicats en un país. El menjar de Sud-amèrica és molt, molt ample, i doncs no podem quedar-nos en un sol país. Doncs hem fet una barreja de que Tragaldava s'ha fet una barreja de plat, per exemple, d'un plat, un patacón pisado. És aquest, el plàtano verde, ¿vale?, amb un cochinillo carne mechada, amb una mayonesa d'albocata, amb coliandre, i amb una ceba vermella curtida amb llimona, coliandre i tomàquet caser.
1: Aquestes hores això doncs, fa entre gana,
4: Doncs un plat de tanta la carta que tenim és, aquest és una barreja d'Equador, de Perú, de Venezuela, i doncs hem fet aquesta...
1: I Colòmbia, no?, perquè el patacón...
4: I Colòmbia també, imagina. Ja, doncs l'alegria nostra és que molta gent, les fronteres estan totes obertes i la gent viatja. I quan ve a casa nostra i diu, escolta, a què em recorda quan he fet aquest viatge, he anat allà, he anat aquí. Doncs donen una imatge de estic al Caribe però estem al Tagaldava aquí a Sant Cugat.
0: A mi em falta la platja.
1: A mi aquesta proposta m'ha sobtat molt perquè quan parlem de nens, parlem de... Vas als restaurants, és menú infantil.
0: Que jo això macarrons?
1: Sí, mai ho he entès, perquè els nens se'ls ha d'ensenyar a menjar, no?
0: Clar,
1: aquesta és una de la part de la proposta, ensenyar els nens a descobrir plats nous?
4: Exactament. Aquest no és només el que dius tu, no és una milanesa amb patates. I ja està, una botifarra amb patates, el que feien abans, no? Ara, molta gent i molts nens que ve a nostra casa ja es menja un ceviche, ja es menja un patacón, ja es menja un anticucho de pollastre. Doncs, I es menja amb ganes, amb ganes, dius, hòstia, perquè un dia d'aquesta, una família que ve sempre, els nens volen cuinar amb nosaltres, els nens volen cuinar amb nosaltres, mira, en casa fem això, i doncs l'hem convidat aquell nen a fer uns patacons, i molt content, ell és el fill que tindran 10 anys, imagina't.
1: I doncs, és que Masterchef ens ha ajudat,
4: I aquesta és l'experiència que s'ha obrit, no? Doncs pues mira, anem a fer que una cuina d'aquí de Sant Cugat, almenys per fer poble també, qui en vingui, i doncs és això. Per exemple, donarem aquest joc, aquell dia farem plàtano maduro amb formatge desfet gratinat al forn. Tot això farem amb que els nens facin aquí a la cuina.
1: Jo crec que tindreu que obrir més places perquè això promet, eh?
4: I, doncs, pues, això, a veure què tal.
1: Escolta, jo vull preguntar-te, així breument, com ha sigut emprendre a Sant Cugat, així, molt breument?
4: Mira, a Sant Cugat, porto molts anys aquí a Sant Cugat, doncs, dins d'aquí, de que molta gent em coneix, i diu, escolta, Rona, quan fas alguna cosa per tu? Vinga, va, fem una cosa nova, cosa diferent. He treballat molt a l'hostaleria aquí a Sant Cugat, i, doncs, això m'ha obert coses d'obrir més experiència, mira, estàs boig, no facis això, ho faig.
1: Bueno, hem parlat de visió amb el David i hem parlat de tossudesa a l'hora de tenir una idea. O sigui, que jo crec que avui el programa ha sigut bastant complet, eh?
0: Sí. Hem donat la clau de l'emprenedoria, podem dir, pràcticament. Doncs al David i al Ronald els agraïm molt que ens hagin acompanyat en aquesta última sessió del Sant Cugat Emprèn. Cuca,
1: moltes
0: tu
1: gràcies.
0: Has d'emprendre com tots.
1: Jo continuo emprenent.
0: Vacances.
1: No, jo no paro. Jo ja saps que encara que estigui de vacances estic pensant, perquè això és una altra part de l'emprenedoria que mai dormim.
0: Però també s'ha de desconnectar per continuar emprenent. O
1: sí,
0: sigui que...
1: però les idees mai dormen. Llavors, això és complicat.
0: Però es deixen en repòs.
1: És complicat, no, és molt complicat. El que empren i és així, amb tarannà com el meu, m'entén. Doncs jo encantada d'haver estat aquesta temporada amb vosaltres i continuo venint a les tertúlies, o sigui que no em perdeu de vista encara, eh?
0: No, senyora. Molt bé, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Bon dia.
2: Adéu, bon dia.

0: Ana Fernández, corredora d'assegurances, ha patrocinat aquest espai.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Avui a l'espai de salut del Faves Comptades parlem de la salut musculoesquelètica dels més petits. L'Hospital Universitari General de Catalunya ha posat en marxa una nova unitat especialitzada en traumatologia i ortopèdia infantil, un servei pensat específicament per a nens i nenes amb professionals formats per abordar les seves necessitats concretes. Per conèixer per què neix aquesta unitat, quines són les patologies més habituals en la infància i com es tracten, avui ens acompanya la doctora Paula Díaz Gallardo, que és especialista en cirurgia pediàtrica i en traumatologia i cirurgia ortopèdica. Doctora, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per la invitació. Muy bien,
0: sí?
1: Encantada d'estar aquí.
0: Doncs avui parlem precisament d'aquesta nova unitat que... per què neix aquesta nova unitat de

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Hola, Naila Martínez. Com estàs, My Nutritionist? Benvinguda a Menja't la vida.
2: Moltes gràcies, Fili. Doncs bé, ja sabeu que quan estic aquí, jo, si tinc algun problema, aquí se'm passa.
1: Escolta, mira, me'n passa això, eh? És aquest moment on no hi ha res més que tu i jo i aquesta conversa, i suposo i espero que als oients també els hi passi, eh? Doncs a les persones que ens escolten a l'altre cantó també els hi passi, que només que sigui un moment per gaudir, no?
2: Sí.
1: Per escoltar i gaudir. Avui volem parlar de les motxilles que portem totes i tots i que, a més, anem encomanant, no?, a les persones del nostre entorn. Quines serien aquestes motxilles? Perquè hi ha moltíssimes. Suposo que tantes com a persones o moltíssimes més, perquè tots en tenim moltes, no?
2: Cadascú de nosaltres portem una motxilla. No estem parlant de la motxilla del col·le, d'anar al col·le. Estem parlant d'aquella motxilla de tots aquells missatges, veus que hem anat posant a dins d'aquesta motxilla i que ens condicionen en quant a les decisions que prenem amb l'alimentació, no? Ja no només la nostra alimentació, sinó potser també la de la nostra família. I que aquestes motxilles, doncs, moltes vegades no sols les carreguem, sinó que generen culpa, no?, judici cap a un mateix o inclús cap als altres, no? Uh-huh. Per tant, anem a revisar aquestes motxilles.
1: Som-hi, per exemple, no? Comencem a rascar de les nostres pròpies motxilles,
2: sí,
1: a veure
2: sí.
1: què surt aquí, no? no mengis tant. Sí. Però alhora, i paral·lelament, quan tu vols menjar tant, és menges molt poc. No? Sempre hi ha aquest doble judici.
2: Sí,
1: si menges molt, i a més és no mengis tant mirant el teu cos. Quan
2: sí.
1: te miren el cos i et diuen no mengis tant. No?
2: Aquest és un dels missatges, no? La quantitat del que mengem doncs, genera judici. No? I quin judici? Doncs, depenent de la motxilla que porta la resta, no? Al final és que, clar, quan algú està menjant més del que tu creus, no?, que hauria de menjar, en funció de què? En funció potser de la quantitat que has posat, no? Tu creus que la ració és una i n'està menjant més i, per tant, creus que és més. I l'altra, que sol ser la que més mal fa, no?, i la que més culpa i la que més mala relació genera amb l'alimentació, és aquesta que tu molt bé has dit, no?, que és estàs menjant molt pel cos que tens. No?
1: Exacte.
2: Quan realment, com més gran és un cos, més quantitats es necessita de menjar. No? I com més petit és un cos, menys en necessita, de forma generalitzada. Però sí que és veritat que jutgem la quantitat que mengen els altres, sí? I ens jutgem també amb la quantitat que mengem nosaltres, perquè potser ens ho han dit, no? O sigui, quina és la nostra pròpia motxilla? Quan jo em poso un plat a davant i en el moment en què jo jutjo si estic menjant molt o poc, és perquè en algun moment m'han jutjat, no? La quantitat no és objectiva. La quantitat que jo menjo no és sempre la mateixa. La quantitat que hauria de menjar és en funció de la meva sensació de gana i sacietat. I ja està. I és algo fisiològic. No és ni mental, no? És algo que ens hauria del nostre cos marcar, de dir, doncs, no sé si n'hi ha molt o poc. Menjo fins que ja noto la sensació d'estar tip o d'estar tipa, no? I aquesta seria la quantitat. Però en el moment en què qüestionem, no? Ala! És que hem de revisar com ho diem, sí?
1: Clar,
2: com
1: sí.
2: ho diem.
1: I després també és a la inversa, no? Uh-huh. Com és que no menges pastís si jo he fet aquest pastís tan bo per l'aniversari de no sé qui i ara no te'l menjaràs? No et menjaràs el pastís? No et menjaràs el pastís, eh? Fins que no dius, posa'm un dit de pastís, perquè en realitat aquella mermelada no te la vols menjar perquè no et ve de gust, no? Això també passa, aquesta altra pressió, segurament, i dins de la mateixa motxilla, eh?
2: Sí, dins, al final tornem al mateix, a la quantitat, no mengis segons quin cos tens, però la teva felicitat recau en el meu, en que tu te mengis el pastís que jo he fet, i la teva educació... no? Que tinguis més educació o menys depèn de si tu ho deixes o no, no? Si tu m'ho acceptes o no m'ho acceptes. És a dir, utilitzar l'alimentació com una moneda de canvi emocional, no? I és el que fem. I això fa que, doncs, potser a mi no em ve de gust menjar-me aquell pastís, i aquest és un missatge que jo he rebut, jo crec que tota la vida, Pili. no m'agraden els pastissos, ho dic així en veu alta, no m'agraden, val? I ho dic també perquè jo tinc una intolerància a la lactosa des de que sóc petita, i què passa? Que la majoria de pastissos porten nata, no? I em sentaven ja malament quan era petita. Jo recordo la meva mare que inclús el dia del meu aniversari em deia, és que no sé quin pastís comprar-te, doncs pues no me'n compris cap, jo li deia, no, és que no em vull, bufem les espelmes en un altre lloc, no? O vale, o les bufem aquí, que se ho mengi la resta, jo no vull pastís, no? Però aquesta de... No, és que, ai, no menges perquè si me'l rebutges és de mala educació, val? Si no, després també ve, ai, si tu pots permetre, no? Ja tornem a relacionar l'alimentació amb el cos, tu pots permetre, no saps si jo tinc colesterol, si jo tinc diabetis, si jo tinc no saps res de la meva vida, val? A part que els aliments, no estem parlant de si m'ho puc permetre o no, sinó que tenen un altre rol, no? I després, doncs això, el menjar que estàs prim, no? O estàs primer i tu has de menjar, no? Com si fos un moment de jo m'ho imagino com els tocinos, no? Que s'han de... els porcs, que s'han de... Exacte. Llavors, hi ha una ambivalència, eh? Perquè i si ho pensem amb els nens i nenes, encara ho veiem més, no? Perquè a l'inici de la primera infància és com... tenim com... el missatge d'un nen sa, una nena sana, és un nen o una nena amb el cos més gran, no? I, en canvi, si tenim un nen o una nena que és més prim, doncs sembla que estigui malalt. No ho sembla, eh? El missatge que rebem,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, sí.
2: Ja li has fet anàlisis a aquest nen o a aquesta nena que no menja, que està molt prim, i molts missatges, no?, de que estàs molt prim. I a l'inversa, quan ja s'acaba la primera infància, no? No sé en quin moment la població diu ara ja no, ara ja el cos gras ja no és saludable, ara ja estàs massa gras. Val? O sigui, és aquesta opinió constant, no? I ara ja ens hem anat, Pili, a la motxilla, no? Que és la relació de l'alimentació amb el cos, no? O sigui, és com que tu no tens dret i tens l'obligació de menjar en funció del cos que tinguis. No és així.
1: Una altra motxilla, un altre, no sé, un altre pes a la motxilla. El vinculat amb els moments de pena, de, no sé, cau, el nen cau. I la àvia, que ja t'ho havia fet a tu, diu, vine, anem a berenar.
2: Vine, que anem a comprar unes...
1: Anem a comprar unes llaminadures. Sí. Vine, venga, anem a fer un gotet de llet calentet, no? Mm-hmm. O sigui... aquesta relació entre normalment dany físic, no, o és igual, no té per què, no?
2: O pot ser emocional,
1: pot ser emocionada. Sí. He tingut una mala notícia. Vine, que anirem a comprar un berenaret dolç,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Aquest vincle que al final s'acaba generant de regular les emocions a través del menjar.
2: I sí que és cert que és humà, que en moments puntuals en els que no ens sentim tan bé, anem a buscar una recompensa immediata de plaer, que és el menjar. Val? El problema ve quan el missatge és constant a que quan hi ha un malestar hi ha aliments que no són tan saludables, perquè al final podem disfrutar també d'altres que ho són.
1: O potser fins i tot no cal aliments, podries fer amb una abraçada, no?
2: No, en aquest cas, o sigui, en el cas que estàs descrivint, sí. Jo no recomano anar a buscar aliments i aquesta, ara m'has fet recordar, Pili, en els meus inicis, jo explicava, els meus inicis, parlo de quan vaig començar a fer xerrades a pares i mares, els explicava aquesta situació i els hi comparava a que el seu fill o filla, quan fos gran, els hi comparava amb aquella imatge de pel·lícula americana, no sé, ara vaig a posar-ho, imagineu, sí. Pel·lícula americana, l'home o la dona que l'han deixat, no?, la parella, o l'han fet fora de la feina, o ha tingut un trauma a la vida, i el veiem, o la veiem allà al sofà, amb el, vaja, d'una marca, Häagen-Dazs, perquè sí, és que sempre
1: és veritat, hi ha Häagen-Dazs,
2: el gelat, i tota la taula plena de la caixa de pizza, de begudes ensucrades, de, no?, és com, s'ha acabat el món i ara pues, el que fa és menjar tot aquests menjars ultraprocessats, no? Des d'aquest missatge, també, o sigui, jo sempre els diré a les famílies, i ho continuo fent, no? Doncs aquesta persona que veiem a la pel·lícula, segurament quan era petita i queia, li donaven gelat, li anaven a comprar un gelat, no? O quan tenia s'havia barallat amb un amic o amb una amiga, doncs li anaven a comprar avui sopem pizza, no? Perquè et sentis millor. I el relacionar com a adults, perquè portem aquesta motxilla, ja ens ho han relacionat, el relacionar el benestar i la felicitat amb l'alimentació és no buscar, no? És no voler anar a buscar altres conceptes. O sigui, la felicitat d'un nen o una nena no recau en les galetes que menja. I moltes vegades recau en l'entorn amb el que s'està menjant aquestes galetes i no les galetes en si. Per tant, creem entorns que els facin feliços.
1: Doncs escolta, Naila, continuarem parlant, perquè ara que ja, doncs, ja anem fora de temps, però clar, aquí també totes les motxilles que tenim de la tele, dels anuncis, perquè ara acabes de posar un exemple, però és que hi ha un anunci també de pizza quan hi ha un problema familiar, etc. Sí. O sigui, que sí que hi ha moltes motxilles que ens venen donades per les nostres pròpies famílies, però també hi ha altres motxilles o
2: missatges pesos subliminars
1: dins de les motxilles, exacte, de missatges de la societat en general. Sí. Continuem la setmana vinent. Et seguim a My Guionet Nutricionist. Gràcies per ser-hi.
2: Fins aviat.
3: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: El consum de les benzodiazepines.
3: Les benzodiazepines són fàrmacs que serveixen pel tractament d'ansietat o per millorar el descans quan es pateix insomni o estrès molt greu. El lorazepam o el diazepam són alguns dels més coneguts i utilitzats. Són útils quan s'utilitzen correctament i durant períodes curts, però el seu consum prolongat pot comportar riscos importants. A Catalunya, el consum de benzodiazepines ha augmentat en els darrers anys. L'ús continuat pot generar dependència, dificultats per concentrar-se, somnolència o un augment de risc de caigudes i accidents. Per això, és important seguir sempre les indicacions del professional de salut i no prolongar-ne el tractament sense control mèdic. Les benzodiazepines poden ser una eina útil, però no una solució permanent. Fer-ne un ús responsable és una qüestió de salut per a tothom.
1: Salut Activa.
4: Ricard Genuer, metge resident de Medicina Familiar i Comunitària.
5: El benefici d'aquesta medicació està exempt de dubtes, però a llarg termini l'eficàcia d'aquests medicaments disminueix. I a més, poden causar danys i efectes secundaris greus, el risc d'accidents, problemes de memòria, debilitat, confusió, pèrdues d'equilibri, risc de fractures, així com l'addicció que generen, dificultant que puguem abandonar-los.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Sabies que a la Mediterrània existeix un organisme que podria ser l'ésser viu més antic del planeta i es troba sorprenentment a prop nostre? Es tracta d'una praderia gegantina de Posidònia oceànica, una planta marina endèmica que forma extensos camps submarins. L'any 2012, un equip de biòlegs va descobrir una d'aquestes praderies situada entre Eivissa i Formentera. Tenia una edat estimada de més de 100.000 anys. Algunes anàlisis fins i tot apunten que podria arribar als 200.000. El més fascinant és que tota aquesta extensió podria ser un únic individu clonat milers de vegades a partir de la mateixa planta mare original. La Posidònia es reprodueix tant per llavors com per creixement vegetatiu. Aquest últim procés fa que es vagi expandint lentament, però de manera contínua, generant un superorganisme immens que comparteix el mateix material genètic. A més, les praderies de Posidònia són autèntics pulmons marins, produeixen grans quantitats d'oxigen, estabilitzen la sorra i serveixen d'hàbitats per a centenars d'espècies. També retenen CO2 de forma extraordinària. De fet, poden guardar-lo durant mil·lennis.
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.ugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Hola, què tal, com estem? Salutacions cordials en d'Esteve Llop, un plaer tornar a estar amb totes i tots vosaltres a la sintonia de Ràdio Sant Cugat per aportar-vos aquestes gravacions històriques de ràdio, aquells programes i aquells moments en directe a les zones hercianes amb els quals vam disfrutar tant. I tenim amb nosaltres en connexió el 50% d'aquest programa, Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
3: Hola, Esteve, què tal? Doncs content, com sempre. És un plaer compartir aquests moments de ràdio amb tu i compartir-lo amb tots els oients. Compartir aquests talls mítics de ràdio que tant ens agrada sentir i tornar a recuperar. I avui en farem alguns també de mítics.
2: Avui per això comencem amb una mica de trampa. No farem un programa 100% radiofònic, sinó també, i bàsicament, televisiu. Però abans d'anar més enllà, vaig a proposar una mica d'endevinalla, a veure si anem recordant coses. D'entrada, anem a escoltar un monòleg, a veure si saps de qui és i a veure si recordes aquells moments que vam poder viure, doncs, ja fa una colla d'anys. Som-hi.
4: Yo soy José Rubianes Alegret, com no lo voy a repetir porque lo he estado diciendo toda la noche. Actor galaico catalán, digo galaico porque nací en Galicia, aunque casi nunca he vivido allí, y catalán porque he vivido siempre en Cataluña, aunque nunca he nacido aquí. Esto es una gracia, como bien han podido comprobar. Si les hace gracia, ya veo que sí, se lo regalo para ustedes. La verdad sea dicha es que yo soy galaico catalán porque yo me llamo José Rubianes, en gallego Rubians Alegret, lo cual quiere decir que Alegret, mi segundo apellido, es originario de Cataluña, dado que mi tatarabuelo, María Alegret, era de Barcelona. Fue uno de aquellos empresarios catalanes que emigraron a Galicia a finales del siglo pasado para la explotación de la industria marisquera. Para allá se fueron una veintena de ellos, se instalaron en las Rías Altas, en las Rías Bajas de Galicia. Todos se hicieron multimillonarios, menos mi tatarabuelo. ¡Manda cojones! Con la almeja que hay allí, no me jodas, por favor. Todos nadando en oro y en plata menos él. Lo que se hizo mi tatarabuelo es conocer a mi tatarabuela, una gallega guapísima, Carmiña, de ojos verdes, con un fondo azulado igual que yo, rubia igual que yo, alta y esbelta igual que yo. Yo he salido a mi tatarabuela. Entonces, como el abuelo no encontraba solución a la situación precaria que vivían, tomó la sabia determinación de emigrar a la isla de Cuba, y allí tuvo muy mala suerte porque en la guerra contra los mambises, en la guerra de Cuba, lo perdimos. Perdimos a mi tatarabuelo, una batalla, una bala que no vio venir, me dejó sin tatarabuelo. Entonces, claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida, pensábamos que íbamos a heredar un fortunón del copón. La verdad sea dicha, el abuelo no dejó un duro, deudas, y claro, a la familia no nos ha quedado otra alternativa en la vida más que practicar ese noble arte que practica el 99,9% de la humanidad, que es el trabajar. El trabajar, ya saben ustedes, con todo lo que el trabajo conlleva, el trabajo dignifica al hombre, el trabajo te honra, el trabajo te realiza, el trabajo te equilibra. Miren cómo estamos ahora nosotros. El trabajo te equidista, el trabajo te pule. El trabajo es la leche, el trabajo hasta te pone cachondo, fíjate tú. Hay que ver lo cachonda que va la gente a trabajar a las 6, 7 y 8 de la mañana. Todo el mundo cantando y bailando por la calle. Vamos a trabajar, la, la, la, la. Ya verán al salir de aquí, la, la, la, la, la. Y en el metro y en el autobús, todo el mundo pegado, junto, porque se quieren, señoras y señores. Porque van a trabajar, nos queremos, nos queremos. Jaleando al conductor para que llegue pronto para ser conductor. Y el otro... qué bonito, por Dios. Me cago en la leche del que mamó esa invención social. Tenían que colgarlo de los huevos así del techo, ¿sabes? Y hacerle girar como las aspas de un ventilador tropical. Con una cadenita, riquitiquín, riquitiquitín, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, riquitiquín. Vaya pedazo de hijo de la gran puta, no me jodas. Pues nada, señoras y señores, aquí estamos. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu polla lo voy a ganar. Nada más, buenas noches.
2: Potser hauríem hagut de posar uns pitos amb aquestes paraules malsonants, però de fet només amb ell li podíem permetre, amb el gran Pepe Rubianes, que s'expressés d'aquesta manera tan vasta i tan directa. Un dels seus famosos monòlegs, un dels seus habituals monòlegs en els quals parlava de la feina, del trabajar. Bé, doncs Jordi, seguim amb aquesta petita endevinalla del programa que anem a repassar avui, ara amb una sintonia, a veure si la recordes.
3: Doncs i tant que la recordo, estem parlant de Malalts de Tele, programa mític de TV3 presentat per Toni Soler, que va tenir una entrevista de la qual tu ara ens parlaràs, que va, jo crec, causar història.
2: Doncs sí, perquè va ser una entrevista de ni més ni menys que 9 hores en directe a TV3. Un programa, per cert, que es va emetre només durant 3 temporades, entre 1997 i 2000, aquest Malalts de Tele, amb Toni Soler i Rosa Andreu, i també amb la col·laboració especialment d'Albert Om i de Carles Torres. L'Albert Om feia diversos espais en el programa en els quals en repassava antigues gravacions de televisió que anaven comentant, doncs, amb aquest humor únic d'El Terrat. I també el Carles Torres es dedicava bàsicament a fer viatges cap a l'exterior i a fer entrevistes, també amb un punt d'humor, podríem dir, una mica anglès, així una mica seriós, però molt i molt divertit. Doncs la matinada del 2 al 3 de març de 1999 va tenir lloc l'entrevista del mil·lenni. Una entrevista amb un sol entrevistador, que era Pepe Rubianés. Va ser un programa especial que es va fer en directe a TV3, doncs des de l'hora habitual del programa, cap a les 10 de la nit aproximadament, fins a les 6 del matí d'aquell 3 de març del 99. Per què seleccionem un programa de tele avui en aquest espai que parlem de ràdio? Doncs perquè precisament hi ha una bona part d'aquest programa en la qual es parla de ràdio. I precisament comencem amb un tall de ràdio, un programa a més en directe simultàniament tant a TV3 com a Catalunya Ràdio, aquella nit del 2 al 3 de març de 1999. A veure si recordeu aquesta veu també, perquè n'hem parlat en diverses ocasions aquí al programa, a l'hemeroteca de la ràdio.
5: També podeu dir la vaig errar.
6: La vaig errar.
4: A veure, repítelo.
5: Escolta, Pepe Rullà. Escolta, si t'ho trobo amb una cinta de caset. No, la vaig errar.
4: Oi. I com va ser?
5: Doncs mira, perquè vaig fer una enquesta i em vaig equivocar.
4: Oi. Manel, me oyes?
6: Bueno, què hem
4: pues
6: de fer?
4: Aleshores, sí. Ah, estava al ganxo.
6: Perdona, que estaves explicant que una cosa.
4: Sí. Precisament el ganxo... És que no escoltes. Precisament el ganxo era un dels directius de la campanya aquesta, no? I, claro, jo vaig anar l'altre dia a entregar les enquestes i estaven tots els jefes reunits i em van dir: «Oi, ¿qué tal ha ido? Bien, pues bien. Mira, este ha sido un poco difícil este, pero al final le he conseguido la encuesta». I de les 20 que vaig presentant, totes les havia fet jo. Cosa que, lógicamente, lo sintieron mucho, pero tuvieron que despedirme. Y yo les dije: me parece lo que están haciendo ustedes, me parece muy bien. Yo en su lugar haría... Todavía me fui dándoles un discurso de la...
6: Sí, porque
4: sabes que lo meo es hablar, ¿no?
6: No tenía ni idea.
4: Casi pero... pluraban todos. Digo, bueno, si queréis me quedo, pero...
6: Sílvia,
5: manem.
6: Com ho tenim, això? Hi ha algú que vulgui parlar més amb en Pepe?
5: Tenim coses. Tenim dues trucades, sí, de dos oients que han trucat al principi del programa.
6: Pobres.
5: Una noia que es diu Verònica, una altra noia que es diu Miquel, i quatre trucades més de quatre ignorants que volen participar al programa i fer-li preguntes al Pepe Rubianés.
6: Total, sis.
5: I tenim el Manel Fuentes Antena, que jo el que faria seria dir-li: Manel, moltes gràcies.
7: Jo us envio un petó a tots i segueixo aquí i atén a l'entrevista.
5: I jo un petó a en Toni Clapés.
7: Molt bé.
5: Gràcies.
6: Bona nit. Gràcies, Manel.
4: Manel. Escolta'm, les 500.000 aquella que em deus, quan me les pagarà, xato?
7: Mañana en la ràdio, Pepe, ahora no.
4: Bueno, sé que no es momento, pero bueno, es que te tengo que pillar, como siempre estás tan ocupado.
7: Un beso.
5: Gràcies, Manel.
6: Vinga.
5: Bona nit.
6: Doncs endavant, si vols, Sílvia, amb les preguntes per en Pepe.
5: Mira, Pepe, una noia que es diu Verònica...
4: Soltera o viuda, casada...
5: No sé, veus com no et puc fer cas? Perquè la Verònica ja li pregunta si és soltera o casada. Bé, aquesta noia...
4: És que depèn, a veure...
5: Ja, tenia una veu molt maca, eh?
4: Sí.
5: Molt maca i molt dolça. Aquesta noia deia que quan el públic que és ara al plató et diu allò de Pepe, Pepe, si tu penses que el Partit Popular els hi ha dit a aquestes persones que diguin Pepe d'aquesta manera per fer una mica de publicitat al partit en definitiva.
4: Home, pensa... No, pensa, Sílvia, que el Partit Popular l'han posat aquest nom per mi.
5: Ja. Escolta, Pepe, t'he de dir que venen molts ignorants fins aquí a la ràdio.
4: Sílvia, per mi i per Sant José.
5: Clar.
4: Que d'ahir ve el nom de Pep, no sé si ho saps.
5: Per cert, el 19 de març és el teu sant.
4: El 19 sí, pero yo soy ateo, entonces no lo celebro.
6: Yeah.
4: Mira, cada uno es como es, ¿sabes? Nací mal y...
6: Endavant, Sílvia, amb alguna altra trucada o pregunta o que
4: sigui. Perdona, que le volia dir que Pepe és... El nom de Pepe, vale, suposo, molta gent ho sap, però un altre no, viene de padre putativo.
5: Ja.
4: Pepe, José, padre putativo de Jesús.
5: Escolta, fas bé d'explicar-ho aquí, perquè com el programa es diu La nit dels ignorants, això ho ignoràvem, eh?
6: Clar.
5: Moltes gràcies.
4: Pues si vols, ja... ¿Por qué no quedem un dia i t'ho explico? T'hi sé más, eh?
5: Escolta, per què no l'expliques a la Cristina, que la tenim en antena? Cristina, bona nit.
8: Hola, bona nit.
5: Com estem?
8: Bé, i vosaltres també, no?
5: Fantàstics.
6: Hola, Cristina.
8: Hola.
4: Cristina, què tal? Com estem?
8: Molt bé.
6: Ui, aquest to, ja, de...
8: Aquí amb l'auricular posat, escoltant la ràdio i la tele engegada, mirant-vos.
6: Molt bé.
4: O sea, vaya, vaya... Estàvem
8: a l'escoler o a la nit, per culpa vostra. Mira, jo li volia fer una pregunta a en Pepe.
4: Bé.
8: A veure, a quin moment te vares adonar que les gambes discutien amb les olives i els barbarejos parlaven amb els calamars a la romana, a les cafeteries, i què tinc que fer jo per sentir-los?
4: No lo til, no lo til.
5: Molt bé, Cristina, moltes gràcies. Moltes gràcies.
4: En l'època de la meva vida que estava molt malalt. De tele. Sí, coña, eh?
6: Molta, molta.
4: Perquè sabia que estava molt malalt, punta suspensió. De tele. L'altre... Oh, oh, oh. Al final de la nit podem acabar.
6: Acabarem. Què més?
5: Què més? Doncs puc dir que hi ha molta gent que ens ve a veure aquí a la ràdio, eh?
6: Ah,
5: per
6: sí?
5: Per exemple, hi ha uns nois que ens han vingut a veure amb un peluix que és com un mono, tu.
6: Un peluix que és com un mono?
5: Sí, és un mono.
6: Com un peluix que és com un mono.
5: Pepe, tu te'n recordes del mono a medio? El que se'n va anar a l'Argentina? Amb el Marco a buscar la seva mare? El de la sèrie de dibuixos animats.
4: Mira, Sílvia, mal que me pese, la història de Marco ja me cogió con 20 y tantos anys, ¿sabes?
5: Bé, doncs ha vingut un...
4: No la viví en tota su intensitat.
5: Bé, doncs a mi que em va agafar més joveneta, i perdona, que la vaig jugar amb tota la seva intensitat, ha vingut un noi amb un cotxe verd a veure'ns i tal, amb tota la família, amb un nino de peluix que és un mono.
6: Està molt bé.
5: A part, una pregunta polèmica per en Pepe Rubián, Estaní Soler.
4: A ver.
6: Doncs va, que sigui l'última, si és polèmica, perquè no n'hi haurà testa cap més.
4: Déjala que pregunte, déjala.
5: És, ah, claro, és una mica polèmica, eh? Diu, sí. Quin problema vas tenir amb el director de la Mostra de Cinema de València que es diu senyor José Luis Conejero?
4: No, ma, cuidado.
5: Ah, no, sí. Jo pregunto.
4: El senyor Conejero,
5: sí,
4: no era el director de la Mostra de València. El senyor Conejero era el director de teatre de la Comunitat Valenciana.
5: Ja.
4: No me lo rebajes de... A ver si después me va a acusar encima que he cambiado el título, el que es un hombre de muy de título.
5: Que jo no te'l rebaixo, jo. Perdona la meva incultura, la meva ignorància, però el Miquel m'ha fet aquesta pregunta i jo te la translation.
4: Mai ho he pensat, això de tu. Era com riu. A veure, riu una altra vegada.
5: Ai, no puc, ara. Escolta, a veure, què va passar amb el director, senyor José Luis Conejero?
4: No, la cosa no, va ser una incompatibilitat de caràcteres.
5: Sí. Ah, bé, però això passa...
4: Ens vam trobar en una roda de premsa, desgraciadament, i era un home que, bueno, no quiero ceñirme... No quiero...
5: Escolta, saps què va passar?
4: En fi, va passar... Me pone nervioso con la antena, nene. Es que él va a...
6: Perdona, me contra que es mal. No entendía, ¿eh?
4: Es que, ¿sabes? Hay un lío aquí montado con una antena.
6: ¡Oh!
5: No, és que...
4: I jo com... Clar, la va bellugant i jo la vaig mirant com hipnotitzat.
5: La pregunta és, l'antena aquesta fa algun servei o no? És a dir, serveix per alguna cosa l'antena aquesta? Sí, per sintonitzar-nos millor, no? Suposo.
4: Jo penso que està per fardar més que res, perquè... Con el meneo que li ha dado, si no...
5: Escolta, Toni Soler, tenim temps per una trucada més o què fem? Tu mateix.
6: Va, l'última, va. Va.
5: Qui tenim?
6: Però rapidíssim, per favor, que m'estan fotent bronca a tothom.
5: No, ah, sí? Ai, pobra.
4: Anem curts de temps.
5: José Carlos, bona nit. Hola, bona nit, José Carlos. Hola. José Carlos, bona nit. Ah, no, doncs no. Marc, bona nit.
9: Hola, bona nit.
5: Hola, com estàs?
9: Ara.
5: Des d'on truques?
9: Des de Barcelona.
5: Digues.
9: Doncs, més que res, no era cap pregunta pel Pepe.
5: Ah, no? Volies què?
9: Saludar-lo.
5: Ah, doncs saludar-lo.
9: Sí, sóc un exalumne del seu tècnic, del Ferramón.
4: Hombre.
9: Hombre, a més hem anat a veure diverses vegades, hem estat amb ell també algunes altres vegades xerrant, i rei, m'agradaria també, ja que estic aquí, preguntar-li què és un gato con paperas.
10: Què és un gato con paperas? Tu sabràs. Hombre,
4: un gato con paperas, pues es un gato que tiene una enfermedad que se llama paperas.
11: Està molt bé.
10: Ha quedat clar, em sembla, no?
9: Home, ha quedat clar, sí. Tiene paperas.
4: ¿Eh?
9: Tiene paperas.
4: Sí, tiene paperas, o sea, tiene las papas.
5: ¿Qué son las papas?
4: Las papas...
11: O que se echa.
5: Ai, per favor. Toni Soler, que fa poc que ha sopat, que et sentarà malament i tindràs un disgust, eh?
4: Escolta, en Xato.
11: És que no, i és
4: Toni,
11: que estic arrubianant per moments, així. No?
4: I tu t'estàs arrubianant i jo m'estic volviendo assolerant. Jo t'he fet així.
11: És veritat, estàs tornant aquí, Castro. Sílvia, gràcies per fer aquest...
5: Max Mix.
11: Aquest Max Mix radiofònic i televisiu.
5: Gràcies a vosaltres.
11: Ens sentim molt solidaris amb tu aquesta nit. Les altres no molt. Però avui sí, perquè ara veig el que suposa treballar de nit i Déu-n'hi-do, eh?
5: Home, la veritat és que nosaltres, això que teniu aquí d'empanada gallega i vi i tal, no. Però de tant en tant aquí a la ràdio també fem festes, així doncs que podeu venir quan vulgueu.
11: Doncs moltes gràcies per la invitació, Sílvia.
4: Un petó molt fort, eh,
5: gràcies,
4: Sílvia?
5: Gràcies, Pepe.
11: Fins aviat. Un aplaudiment per la nit dels ignorants, Catalunya Ràdio.
1: La Maroteca de la Ràdio.
3: La veu inconfusible de Sílvia Tarragona. Haig de confessar que és una de les meves veus favorites de ràdio. Una connexió a altes hores de la matinada, no?, entre TV3 i Catalunya Ràdio, i en aquella època, doncs, la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio, programa al qual hem comentat, era presentat per la Sílvia Tarragona.
2: Efectivament, com hem recordat algunes ocasions aquí en el programa, nosaltres hi vam estar en directe. Tu una vegada ens vas explicar que vas estar fins i tot en directe a dins de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio amb la Sílvia Tarragona. Com vas aconseguir entrar? Com va anar això?
3: Mira, jo durant una època tenia per costum baixar amb el cotxe a Barcelona i veure la nit dels ignorants en directe a través del vidre i escoltar-la a través de la ràdio, òbviament, d'una ràdio portàtil que jo portava. I nit rere nit, doncs, que no eren consecutives, però sí amb una certa freqüència, doncs suposo que va haver-hi un moment que jo recordo que els devia fer gràcia, no?, que a mi em veiessin allà veient el programa, i sí que recordo, doncs, que un dia em van fer senyals per entrar a recepció i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb la Sílvia, que va sortir i em va dir, escolta, diu, però que tu què vens sovint, que t'agrada? I sí, a mi m'encanta, m'agrada molt el programa. Diu, bueno, però escolta, un dia ho podem coordinar i si vols, doncs, et convidem a seure dins l'estudi i que escoltis el programa, no? I vaja, doncs així es va coordinar i un dia, doncs, vaig sentir la nit dels ignorants sentat al costat de la Sílvia Tarragona, això amb els auriculars posats i amb silenci, i tot un programa al seu costat que vaja, va ser una experiència molt maca.
2: Jo podria dir que potser ets una mica malalt de ràdio i que aquest programa també podríem plagiar a malalts de tele com a malalts de ràdio, perquè Déu-n'hi-do arribar a fer això. Jo això no ho he fet, eh? Això sí que puc assegurar que mira que n'he fet de coses, però això d'estar moltes nits al darrere del vidre de la peixera al carrer a Catalunya Ràdio, ho vaig fer una vegada amb tu i no ho he fet més. Déu-n'hi-do.
3: Doncs sí, la veritat és que sí. Jo suposo que també és cert que tinc molta atracció per saber com es fan les coses. La ràdio, doncs, té la màgia d'escoltar-la, però la meva curiositat va més enllà i m'agrada veure-ho també des de dins i observar, doncs, com es realitza tot, i jo crec que aquest va ser el motiu.
2: Bé, seguim amb més malalts de tele, amb més entrevista del Mil·lenni. Ara amb Xavier Grasset, el proper convidat que va aparèixer en el programa en directe aquella nit a TV3. Xavier Grasset, que el recordem pel sense títol de l'Andreu Buenafuente, un programa que havia començat uns anys abans i en el qual va fer mítica una frase, Jordi.
3: Sí, la frase de la informació és una selva, i a més amb aquest to de veu, més o menys.
2: I se n'anava també pels llocs a fer gravacions de conya, no?
3: Sí. Era una època que s'estilava força aquest tipus d'entrevistes, diguem, al carrer, així una mica, doncs, atracant a la gent sense preparar-ho gaire, i amb l'estil propi i humor propi de la factoria Buenafuente, no? Que, com tu abans havies dit, no?, jo crec que el català també tenim molt de compartir amb el britànic, amb aquest humor, amb aquesta ironia fina en alguns moments, que, vaja, doncs, que també fa que s'assemblin les dues maneres de fer humor.
2: Un estil d'humor particular que en aquells moments va ser molt trencador i que podien fer aquestes persones doncs, amb aquesta capacitat de reaccionar tan ràpid davant de les respostes dels seus entrevistats i de la gent que anaven trobant pel carrer, no? I linkem de nou la televisió amb la ràdio, amb aquest espai en radiofònic, en aquest programa especial de Malalts de Tele, amb aquest programa que dirigia Xavier Graset i en el qual hi col·laborava precisament Pepe Rubián. És una col·laboració que es feia de forma setmanal. Com es deia aquest programa, Jordi?
3: Doncs el programa es deia El món s'acaba. Era un programa de tertúlia sobre l'actualitat que es feia a Catalunya Ràdio i a pesar d'aquest títol potser una mica així catastròfic, no?, del món s'acaba, Xavier Graset sempre deia El món s'acaba però s'acaba bé. Que aquesta era una mica la part graciosa de la frase.
2: Doncs anem a escoltar aquest tall en el qual el propi Rubianes parla de la seva col·laboració en aquest programa i també surt algun fragment, alguna gravació d'aquest programa radiofònic.
11: La pregunta que anava a fer és què faries si et diguessin que el món s'acaba?
4: Pues aniria a buscar i anar-me'n amb ella, amb el meu amic Graset. Javier Graset,
11: Xavier Graset. Doncs imagina't, imagina't que el món s'acaba ara mateix, perquè en Xavier Graset el tenim aquí mateix.
4: No.
11: Xavier Graset!
12: Nen.
11: És sorpresa. Nen. Ah, he portat el foie gras i la marmelada, és sorpresa tot, això. Sorpresa. Resulta que en Pepe col·labora amb un programa de Catalunya Ràdio que es diu El món s'acaba.
12: Però s'acaba bé.
11: Però s'acaba bé. Que el dirigeix Xavier Graset i Foraster.
12: Què tal?
11: Com estàs?
12: De conya, estic de cine, encantat de ser...
11: Vale, comencem bé.
12: Encantat, no, espavilat de ser aquí amb vosaltres perquè... Què cony, està bé?
4: Home, jo t'ho agraeixo la teva presència perquè sé de la duresa que representa tindre que llevar-se cada dia a les 7 del matí.
12: M'has durat la pitxa un nòvio. Però bueno, sí.
4: És molt fort, això, nen.
12: No saps què passa? A mi una vegada van fer un test psicotècnic, perdona, Toni, i em van preguntar...
11: Aquest em demana perdó quan m'interromp.
12: No. El test psicotècnic deia, a vostè li agrada dir paraulotes de tant en tant? I vaig dir, sí! Amb aquella fermesa, no? De, per saber si era reservat, sociable... Un tio, què t'estimes més, anar a veure una carrera de motos o estar amb un amic al costat d'un llac? Diu, al costat d'un amic, no, una amiga.
11: Clar.
12: Però llavors, la segona pregunta era, t'agrada dir paraulotes? Sí. I quan vaig descobrir el Pepe, dic, ell abans deia que volia ser com el Pavlovski. Jo vull ser com el Pepe quan sigui més gran.
4: No t'ho recomano, eh? No t'ho recomano, eh?
12: Les paraules, la sal grossa és la sal grossa de la vida és Pepe Rubianes. No?
11: Home, quina frase, és un dels titulars de la nit, eh? La sal grossa de la vida és Pepe Rubianes.
12: Tarat o què? Home,
11: anda, quin bany que t'estan fent, nen!
4: Hombre, m'he emocionado, nen.
12: Tu saps que la sal grossa es tira damunt del besugo, vull dir que... No, vull dir que... Que tu estàs per damunt dels besugos que som tota la resta de l'humanitat.
4: Tu és l'enveja que les corroi. Ah, sí. Nen.
12: Nen, com és tenir en...
4: La missa.
11: Acabarem explicant-la que ho dic. No fem una cosa?
12: Bon, quedem que no el van explicar.
11: Quedem que a les 5 del matí expliquem l'acudit.
12: El de la Mar Flores.
11: Vale, a les 5 del matí.
12: A Madrid no el van explicar.
11: Tu ja el sabies, el de la Mar Flores.
12: Me'l van explicar a mi?
11: Ah, doncs mira.
4: Doncs me'l
12: va explicar un assessor de l'Estat, de la cúpula del govern central.
11: Ah, mira.
12: Carai, què vol dir, carai? Home,
11: és que en Graset...
12: Jo no em muco mitja mànica, jo.
11: Sí. En Graset alterna amb gent molt important, sobretot a Madrid, que és una ciutat que coneix molt bé. Però ara aquí a Barcelona té un programa i té un col·laborador. Bé, en té molts, però un és en Pepe Rubianes.
12: El dels dijous.
11: I és disciplina.
12: El de los jueves.
11: És disciplina.
4: El de los jueves.
12: Se m'enganxa el parlar de Rubianes.
11: El de los jueves, nen.
12: Contamíname. No, el dijous és un dia que jo espero amb frisança, sobretot perquè el Pepe Rubianes té una virtut que és preguntar-me si he fet l'acte sexual o no durant la setmana. I ell ja només mirant-me ja ho sap. Digo.
4: Hoy te veo, hoy
12: te veo bajo.
4: Avui ho té difícil.
11: Fem una prova, Avui, per exemple...
12: Va, torero. Doncs no miris... Mira'm a la cara, eh? Que preguntis, no, que només...
4: El micro del programa.
12: Ja.
4: Hola.
12: No, que mirant-me a la cara...
4: Sí.
12: A veure si adivines si he fet l'amor...
11: Clar, és que no escoltes, Pepe.
4: Hoy te veo... Hoy lo has hecho, pero desganado. O sea, pura mecànica.
12: Per fitxar.
11: Molt bé, prova superada.
12: Bueno, encertat. Encertat. No ho direm ara tampoc, no.
4: Hoy l'ha dado, però l'ha dado...
12: Flojo.
4: Como sabía que tenía que vindre al programa... Sí.
11: Ha vingut per inèrcia. Diu,
12: que no se'm noti, sí, que m'així sí. Hagi descarregat una mica.
4: Fent,
12: no?
4: Fent que tinc... Fent que tinc pressa que tinc que anar al món s'acaba. Ai, al món s'acaba.
11: Males de tele. Males de tele s'acaba.
4: Com se diu el programa aquest? Aquest,
11: sí. La gran buf.
12: Allò que em preguntaves, el...
4: Com es diu el programa aquest? El...
12: Malalts de tele.
4: Malalts de...
12: Malalts de tele. Tenia el Rubianes...
4: Malalts de què? Malalts de...
12: Malalts de tu, de moment. Tenir el Rubianes al costat és una dosi d'optimisme, de vitalitat, de ganes de viure, de dir...
11: Però arriba l'hora, però això és els matins, no oblidem. I ell sempre. És un món del món de la faràndula, que és un món en què la gent acostuma a anar
4: al mitjà. És un mite, és un
11: mite. A quina hora et lleves tu, Pepe, cada dia?
4: Jo
11: a les 7 del matí,
4: 8
11: no?
4: I mitja, 8 i mitja.
11: Sí.
4: No s'ho creerà ningú, però...
12: Anar a pixar, no?
4: Los que me conocen...
12: Sí.
4: Te juro per ma mare, nen.
12: Sí, sí,
4: los que me conocen saben que a les 8:30 de la mañana...
12: Sí, per anar a missa de
4: normalment ja estic, sí, sí. Ja estic al carrer.
12: No, la veritat és, sigui dita, que a les 12 com un clau... Bang,
4: a les 12 com un clau estic allà. Perquè jo també em passa com ell. Estic tota la setmana esperant el dijous per anar a Catalunya Ràdio a trobar-me en Xavier Graset.
11: El món s'acaba, Catalunya Ràdio, Xavier Graset.
13: Aquella mujer me dio un beso en los labios y se me desabrocharon los zapatos. Me dio otro beso en un ojo y se me fundieron los calcetines.

0: Balbriani. Quina és la paraula? Hi ha alguna paraula que...
1: Del català, desabrocharon en català, com es diu? Jo he puesto desabillé.
0: Desabillé,
1: no? Fuera.
0: Desabotonar.
1: Joder. Fundieron. Fundi.
0: Fondre.
1: Fondre,
0: això és Antonio.
1: Tobillos. Tobis.
0: No,
1: tobis. Si a bote pronto.
0: Turmells.
1: Turmells. No, no, si és ahí. No, no. Deshilachó. Aquí t'he cogido.
0: Esfilagarçà.
1: Vale, pues ya está, el próximo día la faringa.
0: Una mica més. No, no, no.
1: Tenia estas dudas y ya está.
2: Molt bé.
3: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
4: Un moment televisiu i radiofònic a la vegada amb el gran Pepe Rubianes, inigualable.
5: Seguim amb vosaltres a la Maroteca de la Ràdio, a Ràdio Sant Cugat, amb més entrevista del mil·lenni, aquesta entrevista excepcional de 9 hores de duració que va estar en antena a la nit del 2 al 3 de març de 1999 a TV3. Continuem ara amb un altre dels habituals del programa. Com us dèiem al principi, Albert Tom feia un espai dins d'aquest programa setmanal i doncs, va aparèixer diverses vegades durant aquestes 9 hores de programació especial de Malalts de Tele. L'Albert, en aquesta primera intervenció al programa, parlava d'alguns dels comentaris que havien fet arribar al programa als espectadors de TV3 i de Malalts de Tele.
6: La Marta de Barcelona també diu que està rient molt, però que té un problema, que ho ha de fer en veu baixa, perquè té una àvia, diu textualment, que té prop de 300 anys, Marta, no ho direm, que diu que ho té tot malament, menys l'oïda. Ah. I diu que li fa tenir la tele molt baixa.
7: Dic amb un crit.
1: Eh?
7: Un crit.
1: O sea, que es que no,
6: perdona, una iaia...
1: No he querido importunar, ¿no?
6: Una iaia...
1: Tot bé, menys?
6: Que ho té tot malament, menys l'oïda, que la té perfecta.
1: De què?
6: O sigui, seria...
7: El oído.
6: Seria qüestió de despertar-la. Hola!
0: Suposo que s'ho ha sentit.
6: Després, Pepe, he visto por la tele al Celaya y al señor Ramón, del reportatge aquell. ¿Te acuerdas de lo buena que estaba su hermana? Que nos daba clases de historia y todos nos agachábamos para verle las piernas y lo que pudiéramos, entre paréntesis.
1: Hombre, ¿quién? Hombre, claro que me acuerdo. Hombre, nos acordaremos toda una generación que pasó por aquel
0: programa. Una generación marcada por las hermanas.
1: Era y es una mujer guapísima.
6: I un altre missatge una mica comprometedor que diu: soy tu amigo el flaco.
1: Hombre.
6: Aunque ya te lo dije hace unas semanas, te recuerdo que aún te están buscando en Valencia para que devuelvas la imagen de la Mare de Déu de la catedral. Aquí está sortint tot, ¿eh?
1: Hostia. Bueno, la cogí un día,
0: Pepe.
1: Hombre, no tenía
0: Pepe,
1: que haber salido
0: ¿qué
1: esto
0: has
1: aquí.
0: Hecho, Pepe?
1: No tenía que haber salido esto aquí, pues lo típico, aquello fui a la catedral, yo soltero, solo, ella también y mira.
0: ¿Que fas col·lecció d'imatges o això? No.
1: Ja me da igual.
6: És l'única que tens, per això. La de València és l'única que tens.
0: No respira.
1: ¿Eh? ¿Qué?
0: Que no respira.
1: Eso es lo que ella aparenta.
0: Bueno.
6: Última dada, sí. Acabo. L'índex de paraules malsonants. Mm-hmm. Sembla que s'ha moderat en aquesta última hora. És de cada 8, una.
0: Ah, doncs pues va, aprofita ara.
6: Una que no sigui malsonant. I ha derivat el que te cagues, nen, l'ha perdut una mica. I has tendit més cap al cágate, lorito. ¿Motivos horarios o alguna explicación?
1: El cágate lorito, no, es una expresión, como veo mucho documental de animales.
6: Ya, ya voy a pensar que nada, ¿por qué?
1: Había un día que estaban haciendo uno de loros de Venezuela y había un loro que se estaba cagando todo el rato.
6: Y de aquí ve la expresión cágate lorito.
1: Y entonces el Attenborough, el presentador del programa...
6: Richard, ¿no?
1: Hòstia.
6: Richard Attenborough?
1: También tú.
6: Es que també el segueixo.
1: Pues aleshores, deia en un moment, le deia al lorito: hey, cágate, lorito.
0: Sí.
1: Segur. El lorito le hacía... Como el badall que deia el Toni abans, que se le quedava aquí atrás, ¿sabes?
8: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
3: La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio. La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
5: Anaven comptant els tacos que anava dient el PP i també

0: podríem comptar els minuts de riure que hi ha tant del públic com del mateix Rubianes com de tot l'equip del programa. Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí. Jo quan vaig saber d'aquest programa vaig dir, caram, jo crec que és l'única persona que pots convidar a un programa i fer-li una entrevista tota la nit sense avorrir-te.
0: Segur, segur. De fet, aquesta mateixa frase que dius tu es va citar recurrentment en el programa, perquè és que jo no conec cap altra persona capaç d'estar tanta estona i no repetir-se pràcticament gens a les càmeres. Bé, continuem amb més entrevista del Mil·lenni, en aquest cas amb Carles Flavià, un altre dels amics íntims de Pepe, que per cert també ja va traspassar fa alguns anys, un artista, una persona de la nit barcelonina, que no sé si ho sabia, Jordi, va ser en el seu moment capellà, i durant bastant de temps.
1: Alguna cosa havia sentit d'això, i de fet s'havia quedat una mica en l'oblit, però ara que ho comentes, de nou, sí, sí, havia sigut capellà, i jo crec que és l'última professió que ens podríem imaginar de Carles Flavià, aquest personatge descarat, també, no?, un estil també una mica Rubianes, dius, no l'encabeixes, no?, amb una professió com la de capellà, està clar.
0: Doncs anem amb aquest estil irreverent de Carles Flavià en aquesta entrevista del Mil·lenni amb Pepe Rubianes.
2: I aleshores, pues això es considera com dia de treball, perquè això està aquí avui amb vostès, feliç. És treball, és treball, perquè és...
3: Què?
2: És promoció. Ja empiezo a babear, mire. A les 4 hores i media ja m'ha seguit aquí un dia. És promoció. Estoy quedando como el Núñez.
4: Yo creo que vostè... Vostè al final, perquè això tingui validesa, jo crec que el tenen que fer orinar com els ciclistes, perquè aquest tio s'ha fotut aquí.
3: Sí.
4: Tota la farmaciola.
5: Sap el que és la farmaciola?
2: No,
5: el botiquín. A veure si aprèn català d'una vegada.
2: Sí,
5: que parla pitjor que el Bengal, vostè, escolti'm. Escolti, el seu amic Bengal parla
2: encara
5: millor.
2: No he llegat a aquest nivell, senyor Flavià.
4: El que jo li digui.
3: Escolta'm, Pep, estic pensant, no has anat a fer pipí tu des que hem començat?
4: No.
3: Jo li he anat una vegada.
4: Però, ui. Oi, no. Que t'ho fet a sobre. Ai, el dodotis.
2: No, ja he soltat algo.
4: Però, ai, el dodotis.
2: Abans li dic, vaig a deixar, digo, senyor Soler, sí. M'autoritza en el lavabo? Sí, que... Ara no.
4: Que clàssic.
2: I jo tenia la vejilla, nene, que me estava retorciendo y estava hablando con no sé quién y aquello así, moviéndome como inquieto.
3: Bueno, ¿sabes? ¿Y ahora qué te ha pasado? Que continúa allá, suposo, ¿no?
2: Se m'ha ido a la sangre,
4: Bueno, jo estic... Perdoni, te'l talli,
2: Jo sí, digui.
4: És que estic una mica confós. Jo em pensava que amb això veníem a una marató d'aquestes pel mig, no li dic jo per això d'Innsbruck, que vostè no els hi té massa simpatia, no? Perquè és desgràcia. Pensava que anem a recollir diners. No recull res.
3: No.
4: No es fa cap obra benèfica.
3: És absolutament...
4: Maratons d'aquestes per ajudar els pobres, no?
3: És absolutament arbitrari.
4: Vostè com que és tan una home tan obert, tan sentimental, no? Res de tot això.
2: No, home, és una marató...
4: Perdoni, home, jo
2: és una marató d'ajuda a mi.
4: Ajuda a mi.
3: Però sense recollir
2: diners. Si algú ha
4: d'anar a calés, nene... Jo el que no entenc... Estem a TV3, Televisió de Catalunya, jo estic indignat. No, jo vinc i em parlo d'uns senyors que m'ho han dit. Diu, escolti'm, jo crec que fotre-li un homenatge a un gallec, escolti'm, que no tenim catalans aquí per fotre homenatge. La Núria Feliu, 8 hores, no? Que ha de fotre un tio que vostè no és ni holandès per ser una nacionalitat important. Però, escolti, un tio que no parla català pitjor que Frank Johan. ¿Se recuerda? Estoy a la mayor cuando salió Frank Johan.
2: Frank Johan y Gustavo Rey.
4: Sí. Rey, el futbolista del Barça.
2: No, Gustavo Rey.
4: Ya lo sé. Bueno, y claro... Perdón, no, parli.
3: No, només una... ¿Quan fa que us coneixeu vosaltres dos?
2: Bueno, conocernos en verdad... nos tenemos vistos... Aquello, profundizar... La verdad, creo que aún está por llegar el día.
4: Pero desde el año... Des de quan feia vostè en Taviana.
2: Sí, pues ¿cuánto hace de eso?
4: Molts.
2: Bueno,
4: jo tindria 32, 21 anys.
2: 21 anys.
3: 21 anys.
4: Era un xaval, vostè.
2: Pues mire, aquí donde lo vi...
4: Sí.
2: Té una mare guapíssima.
4: Que no me mientes a mi madre. Que la busca. No. Que vas buscar, és que li agrada i la va buscant.
2: Està celoso.
4: Sí, ella està per vostè.
2: Perquè jo sempre dic, sembla mentira...
4: Sí.
3: Tens el Flavià de sogra, tio.
2: Com?
4: De pare.
3: De pare.
2: Sí. Home, jo, si jo em casessi amb ta mare, nen...
3: Sí. No, espera't.
2: Tu series mi hijo. Imagina't jo a casa de la teva mare.
3: Clar.
5: A veure si m'hi va acordar de mi padre i jo.
2: Que fuerte.
3: El teu fillastre seria.
5: Ara, vostè, perdoni.
2: I la teva mare em parlaria del teu pare i jo diria, no me hables d'ell.
5: Que està la glòria. Ah, escolti, vostè tampoc entenc una cosa, perdoni'm, eh? Sí. Vostè, que és un home que s'ha fet famós per la seva simpatia. Bueno, això ja li diuen des del Nicabana, eh? Això ho estalviarem, tot això. Però vostè...
2: Estaven borratxos.
5: Vostè que triomfa insultant el personal a uns quants seleccionats. Escolti, que s'ha fet a Convergència, vostè al final perquè li fotin aquest homenatge o què? Al final, o sigui, tant parlar de flotats al teatre, final, això no li va fer ni a flotats,
2: al final,
5: eh?
2: Mira,
5: no, parli.
2: M'han comprat. M'han dit, tenemos 9 hores per ti.
5: I què queda d'aquell Rubián? És inquiet i revolucionari.
2: M'he vendido, Florian.
6: Hem superat el llindar de les 5 hores d'entrevista del Mil·lenni, quan són les 3:39. Estàveu dient alguna cosa? Moment, segur que sí, al moment en què us he interromput.
2: Bueno, nosaltres sempre...
6: No, la vostra. Sempre teniu xerrameca, en aquests 25 anys. Aquest és el llibre de Flavià, Rubián és payaso, com les sessions de platea a la CIA. Llàstima que no sigui un vídeo, no? Suposo. Podríeu regalar-ho amb un vídeo així incorporat, perquè així se'l volia més en acció. És difícil traslladar a paper el que fa aquesta...
5: No, perquè no, hi ha unes fotos aquí que sí, en vídeo estarien bé.
6: Sí.
5: Hi ha unes que estem despullats aquí, a veure.
6: Despullats?
5: Oh, sí.
6: Ai, ho vull veure.
5: Allí, tu així, no?
2: Una noche en Tailàndia.
6: És veritat.
2: Te'n recordes, nen? Sí. Aquella nit? Oh.
6: És veritat.
2: Ahí teniu, mira.
6: Però què feu així?
2: Esto es una noche, en fin, nos encerramos. Què te voy a contar? Mira, esta era China, nen. El nen. Esta era China, el Buda. Hong Kong, era Hong Kong més...
5: I perquè vegi vostè si era famós ja el senyor Rubianes aquell any...
2: Aquell jo...
5: Que vam anar...
6: No diràs que es va fer Rubianes tot la mà...
5: No, que vam anar allà a la zona guarra aquella de... Ja m'entén, no?
6: No.
5: Bueno, així, tot allò del sexo fàcil i tot allò... Bueno, fàcil pagant i tot allò mirant, no? I un fan de Terrassa es va trobar... Tu ets el Pepe Rubianes?
6: I és mala sort, també.
5: Sí.
2: Sí, sí, fue verdad, ¿te'n recordes? Però una vegada, el més fort em va passar al Vietnam. Estava ahí...
5: ¿A la guerra?
2: No, soy joven, no llegué a esa edad, usted sí, pero yo no. Entonces, recordo que estava a una... Per cert, que el Graset va estar a Vietnam, també és una pena que no siguiera per aquí perquè ratificara la història, no la que vivió conmigo, sinó que estava ahí en medio de una selva donde había habido, cuando la guerra había habido unos bombardechos, y de sobte sento, vine, Ramon, vine. Y yo que comenzaba a estudiar vietnamita, digo, joder, vaya cruce entre el gallego, el català, digo, vaya cruce. Y em trobo uns senyors, als quals envio un saludo des d'aquí, que eren una gent maquíssima, que tenen una carnisseria al mercat, Y de sobte, yo me dirigí a ellos, ¿cómo están ustedes en vietnamita?
6: Emparant-te amb el teu aspecte de vietnamita.
2: Hòstia, és molt maco aquest senyor. Yo, yo porque digo, coño, qué bien hablo el vietnamita, porque les entiendo perfectamente.
5: A la Berlitz, ¿no?
2: Mira el colocón que portaban, ¿eh? Diu, no, nosaltres som de Barcelona.
5: Tenim una camisa.
2: Y yo le digo, Olympic City.
6: De guía turística, el tío.
2: El cuelgue, nene, que cuando viajas por ahí, bueno, te pasa cada cosa.
5: ¿Y qué anaven a buscar, la carne al Vietnam?
2: No, anaven a obrir mercat.
5: Ah, mercat.
6: Per cert, hi ha una frase teva al llibre Rubián és payaso, Pepe.
2: Meva del Flavià.
6: Teva.
5: Si jo només apuntava.
2: No, és que després ens piquem els dos, saps?
6: Estoy harto.
2: No quiero mal rollo. La frase era mía.
5: Sí.
6: Hi haurà mal rollo, perquè és molt divertida la frase. Diu, estoy harto de que me usen en programas de televisión y por eso no voy a ir más. Molt bé.
7: La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
1: Continuem sentint talls a l'entrevista del Mil·lenni, del programa Malalts de Tele. En aquest cas, un tall força divertit. La Rosa Andreu es presenta a casa del Pepe Rubianes i comença a investigar pel pis. I hi ha un moment que sembla que ja s'ho conegui. I això comença a donar tot un joc com si... Vaja, com és que la Rosa Andreu ja ha estat a casa del Pepe Rubianes, no? I cosa que això fa una mica, doncs, sospitar i sorprendre a Toni Soler en aquell moment. Esteve, què ens expliques?
0: Sí, sí, una broma divertida, doncs és tal qual estaves explicant. Clar, sembla com si en algun moment s'haguessin trobat i com si hagués inclús una mica de carinyo, diguem, un nivell més alt del que el Toni Soler desitjaria, no? I bé, doncs amb aquesta broma segueix fent voltes pel pis la Rosa i al final arriba el telèfon del Pepe, que comença a sonar, i salta el contestador i s'escolta la locució, que evidentment és preparada, és una broma, i és molt divertida.
2: Me olvidé del texto.
8: Pepe, Pepe, sí, sona el telèfon, què fai? Despenjo o tens contestador?
2: A veure qui és, tu.
8: Bueno, pues mira, ja sonarà,
2: Soy yo. Deja el mensaje, sé breve, no te enrolles como una persiana. Si piensas que en la vida no tengo otra cosa más que atenderte a ti, vas a ir. Te vuelvo a repetir, sé breve y no te excedas porque te pego un par de leches que te entera de lo que vas. Deja el recado al oír la señal. Ea.
9: Oh, vagues ombres de l'atzar entossudides a impedir que el Pepe i jo puguem comunicar-nos. Oh, déus baladrers de la telefonia que intercaleu obstacles entre el meu missatge dolorós i les oïdes d'aquella qui fa temps per casso. Digueu-me ara i adés. És tan inabastable el que us demano? Oh, però el temps... El temps s'esmuny. Cal que m'afanyi a revelar sense embuts el motiu de la trucada. És molt senzill. Escolta, Pepe, el que et vull dir és...
10: Hòstia,
11: que n'havia volant flotats. Com casa amb l'olla.
0: Déu-n'hi-do, un tall, un moment divertit de televisió, però també a nivell radiofònic que podem disfrutar, perquè al final estàvem escoltant un missatge al contestador, al suposat contestador del PP a casa seva a Barcelona.
1: Fins i tot en això tenia que ser el pur estil Pepe Rubianes, fins i tot en el missatge del contestador.
0: Doncs seguim amb més malalts de tele i amb més entrevista del mil·lenni. Ara anem cap a l'exterior amb una connexió que es feia a la sala Nicabana de forma recurrent al llarg de tota aquesta nit del 2 al 3 de març del 99 en aquest programa especial, i es feia aquesta connexió amb el periodista Carles Torres, que és el que apareixia a l'altra banda fent entrevistes als personatges més íntims de la vida de Pepe Rubianes i també alguns altres una mica més estrambòtics. En aquest cas, el personatge íntim era Jordi Estadella, un amic del Pepe que també ha traspassat i que estava en aquella nit disfrutant de les copes de Nicabana i doncs fent comentaris en aquells moments de la connexió en el programa amb Pepe Rubianes en directe.
12: Aquí continua l'animació, aquí al Nicabana, tot i que, a veure, hora punta, el que es coneix estrictament com a hora punta, ja no és. Vull dir, això és evident.
2: Hora què? Hora què?
12: Hora punta.
2: Ah.
12: Aquí al costat tenim un animal televisiu, perdó, que és el Jordi Estadella, conegut, bueno, no cal presentar ni la senyora de Mèxic, tampoc cal presentar-li. Jordi, tu t'havies trobat enmig d'algun sidral com aquest alguna vegada o no?
13: Sí, moltes vegades. Jo, hola, Pepe, hola, Toni.
14: Hola, Jordi.
13: Hola. La veritat és que nosaltres, quan acabàvem algunes gravacions de l'1, 2, 3, jo recordo que començàvem a les 10... Continua l'animació. Començàvem a les 10 del matí amb l'assaig i acabàvem més o menys a aquesta hora de la gravació. O sigui que m'he trobat amb aquests sidrals moltes vegades, sí.
12: Sí, molt espantat no està el Jordi, això ho puc donar fe jo, perquè havia d'estar aquí amb un savoir-faire i amb un temple que, escolta'm...
14: Molta mili.
12: Sí, sí, sí, i tant. Bé, jo també preguntaria, escolta'm...
2: Muchos tiros dados.
12: Muchos tiros dados, diu el Pepe.
13: Molts.
14: I encertats.
13: Gairebé tants com tu, Pepe. No. Gairebé tants com tu.
2: Jo sóc un humilde alumne teu.
13: Sí, efectivament.
2: Un alumne de... Por edad y por todo.
12: Oh, aquest home porta no sé quantes hores xerrant i encara vol xerrar més, eh?
13: Sí. Escolta, xerrem-hi, no hi ha problema.
12: Tu creus que el Pepe s'ho mereix tot això o ens hem passat una mica?
13: El Pepe es mereix tot això i molt més. Encara el Pepe és una persona entranyable. És, si tu m'has dit un animal televisiu, és una d'aquelles persones que travessa la pantalla. Això és molt important. Ho ha demostrat no tan sols a Malalts de Tele, sinó a molts altres programes. I aleshores, avui en dia, està mantenint una audiència a TV3 dins de Malalts de Tele que recolza aquesta opinió meva de que és un animal televisiu. El que passa que el Pepe és un home, com tot actor, amb una certa esquizofrènia interessantíssima, molt, molt, molt elaborada, molt maca. I jo a vegades li voldria dir si aquesta esquizofrènia que ell té entre l'home gallec, l'home que viu a Catalunya, l'home que se'n va anar a Cuba, l'home que va fer el Màquina Baja i l'home que està fent l'entrevista del Mileni no se'l menja d'alguna manera a l'hora de sortir a l'escenari o a l'hora de funcionar al carrer, sí o no, Pepe?
2: No sé què dir-te.
14: Hey, Jordi, Jordi, no, estava escoltant. En soc testimoni, sí o no?
12: Li repetim la pregunta o ja no, o ja no cal. Podríem sintetitzar-la amb una pregunta així curta?
13: Sí. T'estaves menjant l'empanada o m'estaves sentint a mi?
2: No, Jordi, t'estava escoltant, paraula. El que passa que el...
14: Li pots repetir, però?
2: El Toni... Sí. El Toni té uns celos enfermizos.
13: Ja. El que passa que jo et deia si l'esquizofrènia aquesta que tu tens entre home gallec que viu a Catalunya, home que ha estat a Cuba, home que ha vingut aquí, que ha fet els seus espectacles, que ha treballat a Màquina Baja, aquesta esquizofrènia se't menja de quan en quan, quan tu vas pel carrer, quan tu vols... No sé Pepe Rubianes, sinó sé el Pepe Rubianes que coneix la gent.
2: Jo, tot això que has dit, que em sembla molt encertat, al final em menjo a mi mateix. Vull dir, acabo pelant-me la nena. Trobo una satisfacció...
12: Home, això... Què es pot afegir? Què es pot afegir?
2: Tot això em fa arribar a un orgasme, autorgasme.
13: Sí, això és el que deia el Woody Allen, que masturbar-se és fer l'amor amb una persona a la que més estimes i que mai et defraudarà, mai et trairà. Escolta'm una altra cosa. Avui celebrant l'entrevista del Mileni. Jo no sé si aquí es nota que ho estem celebrant. Però a mi m'agradaria que tu expliquessis als telespectadors de malalts de tele que tu vas arribar gairebé, no si a un orgasme, a un gran plaer, no tan sols en beure un licor, sinó en olorar-lo.
2: Sí. Una vegada vaig agafar un colocón del copón.
13: Sí.
14: Pepe, sembla que parles amb el Gran Hermà, no? Por favor.
13: Moment, Toni. Home. No em veja, tu. Hosti.
2: És que sap el que passa? Que és una persona que estimo moltíssim i m'agrada quan parlo amb ell i està a prop, perquè estic acostumat a parlar amb ell a prop.
10: Vosaltres et posis de junolls.
2: Aleshores... mira, ara et veig bé, perquè des d'ahir el Toni va fent amb el cap així perquè no te vea.
13: No, clar, ja ho entenc.
2: Pues una vegada, en un restaurant de Barcelona,
13: sí,
2: a la Malla, que tu
13: sí,
2: coneixes,
13: sí.
2: Jo havia deixat de veure, que ara fa temps que no veig.
13: Sí.
2: Aleshores, l'amo, el Juan Ignacio, que és un tio collonut i tal, em va dir que ens va explicar que ell és un gran catador de vins i de tal.
13: Sí. I
2: em va explicar, i em va posar un conyac i olorant-lo, hòstia, pues vaig agafar una borratxera de collons. Olorant, o sigui, era aquello, el tio em feia... Ara notaràs, i estava estona el licor allí, diu, ara notaràs la canela, no sé, bueno, no sé, no me'n recordo, sí. el tal i qual.
13: Tabac,
2: i
13: jo anava,
2: bueno, i tothom normal i l'únic borratxo que havia en el... Tio, que, els demés bevien, jo no, i tots normals i l'únic borratxo jo que no bevia.
13: Escolta, tu te n'adones que ets un gran escèptic i un gran agnòstic com jo, però te n'adones que una entrevista com aquesta fa que sentis una mica més a prop el caliu de la gent que t'envolta, de la gent en la que vius?
2: Home, a mi la veritat sigui dita, estic sorprendido, perquè amb tot això, quan em van agafar per fer aquest programa, em va agafar pelota picada, com es diu, no?
13: Ja.
2: No. Digo, coño, no s'hauran equivocat de persona.
7: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
1: Escoltem ara un tall on Pepe Rubianes ens explica una persecució pels carrers de Barcelona per part dels grisos, la policia franquista d'aquella època, ja a les acaballes. I, vaja, tot i ser una situació tensa, diguem, doncs Pepe la converteix en una situació, diguem, fins i tot divertida.
6: Has tingut alguna baralla, allò de dir... No.
2: He sido bastante cobarde. Cuando he visto que la situación podía llegar a una cierta violencia, he procurado salir corriendo.
6: Però en Flavià està començant a explicar que tu havies estat davant dels grisos, a les
2: cuidado, això sí, però no... Això no tenia por, però por sí, jo tinc por a la barra. Quan jo veig una pelea me pongo malo.
6: Ja.
2: Allò que comencen els cops de puny i els de rodada per al terra i tot això me pone malo, no?
6: Uh-huh.
2: Lo dels grisos sí, a més m'encantava. Quan era universitari, claro, era l'època de los 60, que havia aquells líos i tal, pues una vegada jo estava com coordinador, diguem, d'una acció d'estudiants i jo que era un estratega nato, els vaig ficar tots en un callejón sin salida.
14: Amb una ratera.
2: A la plaça Catalunya, a la plaça, aquell carreró que va, si ara no me'n recordo com se diu, que n'hi ha una església que a vegades està tancat amb una verja. Saps qual, quin carrer te vull dir? Jo dije, por aquí, el estratega. Vam anar cap allí, clar, la verja. I els grisos que venien enrere. I jo, fíjate, como soy astuto e inteligente, una, me puse como, que, como si esperessi algú. Va arribar el capità, el comandant de la policia, amb la porra així, i diu, corra! I jo, estoy esperando a mi novia. I el tío pensó, ¿es idiota o lo mato? Menos mal que pensó que era idiota.
14: Idiota.
2: Que no iba desacertado. Va agafar per aquí, va agafar perquè el cabell, i jo entonces llevava una melena larga. Pues va agafar per aquí, nene, i me sacó, com el tio era molt alt, jo anava, em portava així, ben, per una mena de furgó que tenien. I jo iba per al terra, però que no tocava. El... I quan vam sortir a la plaça Catalunya, que havia molta gent mirant, jo me puse, com soy actor, sí, me puse, adeu! Com si anessi caminant, net. I me dieron hasta el... Vam arribar a la comissaria, que era, recordaré, ahí era el carrer Doctor Dou, que estava ahí a la comissaria, uh-huh. I aleshores entramos allí i me tiran cap a dintre i diu el gris que portava, este hijo puta s'ha cagado en vuestra puta madre, a los que estaban de retén. I jo veig com una veintena més, que ja m'havien dado, ja iba caliente, sí. Veig una veintena més que es lleven, bim, bim, bam, però com ja m'havien donat tant, sí, ja no me dolia. I jo dic, pegar-me,
14: què passa, què passa? Desafiant, no?
2: No me duele.
14: Té gràcia explicant-se, no ens enganyem. Té molta gràcia.
0: Així és, espectacular la manera d'explicar les coses de Pepe, molt divertit. I bé, doncs passant una nit impressionant que alguns van poder veure bastanta estona en directe, després amb el vídeo enregistrat durant tota la nit, l'endemà vam poder-ho disfrutar amb tota la profunditat.
1: Sí, és com deia en un moment del programa, és un fet històric, aquesta entrevista. Crec que no s'ha tornat a repetir una cosa així a la televisió, una entrevista que duri tota la nit, no tinc constància d'això.
0: Repetir-se no, però sí que en el mateix programa en parlen de que hi havia ja alguns precedents bastant contemporanis d'aquella època, que hi havia entrevistes, inclús algunes una mica més llargues.
1: TV3 això sí que no ho ha tornat a fer, i jo crec que el gran repte seria i amb qui, i amb qui ho fas. No perquè no es pugui fer per una qüestió tècnica, ni molt menys en absolut, sinó per això, a qui tries que pugui aguantar i pugui mantenir una audiència tota la nit. I amb això arribem al final del programa. Us recordem un cop més l'adreça de mail on podeu enviar les vostres peticions, suggeriments, fins i tot talls de veu que tingueu. Ens ho podeu enviar a amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Us el repetim, amarotecaradiosantcugat@gmail.com. Esperem, doncs, les vostres peticions, els vostres comentaris, i si, com he dit, teniu algun tall de veu de programes mítics, doncs encantats de poder-los posar i comentar. Doncs amb això, Esteve, anem plegant.
0: Sí, acabem amb l'últim tall del programa d'avui, d'aquesta entrevista del Mil·lenni. En aquest cas, amb un dels companys de Toni Soler, la productora del Terrat uns anys abans ja, Andreu Buenafuente, i també amic, a la vegada, de Pepe Rubianés. Amb ell ens acomiadem. Adéu-siau, Jordi, que vagi molt bé.
1: Adéu, Esteve, i fins la propera.
10: Vols queimada?
15: No, gràcies.
10: Tu tampoc?
15: No, ara
10: bueno,
15: no.
10: Bueno, vale, sí.
15: Vinga. Va, sí, va. Jo no m'atrevia, no? Com vosaltres us coneixeu més...
10: Home, vull provar-lo.
15: Digo, ja teniu una confiança, jo digo...
16: Hòstia, que bona!
15: Això què són? Cagadilla de cabra? A la sauna, al massatge.
10: Hòstia, m'he pinçat una cervical fent així, De veritat, que noto un crec aquí,
16: Perquè jo venia...
10: Venia d'alguna cosa?
16: No,
10: sí.
16: Perquè jo venia en una altra hora, no...
10: Ho sento, però problemes de planificació ens han impedit que vinguessis sí, més d'hora, Andreu.
16: Sí, és que em van trucar i diu, tu, por cierto, em van dir, Andreu, entres a les 6.
10: Sí.
16: Són les 7 i 9, ja.
10: Les 7 i 9.
16: No, les 5
10: i 10. Hem anat endarrerit, se'ns ha fet llarg, vingui a xerrar... Són 6:15.
16: Són 6:15.
10: Portem 7 hores
15: que alegria m'havies dado, Andreu.
16: No.
15: Que alegria. Digo, oi, que poco queda.
16: Són no, partit de bàsquet, això.
10: La planificació la porta al Terrat i com que tu tens molt bons contactes amb el Terrat.
16: Sí, ja. No, sí. Llavors, i què tal, i què?
10: Molt bé. Una experiència...
16: Jo m'estava preguntant ara,
10: Pepe,
16: en realitat eres tan bueno?
2: tan bueno de
16: no, te quiero decir una cosa.
2: De
16: como profesional, ¿no? A mí me agrada mucho el Pepe. Porque a tanta hora... Estamos haciendo un gasto de televisión.
3: Sí.
16: Que això hi haurà merder, d'alguna manera.
3: Per no venir a dir res i perquè no es miri ningú.
16: Exacte.
3: I per no venir a ajudar ningú. Perquè, com deia Flavià, ni tan sols és benèfic, això.
2: La veritat, sí. De què hem parlat?
3: No hem vingut a dir res. No, aquesta és la pura
16: vida. Ha habido un momento sí, que bueno,
2: ¿A qué hora era?
16: Sería a las 12, o sea.
2: Oh, bueno, ya eso de bueno.
3: Bueno, hem descobert la teva filla secreta, això és una,
16: sí, que,
3: una mira, aportació.
16: Mira, no, però això no s'aguanta perquè apuesto no volia ara tampoc minar.
17: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
18: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Matas d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades esportives. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rodona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama... Papa.
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar dormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans esprès... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles i no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats el van despertar.

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, esclar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund. I quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah, agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia lluir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates lluents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca, amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents, una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula geló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de geló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, va, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres nois de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògraf...

0: Conte contat, conte acabat. Per la ximeneia s'han anat i el cor se'ns ha quedat.
1: Qui no el vulgui creure, que el vagi a veure. I si no és veritat, doncs ens hagin ben enganyat.
0: Però el que no és cap engany és que el rellotge no s'atura i els minuts de l'hora del conte s'han escolat com sorra entre els dits. Toca acomiadar-nos per avui, Mercè.
1: Sí, hi ha moltes maneres de tancar el gran llibre de l'hora del conte. N'hi ha que diuen, i que t'acric, que t'acrac, el conte ja està al sac. I d'altres que asseguren que, si el conte és bonic, ens veiem amb l'amic. Nosaltres potser no tenim sac, però si moltes ganes de moure el cos amb la cançó Bye Bye Monstre de la dama Gelabert.
0: Marxem amb la motxilla plena de noves històries, però des d'aquest mateix instant ja estem buscant els millors contes per la setmana que ve. No us oblideu de sintonitzar-nos el proper dia a la mateixa hora. Gràcies a la xarxa de comunicació local ens trobareu a molts racons de Catalunya i Andorra.
1: Que tingueu una setmana de llegenda, d'aquelles on tots els desitjos es fan realitat.
2: Ai!

0: Diuen que un lloc on el cel vessava la terra i els núvols eren de cotó de sucre...
1: En aquells temps on el vent xiulava secrets i els camins es movien per portar-te a l'aventura...
0: Quan les granotes encara portaven corona i els nans vivien sota els bolets...
1: Fa tant de temps que fins i tot els avis dels nostres avis eren petits.
0: Podrien començar de mil maneres diferents, però la que més ens agrada és dir-vos benvinguts i benvingudes al nostre refugi de paraules.
1: Benvinguts a l'Hora del Conte.
0: Hola, Mercè.
1: Hola, Lluís. Quina alegria tornar a ser aquí.
0: Doncs sí, una setmana més. Obrim el nostre espai de somnis per compartir-los amb tots vosaltres, tant si ens escolteu des del sofà de casa, des del cotxe o fins i tot fent deures. Volem que us deixeu portar per la imaginació.
1: Avui també rescatarem del nostre bagul una paraula d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè torni a sonar ben fort a les vostres converses.
0: I com sempre farem una excursió per la nostra biblioteca particular per trobar el llibre perfecte, aquell que t'atrapa des de la primera pàgina i no et deixa marxar fins al final.
1: Així que prepareu-vos i apugeu una mica al volum de la ràdio. Poseu-vos còmodes, que la màgia ja vola per l'aire. Obrim avui el nostre gran llibre de contes per una pàgina plena de misteri. És la pàgina 575.
0: Mercè, què diries si et dic que les bruixes s'amaguen a prop d'on som? És a dir, aquí, als boscos de prop de Torrelavit, i que estan esperant que la lluna sigui rosa.

0: dona com un cistell.
1: Doncs diuen que sí, Lluís, diuen que sota els roures vells del Penedès, les bruixes Malaia i Aris coneixen secrets que els humans hem oblidat. Però també diuen que fins i tot les bruixes més poderoses necessiten ajuda de tant en tant.
0: I qui podria ajudar unes bruixes que coneixen el vent i les arrels? Doncs algú amb el cor tan net que no sap què és la por. La petita Clara.
1: Doncs la petita Clara és una nena de només 2 anys que, seguint una papallona nocturna, entra en una clariana on la terra està trista i les vinyes s'estan morint de set.
0: És una història on les espurnes daurades ballen i on una simple rialla infantil pot ser més poderosa que qualsevol conjur o que la pluja més intensa.
1: Una llegenda de màgia, puresa i flors que neixen en plena nit. Escoltem. El secret de les bruixes i el somriure de la Clara.

0: Molt abans que el Penedès fos conegut pel seu vi, el bosc de Torrelavit amagava el cercle de la Lluna de Plata. Allà, sota l'ombra dels vells roures, les bruixes de la terra, aquelles que coneixen els secrets de cada arrel, treballaven en silenci. Però la llegenda diu que el seu poder no té força, sinó es troba amb la puresa d'una ànima que encara no sap el que és la malícia. Un vespre de març, quan la lluna era rodona com un cistell, una nena petita va entrar al bosc seguint el vol d'una papallona nocturna. Era la Clara. Al més profund del bosc, a una clariana, les bruixes, la Malaia i l'Aris, són al voltant d'una gran soca de vinya que sembla tenir vida pròpia. La Clara camina a poc, fascinada per les espurnes daurades que floten a l'aire.
1: L'equilibri s'ha trencat, Aris. La vinya està trista. Si la terra no torna a cantar, la collita serà amarga per a tots.
2: Les pluges han oblidat aquestes valls. Si no busquem una solució, els ceps s'adormiran per sempre.
0: De sobte, senten unes petites passes sobre les fulles seques. La Clara apareix entre els arbustos, assenyalant les espurnes amb un ditet i rient amb moltes ganes.
1: Qui trenca el silenci dels qui coneixen el vent? Surt, criatura, que la màgia és perillosa per als ulls inexperts.
0: Però la Clara no té por i s'acosta a la foguera sense fum. S'asseu a terra i comença a picar de mans molt contenta.
3: Llum, llum!
2: Malaia, mira, és una nena i no ens té por. Té el cor tan net que la nostra màgia, en lloc de fer-li mal, li balla al voltant com si fos una joguina.
0: Malaia, la bruixa gran, s'acosta lentament cap a la nena i la mira de dalt a baix amb molta curiositat.
1: Com ets que ets aquí, petita? Aquest lloc no és per a mortals, i menys de nit.
0: La Clara li agafa el dit a la bruixa i amb un somriure diu...
2: Feliç, feliç!
1: Feliç. Fa segles que no sentia aquesta paraula sense que anés acompanyada de por o desig.
2: Malaia, mira, els ceps estan brotant.
1: Cert! L'alegria de la Clara és el que li faltava a la terra. La rialla d'aquesta nena és la pluja que les arrels esperaven.
2: La seva puresa ha despertat la saba de la vinya. Mira la soca!
0: La soca de la vinya, que abans semblava seca, comença a desprendre una llum càlida i verda, i de les seves branques comencen a brotar fulles noves a una velocitat increïble. El bosc s'omple de flors que floreixen en plena nit.
1: Clara, avui ens has salvat. Has fet que la terra torni a creure en ella mateixa. Ets la guardiana de les vinyes i la protectora de les nostres nits.
0: La Clara s'apropa a la bruixa i amb una gran abraçada es queda adormida amb un somriure.
3: Mama, papa...
0: Quan el sol va començar a sortir per darrere del Penedès, els pares de la Clara la van trobar adormida al peu d'una vinya centenària, envoltada de flors que mai abans s'havien vist en aquella zona. La petita va despertar com si res hagués passat, però des d'aquell dia, el celler de la seva família va produir el vi més dolç i apreciat de tota la comarca. Diuen que cada vegada que la Clara fa anys, si escoltes amb atenció a prop de les vinyes en una nit de lluna plena, pots sentir com les bruixes del Penedès xiulen una cançó de bressol per ella, celebrant que, gràcies a una nena de 2 anys, el bosc mai va perdre la seva màgia. Mercè, tu creus que per ser una princesa de debò s'ha de tenir la pell, com ho diria, molt i molt fina?
2: Home, a veure, Lluís, segons el rei de la nostra història d'avui, no n'hi ha prou amb ser bonica i educada. Ell busca la sang blava, més pura del món per al seu fill.
0: Doncs el pobre príncep ha fet la volta al món buscant-la i ha tornat ben decebut. Que si una era neta d'una cambrera, que si l'altre tenia les mans esprès... Ui, quin fàstic. Semblava que no es casaria mai.
2: En plena tempesta, una donzella xopa de dalt a baix que diu ser la princesa de Sostrom es presenta al castell del rei. El príncep s'enamora a l'acte, però el rei... Ai, el rei, no les té totes. Com es pot saber si diu la veritat?
0: Ens voleu acompanyar en aquest viatge reial per descobrir el final del conte? Doncs escoltem la princesa i el pèsol.

0: Vet aquí que una vegada hi havia un rei que, amb posat d'home molt preocupat, es passejava amb el seu fill amunt i avall dels passadissos i les grans sales del palau. Voleu saber per què estava tan preocupat aquell rei? Doncs perquè no trobava una princesa prou digna per al seu fill.
1: Jo ho sé que de noies boniques, ben educades i bones n'hi ha moltes al nostre regne i als regnes veïns.
2: I doncs, per què us preocupeu, pare?
1: Em preocupa saber que el llinatge de la majoria de les princeses no és del tot noble. Que no són prou riques per tu, vull dir. A la nostra família sempre ens hem casat amb princeses del més alt llinatge, sense ni una gota de sang que no hagi estat sang de reis.
2: Si el problema és aquest, demà mateix sortiré a recórrer els regnes veïns i trobaré la princesa que desitgeu per a mi.
0: Vet aquí la raó per la qual ara trobem el príncep cavalcant el seu cavall de crinera daurada durant el peregrinatge que va emprendre per cercar una princesa que li fes el pes. A ell i també al seu pare, el rei. No va trigar a arribar al regne veí de Silvània, on va tenir la primera decepció, en comprovar que, de sang del tot blava, no hi havia pas massa, i que el seu pare potser tenia motius per preocupar-se. La princesa de Silvània era una noia de posat tristoi i cara pàl·lida, que els seus pares volien casar sense saber amb qui.
3: Altesa, oi que ens fareu l'honor de quedar-vos uns quants dies amb nosaltres?
2: Digueu, majestat, la vostra filla és una autèntica princesa de sang reial?
3: Home, pràcticament es pot dir que sí. Llevat de la seva àvia, que era cambrera de la reina, tota la seva família és de sang molt noble.
0: El príncep va dissimular la seva decepció i amb una excusa va sortir de Silvània. Ell no es podia casar amb la neta d'una cambrera. A Bastònia i a Cremània, el jove príncep va tenir noves decepcions. Les princeses d'aquells regnes eren, certament, noies molt boniques. Però com que la seva família no havia estat tan exigent en allò de la noblesa de la sang, no va poder triar la de Bastònia perquè tenia les mans molt aspres i va haver d'oblidar la de Cremània perquè en una ocasió s'havia enamorat d'un noi pobre. Més de 6 mesos va estar fent voltes i més voltes per aquests mons de Déu sense trobar l'esposa que li convenia. Unes vegades perquè es tractava de falses princeses i d'altres perquè eren noies no gens maques. Cansat i decebut, el nostre príncep va emprendre el camí de tornada, tot pensant que si el destí no ajudava una mica, no es podria casar mai. Aquell fracàs va entristir el príncep i, com és natural, també va entristir els seus pares, que començaven a fer-se vells i veien com passaven els anys sense que el seu fill es casés.
4: I si no filéssim tan prim, al cap i a la fi, per a una noia bonica i com cal, quina importància pot tenir que algú de la seva família no hagi estat de sang noble?
1: I tant que en té d'importància! La nostra dinastia té una tradició de segles! I no serem pas nosaltres els qui la trenquin.
4: A mi em sembla que si no afluixes, la teva admirada dinastia s'acabarà amb el nostre fill.
0: El rei va callar. No era ruc i sabia que la seva esposa tenia raó. Però també sabia que mai no tindria el coratge de trencar les normes de la casa reial. I va arribar un hivern molt dur. Les bufades de vent inclinaven els arbres i no parava mai de ploure. Eren dies foscos, freds i humits que feien créixer la tristesa del príncep, desitjós de gaudir de la companyia d'una bona esposa. I vet aquí que quan el jove badallava davant un llibre de poemes que ja no desvetllaven el seu esperit com abans, i quan el so monòton de la pluja sobre la vidriera del pavelló de caça li feia venir una son irresistible, uns trucs apressats

0: Entreu!
1: Però en obrir-se la porta, el jove va creure que tenia una visió, la qual, certament, no tenia pas l'aspecte d'un criat. Era una preciosa donzella vestida amb molta elegància, però, és clar, xopa de cap a peus.
2: Perdoneu la molèstia. El meu carruatge ha bolcat, el cotxer ha pres mal i la meva dama de companyia ha tingut un cobriment de cor. Jo he sortit a buscar ajuda i m'he perdut en la tempesta.
1: Els seus cabells daurats, que la mullena feien resplendir, emmarcaven una carona on uns ulls bellíssims miraven espurgurits el príncep, el qual, de cop i volta, va tenir la certesa que s'havia enamorat.
0: Entreu, si us plau, i digueu-me qui sou.
2: Sóc la princesa de Sustrom, cavaller.
0: Aquesta és la dona que vull per esposa. Ha estat la mateixa providència qui l'ha portada a casa i no la deixaré escapar per res del món.
3: Calma't, noi, calma't. Ha dit que era la princesa de Sustrom? És un nom que no em sona.
1: El rei va manar que els servents de la princesa fossin ben atesos i quan tothom estigui allotjat, la família reial i la nouvinguda es van reunir al menjador per sopar amb bona harmonia.
2: Heu estat molt amable, majestat.
3: El nostre deure era acollir-vos. Per cert, cap on cau el vostre país? És lluny, Sustrom? He de confessar que mai no n'havia sentit a parlar.
1: La princesa va respondre totes les preguntes del rei, mentre el príncep la mirava embadalit. El minyó, amb la forquilla a la mà, no havia tastat el menjar. Coses d'enamorats. La reina, més pràctica, havia estat rumiant com podria esbrinar si aquella noia era o no una princesa reial. Havent sopat, la reina va pregar a la princesa de Sustrom que restés a palau.
4: Seria una imprudència que sortíssiu amb el mal temps que fa. Val més que passeu la nit a palau i demà ja veurem què cal fer.
1: La reina en persona es va preocupar d'arreglar la cambra de la princesa. Sense que ningú sabés, va agafar un pèsol de la cuina i el va posar sota el matalàs. Va fer-hi posar 20 matalassos més i 20 edredons de ploma d'oca.
4: A veure què passa.
1: La nit va passar. El nou dia va despertar la gent sota un cel sense cap núvol. El príncep, que havia passat la nit neguitós, ja es passejava amunt i avall del gran saló de palau, esperant veure de nou la seva estimada princesa. Però va ser la reina la primera a anar-la a trobar per donar-li el bon dia.
4: Bon dia. Com heu passat la nit, estimada?
2: Em sap molt greu dir-vos, però no he pogut dormir tota la nit. No he pogut saber què era, però un objecte dur m'ha martiritzat fins ara. Estic tota jo plena de blaus. Mai de la vida no m'havia passat una cosa semblant.
1: La reina escoltava satisfeta. Era ben clar que només una princesa reial de debò podia notar la nosa d'un trist pesolet posat sota una vintena de matalassos i d'edredons de ploma. Només una princesa de sang reial podia tenir la pell tan fina. Molt contenta, la reina va donar el bon dia al seu fill i tot fent-li un petó, li va dir a cau d'orella.
4: No pateixis més, fill meu. Si la princesa de Sustrom t'agrada, podràs casar-te amb ella sense que el teu pare hi posi entrebancs. És una princesa com Déu mana, t'ho asseguro.
1: Les noces es van celebrar a la primavera i la història assegura que ben poques parelles de prínceps d'aquest món han estat tan felices com la del nostre conte. I aquell pèsol que els havia portat la felicitat va ser guardat com una més de les joies de la corona. I si no voleu creure que aquesta història hagi pogut passar, aneu a un petit regne situat al nord del continent, on encara avui el plat nacional són els pèsols bullits.

0: Mercè, t'imagines ser el peix més bonic de tot l'oceà? Tenia unes escates que brillen amb tots els colors de l'art de Sant Martí.
1: Oh, Lluís, això deu ser impressionant. Com un tresor vivent nedant entre els coralls. Però saps què diuen? Mm? Que de vegades la bellesa, si no es comparteix, pot arribar a ser una mica solitària.
0: Ah, això mateix li passa al protagonista del tercer conte d'avui, el peix irisat. És tan vanitós i està tan orgullós de les seves escates de plata que no vol jugar amb ningú ni vol compartir la seva llum amb els altres peixos.
1: Però el mar és molt gran i molt profund. I quan el peix irisat es queda sol, s'adona que la seva brillantor no serveix de res si no té amics amb qui gaudir-ne.
0: Ah. Agafeu aire i poseu-vos les ulleres de bucejar, perquè ara mateix us explicarem el peix irisat.

0: Lluny, en alta mar, hi vivia un peix. Però no era un peix corrent. Era el peix més bonic de tot l'oceà. El seu vestit d'escates resplendia amb els colors de l'arc de Sant Martí. En els altres peixos admiraven les seves escates tornassolades, li deien el peix irisat.
1: Vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres!
0: Però el peix irisat passava sempre de llarg, callat i orgullós, i feia llullir les seves escates. Un peixet blau el va perseguir nedant.
2: Peix irisat, espera'm! Dóna'm una de les teves escates joents. Són precioses i tens tantes...
3: Que et regali una de les meves escates? Però què t'has pensat? Sóc el peix irisat. Fuig d'aquí!
0: Espantat, el peix blau es va allunyar. Exaltat, va explicar als seus amics el que li havien dit al peix irisat. A partir d'aquell dia, ningú no va voler tenir res a veure amb ell. Li giraven l'esquena quan passava. De què li servia ara al peix irisat les seves escates lluents, si ja no l'admirava ningú? Ara era el peix més sol de tot l'oceà. Un dia se'n va queixar a l'estrella de mar.
3: Però si sóc jo, molt bonic, si tinc les escates més maques de tot l'oceà, com és que no agrado a ningú?
4: En una cova darrere del banc de coral hi viu el Pop Octopus. És molt savi. Potser ell et podria ajudar.
0: El peix irisat va trobar la cova. Era ben fosca. Amb prou feines s'hi veia. Però de sobte van aparèixer dos ulls lluents que el miraven.
5: T'estava esperant. Les onades m'han explicat la teva història. Aleshores, ja no seràs el peix més bonic de l'oceà, però tornaràs a estar content, molt content.
0: El peix irisat volia afegir alguna cosa, però Octopus ja havia desaparegut. El cap li donava voltes i es preguntava tot horroritzat.
3: Regalar les meves escates? Les meves escates lluen tan boniques. Mai de la vida, mai de la vida. No i no. Com podria ser feliç sense elles?
0: De sobte, va sentir un lleuger cop d'aleta al seu costat. Tornava a ser el peix blau.
2: Peix irisat, si us plau, no siguis dolent. Dóna'm una de les teves escates lluents. Una ben petita.
0: El peix irisat es va quedar dubtant. Una escata lluent ben petitona? Va pensar que gairebé no la trobaria a faltar. I amb molta cura, el peix irisat va arrencar-se del vestit l'escata lluent més petita que va trobar.
3: Té, te la regalo, però ara deixa'm en pau.
2: Moltes gràcies, moltes gràcies. Ara sí que ets bo, ets molt bo.
0: El peix irisat se sentia molt estrany. Va seguir amb la mirada el peixet blau durant molta estona, veient com s'allunyava content, tot fent zig-zag dins l'aigua. Li havia regalat una escata lluent. El peixet blau lliscava com un llamp dins de l'aigua amb la seva escata lluent i ple de felicitat. De manera que el peix irisat es va trobar envoltat d'altres peixos. Tots volien una escata lluent. I ves per on el peix irisat va repartir les seves escates aquí i allà i... Cada vegada li feia més il·lusió i se sentia més feliç. Era allò que li havia dit el Pop Octopus. Com més li brillava l'aigua al seu voltant, millor se sentia entre els altres peixos. Finalment, només li va quedar una escata lluent. Havia regalat totes les altres i era feliç, feliç com mai ho havia estat.
1: Vine, vine, peix irisat, vine a jugar amb nosaltres.
3: Ja vinc.
0: I el peix irisat se'n va anar content amb els seus nous amics. I conte contat, ja s'ha acabat.
6: Doncs ara traiem una altra paraula oblidada del nostre bagul. I avui porto una paraula que jo desconeixia. En un concurs de ràdio es plantejava un enigma i la pista era pal clavat a terra en plena fredorada. Ajudada per l'amic Google, he arribat a la paraula jaló i l'he endevinada. No sempre l'endevino, però aquesta sí. L'explicació del presentador d'aquell programa ha sigut: un jaló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació i en català central sona com la fredor intensa que anomenem jaló.
7: Doncs ja tenim una paraula més, Mercè. De fet, la paraula mullo és sinònima de jaló, tot que no servia com a resposta a l'enigma, evidentment. Aquesta paraula mullo també es pot definir com una pedra o un altre senyal clavat a terra per indicar fins on arriba el camp o el terreny d'un propietari. També hi ha mullons que indiquen els quilòmetres d'una carretera o d'una via de tren. Un dia explicarem quina relació té aquest senyal o pedra, Molló, amb el poble preciós de la comarca del Ripollès, Molló. Hi has estat, Mercè?
6: Doncs sí. Sí que hi hem estat un parell de vegades. Alguna vegada que hem anat a Set Cases. Doncs a partir d'aquí hem fet diferents excursions per aquesta zona, que per cert és preciosa, i el poble de Molló m'encanta, és molt bonic.
7: Tots els pobles aquests del Pirineu són molt, molt
6: tots tenen el seu encant, és veritat.
7: Ai, bé, va, no ens posem nostàlgics i preparem d'altres paraules, perquè la propera setmana us traurem una altra paraula del nostre bagul. Ah, i si vosaltres que ens escolteu coneixeu alguna, ens la podeu fer arribar al correu del programa onavitlles@gmail.com.

0: Lluís, avui hem triat un llibre que trenca amb els cànons de bellesa i inspira a ser més positius. D'alguna manera, aquest conte té a veure amb el de la setmana anterior que parlava de posar etiquetes. Mm-hmm. El recordes?
1: I tant, i tant.
0: Doncs el d'avui es diu El que ens fa únics. La seva autora és la Belén Llorente i la responsable de les boniques il·lustracions és la Yesha L. Rubio. Ella va començar a dibuixar des de ben petitona. I, Lluís, ens en pots Digues. Explicar una miqueta d'aquest conte? Però, només una mica, que et conec.
1: Bueno, vinga, l'escurçarem una mica. El color de pell de la Dina no és com la dels altres, no és com la dels altres noi de la classe. El Lluís, de vegades, tartamudeja, no sóc jo, El Ciro porta cadira de rodes i l'Alan vol dir-se Nala. Però res d'això els atura. Volen salvar el món de la contaminació, viatjar, tocar instruments, ser fotògrafs i llegir molts llibres. Tots ells són especials i tenen alguna cosa que els fa únics. Res els tira enrere malgrat les diferències que hi ha entre ells. Tenen molt clar quins són els seus objectius i...
2: Radio Sant Cugat. Notícies.
3: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades esportives. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat. Sí.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

Molt bon dia a tothom. Soc en Lluís Cabal, músic i divulgador musical, i avui escoltarem música de Fanny Mendelssohn. En els darrers espais hem parlat d'aquesta grandíssima compositora, germana del famós Félix Mendelssohn, però no hem tingut ocasió de sentir massa música d'ella. Té una producció, com vam dir, extensíssima, una producció de gairebé 500 peces musicals que van restar a l'oblit durant més de 100 anys i que arrel de la caiguda del mur de Berlín el 1989 es va recuperar tot aquest arxiu seu i ara és una de les compositores més tocades i més reivindicades en l'actualitat. Això que estem sentint en aquests moments és una cançó sense paraules que forma part de la col·lecció Das Jahr, o sigui, l'any, que és una col·lecció de 12 peces, una per cada mes, i ja que estem al mes de maig, estem sentint precisament la del mes de maig.

Aquest cicle va ser compost l'any 1841, com dèiem, són 12 peces, una per cada mes, més un postludi que fa una reflexió sobre aquest any que ha passat. Va ser compost després d'un viatge a Itàlia a tota la família i està considerada una de les grans obres mestres del repertori pianístic. Bé, i ara passarem a una altra obra molt curiosa, una obra del 1829, que és la Fantasia per piano i violoncel.

aquesta obra, que és tot una meravella, una delicatessa pel violoncel, va ser escrita dedicada al seu germà petit Paul, que no era músic, però era advocat, però sí que tocava el violoncel d'afició, i la Fanny li va regalar aquesta petita joia que estem escoltant ara.

Bé, jo animo els oients a que busqueu tota aquesta producció, totes les obres de Fanny Mendelssohn, i us empapeu d'ella, perquè és realment un repertori meravellós. Ara estem escoltant una obra molt curiosa, una obra religiosa, la cantata Hiob, per cor i orquestra. Una cantata molt especial, és una obra de gran format, amb solistes, cor i orquestra, i amb una claríssima influència de Johann Sebastian Bach, amb aquests fugats que sentirem ara, que recorden molt a la Passió segons Sant Mateu. Recordem que n'havíem parlat en un altre espai, que precisament Fanny Mendelssohn, els germans Mendelssohn, Fanny i Félix, van ser els recuperadors d'aquesta grandiosa obra de Bach, que s'havia donat per perduda i que la van trobar el carnisser que es dedicava a embolicar la carn amb els manuscrits de Bach.

Bé, com sentim aquí, la influència de Bach és més que notable. Continuant amb aquest repàs, ràpid repàs a Fanny Mendelssohn, sentirem ara un lit, el lit Itàlia, de la seva col·lecció de 12 cançons, Opus 8.

Recordem que aquesta cançó era la preferida de la reina Victòria d'Anglaterra, que es pensava que era del seu germà, de Félix Mendelssohn, i el mateix Félix Mendelssohn li va desvetllar aquest dubte a la reina per dient-li que no, que era de la seva germana. Bé, amb això ens despedim per avui i ens despedirem escoltant una obra molt especial. Recordem que estem escoltant música d'aquesta grandíssima compositora, Fanny Mendelssohn, una obra del 1846, Inwald, de la qual en parlarem el proper dia. Molt bon dia a tothom.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Aquesta setmana, amb la mirada de llibreter de la Paideia, en Sergi Martí, viatgem per la novel·la negra. Des dels barris canaris d'Alexis Ravelo fins a l'univers fosc de Henning Mankell o Manuel Vázquez Montalbán. Cinc títols imprescindibles per entendre per què el crim, la crítica social i els personatges trencats continuen captivant els lectors. Sergi, com estàs?
2: Bon dia, Carme.
1: És així, no? La novel·la negra té adeptes i, si no, doncs suma de nous que descobreixen en aquest gènere doncs, un món que t'atrapa, no?
2: Sí, la novel·la negra és un dels gèneres que sempre va cap amunt. Jo crec que no sé què ens atreu del mal o de la foscor, com diria...
1: La condició humana, no?
2: Sí, jo crec que aquesta condició humana i potser a través de la part més fosca de nosaltres mateixos coneixen-nos, crec que és el que fa que ens enganxi sobretot dintre del món de la novel·la negra.
1: Dèiem que avui repassarem cinc títols, que no són els títols més coneguts, segurament. Per tant, anirem pas a pas i començarem per un que és un autor canari i que, bueno, malauradament, ja no hi és. Va morir jove.
2: Sí, l'Alexis Ravelo va morir fa un parell d'anys o tres, diria jo, molt jove, d'un atac de cor.
1: Sí.
2: I és un d'aquells autors una mica més underground, underdog, com li diuen ara, no? Fora del radar més... però s'està convertint en un autor de culte. Sota el segell de Ciruela pues, el vam descobrir, com a altres també, que desgraciadament ja no estem nosaltres, com Domingo Villar, i ja et dic, és un d'aquells autors a nivell nacional que crec que a poc a poc va quedant en l'imaginari i les seves novel·les són apassionants. Abans de entrar en profunditat, sí que m'agradaria que aquesta tria és una tria que faig jo personalment, però que crec que és molt enriquidora per la gent que vulgui entrar en novel·la negra, i hi ha llibres de tot tipus, alguns més coneguts, altres una miqueta menys.
1: Mm-hmm. Descobrim, doncs, a Alexis Ravelo, un canari que, pel que sembla, en els seus llibres llueix i li agrada doncs, mostrar la seva terra natal, no?
2: Sí, pràcticament totes les seves obres aconteixen a les terres canàries, sobretot a Gran Canària, que és d'on era ell. I en aquest cas l'obra que hem seleccionat és L'estratègia del pequinès, que va ser premi d'Ashiel Hammett el 2014, que és un premi de novel·la negra bastant reconegut, i per mi és un premi que té molta solvència i que crec que és els títols que li donen aquest premi solen ser de gran entitat. I és una novel·la que sempre té tocs molt socials, perquè és just després de la crisi del 2008, una persona en hores baixes que decideix fer un atracament a uns narcotraficants i, evidentment, pues, tot se'n va de mare. I, bueno, a part de, diguem-ne, la part més policial, criminalística i demés, hi ha pues, una part social que mostra pues, les parts més febles de com arribem a fer bogeries quan la necessitat apreta.
1: A part d'aquest marc geogràfic que ens posa en context, no? per allà on passa, que dèiem que passa a les Canàries, quin és una mica l'estil, la manera d'explicar aquestes històries d'Alexis Ravelo?
2: Jo crec que, sobretot, repetint una mica el tema de molt social, molt de carrer, amb un llenguatge molt divertit, molt folclòric... amb molta jerga del carrer, llavors també trobes personatges amb tocs d'humor, no gaire fosc, no hi ha molt de sang i fetge, però sí, sobretot, hi ha molt barri, diguem-ne, aquesta part de delinqüència, petits mafiosos o gent, no?, que fa petits pals, i és com una persona que mostra molt bé, no?, aquella criminalitat una mica... sense ser grans capos ni grans assassinats, però tot allò que està pues, sempre
1: quotidià, no?,
2: que ens envolta, sí.
1: Molt bé, L'estratègia del pequinès, la podem trobar en català, sí?
2: No, aquesta no està traduïda al català, no? l'autor era canari. Bueno, normalment quan l'autor escriu en castellà és més raro que trobem una traducció al català. Hauria de ser com molt un llibre més best-seller o que tingui la potència, no?, perquè algú pugui traduir-ho i sortir rentable.
1: Sí.
2: Això
1: sí,
2: és més complicat.
1: Sí. En termes econòmics...
2: És més complicat, sí.
1: Potser ja no et fas el plantejament, evidentment. Deixem aquest autor i aquest títol, ens n'anem amb un altre. I en aquest cas parlem d'una autora, la Teresa Cardona, i el títol és Los dos lados.
2: Sí, la Teresa Cardona és una autora, bueno, que ella viu a França, ara ha tornat a viure aquí a nivell nacional al costat de Madrid, a l'Escorial, i situa les seves novel·les també a la zona de l'Escorial. I ha sigut una revelació de fa 3-4 anys. Ella ja va escriure en francès amb un altre autor i allà es va vendre bastant, i aquí ha arribat amb la mà de la detectiu Blecker i el detectiu Cano, que són els dos protagonistes, i la veritat és que és una saga trepidant que t'obre molts dilemes morals. És a dir, és molt irreverent, la detectiu, no és uns girs molt apassionants, d'aquests que t'enganxen, no?, però et posa entre dos costats, com diu la novel·la, i a vegades dius, hòstia, jo ara mateix no sé com reaccionaria si fos ella mateixa o els protagonistes. I la veritat és que és una autora que a mi personalment m'enamora.
1: La crítica, de fet, bueno, la va considerar la gran revelació, no? Fa no gaire.
2: Sí, també, bueno, també de la mà de Ciruela, un altre cop, que per mi és el segell de novel·la negra que crec que més prestigi té a nivell independent. Crec que agafa els autors amb més projecció i que sap molt bé... no només agafar una bona història de novel·la negra, sinó uns personatges molt ben construïts, rodons, amb molts matisos. Llavors, és una nova veu que està agafant molta força i que jo crec que sentirem molt a parlar d'ella.
1: Mm-hmm. Com deies tu, és nascuda a Madrid, aquesta autora, ha publicat a França, però ho va fer amb un pseudònim.
2: Sí, ho va fer amb un pseudònim perquè al final escrivien a quatre mans i...
1: Sí.
2: Una mica, suposo, també la gràcia de com escriure una altra persona i tal, i també potser al ser espanyola, pues no sé si potser li feia algo de vergonya, no sé, o potser tenia por.
1: Però aquesta, Los dos lados, va signada per
2: el
1: seu nom.
2: Sí, sí.
1: Com Teresa Cardona. I els personatges, sempre és aquest tàndem, la tinent Blecker i el brigada Cano?
2: Sí, normalment, diguem-ne que els llibres que d'aquesta saga, que són quatre per ara, sempre són aquests dos els protagonistes, l'únic que sempre hi ha una història que no, bueno, sempre va cap al passat. És a dir, hi ha un assassinat i d'aquest assassinat traiem la història d'aquestes persones en el passat. No? Pues ja, per exemple, a la segona novel·la hi ha una monja assassinada, llavors... té relació amb uns nens robats, per dir-ho de... No? Amb una altra, una mare assassinada, i té relació amb una història familiar, no? De feia 30 anys, d'una relació d'amor. Pues sempre hi ha com aquests dos temps en el que és Blecker i Cano i el passat.
1: També en aquest cas, com en el primer que comentàvem, el llibre està en castellà, Los dos lados.
2: Sí, en aquest cas, sí, com són autors castellans, aquests dos sí que estan, els altres sí que tenim traducció.
1: I ara anem per un altre títol, no sé si conegut, però l'autor sí. L'autor, quan dius Vázquez Montalbán, aquí tothom ja sap a qui fem referència. I és una nova entrega, aquest títol, Los mares del sur, que, bueno, que correspon a la sèrie de Carballo?
2: Sí, però nova entrega no, és una de les... dels típics de...
1: Dels clàssics,
2: dels clàssics, diguem-ne, de Vázquez Montalbán.
1: Sí.
2: I bueno, on situa els seus mítics personatges, i jo crec que aquesta l'ha agafada perquè té aquest punt de mi d'una de les novel·les que crec que agafa millor la visió del que és una novel·la negra clàssica amb la part social de Barcelona d'aquells dels anys 70-80, tan ben posada amb el tema del menjar, amb el tema de la criminalitat, de la política... És que Vázquez Montalbán era un autor de novel·la negra que realment utilitzava l'eina de novel·la negra per fer una crítica social bàrbara, i crec que és el mestre, és el pare, no?, de tots els que estan sortint ara, pues com la Teresa Cardona o com l'Alexis Ravelo, que també tenen aquest factor sempre més humà, pues en Carballo, que és el detectiu, sempre té aquest factor, no?, de detectiu, que no només busca un cas en particular, sinó que busca molt més.
1: Mm. I que tant li fa parlar de l'alta societat com de l'inframón, no?, dels suburbis, que, bueno, que tant, sí, tant joc dona en una ciutat com a Barcelona.
2: Clar, en aquesta novel·la recorres, pues, diferents parts de la Barcelona, no?, de la Barcelona d'abans del 92, i parts que ja no estan i parts que sí que estan encara, i les, una mica també, pues, aquest joc de les dues cares, no?, d'una persona d'alta societat que acaba en un món on, no?, de barri molt més baix, i una mica també, pues, jugant amb aquest paral·lelisme social.
1: I quina és la història, en concret, de Los Mares del Sur?
2: Bueno, és com una desaparició d'una noia que després veuràs que sembla que... És que tampoc vull fer gaire spoiler, que hi ha com un assassinat, però bueno, que d'això... Al final, bàsicament, és que Montalbán no té com unes grans trames, sinó al final no deixa de ser, pues, normalment les novel·les, una desaparició d'una noia que apareix morta a no sé on, un pues això, un cadàver a una família de benestar, o un noi que sembla una sobredosi però que no ho és, saps? Coses d'aquest estil, i a partir d'aquí tira fils, i clar, com el detectiu va, pues, a diferents llocs amb tota la trama de personatges secundaris que vas trobant, que és el que enriqueix la novel·la.
1: Mhm. Los Mares del Sur, Vázquez Montalbán. Anem per la quarta de les propostes. El títol és La quinta mujer, de Henning Mankell. De què va?
2: Bueno, La quinta mujer és la novel·la, la quarta o cinquena novel·la del Wallander. Wallander és el detectiu d'en Henning Mankell, o sigui, diguem-ne, la saga de detectius que va fer Henning Mankell, que era un autor nòrdic, bueno, de suec, que és una mica el que instaura i inaugura, pues, la tradició de novel·la negra nòrdica, que aquí entenem amb personatges com l'Stieg Larsson, com...
1: Sí, el que s'ha posat tant de moda.
2: John Esbo, sí. Mm. Ell per mi és com el pare, i és una història d'una dona que apareix morta, i a partir d'aquí ve tota una història, no?, que també té relació amb tema d'Orient Mitjà, però bueno, bàsicament la gràcia d'aquesta novel·la és com de... un assassinat que passa a Suècia, anem per diferents parts del món, i alhora també la crudesa del personatge. En Wallander és que és el mític personatge nòrdic.
1: És l'inspector, no?
2: Sí, l'inspector Wallander. Fet pols, quatre cafès al dia a les 5 del matí.
1: Una mica com aquell mític inspector Colombo de la televisió, no?
2: Sí, una miqueta així. És després... tots aquests, pues això, el Harry Hall del John Esbo, la Lisbeth Salander del Larsson, que també surt una mica d'aquí, tots mamen de Henning Mankell, i a mi aquesta potser és la que crec que té més empaque dintre de les novel·les del detectiu Wallander.
1: I escolta'm una cosa, venim d'autors espanyols de diferents zones, mm-hmm, amb la qual cosa també hi ha com un ambient, una manera de fer un pèl diferent, no?, que els identifica cadascun d'ells. Quina diferència diries tu que pot trobar el lector entre la novel·la negra d'un suec com Henning Mankell i els altres autors que hem anomenat?
2: Normalment, jo crec que

0: Més i més descriptius en aquestes parts. Per exemple, a mi, jo recordo Wallander que està parlant en aquesta novel·la de Quinta Mujer d'un tema de com hi ha com unes estaques que se li han clavat i ho està descrivint, no, com una trampa amb estaques, una cosa una mica retorçada. Són retorçats, no són assassinats, diguem-ne, més del dia a dia, com el que podem trobar, no, en una reyerta, una batalla, un mal de gelos, no, sinó que són assassins en sèrie, gent fosca. Per mi és una mica la diferència en quant a novel·la. Jo no sóc gaire fan de la novel·la negra nòrdica, ja ho dic aquí.
1: En canvi, ara sí que estem parlant d'un autor que ha estat traduït a diferents
0: Sí,
1: idiomes.
0: Henning Mankell deu estar traduït a tots els idiomes que han d'haver, pràcticament, segurament. I a català també, i en castellà, i bueno, en tot.
1: Molt bé, La quinta mujer de Henning Mankell. I acabarem amb Carter. Això també és un clàssic de Ted Lewis o Lewis
0: Té
1: o
0: Lluís.
1: Lewis.
0: Té Lluís. Bueno, és una novel·la que jo no sé si és un clàssic, però sí que comença a tenir un caire una mica de clàssic, de quasi novel·la western, amb un toc molt polivalent, perquè passa al nord de Londres, hi ha la part més també molt social, però amb un altre entorn totalment diferent, i la part anglosaxona d'aquest món que barreja una mica de Trainspotting amb la novel·la negra anglesa, més l'estil també anglosaxó com el Denis Leane. Ja et dic, a mi és de l'editorial Sahalin, que és un segell que m'encanta també. Crec que fan coses superxules, sempre toquen temes també pues, com molt al marge, de gent que, pues això, petits també, lladres, gent del carrer, molt tema de drogues, que sempre toca pues, la part també més social, que com es nota en aquesta
1: També
0: tria,
1: en una ciutat com Londres també
0: clar,
1: dona, no?
0: a mi m'agrada molt. I el Carter, pues, al final no deixa de ser com un exlíder que surt de la presó i torna al seu barri, no? Una mica ja com a intentar assentar-se i assentar el cap, evidentment, no surt bé, perquè clar, quan tornes a casa i tu has estat en els baixos fondos, pues, toquen coses i llavors hi ha familiars que estan en problemes i tu has d'anar a ajudar aquest familiar, i quan toques un veus que el teu germà està en un altre jaleo, perquè clar, tots els braços d'aquests barris tan marginals sempre hi ha problemes, i quan tu has sigut una persona que ha tingut el poder, pues, et demanen ajuda, i encara que tu intentis pues, una mica tornar a estar dintre la societat i reinsertar-te, pues, a vegades no és tan fàcil com voldria. I Carter és un exemple. Per cert, meravellosa portada amb el Michael Caine, que va fer la pel·lícula.
1: Això anava a dir, que té versió cinematogràfica.
0: Versió cinematogràfica, sí. I espero que algú faci l'edició en català, perquè és un llibre que crec que ningú l'ha traduït al català i valdria molt la pena. Ara, per exemple, Periscopi està traduint algunes obres que ja ha fet Sahalin en castellà, com l'autor Chris Offutt, que també és semblant però passa als Estats Units, i recomanació personal perquè tradueixin.
1: Aquí queda la invitació. Per cert, Sergi, si haguéssim de començar a llegir algun d'aquests títols, per on recomanes que es comenci?
0: Jo crec que potser un que és com més per tothom podria ser La quinta mujer, del Henning Mankell, perquè potser és més acostumat a lo que estem per novel·la negra, però jo, per exemple, recomano molt al que li agradi el tema pues, més bandes, criminalitat i de més, l'Alexis Ravelo, amb l'estratègia del pequinès, perquè és superdivertit i superaddictiu, i no sé, a qui li agradi també la part detectiu clàssic, la Teresa Cardona, crec que és una autora que ara mateix t'obre uns dilemes morals que t'explotarà una mica el cap.
1: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Sergi, per portar-nos alternatives, títols que potser, doncs, encara que seguim novel·la negra, no estiguin massa en la primera opció, no? Però que està bé
0: Sí,
1: descobrir.
0: jo crec que sempre la novel·la negra del Joel Dicker, d'autors com el del Joc del Silenci, sempre les tindrem allà, són molt bones novel·les i funcionen molt bé, però crec que la nostra tasca com a llibreters és poder arribar a rascar una mica més de la superfície, perquè al final totes aquestes novel·les ja tothom

0: les coneix i les pot conèixer per si mateix, perquè les avisa a xarxes, les avisa a la televisió, anuncis. Jo crec que és maco poder trobar, no, en aquest mar de, que ens inunda de llibres, poder trobar petites joies com aquestes, aunque algunes són molt conegudes, com Henning Mankell o Vázquez Montalbán, però crec que les altres potser no són tan conegudes i crec que val molt la pena. I la gent normalment, quan recomaneu una d'aquestes, torna a venir i ens diu: oh, mira, que m'ha agradat molt aquest autor, m'ha fet il·lusió, he conegut algú que no coneixia o una societat que no, i poder viatjar amb els llibres i amb els autors és el regal més maco que ens poden fer a nosaltres.
1: Doncs ho deixem aquí, Sergi. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Tot i que la influència de la Lluna és coneguda sobretot per la seva capacitat d'originar marees, també exerceix efectes més subtils sobre determinats processos vegetals. Les plantes, especialment aquelles que presenten una sensibilitat marcada als cicles lumínics, poden mostrar variacions discretes però mesurables segons la fase lunar. Durant les nits de lluna plena, l'increment d'il·luminació nocturna pot modificar lleugerament l'activitat estomàtica, la transpiració i fins i tot la distribució interna de sucres. En cultius com la lavanda, la menta o altres espècies aromàtiques, alguns estudis han observat diferències en la concentració d'olis essencials relacionades amb el patró lumínic lunar. També s'ha documentat que certes plantes nocturnes ajusten mínimament el ritme de floració quan hi ha més llum disponible, aprofitant-la per optimitzar processos de pol·linització associats a insectes actius de nit. Més enllà d'aquests fenòmens, la recerca continua examinant fins a quin punt la gravetat lunar pot intervenir en la circulació de saba, un aspecte encara molt discutit. Tot plegat ha alimentat tant la curiositat científica com l'interès de diverses tradicions agrícoles, que durant segles han integrat les fases lunars en calendaris de sembra i collita.
1: Ràdio Sant Cugat. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: L'any. Un any és la unitat de temps que la Terra tarda a completar una volta al voltant del Sol. Aquest moviment orbital és fonamental per entendre el cicle de les estacions, la mesura del temps i la concepció dels calendaris. Ara bé, l'any no és una cosa fixa, no és una unitat fixa i universal, ja que hi ha diversos tipus d'anys. Només us els anomenaré. Hi ha l'any tròpic, l'any sideri, l'any anomalístic, l'any dracònic i l'any galàctic. Per nosaltres, l'any més normal és l'any tròpic, que és l'any que està relacionat amb els cicles de les estacions i del calendari. Es defineix com el temps que triga el Sol a tornar a la mateixa posició relativa respecte de l'equinoxi de primavera, des de que comença la primavera fins que torna a començar. La seva durada és de 365 dies, 24-22. Tenim molta precisió. Cosa que explica la necessitat d'anys de traspàs, perquè són 365 dies i quart, o sigui que cada 4 anys hem d'afegir un dia al calendari. Si no, el calendari se'ns aniria desfasant de dies. Els diferents tipus d'anys existeixen perquè la Terra no es mou d'una manera senzilla, sinó que la seva òrbita és una mica complicada i està influenciada per diferents factors. Pels altres planetes és una òrbita el·líptica, etc. Així doncs, tot i que pot semblar que l'any és una unitat de temps fixa i senzilla d'estudiar i d'entendre, té diferents definicions segons el context astronòmic. Aquestes variacions reflecteixen la complexitat dels moviments celestes i el profund coneixement dels astrònoms al llarg de la història, que han après a interpretar i utilitzar aquestes diferències per ajustar els calendaris i comprendre el nostre lloc en l'univers.
1: Ràdio Sant Cugat.
3: Els hits de tots els temps.
4: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
2: Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies. Tenim a punt el còctel, amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem a matèria. Benvinguts. Un dia més començarem el repàs per un tema d'actualitat que implica un sector com el de les llibreries. Els llibreters i llibreteres consideren que algunes pràctiques actuals a la cadena del llibre posen en risc la seva supervivència. D'aquí el crit d'alerta que han llançat a través del gremi de llibreters. Per parlar del tema vam anar fins a Badalona, on ens va atendre la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Amb ella va parlar amb Martí Villegas. Continuarem pel món de l'esport femení, perquè no només de les Champions del Barça viu l'afició. Aquesta setmana ens va visitar César Noguera, entrenador del futbol sala Sabadell femení, equip que ha anat creixent fins a la segona femenina. Del tarannà de l'equip i de la seva evolució va parlar Sergi Parc amb el seu entrenador. I acabarem a Castellà del Vallès per recuperar una iniciativa ben curiosa i estimulant, la primera batalla de bandes de swing. Marina Antúnez va parlar amb Jordi Chamanel, un dels músics de la Castellà Swing Band i impulsor d'aquesta batalla conjuntament amb l'Ajuntament. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: El Gremi de Llibreters de Catalunya ha posat el crit al cel perquè la seva situació els preocupa. Denuncien que hi ha algunes pràctiques actuals a la cadena del llibre que posen en risc la seva supervivència. En parlem amb la Laia Arce, que és copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb la Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona. Què tal, Laia? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Just fa un mes que vam parlar sobre la Diada de Sant Jordi, el dia més important de l'any per vosaltres, per les llibreries. Ara, en canvi, poseu el crit al cel per denunciar el futur que us espera si seguim així. Quines pràctiques posen en risc la vostra existència?
2: Sí, des del Gremi de Llibreters de Catalunya s'ha fet una campanya en la qual tant Mitja Mosca com altres llibreries també de Badalona s'hi han adherit i n'estem fent difusió, que més que res el que vol és conscienciar sobre els perills que viu la cadena del llibre i com aquestes formes de consum i aquesta forma, bàsicament com comprem els llibres pot afectar a la llarga les llibreries i la presència de les llibreries als nostres carrers, als nostres barris, i com això fa també el com llegim, no?, i els llibres que ens arriben pot canviar també.
1: Quins són els punts de venda de llibres, a banda, evidentment, de les llibreries més recurrents avui en dia i que estiguin fent mal al sector?
2: Home, sens dubte el que es pot destacar que fa més mal a les llibreries és punts de venda com tipus Amazon, no? De dins del que se'n diu les llibreries, no? Parlem de la cadena del llibre. La cadena del llibre són tots els elements, les baules, que fan que existeixi un llibre, no? Podem parlar des de l'autor, l'editor, el distribuïdor, la llibreria, no? Són un seguit de cadenes que el que permeten és que hi hagi tot un seguit d'agents que visquin d'això, no? Que també permeten també que siguin llibres que siguin ben fets, de qualitat, i que permetin la bibliodiversitat, no? Vull dir, amb la bibliodiversitat, què vull dir? Que si fem que aquesta cadena sigui àmplia, que tothom s'hi pugui dedicar, que si tothom pugui viure d'això bé i no ens saltem aquestes baules, fem que el llibre sigui ric, no? Que puguem tenir molta varietat de llibres per on triar. Si fem que sigui només el mercat qui triï això, al final ens veurem abocats a que sempre tothom consumirà el mateix, i més en un món on cada vegada, no? Doncs si comprem per segons quines plataformes, és més algorítmic tot i depèn més d'això, del rendiment, més que no pas de la qualitat literària o del cuidado que fem, a part de no només parlar del valor que tenen les llibreries, com per exemple lloc de trobada de barri, no? de contacte humà, per exemple.
1: I què està fallant a la cadena del llibre?
2: Aquesta campanya el que vol posar en valor, no?, és les pràctiques que poden ser bones i que també poden enfortir aquesta cadena del llibre i també posar una mica atenció en aquelles que fan que es debilitin. Per exemple, podem dir que pot fer que es debiliti la cadena del llibre, doncs saltar-se el pas de comprar a llibreries, no? Però també altres, doncs, potser menys òbvies, com que, ajuntaments, no?, facin licitacions per comprar biblioteques i no es doni prioritat a les llibreries de barri, sinó a empreses que estan a altres llocs de l'Estat, per exemple, no? O, per exemple, que les escoles comprin directament els llibres de les editorials. Això, per exemple, és una baula que és important per les llibreries perquè crea que no només que les escoles comprin a les llibreries, no?, que sempre enforteix a les llibreries, sinó que crea un diàleg entre escoles i llibreries de barri, que si les escoles compren directament, per exemple, les editorials, aquest diàleg, no?, es trenca, no? Llavors, són petites accions, no?, són petites coses en què cada un dels implicats en aquestes baules ens podem anar fixant per no debilitar, no?, aquesta cadena i fer que tant llibreries, però també les baules que hi ha entremig quedin enfortides.
1: Ara volia repassar punt per punt aquestes possibles solucions o els problemes que heu detectat, concretament punt per punt, però pel que estàs dient, el que interpreto és que, com a molts altres sectors, el que està passant és que estem perdent el comerç més local, no? És a dir, la llibreria, com l'hem conegut tota la nostra vida, diguem que se l'estan saltant i l'estan deixant arraconada per passar a aquestes grans plataformes, no?
2: Exacte. Hi ha una part d'aquesta campanya que pot ser extendible a moltes altres sectors, i molt al sector, al petit comerç. Vull dir, el fet de que Amazon, dic Amazon perquè és el gran referent, que tenim, afecti a les llibreries, afecta també a molts altres petits comerços, Sí que és veritat que el llibre té unes certes particularitats que fan que saltar-se aquesta cadena sigui una mica més argumentalment sigui més difícil de defensar. Per què? T'explico. El llibre té el preu protegit aquí a Espanya. Mm. Val? És a dir, que un llibre et costa el mateix a la llibreria com a Amazon, o al supermercat, o a la llibreria A, la llibreria B o la llibreria C. Costa el mateix a tot arreu. Llavors, clar, a vegades, i jo també com a consumidora, no, puc dir, doncs em compro això a tal lloc perquè em surt més barat. I podria ser un argument que algú, no, esgrimís per dir, doncs utilitzo certes plataformes o certs mitjans perquè realment hi veig un sentit econòmic, no, una competitivitat. En el cas del llibre no és cert. Llavors, la voluntat de comprar llibreries realment és una voluntat que és molt fàcil perquè no tens un argument, per exemple, econòmic en contra.
1: Clar.
2: Llavors, sí que és veritat que hi ha moltes coses d'aquesta campanya que jo crec que s'han de fer visibilitzar i s'han de fer visibilitzar més enllà de la llibreria, no? Perquè el comerç doncs, de barri és molt important. Però és veritat que en el cas del llibre té unes particularitats que fa que els arguments doncs, siguin, la veritat, siguin encara més forts, no? El sentit de conscienciar de que no és tan diferent comprar a la llibreria com comprar a altres llocs i, en canvi, els beneficis que a la llarga tindrem de seguir comprant en llibreries, doncs són molts més. Serà no perdre doncs, gent que t'atengui, serà no perdre professionals que sàpiguen de què et parla, que no et parlin com a algoritmes, no? Mm. Tot això, doncs, bé, és un bé afegit que, lògicament, podem trobar en molts altres comerços, però en el cas de llibreria, per exemple, en el cas de nivell econòmic, sens dubte no hi ha competició
1: clar,
2: possible.
1: Clar. Just ara ho explicaves, que és la llei del llibre, és a dir, el que deies, que el preu per un llibre és el mateix a qualsevol establiment. Per tant, és il·legal aplicar descomptes en llibres.
2: Correcte. Una pràctica que el gremi de llibreters està amatent, que no se salti, és aquesta. La llei del llibre estableix que el preu del llibre és protegit, va determinat per l'editor, i només es pot aplicar com a màxim un 5% de descompte sobre el preu del llibre. Mm. Aquest 5% de descompte, moltes vegades, moltes llibreries donen targetes de fidelització o el que sigui, no? El màxim és aquest. Hi ha algunes excepcions, per exemple, el dia de Sant Jordi, que pot ser un 10, o amb ventes institucionals, que pot ser una mica més. Però a públic general només pots tenir un 5% de descompte com a màxim, no? Llavors, el que sí és que quan des del gremi es detecten doncs, que aquesta pràctica no es respecta, doncs s'intenta denunciar i s'intenta estar amatent de que no se salti, perquè realment és el que protegeix de que les llibreries siguin competents.
1: Recuperant els punts que has comentat anteriorment sobre el que heu detectat des del gremi de llibreters que s'està fent malament, aquestes pràctiques que s'haurien de regular, has comentat que les licitacions i els concursos públics de compra de llibres són un dels fenòmens que denuncia el gremi. És a dir, són biblioteques que han de comprar llibres per omplir les deixes, però com funciona aquest procés de compra?
2: Doncs licitacions, lots de compres de llibres, i s'han de complir, bueno, com en moltes altres compres, no? Institucionals, s'han de complir una sèrie de requisits. Què passa? Que al nivell de puntuació hi ha grans empreses que s'han especialitzat en presentar-se en aquests concursos i que tenen doncs, molta més competitivitat a l'hora de presentar doncs, millors ofertes. No? I una de les coses que reclama des del gremi és que es tinguin valor al treballar en proximitat. És a dir, que doni més punts, diguéssim, que una llibreria de barri de prop de la biblioteca on es fa licitació, doncs obtingui més punts. I així també permetre que siguin les llibreries de barri qui es supleixin doncs, de llibres a les biblioteques més properes.
1: No sé si l'analogia que et plantejaré ara és semblant al que proposeu, però és com si jo, en lloc d'anar a fer la compra al colmador que tinc a sota casa, anés al macro i m'aprofités d'aquests preus més econòmics, però en el cas del sector del llibre això està prohibit, perquè la cadena del llibre diu que tot ha de valdre el mateix, no?
2: A nivell de preus sí, però, per exemple, hi ha altres coses a nivell de licitacions que sí que et fan guanyar punts en fora d'altres empreses, com, per exemple, que tinguis personal, X personal, o que alarmis els llibres, o que els cataloguis, vull dir, ja, això quan surten les licitacions hi ha tot el seguit de regulacions i de coses que demanen i tu vas guanyant punts en funció de quantes coses pots complir. Llavors, com si diguéssim explicat així una mica, no? Una de les coses que es demanin és que una d'aquestes coses que més es tingui en valor a l'hora de guanyar una licitació és la proximitat.
1: Clar.
2: Lògicament, per preu, doncs no pots competir gaire perquè ja hem dit que el preu està fixat i que els descomptes estan fixats, però sí que hi ha altres elements que es tenen en compte a l'hora de guanyar una licitació, que aquest sí és on es podria doncs, afavorir a cert sector, a certes empreses, en comptes de certes altres. I que amb una biblioteca de Badalona, en comptes de servir-li una empresa que està a Galícia, li servís una llibreria que està a Badalona.
1: Clar, sí, sí, sí. I quan no es regula o quan no es compleix això, doncs és aquí on hi ha el problema. Un altre dels...
2: No és res que sigui il·legal el que estan fent. El que passa que tu pots fer polítiques en favor o en contra.
1: Clar, clar, clar, clar. És a dir, per afavorir el comerç.
2: I des d'això és el que es demana al gremi de llibreters, vull dir, que aquestes pràctiques es tinguin en compte per enfortir la cadena del llibre i per enfortir les llibreries.
1: Un altre dels punts que poseu en valor és l'àmbit de l'educació. On compren les escoles els llibres? Està passant que els compren, doncs, això, grans plataformes i no a les llibreries? És a dir, abans es compraven a les llibreries?
2: Normalment, abans, més antigament, no? A una de les grans campanyes per les llibreries era el llibre de text i eren les compres escolars. Actualment no, perquè una de les baules que s'està trencant és que les editorials venen directament a les escoles. Què fan les editorials quan venen directament a les escoles? Que se salten dues cadenes entremig, la del distribuïdor i la del llibreter, quan venen directe a les escoles. O les AMPAs compren directament els llibres a les escoles. O les escoles compren directament els llibres de text, no? A les editorials. És il·legal? No és il·legal. Ara t'estàs saltant, doncs, això, dues baules que s'estan entremig, doncs, que s'estan, doncs, no només diré que no se n'estan traient un rèdit econòmic, no?, i que, per tant, s'estan empobrint, sinó que, a més, jo, per exemple, nosaltres des de la llibreria, no?, treballem amb escoles, amb aquelles escoles que estan conscienciades, i veus que hi ha un fruit arran de treballar amb les escoles directament. Per què? Perquè un editorial, quan treballa amb una escola, li presenta el seu únic catàleg. Jo, com a llibreria, conec tots els llibres de totes les editorials. Mm. Quan una escola em ve i em diu tinc tal necessitat, jo no només li oferiré els meus llibres com a editorial, sinó que li oferiré un ventall amplíssim, els escoltaré, creem, doncs, maletes bibliogràfiques plegats. Vull dir, hi ha un diàleg que va més enllà del mer col·locar el que jo tinc en la meva editorial.
1: Clar, perquè no tens cap interès en vendre un llibre concret. Vull dir, tu us ofereixes.
2: Un llibre en concret. Clar, clar, jo clar. El que vull és que estiguin contents i que agafin allò que amb ells els hi vagi bé per la seva aula, per la seu alumne en particular, no en aquell catàleg en concret que jo tinc restringit. I, a més, doncs, amb això crees comunitat de barri, els nanos et venen a la llibreria... Vull dir, és més enllà del fet de comprar, és el fet d'això, no?, de que les llibreries són llocs vius que fan que bé, que aquestes baules no es vagin debilitant, no?, i saltar-te baules pel camí fa que això pues es debiliti. Mm.
1: Què podem fer els compradors de llibres habituals o què podem fer per evitar erosionar la feina de les llibreries?
2: Jo crec que com a client final, com a lector final que li agrada llegir, el més fàcil i senzill és anar a les llibreries a comprar. Vull dir, és molt fàcil. Tu vas a la llibreria, t'apropes i demanes el llibre que vols o demanes consell i també ser conscient de que els llibres, per molt que jo en aquell moment no el tingui a la llibreria, en una llibreria actualment un llibre et triga 3 dies laborables en arribar. No és pas tan diferent que si el demanes per segons quines plataformes. Vull dir, mirem el rèdit que en traiem de la forma de consumir, eh? I amb això tampoc no vull ser, jo també soc consumidora de roba i altres coses, i clar, sé que a vegades és difícil, no? Però hem de pensar de que a la llarga, què és el que en traiem? No només en traiem que vaig a comprar un llibre que m'agrada, no? Sinó que és això, és mantenir amb aquest petit gest el fet de que una llibreria segueixi oberta, de que el carrer aquell no estarà un local tancat, que hi haurà una persona que em coneixerà, que sabrà el meu nom, que sabrà els meus gustos i clar. Que tornaré i li podré dir, doncs mira, aquest llibre m'ha agradat, aquest llibre no m'ha agradat. Les llibreries actualment també són llocs on es fan moltes activitats culturals. Molta gent ve i diu, ai, quin club de lectura més maco, quin no sé què, més xulo que feu. Ja, però si no es compren llibres, això no ho podrem fer, saps? Mm. Vull dir, i si aquesta anem debilitant la forma de consum i deixant-ho perdre, doncs s'acabarà perdent. No és per ser tan catastròfic, però són aquests petits gestos que ajuden, i jo crec que la campanya va destinada a conscienciar sobre això. Mm. I que és important, doncs, que també pensem, no?, doncs, en un món cada cop més algorítmic, en què comprar per plataformes o així, al final t'acaba produint que tothom llegeix el mateix, la llibreria acaba sent un lloc de repòs, de pensar en coses diferents, de veure llibres diferents, de que et proposin coses que vagin més enllà del que el clic et mana, no? I això és important en un món, doncs, això, que cada vegada estarà més estandarditzat, doncs pensar que hi ha la biodiversitat, l'enfortiment d'aquesta cadena és el que permet de que hi hagi varietat.
1: Bàsicament, fer comunitat, que és alguna cosa que s'està perdent en molts altres àmbits de la societat d'avui en dia. Heu rebut resposta per part d'alguna institució amb aquesta denúncia o plataforma que heu fet des del Gremi de Llibreters?
2: Bueno, des del Gremi de Llibreters s'està fent ara portant la campanya, hi ha hagut bastant ressò a la premsa i de personalitats de la cultura i tal que estan donant reforç. I bueno, esperem que sí, que més o menys vagi sent una forma d'això, de conscienciar, sobretot, i de posar sobre la taula doncs, punts que ja fa temps que des del Gremi es van reclamant, de les biblioteques, del treball amb escoles i tot, però també una mica de que la gent en sigui una mica conscient i també doncs, bueno, que sigui extrapolable doncs, a moltes altres sectors, crec que jo també.
1: Doncs tant de bo se'n faci ressò i tant de bo, entre tots, ens ho fiquem al cap, que hem de tenir en compte el paper de les llibreries, perquè si no, si seguim així, doncs el futur que us espera, imagino que és acabar desapareixent, no?
2: Esperem que no, jo tinc esperança que no, però sí que és veritat que tots tenim a veure, tant en les llibreries com en altres, doncs a ser conscients que com consumim i com gastem i tot plegat.
1: Laia Arce, copropietària de la llibreria Mitja Mosca i membre de l'Associació de Llibreters de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies.

0: Actualitat. Cultura. Ciència. I molt més. Cada tarda de 4 a 6, connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.
1: Temps ara per als esports. Les noies del Barça han visibilitzat el futbol femení amb la quarta Champions aquest cap de setmana, però a escala local també hi ha equips del nivell que tenen un gran potencial. Un d'ells és el futbol sala Sabadell femení, que després d'uns inicis molt complicats, ara està a segona femenina. Escoltem l'entrevista del nostre company Sergi Parc, el seu entrenador.
2: Què tal, César? Com estem? Bona tarda.
3: Molt bé, moltes gràcies.
2: Teniu el sènior A a segona divisió, que es diu aviat. Estem parlant de la categoria de plata estatal, segona divisió nacional.
3: Sí.
2: I a més, en el moment de l'entrevista, depèn de, com sempre diem, depèn de quan vegi la gent l'entrevista, últimes jornades de competició, no està feta aquesta permanència, però sí que està a prop. S'ha de lluitar encara, però està a prop.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Amb tot el mèrit que té César, això...
3: Sí, perquè aquesta setmana, si Déu vol, avui juguem amb el colista, amb l'últim equip, anem el dissabte a Saragossa, que solament tenen 3 punts de tota la lliga, i suposo que si guanyem aquesta tenim moltes possibilitats de quedar-nos. Moltes, moltes.
2: És una temporada... Aquestes temporades de segona divisió, perquè realment aquest equip, aquest senyor del futbol sala de femení, les últimes temporades ha estat allò oscil·lant, no?, entre segona divisió, divisió d'honor catalana, sí, sí, que és el grau que està per sota. I passa una mica... allò de a segona divisió, temporades de patiment, que s'ha de lluitar molt per la permanència, hi ha hagut anys que no s'ha aconseguit, i a divisió d'honor catalana l'equip sempre està dalt, no?
3: Sí.
2: Aquest any, que s'ha hagut d'afrontar aquesta lluita per baix, s'ha patit, però em fa la sensació que potser s'ha gaudit més que altres anys, no?
3: Sí, no, i hem disfrutat més, hem disfrutat més. Vull dir, hem trobat molts equips que són... Bueno, la categoria és molt forta, però nosaltres, jo estic molt content de la trajectòria, vull dir que, i si tinguéssim que baixar, que Déu no vulgui, vull dir, les jugadores han donat tot el que tenen, estic molt orgullós de les jugadores i tota la plantilla, vull dir, molt, molt orgullós.
2: Com d'important és que l'equip estigui en aquesta home, categoria? És un objectiu que teniu marcat al club?
3: Sí, és molt important. Però jo, està mal que ho digui com a president que sóc, està mal que ho digui, però parlo molt amb els pares, ara que estic jubilat me puc dedicar més, parlo amb els pares, vaig que hi ha dissabtes que arribo a Can Balsat a les 4 de tarda i surto a les 10 de la nit, vam xupar tots els partits, i bueno, i ara estic disfrutar el que no he pogut disfrutar abans perquè per el treball no me lo permetia, per l'hostaleria, no? I bueno, i avui hi ha gent que m'ha preguntat i si baixa? Bueno, si baixa, pues, sincerament, hem baixat dues vegades aquesta categoria i aquesta és la tercera vegada, vull dir, pues lluitarem per pujar altra vegada. Que el repte és molt gran? Pues sí, és molt gran i és molt important i estic molt content. Per exemple, parlo amb molta gent vinculat al futbol, inclús de la Federació Espanyola també, que m'han felicitat, i gent que estan vinculats al deport, i estic molt content i molt orgullós de que arriben aquí.
2: Econòmicament, quina diferència hi ha entre jugar a segona divisió nacional o a divisió d'honor catalana? És molta la diferència?
3: Puc dir-te que solament a tocar ja se'n van 15.000 euros, que això no ho tenies davant. I l'arbitratge és molt car. L'arbitratge són 250 euros per partit, que és un dineral. Entonces, clar, això, i bueno, el fet de... Després, per exemple, el primer equip, et diré una petita cosa, vull dir, cada fitxa de cada jugador val 200 i pico d'euros, que dic el primer, i l'entrenador 500, imagina't. Solament, que és el que valia en proporció tots els 8 equips que tenim, solament un equip ja es porta això directament. Vull dir, per ser equip amateur i sense ànim de lucre, vull dir, paguem massa diners per tot, no? Ja no te parlo del desplaçament. Bueno, pues el desplaçament, pues arribem allà i després quan venim comprem pizzas o comprem així, també entra intentant, no? I vulguis o no vulguis, pues és un dineral. Tenim una mica d'esponsor, vull dir, tinc que agrair que el Sabadell també, l'Ajuntament de Sabadell, jo no puc queixar-me, parles amb tot el món que jo no puc queixar-me. Jo tant la regidora com l'alcaldessa i el noi que s'ocupa del pavelló estic molt content. Bueno, content perquè, clar, jo vaig començar a Can Balsac, encara no estava cobert. L'any 92, que vas fundar el club, encara no estava cobert el pavelló. I el conserge en guardava una mica de un matalàs allà i jo arribava abans i passava el matalàs perquè sortia a mirar del terra. Saps? Vull dir? Quan vas començar l'any 92, vas començar amb 7 nenes i va ser una altra. Bueno, i jo penso que el premi està a aquesta categoria. Però està mal que ho digui, ho repeteixo, però si baixem, l'equip està per sobre, saps? Per mi està per sobre de la categoria, m'explico? Bueno, mira, jo tinc un entrenador que és el Xavi, que porta molts anys amb mi, porta 17 anys amb mi, i jo soc també molt atípic, no? Te diré una mostra i et riràs ara. Va venir un entrenador fa 3 o 4 anys, que l'últim vegada se va incorporar, i li dic, és que mi equipo Diu, lo més important no és guanyar. I se queda mirant, com que vol dir que no és guanyar? No, és important, hi ha altres coses més importants. I ara que ha marxat per causes de treball i cosa, va dir, ara entenc el que m'has dit tu, i és veritat. Mm-hmm. Vull dir, hi ha altre tipus, hi ha un tipus familiar, no? Integrar-se als problemes de les jugadores, parlar amb els pares, vull dir, és un tipus més familiar, no? Vull dir que, aunque sigui important la categoria, que per mi és molt important i per la jugadora, però hi ha aquest tipus de relació que és molt maca, no?
2: Aquesta relació familiar que dius, crec que els que de tant anem a Cal Balzac a veure algun dels partits, també es veu, no?, amb els sí. equips de la base que van animar, sí, també, sí, no?, sí, es veu sí. aquesta comunió, no?
3: Sí,
2: això,
3: sí, sí,
2: això
3: sí.
2: és del que està potser més orgullós el César?
3: Ahí estem, vull dir, perquè jo he jugat a futbol, jo he jugat a categories bones, i quan menys he disfrutat és quan guanyava diners.
2: Uh-huh.
3: Guanyava diners però no disfrutava jugant. M'explico el detall, no?
2: Sí, sí.
3: I en canvi ara reconeixo que aquí no cobra ningú, que tot ho fan desinteressadament. També hem aconseguit, per exemple, que la majoria de jugadors que s'han retirat estiguin d'entrenadores, que col·laborin. Vull dir, una vegada, quan van venir aquí a la ràdio, estaven allà les dues companyes també, i una va dir al teu company abans d'entrar, diu, és que una vegada que entres al Sabadell no pots marxar. I és veritat. És veritat. És veritat. Tinc aquests jugadors que ja s'han retirat per l'edat i estan vinculats al club.
2: Sí, sí. La Txell Llopart, no sé si sí, que no la teniu rondant per allà, sí. no? No sé si està com a coordinadora.
3: Sí,
2: no?
3: I tenim la Sara, i tenim jugadors que han sigut jugadors ja tenen una edat i estan vinculades, estan ajudant l'entrenador o estan col·laborant, i això és el maco del Sabadell, no? És
2: que... Està clar. Dit això, César, clar, estem parlant això d'un equip amateur que està a segona divisió, sí. amb el tema aquests dels desplaçaments que comentaves, que per la gent que no ho conegui, que es faci una idea, clar, aquesta temporada... Per això, per un equip totalment amateur, doncs anant Aragó, Navarra, Múrcia fins i tot, Comunitat Valenciana, etc.
3: I a dalt.
2: Sí, sí. És a dir, de desplaçaments que tenen el seu cost. Dit això, César, algun cop has somiat amb tenir un equip a l'elit més a dalt? És que al final estem parlant del segon graó del futbol
3: sí, estatal. Sí, sí, però que aquí són tres grups a la segona divisió nacional.
2: Sí, sí.
3: I a nacional hi ha una més. Vull dir, la primera divisió és un grup una més.
2: Correcte.
3: Sincerament ho dic amb mà, vull dir, ara mateix és pensar, seria parlar per parlar, perquè, bueno, la meva il·lusió i tot és quedar, mantenir, i jo penso que aquesta categoria, en un esport com el nostre, és molta categoria, molta. Molta categoria, i mantenir la segona divisió nacional, per mi seria molt important i molt maco. Vull dir, seria parlar per parlar, si m'entén, posar a nacional, a la primera divisió, és impossible, perquè a part ja no solament econòmica, que tens que rodejar d'una quantitat de jugadores que, sincerament, ja sé que inclús tinc la... Bueno, me l'han comentat que hi ha jugadors que cobren ja, que ja estan cobrant aquesta categoria, m'entens? I aquí no cobra ningú, al contrari, si alguna vegada tenen que posar alguna cosa, inclús. Però bueno, és diferent, no té res. Però jo penso que la meta nostra és arribar aquí. Mm-hmm. I sobretot potenciar. Jo, com mira, ara tinc una deuta i ja t'agradarà. Vaig anar al camp i estic allà a la grada, no?, i ve una nena petitona i m'agafa així, i clar, són tantes, no sé el nom. Diu, què passa, carinyo? Diu, però sí, si et quedes a veure el partit, et dedicaré un gol. Però així, eh? Així.
2: Uh-huh.
3: Bueno, pues, bueno, i la meva dona, que no va venir aquest partit, diu, nena, ja hi aniré, però pues, mira, pues, vas començar i tiro allà, no? I surt al camp la nena i amb el suyo, així, haciéndome que me va dedicar un gol, no? Però són aquelles coses que t'omplen, que t'omplen.
2: El va marcar César o no?
3: Sí, va marcar. Va marcar
2: diversos. I te'l va dedicar?
3: Sí, va marcar diversos. No? Però són aquells petits detalls, no? O parles amb un pare, una mare, i et diu, i tot això l'explico perquè la gent sàpiga fins a aquest punt, no? T'explica i te dice, César, així pots parlar amb la meva filla, home, que no sé què, vull dir, ja no es fa solament de president, així m'entens?
2: Sí, sí,
3: perquè
2: sí.
3: Té una edat, eh? Tinc nenes de 8 o 9, 10, 12, 14, hasta, no? I a vegades...

0: la calor de rodilla i aquest,
1: sí, sí.
0: Vale. Bueno, pues aquest em va sortir molt el dia del CBD, surt molt el dia del CBD. I bueno, ja t'dic, i bueno, jo no vull queixar-me tant el dia del CBD com ara vosaltres i l'Ajuntament, i jo estic molt content. Estic molt content, vull dir, jo sé, parles amb moltes entitats i tot tenen queixes, no? I jo pues tinc que reconèixer, mira, li vas dir a la Marta, Marta, que marxem del Kennedy i feia falta, i en dos o tres dies ja em va buscar allà a Can Bassat un despatxet molt maco, el puesto, i em va dir textualment, això és casa vostra, i és veritat, perquè portem allí pues, des que se va fundar el club.
1: Parlem del pavelló.
0: Sí, sí, sí.
1: Ah, César, estava pensant, crec que mai m'havien esmentat tant al diari de Sabadell tant en una entrevista, però una abraçada pels companys sí, sí. Del diari. Parlem del pavelló, ja que estaves parlant també dels inicis de com era Cal Balsac, sí. També, i de que ara s'està quedant petit. Estem a l'espera d'aquesta reforma tan esperada,
0: sí,
1: no,
0: César? Sí, si no passa res.
1: Com està aquest estat?
0: Nosaltres acabem la Lliga el dia 16 del mes que ve,
1: sí.
0: I el dia 18 comença les obres.
1: És a dir, esperant que s'acabi la Lliga i ja...
0: Vale, comença les
1: ja
0: obres.
1: Comença.
0: El problema, bueno, demà tenim reunió, que la Maria Eixell de la reunió amb el Xavi, bueno, no sé si anirà a parlar també, que això la porten ell, pues tenim reunió i, bueno, jo sincerament no vull posar-me al puesto de l'Ajuntament, però tindrem un problema gran, perquè s'estan parlant de 4 o 5 mesos, d'obres.
1: Per tant, les competicions hauran començat i vale. Les obres no hauran acabat.
0: I el problema qual és? Que no parlen solament, parlo de handball i del bàsquet.
1: I de bàsquet.
0: I estem parlant de 30 i pico d'equips, Jugar i entrenar. On fotarem el 30 i pico d'equips?
1: T'ho pregunto a tu, César.
0: No ho sé.
1: Teniu alternativa de moment o...?
0: Bueno, lo que estic clar és que l'Ajuntament se buscarà la vida i es fotarà a pavellons. Això ho tinc clar. Igual es fota el primer equip al pavelló nord. Després, per exemple, els equip petit de cara a l'hivern o per l'estiu, bueno, a millor el setembre, que es fa bon temps, poden jugar fora a un col·legi o el que sigui. Però jo penso que l'Ajuntament ja ho té... Bueno, ara, qual és la... Ara fem reunió, ja dic, la setmana que ve o que setmana. Portarem el calendari quan surti, presentarem l'Ajuntament i va... Fot on puguis.
1: Sí, sí, clar.
0: Ara, al pavelló li feia falta, el pavelló tenia moltes mancances, i li feia falta, i penso que serà una bona opció. I mira, el fet de que juguem nosaltres, i el bàsquet... I, perquè mira, hi ha una cosa molt curiosa que mai entenc, que bueno, algun dia la preguntaré a l'Ajuntament, ara, igual, quan l'escolti, em diran... És casualitat que els tres equips que juguen allà són tres Sabadell. I vestim els colors de Sabadell.
1: Ja.
0: No sé per què ha vingut això.
1: Sí, sí.
0: Jo després d'estar allà 30 i pico d'anys i tothom te l'imagina, no? Vull dir, el handball, el bàsquet, nosaltres vestim el Sabadell i es diem Sabadell, els tres equips.
1: Sí, sí, és a dir,
0: és curiós,
1: tant no? El futbol Sabadell femení com el Creu Alta Sabadell handball, com el Creu Alta Sabadell bàsquet van arraquinats com el centre d'esport Sabadell perquè la gent no ho entengui.
0: Mira, l'altre dia que m'han fet l'entrevista a Terrassa m'ha preguntat, per què no hi canviar altre nom? Vas posar color, no sé. Diu, no, perquè jo he estat vinculat allà al Sabadell, tota la vida he tingut el bar aquí, i a mi, jo estic orgullós de portar el nom de Sabadell. Aunque soc fill de Terrassa, però ja estic ben... Bueno, aquí, estic més dies aquí que allà. Ahir vas tenir la reunió aquesta, ara avui aquí, demà, dissabte, vull dir que estic més aquí a Sabadell que a Terrassa, no?
1: Digueu, César, digueu, ets més sabadellent que
0: no,
1: agarenc,
0: però que estic molt orgullós i tot, mira, de venir caminant, que aparco ja al costat del bar, no? Tenia el bar jo.
1: Uh-huh.
0: Aquí, pues, em paren 7 o 8 vegades, em paren, gent que, clar, m'he tirat 51 anys allà.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I tota
1: clar.
0: La meva vida, tant a nivell esportiu, ha sigut allà, no? I estic molt orgullós de Sabadell, no?
1: Està
0: molt,
1: clar. Per cert, què tal la convivència amb la gent de l'handbol i del bàsquet? És bona o no?
0: Sí, no tinc un problema.
1: Mm-hmm.
0: Sempre alguna vegada, però un jugador, tu ets molt jugador, jo també tinc jugadora, sempre, però ja, bé, portem molts anys junts allà, i és una convivència bona. Si problema, sempre hi ha algú, o alguna jugadora, o un jugador que pot sortir del puesto, no?
1: Sí, sí, clar.
0: Però això és normal, això passa a qualsevol puesto. Penso que no. Amb el president no, ni hem fet reunió ni res. Ara, per exemple, estem més junts, els tres, estem més ajuntat de cara al problema que tenim ara, no?
1: Sí, sí, ara, clar, les tres entitats,
0: però,
1: sobretot...
0: Però vull dir, jo estic molt orgullós i ara no puc queixar-me que aquesta remuneració li fa falta i estic molt orgullós de que se faci això.
1: Sí, també dic jo, César, no? La sensació aquesta de preocupació en el curt termini, de veure com es reubica tot ara,
0: sí,
1: mentre
0: sí.
1: Duint les obres...
0: Bueno, però val la pena passar per aquí.
1: Totes les entitats, em sembla, quan hem anat parlant amb vosaltres en els últims mesos, sí. Allò de... sí, ara serà un problema a veure com, on
0: puntual.
1: Juguen els equips, però és que és molt necessari, sobretot, per exemple, vosaltres, sí. Que ho comentàvem ara també fora del plató de César,
0: sí.
1: El tema de les goteres... Evidentment us afecten a tots els equips, però vosaltres, amb el Senior A, que el teniu a Nacional, quan bueno, ve algun equip de fora...
0: Bueno, mira, perdona, et diré, l'últim partit que van jugar a casa,
1: sí.
0: El delegat va venir a parlar amb mi, el delegat, el Xavi, va venir a parlar amb mi, que també es diu Xavi, i diu, però sí, hem tingut que firmar un paper perquè havia goteres i estaven, vull dir, estaven netejant amb una mica tovalloles allà al costat, i l'àrbitre va dir que firmessin un equip contrari i nosaltres com els responsables si passava alguna cosa. Vull dir, imagina que supera el partit. És una putada, parlar malament. I a part la imatge que donem, a mi em sap molt greu, perquè ara està entrepitjant Saragossa i País

0: i pobles que són molt més petits que Sabadell i tenen uns pavillons, tu, que deus acollonir els pavillons que tenen.
1: Sí, sí, sí.
0: Però bueno, si el pavió està com està, però que no tingui humitat, vale, però que tingui goteres, claro, és un problema que això ve abans de que tingués la Marta, vull dir, si estem parlant de 7 o 8 anys darrere, eh? Que no ve d'ara el problema, és un problema que ve d'abans. I s'anà passant i passant, claro, i és molt maco, com repeteixo jo, que tot el món sí, home, enhorabuena per tota la categoria, i després que te suspenden un partit perquè hi ha goteres en el campo, ara tu dius la goteres han sortit avui, vale, però estem parlant de 8 anys darrere. I jo penso que ara juntament, ja digo, i retorno a dir el mateix, estic molt content amb això.
1: Doncs pendents a veure que vagin dins dels terminis i que s'acabi, sí, a temps, sí. I que bé, que al final hagueu de moure-us el mínim de temps possible de Cal Balzac.
0: Sí, perquè és casa nostra. És casa
1: perquè,
0: nostra.
1: Exacte, perquè és casa vostra, tant per vosaltres com per la gent de l'handbol com del bàsquet.
0: Sí, igual.
1: César Noguera, gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: A les 5 i 3 de la tarda rebrem aquest Connectats amb l'inici d'aquesta segona hora i anem a conèixer una de les entitats de Castellà del Vallès. Us parlem d'un dels promotors d'aquesta iniciativa, el Jordi Chamanel, que és un dels músics del Castellà Swing Band, un dels membres impulsors de la primera ballada de bandes de swing conjuntament amb l'Ajuntament. És a Ràdio Castellà amb la Marina Antúnez.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem de música i ho fem per parlar-vos també d'una novetat. A Castellà del Vallès, el proper dissabte 30 de maig, l'Ajuntament i la Castellà Swing Band organitzen la primera batalla de bandes de swing a Castellà. Això serà a l'Espai Firal, a l'Espai Tolrà, amb la col·laboració d'altres entitats també castellarenques i d'altres poblacions veïnes, ja en parlarem, com Vila Barraques, Sona Swing, Swing Copats i Acció Musical Castellà. De tot plegat, avui en parlem aquesta tarda amb el Jordi Chamanel. Ell és de la Castellà Swing Band i doncs una part responsable d'aquesta primera batalla de bandes. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Benvingut.
2: Gràcies.
1: Neix aquesta primera batalla de bandes amb quin objectiu?
2: Bueno, l'objectiu és primer donar la casualitat que aquest any també celebrem els 100 anys de la Sala Savoy de Nova York, on es va començar les batalles de bandes amb les famoses orquestres de Grant Miller, Duke Ellington, tota aquesta gent, i ha donat la casualitat que això portava molts anys que ho volíem fer. El que passa que sí que és veritat, és una organització bastant complexa, i bueno, ho vam presentar a l'Ajuntament, i l'Ajuntament no es va posar cap mena de problema, al contrari, totes les facilitats del món per poder realitzar aquesta batalla de bandes, no? Perquè és una cosa que és molt maca, vull dir, antigament això es feia per conèixer, com que no hi havia xarxes socials ni hi havia televisió, aquest tipus de batalles de bandes es feia per conèixer les grans orquestres, no? I la gent anava a ballar i era la possibilitat de poder veure en viu i en directe les grans orquestres d'aquell moment. Okay. Ara, avui al dia, pues, tot això ja ha canviat. Però s'ha deixat d'anar fent, es feia també a Barcelona, es feia a ciutats grans que tenen les setmanes del jazz, i bueno, era una idea que portava molt de temps sempre anar parlant-ne, i al final aquest any pues, ha sorgit la possibilitat i tothom s'hi ha posat d'acord, i tenim ganes de fer-ho no només per una sola vegada i celebrar els 100 anys de quan es va començar a fer això a la Sala Savoy, sinó poder-ho introduir dintre del cercle aquest de swing, que durant l'any es fan diverses activitats de tot l'any, i que Castellà estigués en aquest cercle, no? I que diguéssim, pues, cada última setmana del mes de maig de cada any, pues, a Castellà se celebren batalles de banda, no? I poder portar a la Castellà Swing Band més una orquestra convidada de renom.
1: Uh-huh. Parlem encara una miqueta d'aquests antecedents. Les batalles de bandes, com deies, neixen a Nova York, en aquest club. Com neix, què s'hi feia, com eren?
2: Bueno, al final era això, era una sala de ball molt gran. Si fèiem venir dues orquestes, dues big bands, no? Sempre tenien que ser, més o menys. Estem parlant d'una big band que té tota la família d'instruments, ronda al voltant d'entre 20 i 22 músics. Vale. I el que es feia era dos escenaris, un davant de l'altre, que és el que també tindrem aquí, representarem aquí a l'Espai Firal, i dues big bands, una davant de l'altra. I amb això el que es feia era, com el que diu el nom, no? Una batalla de bandes, que consistia com si fos un petit concurs, no? La gent també se li donava la possibilitat de votar la millor banda que havia tocat, els millors solos de cada banda, els millors cantants i la representació dalt de l'escenari.
1: Uh-huh. Allà eren bandes de jazz, també, vull dir que aquí a Castellà seran bandes de swing, en aquest cas, batalla de swing, eh?
2: Sí, completament. Serà swing amb la Sant Quirze, amb la Big Barra de Sant Quirze i nosaltres aquest any.
1: Doncs parlem d'aquestes bandes, eh? Dues bandes a Castellà del Vallès, la Castellà Swing Band i la Sant Quirze Big Barra Band. Comencem per la local, per la nostra, la Castellà Swing Band. Què ens en pots dir, Jordi?
2: Bueno, doncs, com que ja ens coneixeu, la majoria de la gent de Castellà, els que no ens coneixen de fora, doncs, som una orquestra que portem uns 30 anys a la vila. Vale? Vam començar en el seu moment fent música de ball de saló, i vam anar evolucionant cap al món del jazz i del swing, no? Actualment, doncs, hem arribat a, érem una orquestra d'uns 12 músics i ara l'any passat i aquest any ja hem aconseguit ser ja una big band completa amb 22 músics a dalt l'escenari, vale? Això representa que estem parlant de 5 trompetes, 4 trombons, 6 saxos, baix, bueno, contrabaix, bateria, teclat i guitarra i dos cantants. I amb això podem aconseguir tocar tal com eren les cançons d'aquella època, no? Dels directors, els grans directors que havien composat aquesta música. I, bueno, i de moment ens està sortint bastant bé, tot i que som amateurs, perquè cada un té les seves feines, doncs ens ho hem agafat amb molta il·lusió i portem uns anys ja fent una actuació sempre a l'Auditori, que és una pre com estrena de la Festa Major, però aquest any, abans de la Festa Major, doncs hem pogut aconseguir organitzar la primera batalla, que serà on plenament podrem tocar tot el repertori que tenim, perquè penseu que tocarem 3 hores sense parar, és a dir, les orquestres aniran fent una cançó cada un i només acabar una cançó ja començarà l'altra orquestra.
1: Què en podem dir de la Sant Quirze Vic Barravant? La vostra contrincant, eh? La vostra contrincant.
2: La Sant Quirze és una big band ja consolidada, que ja té bastant recorregut, toquen bastant a fora, vull dir, a sales de Barcelona i, bueno, d'arreu d'aquí de Catalunya, i sí que els seus músics, n'hi ha alguns que ja són professionals, que són que ens surten del taller de músics i de l'ESMUC i d'aquesta gent, i, bueno, ells tenen molta més carrera, diguéssim, de swing i de jazz, perquè fan altres tipus de música, no només el swing. Es dediquen a fer, doncs, cada temporada van canviant el repertori i bueno, és un contrincant bastant, bastant seriós.
1: L'activitat comença a les 6 de la tarda, com hem dit, a l'Espai Tolrà, amb una masterclass de l'Indie Hop amb els swing copats, no? Perquè, clar, no ens podem oblidar que és música, però també és dansa, no?, el swing.
2: Sí, correcte, correcte. El swing, l'avantatge és que tenim els amants del swing per escoltar i després ballar. I després tenim gent que li agrada les dues coses i gent que li agrada ballar i també escoltar, està clar, però, bueno, és la gràcia d'aquesta música, que pots fer les dues coses.
1: A les 7 de la tarda ja comenceu vosaltres, com hem dit, amb 3 hores seguides de swing.
2: Sí. Hi haurà una petita mitja part, perquè hi haurà una exhibició de ball dels sincopats i de zona swing, dels seus professors, per també, doncs, ensenyar la feina que fan durant l'any a les classes, que donen tant a Castellà com a Sabadell, i després retornarem una altra vegada fins a finalitzar.
1: Clar, que finalitzeu ben bé mitjanit, perquè al final de festa anirà a càrrec de Vilabarraques. Com hem dit, són diverses les entitats que participen d'aquesta primera, no?, batalla de bandes. Vilabarraques, de quina manera tanca aquesta primera batalla?
2: Vilabarraques se li va oferir el tancament amb un DJ que portaran, una noia que em sap greu no sàpiga el nom, perquè m'ho van dir fa pocs dies, una DJ de Castellà que punxarà música swing electrònica i, bueno, fins que arribem a les 12 de la nit. Bon. Ells portaran també la barra de bar de l'esdeveniment i un food truck per poder menjar.
1: Vull dir que no caldrà que ens movem de lloc. Des de les 6 de la tarda fins a mitjanit ens podem quedar perfectament a l'Espai Tolrà, eh?
2: Correcte. Sí, és el que demanem, i és la gràcia d'aquesta festa, és que tant t'agradi ballar com t'agradi només escoltar música o venir a veure tot de l'espectacle, la gent pot passar tranquil·lament i estar i gaudir d'una bona estona o gaudir de tota la tarda a l'Espai Tolrà.
1: I escolta'm, Jordi, què en podem dir de la gent? Perquè ens han dit que ja han confirmat assistència, doncs, alguns grups de swing, algunes associacions, però que preveieu l'assistència també de més de 700 balladors.
2: Bueno, aquest és una mica arriscat, l'aposta que hem volgut fer, però hem avisat a tota Catalunya, de tots els grups aquests de swing. També tenim constància de gent de Madrid i de Lleida, de que aquests sí que ja estan confirmats, però de tot Catalunya es vam posar en contacte, això ho han fet molt bé els dels sincopats i la zona i zona swing de Castellà, s'han posat en contacte amb tota aquesta gent i, bueno, esperem que només un pessic de cada un, uns representants que puguin venir a la festa, calculem que podríem arribar a aquest nombre de persones. Per això hem agafat l'espai firal, no hem agafat la sala blava, perquè necessitàvem espai pels dos escenaris i la sala de ball, perquè la qüestió del swing també és que els balladors tinguin amplitud de sala, i Castellà ens ho dona, és dels pocs pobles que tenen sales així de grans, i esperem que vagi tot bé, perquè amb l'Ajuntament hem fet aquesta aposta de que no sigui només un esdeveniment d'una sola vegada i prou. Mm-hmm. És a dir, que si la gent respon i funciona, la gràcia és que cada any ho puguem portar a Castellà.
1: Seria anual, en tot cas. Vull dir que la batalla d'aquest any seria entre vosaltres dues i l'any que ve unes altres bandes, no?
2: Sí, la qüestió és que sempre seria la Castellà Swing Band més una convidada.
1: Ah, d'acord, perfecte.
2: Ja que organitzem, doncs, que puguem tenir...
1: Clar, dret a tocar sempre, no?
2: Correcte.
1: Molt bé, molt bé.
2: Quan el públic ens ho accepti, eh? Si el públic diu que no, doncs està clar que després haurem de fer el que demani el públic.
1: No sé, dependrà del repertori que també porteu, no? No sé si ja el teniu triat o aneu improvisant sobre la marxa, com funciona això?
2: No, bueno, des del setembre que vam començar a treballar amb l'Ajuntament, tot això ja, encara que no sabíem segur si es faria o no, vam començar ja a fer un bon repertori d'unes 25 peces per a aquesta batalla, perquè cada una de les bandes tocarà un repertori de 25 peces.
1: Mm-hmm. No hem parlat encara d'Acció Musical Castellà, una altra entitat que també s'assuma a aquesta iniciativa, de quina manera?
2: Bueno, Acció Musical, com ja coneixem, és una entitat que aporta músics, aporta experiència, ens aportarà també la presentadora que tindrem de l'esdeveniment i bueno, i també ens aporta el nostre director és d'Acció Musical i bueno, ens aporta tot això. Uh-huh. Tots els coneixements del tema jazzístic i de swing que necessitem tocar.
1: Uh-huh. Una altra característica d'aquest festival, d'aquesta primera batalla, podríem dir, és aquesta vestimenta que recomaneu, no una vestimenta que sigui estil swing?
2: Sí. Bueno, això es fa moltes vegades quan vas a trobades de l'indie hop i de swing, sempre es demana que la gent pugui venir una mica vestida d'aquella època, dels anys dels 40, 50... Això és recomanable, perquè sempre és maco veure sales omplertes de balladors amb una mica de vestimenta de l'època i més la música, i ja t'introdueix molt més en aquell món, i, bueno, és més... Però no és obligatori, eh? El que passa que és quan, també, si vas a un festival de rock, no? Pues, també trobes gent pues, que va vestida de rock and roll, de rockabilly, no? dels anys 50, 60... Pues, bueno, una mica és això.
1: I Jordi, escolta'm, ja per tancar aquesta entrevista, què passa amb els que no sabem ballar swing? Podem venir, no podem venir, com va?
2: Oh, i tant, per això es fa una masterclass a les 6, de 6 a 7, perquè hi haurà uns professors que us ensenyaran els 4 passos bàsics per poder aprendre a ballar i poder-te introduir en aquest món que és fantàstic i és molt maco, i si us agrada aquestes 4 sessions, us agrada molt, doncs després teniu la possibilitat que Zona Swing i Sincopats fan classes setmanals a Castellà i us podreu apuntar de cara al setembre, perquè ara ja estan acabant el curs aquest mes, però de cara al setembre tornen a començar i també demanar informació, perquè podreu tenir informació allà dels horaris i els cursos que començaran al setembre.
1: Perfecte, doncs vindrem, escolta'm, per què no?
2: Perfecte, esperem que sí, feu força propaganda i que tothom s'animi, simplement, encara que sigui passar una estona, una horeta, perquè serà maco de veure, perquè us portarà a aquella època dels anys 20, 30, 40, de les grans orquestres i les grans sales de ball.
1: Val, doncs recordem que això serà el dia 30 de maig, un dissabte, per tant, perfecte. Comença a les 6 de la tarda, podeu anar-hi tranquil·lament, a l'Espai Tolrà, l'entrada és gratuïta. I avui n'hem parlat amb el Jordi Chamanel, ell és músic de la Castellà Swing Band, una de les bandes que competeixen en aquesta primera batalla de bandes de swing a Castellà. Jordi, moltíssimes gràcies, que vagi superbé.
2: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Fins ara, adéu.
1: I també nosaltres ens acomiadem, Carme. Moltes gràcies. Fins una altra.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
1: Connectats. En directe, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda, a la teva emissora local.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu Speed, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades esportives. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.
2: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Una setmana més us acompanyem des del Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa. La nostra dedicació és al senderisme, l'excursionisme i als viatges. I tot això ho materialitzem en tres continguts que despleguem al llarg dels propers 25 minuts. Els tres continguts del dia són els que ara mateix us avancem des de la zona de titulars. Buseu és un antic poble abandonat al Pallars que el Jordi Canut i la seva família van anar restaurant finca a finca. L'objectiu? Fer-hi una reserva de fauna salvatge oberta a les visites gràcies a un projecte basat en la fotografia. És el Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. I avui aquest serà el nostre objectiu. El Xavi Tió ens escriurà una ruta senderista circular al voltant del poble de Sant Bartomeu del Grau, que per entre plàcids i verds paisatges porta el caminaire cap a dues boniques ermites, Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet. I comencem cicle als quaderns del viatger. L'Helena Merín, responsable del blog Mochileros de Viaje, ens parla avui i en les pròximes setmanes del seu viatge a Sri Lanka, la gran illa situada al sud-est de la península indostànica. I xinuixà, no arribarem així fins al final del capítol 572 dels Sendes. Però ara el que toca és posar-nos en marxa. Veniu amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Fotografia i natura en un racó del Prepirineu. Un projecte ecoturístic que ha aterrat en un dels molts pobles abandonats de les nostres muntanyes, en una vall secundària, amagada, silent, poc accessible. Un antic nucli que, arran de la voluntat d'una família, fa anys que va engegar una experiència ideal per a qui li agrada la fauna i la fotografia. Als Sendes anem a petar de nou a l'extrem sud del Pallars Sobirà, en concret al municipi discutiblement anomenat Baix Pallars i que nosaltres reivindiquem pel seu topònim històric, Gerri de la Sal. A llevant del nucli s'estén una petita vall distribuïda d'est a oest, on hi ha el poble abandonat de Buseu. I és aquí on es desplega el projecte Buseu Wild Pyrenees Nature Photography, dit en català, Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus. Proposa l'experiència de fotografiar fauna salvatge enmig d'una reserva natural privada, propietat, com dèiem, de la família Canut Tomàs. L'ideòleg i impulsor és el pare de família, en Jordi Canut, qui comença descrivint-nos de què es tracta aquest projecte.
3: De fer una activitat que pot ser d'un dia, pot ser de tres, i fins i tot hi ha gent que està d'una setmana sencera, gaudint de la fotografia de fauna salvatge autòctona. És a dir, tu t'incorpores a un hide, el que s'anomena un hide, o un amagatall, que hi ha un vidre espia davant, amb el qual els animals de fora no et veuen a tu dintre, però tu des de dintre veus el que hi ha fora. El vidre és perfecte per fer fotografies, perquè si fas soroll els bitxos no marxen.
2: Així doncs, entre les 300 hectàrees aproximadament que té la reserva s'hi han ubicat un conjunt de hides o amagatalls estratègicament distribuïts en diferents punts per gaudir contemplant i fotografiant fauna molt variada, sense pressa. Aquests en són els principals animalons que hi podrem veure.
3: Hi ha un hide gran, el que serien les carronyaires, on hi ha trencalós, voltó negre, aufrany i voltó comú, evidentment, perquè és el més abundant, que hi ha una capacitat de 9 persones, després hi ha un lavabo al mig i 4 persones més, és a dir, podien vindre 11, 12 persones. Després hi ha altres hides on hi ha un abeurador d'aigua i, a més, a la nit es pot fer fotografia d'espècies nocturnes, com pot ser la fagina, com pot ser la guineu, i fins i tot amb un altre hide pots fer tema cèrvol i tema senglar. I al hide de l'àguila daurada hi ha dos hides de 2 persones cadascú, o sigui, un màxim de 4 persones.
2: L'experiència a Buseu es pot fer en un sol dia, en tres o, per exemple, en una setmana. Es tracta que el visitant, en conveniència amb els propietaris, combini les sessions de matí, de tarda o de nit, els diferents hides o amagatalls, segons les seves preferències de fauna. En Jordi explica que les aus rapinyaires acostumen a ser les més sol·licitades i cal anar-hi ben d'hora.
3: Lo normal es que al de matí es fa el hide de les carronyaires, sobretot el del trencalós. Lo que ve la gent aquí és a veure lo que hi ha poc, lo més escàs i lo més espectacular, que és el trencalós. També s'aprofita, mentre es fa aquesta activitat, fer l'aufrany en aquesta època, des de març fins al setembre, o bé el voltor negre, o bé el voltor comú, doncs ja s'aprofita i es fa tot. Això s'entraria al dematí, entre 8 i mitja, 9 del dematí, i s'estaria fins al migdia, fins a la 1, a les 2, a les 3. Sempre quan la gent vulgui acabar, doncs estem, hi ha cobertura, em truquen per telèfon i els anem a recollir. El que no es pot fer és sortir del hide, en plan, això ja he fet les fotos, me'n vaig, no.
2: Hem parlat dels hides de les aus rapinyaires, el dels cérvols i senglars, el de la fauna nocturna, com ara fagines i guineus, el de l'àliga daurada, i encara en queda una altra modalitat distribuïda al llarg de la finca. Es coneix com l'aixopluc.
3: És un hide que no hi ha vidre, que allà acaben entre 10, 12 i fins i tot fins a 18 persones sense vidre, i allà es pot fer els, bàsicament per tema de vols. I els trencalossos i la resta d'ocells, doncs ho pots fer per tema de vols amb un fons molt bonic, no? Has d'estar en silenci també, i això es pot fer. Això sempre ho fem a l'estiu, al mes de juliol i agost, perquè la llum no és tan bona. I els bons fotògrafos en juliol i agost venen poc. Per què? Perquè saben que la llum és molt dolenta. I aquests bitxos tenen més activitat més de cara al migdia.
2: Buseu és un poble prepirinenca, com molts d'aquesta petita vall situada a l'est de Gerri de la Sal es va abandonar als anys 50 i 60 del segle passat. Al nord el tanca el Parc Natural de l'Alt Pirineu, al sud la Serra del Bou Mort i cap a l'est una remota carretera que continua cap a la plana de Taús i la Ribera d'Urgellet, ja a l'Alt Urgell. A Buseu s'hi accedeix per una carretera comunal que surt de les proximitats de Gerri, que passa per Baén i que continua cap als castells i, com dèiem, Taús. Per accedir al poble, però, cal haver fet reserva, ja que és propietat privada i la possible massificació davant visites turístiques no concertades podria espantar la fauna.
3: I allà un desvió que fica a Buseu, hi ha 450 metres que arriba allà, que hi ha carreteres nostres, la vam pagar nosaltres i està dintre de la nostra finca. Això ja d'entrada limita de que no pots entrar allà si no hi has fet una reserva. És a dir, la gent que ve allà més aviat pot molestar perquè hi ha gent que està fent l'activitat de fotografia al costat de la casa i tu, pots, sense voler, pots molestar la gent que està fent aquesta activitat. S'ha de reservar amb temps i mitjançant la pàgina web o bé trucant per telèfon.
2: Aquest és un projecte que neix de la voluntat d'aquest biòleg i president de l'Associació de Persones Amigues del Parc Natural de l'Alt Pirineu, en Jordi Canut, i també de la seva família, l'Anna Mari Tomàs i els seus fills Gerard i Cristina. Tot plegat arrenca pels vols del 2003.
3: Vaig contactar amb una persona que tenia aquesta finca, que era una de les 5 propietats particulars que hi havia en aquest poble, i en un procés de 8-10 anys vaig comprar les 5 propietats, que eren les 5 cases que hi havia aquí. Jo volia el terreny per fer l'activitat aquesta d'ecoturisme, no? Però, clar, què feia la gent? Em venia també la casa. Jo no la volia per res, la casa. Jo el que volia era el terreny. I a partir d'aquests 8-10 anys vam comprar les 5 propietats i llavors què van fer? Van fer una SL, amb més gent de la família, i van fer una societat limitada per tirar endavant aquest projecte d'ecoturisme, que és el que hi ha ara.
2: Un projecte que cal fer sempre, en aquest cas, seguir-lo sota reserva prèvia i que s'adreça especialment a aquest perfil de visitants.
3: En principi és la gent que ve a fer l'activitat de gaudir de la natura, però a més hi ha fotografia. I si a més té càmera fotogràfica, molt millor. Pensa que fotògrafs professionals, avui en dia, els podries comptar amb dos mans. Una cosa és gent que faigui les fotografies, però que no viu d'això. És molt difícil viure realment de la fotografia. Evidentment, venen per això, i són gent que venen a gaudir del tema, a tindre l'experiència d'estar davant d'una espècie amenaçada, com pot ser el trencalós o el voltor negre, i fa les seves fotografies, o sigui, fa els seus fotos com el seu record.
2: L'activitat Buseu Fotografia de Natura Salvatge dels Pirineus es pot fer en un sol dia, tot i que, com hem sentit, també es pot allargar a tres o fins i tot a una setmana. Per aquests casos, s'ofereix l'opció d'allotjament en alguna de les cases de Buseu que els Canut Tomàs han anat rehabilitant amb els darrers anys. Aquestes són les opcions.
3: Es fa el Full Pack Experience, que és un dia fent dos o tres activitats de hide, o es fa el Full Experience de tres dies, que també es pot fer. Llavors et quedaries a dormir a la casa, que és que fas el hike nocturn, etc. Tot depèn, o bé simplement fer el hike del trencalós, o bé simplement fer a l'endemà el hike de l'Àguila Daurada. Són independents, eh? O sigui, si fas un hike del trencalós, que és des de les 9 del matí fins al migdia, no pots fer l'Àguila Daurada, l'hauries de fer a l'endemà. Nosaltres tenim un habitatge d'ús turístic, que la gent es pot quedar allà, amb habitacions, amb quarto de bany, etc. Hi ha una cuina que pot ser compartida, en funció si hi ha més gent i tal, però que es pot fer l'activitat que la gent pugui vindre directament a fer hike i marxar tranquil·lament.
2: Buseu és, doncs, un projecte ecoturístic que, per les seves característiques, és sostenible i no massificat. Ha permès rehabilitar un poble, primer amb allotjament a manera de refugi i després com a allotjament rural. Primer va atraure estrangers i, a poc, també s'hi han anat afegint gent de la terra. És tan sostenible i de quilòmetre zero que en Jordi Canut ens ho il·lustra amb un exemple ben clar.
3: Nosaltres tenim un conveni en Casa Tomàs, un obrador que estan fent embotits, venen carn i tal, i tot el que els sobra, el que haurien de llançar, en comptes d'incinerar-ho, de cremar-ho, ho vaig a recollir jo, un conveni de cessió i tal. No em costa res, però ells s'estalvien el fet de que no ho han de cremar i s'estalvien diners. Però clar, jo cada setmana he d'anar a recollir el menjar. Per mi és una feina molt forta, però és que no em costa res. És a dir, hi ha una simbiosi i a més és quilòmetre zero. El que s'ha de cremar és llançar els voltors i el trencalós, també les potes de corder, i quilòmetre zero i sostenibilitat total i absoluta.
2: Si us agrada la fotografia i us fa gràcia viure l'experiència d'immortalitzar aus i altres animals a molt pocs metres de distància, entreu a buseuproject.com i coneixereu tots els diversos packs i experiències. Una mena de safari, però fet en altres latituds, les prepirenenques, on xafardejarem sense ser vistos els moviments dels animals. En un entorn solitari i tranquil, on el ritme el marquen per sobre de totes les coses el dia i la nit, al pas de les estacions.
1: Sendes.
2: I és temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
4: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
2: Molt bé, avui anem a una d'aquelles comarques que queda entremig de tot, però que no és de pas de res, pràcticament, eh?
4: Retornem a l'altiplà del Lluçanès, perquè fa un parell d'anys ja vam fer una proposta per Sant Agustí de Lluçanès i Alpens, a la part nord del Lluçanès, la darrera comarca creada, el 2023, i avui ens n'anem cap al sud d'aquesta nova comarca. I, exactament com passava en aquell cas, el municipi d'avui va rebutjar unir-se a la nova comarca i, malgrat formar part del Lluçanès històric, està adscrit administrativament a Osona. Parlem de Sant Bartomeu del Grau i el que us proposo és fer una caminada fàcil, un recorregut circular en sentit horari, que ens durà a passar per la Font de la Plaça, baixar a traspassar el torrent del Pont Gran i després anar a visitar dues esglésies romàniques, com són Sant Genissa de Besa i Sant Jaume de Fonollet, amb el torrent de la Sala entremig, i pujar fins a la Creu de Pedra abans de tancar el cercle planerament seguint el camí ramader.
2: Doncs bé, aquesta és la proposta d'aquesta ruta. Com deies, aquesta anomalia, podríem dir, un poble que pertany de forma natural al Lluçanès, però que està adscrit a Osona. Coses de la geografia política, mira. Bé, anem amb el punt de sortida.
4: Doncs anem a començar a caminar a Sant Bartomeu del Grau. És un poblet d'en prou feines, 1.000 habitants, envoltat de camps de cereals i farratges. Si hi accedim des de Gurb, podem deixar el cotxe a la vora de l'Ajuntament i la plaça, i el que fem és sortir del poble cap a Ponent, seguint els senyals del GR3, per un carreronet davant del forn, i en baixada suau ens du, en un no-res, a la Font de la Plaça, construïda sota un gran arc de pedra tancat amb uns pedrissos i situada en un rodal d'arbres en forma de plaça que li dona nom. Poc més enllà de la Font de la Plaça, resseguim uns camps de cereals, fem un tram per l'obaga d'un bosquet de pins i, sense contemplacions, pel mig d'uns camps, baixem a una pista frescal paral·lela al torrent del Pont Gran. Abans que la pista desemboqui en un altre camp, la deixem per anar a creuar el torrent I a l'altre cantó, sota uns grans plataners, trobem la Font de la Codina. És una font petitona, col·locada en un marge de pedra, amb una pica petitona de pedra també a sota. I de la font el que fem és sortim de seguida a una pista, a tocar de la carretera, a les envistes de la gran masia de la Codina. Aquí el que hem de fer és un tram d'un quilòmetre i mig aproximadament per la carretera, envoltats de farratges i ramats de cavalls pasturant i algun petit bosquet d'alzines, i passar les vistes de la masia de les Ferreres fins a l'inici del camí de Sant Genís. És una pista ampla, ben indicada, i el següent trencall trobem un curiós indicador en una gran pedra arenisca marcada amb grans fletxes blanques sota dos noms, Sant Genís i la Sala. Aquí nosaltres el que fem és agafem a l'esquerra cap a Sant Genís i en un no-res arribem per entre camps adevesats a la masoveria de Sant Genís. És una gran casa de pedra i a tocar Sant Genís s'adevesa, que pren el nom de la propera masia de la Devesa. És una petita església romànica del segle XI amb un campanaret d'espadanya annexat a una antiga masoveria per la part de ponent, i a llevant destaca l'absis amb arcuacions llombardes, que és potser la part més ben conservada, tot i que no és del tot visible perquè hi van construir un porxo al costat. D'aquí de Sant Genís, per entre boscos una mica enverdissats, baixem a traspassar el torrent de la Sala, és el punt més baix de l'itinerari, i per l'altre cantó tot un seguit de pistes envoltades de camps de cereal clapejats de boscos ens pugen a Sant Jaume de Fonollet, una altra església romànica, bessona de l'anterior, també del segle XI, una mica més gran, molt ben conservada i situada en un entorn bonic i molt cuidat, tot enjardinat, amb uns grans xiprers i amb un curiós campanar d'espadanya d'època no romànica que, amb el temps, s'ha anat transformant en un campanar de planta quadrada. I destaca a la paret de ponent una petita finestra en forma de creu i una antiga porta, i a llevant l'absis, també amb lesenes i arcuacions llombardes, i a la façana de migdia un bonic portal que conserva encara el forrellat romànic. Tot això al costat de la gran masia de Fonollet, en un entorn obert, amb vistes, realment agradable d'estar-hi. I la mateixa pista que ens ha dut a Sant Jaume ens continua pujant per entre boscos fins a sortir al capdamunt d'un llom, on creuem la carretera de Sant Agustí de Lluçanès i acabem de pujar fins a la Creu de Pedra. Enmig d'un bosquet, és una creu de terme gòtica, petitona, al costat del camí ramader que agafem cap a la dreta, un antic camí de transhumància que ens permet contemplar enllà vistes cap a la part alta de la plana de Vic, tancada per Bellmunt, el Puig Sa Calm, els Cingles de Cabrera i Aiats, veiem també el Coll Sa Cabra i les Guilleries fins al Montseny. I amb aquestes vistes entrem de nou a Sant Bartomeu del Grau, ara per la banda nord, on aprofitem per anar a donar un cop d'ull a l'església parroquial de Sant Bartomeu, un gran edifici barroc, i acabem de traspassar el poble contemplant els edificis històrics amb llindes de pedra fins a recuperar el cotxe.
2: Una bonica ruta la que ens ha proposat avui el Xavi Tió per aquestes terres entre el Lluçanès i Osona, que té, com sempre, la seva fitxa tècnica. I la comencem amb la distància recorreguda.
4: Doncs estem parlant de 12 quilòmetres i mig.
2: Desnivell?
4: Encara no, 300 metres de desnivell positiu acumulat.
2: En quant de temps la farem?
4: Posem-hi unes 5 horetes bones perquè ens entretindrem, sobretot a les esglésies romàniques.
2: Cal dir que en el cas de la Sant Genís podem tenir la sort de trobar-nos amb els masovers de Sant Genís, que molt amablement ens la van ensenyar, i que, doncs, de bon grat ho faran, perquè són gent molt hospitalària. Grau de dificultat, de l'1 al 5?
4: Doncs no més d'un 1 sobre 5, és una passejada amable. I a internet trobareu la proposta d'avui, a Wikiloc, amb el nom Sant Bartomeu del Grau, Sant Genís Sadevesa, Sant Jaume de Fonollet, entre parèntesi, Ruta del Romànic, d'un dels usuaris més actius a Wikiloc, que es diu Teti Titu.
2: Molt bé, doncs gràcies, Xavi. Ens retrobem la setmana vinent amb una altra ruta.
4: Salut i República!
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i avui us parlaré del meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
2: amb una superfície total que seria l'equivalent a dues Catalunyes, Sri Lanka és una illa densament poblada per 21 milions d'ànimes i que se situa al sud-est de la Índia. Té forma de pera, o més ben dit, de llàgrima. De fet, la coneixen popularment com la llàgrima de la Índia. Avui, als quaderns del viatger, comencem una incursió d'una setmana als indrets més destacats de l'antiga Ceilan, que, com veureu, l'Helena va unir a bord d'un tuk-tuk. Ara mateix ens ho explica, acompanyada, com sempre, de música del país.
5: En aquests 7 dies que vaig estar per a Sri Lanka, vaig començar el viatge a Colombo, que és la capital. Seguidament vaig anar al nord, a Willapattu, per veure animals salvatges. I després, en aquesta zona, també vaig visitar Sirigilla i les coves de Dambula i més manades d'elefants a Mineria, que és un parc natural conegut. Després vam baixar fins a Ellaikandy, que és la part de les Terres Altes de Sri Lanka. Finalment, també vam estar a Maldives uns dies, amb dues experiències molt diferents, en un resort uns dies, però també en una illa local. Colombo és una ciutat no molt densament poblada, que és una cosa que pots pensar que Sri Lanka potser ja s'assembla molt a la Índia, que hi ha molta gent, però no n'hi ha tanta gent. És una ciutat fàcil de visitar a peu, no molt gran, i destaca doncs, alguns temples budistes que n'hi ha a la ciutat i també una gran torre al costat del riu amb la forma d'una flor de lotus. Llavors és una torre a la que si puges doncs tens unes vistes panoràmiques de la ciutat. Vam estar una tarda fent una volta i esperant la nostra següent aventura, que va ser ja llogar un tuk-tuk. Un tuk-tuk és un mètode de transport molt utilitzat a Àsia, sobretot. És com una motocicleta, però amb tres rodes, una al davant i dues al darrere. I podem viatjar el conductor, que va al davant, i al darrere doncs, fins a tres persones. Llavors és una forma de transportar-se molt ràpida, és com anar com una bicicleta, vas girant, vas fent bastantes maniobres, i allà s'utilitza molt, sobretot l'utilitza la gent local com taxis. El tuk-tuk és una manera còmoda per transportar-se per Àsia, sostenible, econòmica, fan servir benzina 92, que és una miqueta més econòmica, i està molt extès al seu ús. En aquest viatge era la primera vegada que jo conduïa un tuk-tuk. Al principi la veritat és que em va costar una mica, perquè és com una motocicleta però manual, llavors. Entre els canvis de marxa, el trànsit, perquè és un trànsit, tot i que no hi ha tanta gent com a la Índia, sí que condueixen una mica diferent que aquí, amb avançaments que potser et fan apretar una mica el manillar, el fre... I el primer dia va ser una mica complicat conduir el tuk-tuk. Sí que el vaig calar forces vegades, però després amb la pràctica doncs, ja li vaig anar agafant el truquillo i finalment, doncs, al final del viatge, la veritat és que ja disfrutàvem. Era com anar amb una motocicleta i sobretot doncs, servia per gaudir del paisatge i per integrar-nos més en com podia ser un dia a dia d'una persona que viu a Sri Lanka. Les carreteres de Sri Lanka estan en bastant bon estat. Són carreteres a la zona en la que jo vaig moure'm bastant rectes, no van fent zigzags. L'únic que normalment són de dos carrils i sí que hi ha doncs, el trànsit de les furgonetes, dels autobusos que condueixen molt ràpid, dels cotxes... I bé, amb un vehicle que és petitet i que va a 40 km per hora, doncs a vegades potser el millor era anar una mica lentament, a posar-te no al centre del carril, sinó a un costadet, i deixar doncs, que t'anessin avançant. També cal tenir en compte que condueixen com a Anglaterra, per l'esquerra. Llavors, tot això al principi, doncs, jo crec que estan justificades haver calat 30 cops o més el primer dia a tuk-tuk. Vam iniciar el nostre viatge des de Colombo fins a arribar al Parc Natural de Willapattu, que està al nord del país. El principal reclam i pel que vam escollir aquest parc natural era pel fet que podies veure uns lleopards. Lleopards és un parc natural on es coneix que hi ha lleopards. A Sri Lanka fer safaris és bastant econòmic. Òbviament no veus tants animals com a l'Àfrica, però té la contraprestació que és relativament accessible. Per fer un safari és molt recomanable contractar un guia amb conductor, perquè les carreteres dins dels parcs solen estar bastant malament, plou i la veritat és que es necessita molta experiència, i amb un guia que estigui conduint, normalment aquestes persones doncs ja saben on estan els animals, tenen, vulguis o no, la vista molt entrenada per detectar els animals i t'ajuden a veure doncs, ocells, van veure també algun llangardaix, algun cocodril, no van veure el lleopard, però va ser una experiència molt interessant. Els parcs naturals de Sri Lanka, i concretament aquest de Willapattu, solen ser parcs selvàtics. No són parcs de sabana, perquè Sri Lanka és un país amb un clima tropical. De fet, destaca moltíssim la seva vegetació. És un país molt verd, dona la sensació d'estar rodejat de selva, i aquests parcs són d'aquest tipus. Per això a vegades pot costar veure animals, i per això crec que hi és molt recomanable anar amb un guia.
2: Punt i final, si voleu saber més coses de Sri Lanka, haureu d'esperar al proper programa. Moltíssimes gràcies per arribar fins aquí, aquest programa que fem a l'Andreu Ortega des de les vies de so, al Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres i de la presentació i edició en Jaume Monés. Recordeu que podeu tornar a escoltar-nos aquest programa i anteriors al web martorelldigital.cat/ràdio a l'apartat del nostre programa, Sendes. Salut i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Benvinguts i benvingudes a la 99.7 de la FM. Els micros, la Carmen Moreno i la Cuca Fernández. Això és Inspira't, aquest racó on per uns minuts el món afluixa i nosaltres també. Hi ha dies en què el cos ens parla abans que nosaltres tinguem paraules. Dies en què no és un gran drama, però sí un petit avís. Ei, para un moment. Mira't. Escolta't. I sovint no ho fem, perquè la vida empeny, perquè anem tard, perquè sempre hi ha alguna cosa més urgent que nosaltres, oi?
1: I avui volem fer just això, aturar-nos un moment, parlar d'aquests instants tan humans que en alguna cosa a dins nostre diu frena, encara que no sapiguem ben bé per què, ni com, ni a on. Moments breus, subtils, que sovint passen de llarg, fins que apareixen històries, persones o mirades que ens recorden que escoltar-nos també forma part de viure. Així que anem a relaxar-nos i a inspirar-nos.

0: A mi em va sorprendre l'any 2016, quan vaig descobrir els beneficis d'aquests principis actius. I el primer que et ve a la ment, en quan et comenten això és una crema de cannabis, dius, ei, para un moment, espera't, dius, ara no em posaré aquí una crema i començaré a veure dragons i coses rares, no? I és tan fàcil, al final, la definició que jo he pogut treure en aquests anys i fer una comparativa per fer-nos una idea gràfica de la diferència entre la marihuana, com la coneixem a nivell recreatiu o lúdic o d'ús adult, com se li vulgui dir, i aquests altres productes o principis actius, no? El THC és el que té aquest efecte psicotròpic i el que la gent fa servir per aquestes qüestions lúdiques, recreatives o d'ús adult. Però després tenim molts altres principis actius de la planta i que no només no són psicotròpics ni tenen cap mena d'efecte secundari, sinó que, al contrari, tenen molts beneficis terapèutics pel nostre organisme. Jo sempre dic que el món del cannabis és com el món dels bolets. Sabem que dintre de la família dels bolets tenim els bolets al·lucinògens, els bolets verinosos, inclús els bolets mortals. I dintre de la mateixa família d'aquests bolets tenim els comestibles. I ningú es planteja que un xampinyó, un rovelló o un camagroc ens pugui donar un efecte secundari no desitjat. En el món del cannabis passa exactament el mateix. Hi ha milers de plantes, que passa que no es coneixen, o ara es comencen a conèixer. I la gent del carrer, com jo fa molts anys, doncs ens pensàvem que la marihuana era una sola, no? En canvi, ja et dic, hi ha milers de plantes del cannabis, unes que ens donen un principi actiu que es diu THC, com us comentava abans, que és el psicotròpic, però després hi ha milers de plantes de la mateixa família del cannabis que no tenen aquest principi actiu del THC o tenen un residual que és innocu per la salut, però en canvi tenen potencialment molts d'altres principis actius, com és el famós CBD, dic famós perquè és el que està més de moda o el que se sent més, el cannabidiol, però n'hi ha molts d'altres, el CBG, el CBC, el CBN, i tots aquests principis actius s'han anat estudiant al llarg d'aquests anys, dels últims 50 anys, vull dir, és algo que es porta estudiant des de fa molts anys i hi ha molta evidència científica al respecte. El que passa que no li costa sortir la llum, no?
1: Sí, que encara no se li ha tret aquesta part despectiva, no? De la paraula quan diem cannabis.
0: Totalment.
1: És com que no sortim d'aquesta idea preconcebuda que realment, jo quan he començat a informar-me, he descobert bueno, m'he flipat,
0: un nou, he al·lucinat. Un nou món, t'has flipat en el bon sentit.
1: Sí, evidentment.
2: En el bon sentit, i jo també voldria conèixer en profunditat quins productes oferiu i quins beneficis tenen en la nostra salut.
0: Jo, si us sembla bé, us parlaré dels principis actius. No us parlaré dels meus productes de la nostra marca directament, perquè, bueno, el món està fet com està fet, les lleis estan com estan fetes, i aleshores nosaltres, igual que totes les botigues o inclús farmàcies que puguin vendre el CBD derivat natural, hi ha sintètics, però els derivats del natural no es poden classificar com a un remei medicinal. Per tant, als nostres productes no els hi podem atribuir un benefici medicinal. No podem dir que són antiinflamatoris, no podem dir que van bé per l'insomni, per l'ansietat, d'acord? Perquè estan classificats, o estem obligats a tenir-los classificats com a cosmètic, tot i que és una incongruència, però no tenim cap altra finestra per poder comercialitzar aquests productes. Fixeu-vos si és una mica incongruent que fins l'any 2018 el CBD era un complement alimentari a tota Europa. I es menjava, es bevia i es prenien olis sense cap mena de problema. A partir del 2018, sense donar masses explicacions, es va prohibir literalment. I el CBD ja no es va poder vendre com a complement alimentari, tot i que altres països com Estats Units, Sud-amèrica, Canadà, inclús Israel en alguns llocs, són productes 100% ingeribles. D'acord? Hi ha begudes isotòniques i esportives amb CBD, hi ha menjar amb CBD, hi ha de tot amb aquests principis actius. Però nosaltres, a Europa, ara estem limitats a que aquests productes estiguin registrats com a cosmètics i, per tant, a un cosmètic no se li pot atribuir un benefici medicinal. D'acord? Per tant, si us sembla, jo us parlaré dels principis actius del cannabis de forma genèrica, tot i que els nostres productes, òbviament, porten aquests principis actius i per algú són. Dit això, comencem pel principi, si us sembla bé. És a dir,
1: l'any... Sí, perquè no sabem res.
0: Clar, l'any 96, és a dir, fa tot just ara 30 anys, es va descobrir que de la mateixa manera que el nostre organisme té el sistema digestiu, té el sistema nerviós, el sistema immune, es va descobrir que el nostre organisme té el que es diu el sistema endocannabinoide.

0: cannabinoid. Què vol dir? Que el nostre cos fabrica unes molècules de forma endògena des de dintre que ens ajuden a regular una cosa que es diu la homeostasis de l'organisme. No em vull posar molt tècnic, però aquesta paraula és important. L'homeostasis del cos què fa? És, jo li dic que és la policia del cos. És la que s'encarrega de que tot vagi a l'hora i no falli res. Què vol dir això? Que quan tens, has de tenir, arriba la nit, hem de tenir son, tinguem son. Quan arriben les hores de menjar, tinguem gana. En regula l'estat d'ànim. Quan ens expliquen un acudit, riem. Quan ens expliquen alguna notícia trista, sentim pena. En regula el dolor. Tota aquesta homeostasis és la que fa que el nostre cos hagi de funcionar correctament, d'acord? Què passa? Que quan tenim un trastorn, sigui de la son, sigui de l'ansietat, sigui del dolor... Jo explico una cosa molt gràfica també, que dius... I això per què passa? No m'ho havia preguntat mai fins que vaig entendre per què. Aquestes molècules que fabriquem dintre del sistema endocannabinoid no estan treballant tot el dia. Només es posen en marxa quan hi ha un trastorn, d'acord? Aleshores, imagineu-vos que us doneu un cop molt fort i de cop i volta comenceu a tenir un dolor molt intens. Però al cap d'uns segons, d'uns minuts, aquell dolor comença a baixar, comença a disminuir. Aquella trompada ja no ens fa tan mal com fa uns minuts abans. Això és el sistema endocannabinoid que s'ha posat en marxa i s'han posat en marxa les molècules que regulen el dolor perquè ens baixi aquell dolor. I quan ens ha baixat el dolor, aquelles molècules deixen d'estar actives. Què passa moltes vegades? Que un dolor crònic, com deies tu abans, una ansietat, un insomni... Aquests trastorns, moltes vegades, perquè el que deies al principi d'aquesta introducció del programa m'ha fet molta gràcia, perquè anem accelerats, d'acord? Tota la societat està accelerada, en molts sentits. Aleshores, hi ha molt trastorn de l'insomni, de l'ansietat, a part, ja no parlem dels dolors crònics, no? Quan hi ha aquests trastorns, el nostre sistema endocannabinoid es posa en marxa per agafar i baixar-lo, regular-lo a un estat normal. Què passa? Que moltes vegades el trastorn és superior al que les nostres molècules de forma endògena, de forma interior, poden fabricar per baixar i regular de nou aquella ansietat o aquell insomni, no? Què fem aleshores? Recorrim a l'exterior, recorrim a una valeriana, una melatonina, uns fàrmacs que també ens ajuden, però es van donar compte, al descobrir el sistema endocannabinoid, a l'any 96, com us deia, que les molècules que nosaltres fabriquem de forma endògena resulta que són mimètiques. Això vol dir que són idèntiques a les molècules que fabrica la planta del cànnabis. Per tant, és com... Jo sempre dic el mateix. Tu quan et prens CBD o inclús el THC en dosis molt petites i ben regulades, és un principi actiu meravellós. El que passa és que dels inicis de l'era s'ha fet servir d'una forma descontrolada. No? I clar, la gent que fa servir el THC en forma de cigarro o el que sigui està prenent-se unes quantitats ingents de THC que el seu cos no necessita. Per tant, et fa una reacció, tu li dones la mateixa marihuana a 5 persones diferents i aquestes 5 persones diferents tindran 5 reaccions diferents pel seu sistema endocannabinoid, segons com el tingui en aquell moment.
1: I també pel problema de la manipulació, no?, que es fa d'aquest tipus de cannabis, perquè, clar, està al carrer amb mans...
0: Evidentment...
1: Ja no passa un control sanitari...
0: Evidentment, una cosa és l'adulteració del producte, però si tu et plantessis una planta a casa teva i agafessis aquella flor, i aquella flor li donessis a 5 persones diferents, 5 persones diferents tindrien reaccions diferents pel sistema endocannabinoid. Aleshores, lo interessant és que aquestes molècules mimètiques van veure que la planta del cànnabis ens anaven bé per regular aquestes qüestions, aquesta homeostasis que dèiem al principi. També poso l'exemple sempre de que això és tan banal, si em permeteu l'expressió, com si estiguéssim baixos de ferro o estiguéssim baixos d'alguna substància, de vitamina C inclús, no? Estem baixos de ferro, vitamina C, anem a l'herbolari i comprem ferro, comprem aquell complement que ens fa falta per ajudar a posar la situació normal. Doncs això és el mateix. Quan tu tens una alteració de la son, un trastorn de l'ansietat, del dolor inclús, pots anar a buscar aquests principis actius, que són 100% segurs, que no tenen cap mena d'efecte secundari perquè el THC no hi és, i t'ajudaran a regular. Vale? Al final, aquests principis actius, aquest sistema endocannabinoid és un regulador d'aquests trastorns que comentàvem.
1: I per què tenim tanta por o tenim tants mites en contra d'això? Perquè, clar, això ja porta un temps al mercat.
0: Per una banda, hi ha un desconeixement, i jo sempre parlo des de la base, no? Quina és la base? La base és que partim que si això es va descobrir l'any 96, i està relacionat amb la salut, evidentment, com és possible que avui, a l'any 2026, aquesta temàtica, aquest tema, no estigui a les assignatures de medicina, de les carreres de medicina? Com és possible? Per què? Si és tan important com el sistema immun, és tan important com el sistema digestiu, com el sistema nerviós. És un sistema inclús més important que altres assignatures que es puguin donar a la carrera de medicina, i en canvi aquest no s'està donant, i sembla que avui per avui no interessa. Als Estats Units sí que és veritat que s'estan començant a fer ja estudis, no? S'estan començant a donar, a impartir màsters, carreres, s'està començant a incorporar, però estem parlant d'algú que fa 30 anys que se sap. Llavors jo aquí ho deixo, perquè em sembla bastant irresponsable el fet de que sàpigues que això existeix, que hi ha més evidència científica amb aquests principis actius que amb molts fàrmacs que hi ha a la farmàcia, antidepressius i demés, hi ha molta més evidència científica, i no s'està educant. Aleshores, si no s'educa l'especialista, aleshores, bé, és difícil que això arribi a la societat i se li pugui explicar i fer entendre que hi ha una alternativa. Per què em vaig ficar jo amb això? Perquè quan jo vaig descobrir el 2016, que em van donar una crema de cannabis, que us comentava abans, i m'ho van explicar, i vaig dir, ah, vale, vols dir que aquest CBD no em col·locarà? No, no, no, perquè no és el THC. Ah, bueno, vale, doncs et crec, faig un vot de confiança, perquè, clar, no tens més informació. Provo la crema, jo tinc dues protusions discals a l'esquena i m'encantava anar a córrer. Jo visc a Sant Cugat, m'encantava anar a córrer al Tibidabo, baixar, això són 22 quilòmetres, i al final l'esquena em va dir que fins aquí. I jo havia d'aprendre, però m'encantava córrer, era la meva vàlvula d'escapament, no? I havia d'aprendre un ibuprofè abans d'anar a córrer, i el dia següent un altre ibuprofè. I vaig pensar, que trist, que t'agradi fer salut, t'agradi fer esport, i hagis d'estar amb fàrmacs sintètics, que estan molt bé i que em funcionen i que m'encanten, perquè quan realment em fan falta me'ls prenc. Vull dir, no és que estigui en contra, ni molt menys, per favor.
1: Ja ho has dit tu, quan fan falta.
0: Que quedi dit, però quan fan falta. Aleshores, el que passa és que jo desconeixia que hi havia una alternativa. I com jo, tota la societat. Aleshores, el 2016, com ets a investigar, a mirar per internet, als Estats Units, que van molt més avançats que nosaltres, inclús el recreatiu està legalitzat a molts estats dels Estats Units, el medicinal ja ni t'explico. A Canadà, el 2020 o 2021, va legalitzar també el recreatiu. A Uruguai va ser també el recreatiu, també fa uns quants anys, però és que el medicinal estava superimplementat. I la societat coneix que hi ha aquesta alternativa. Aquí no. Aleshores, quan jo vaig agafar... Bueno, em vaig indignar una miqueta, també us ho he de dir, perquè dic, com pot ser...
2: Ho notem, però nosaltres també estem compartint aquesta indignació, eh?
0: Perquè dius, clar, com pot ser que no ho sàpigues? Clar, clar. O sigui, jo ja no dic que, ala, tothom ha consumit CBD, no, primera, si no fa falta no cal, segona. Ho has de conèixer. Jo crec que és important conèixer com està fet el teu cos i a què respon. Si respon a la vitamina C i respon al ferro, també pots respondre a aquests principis actius. Però si no ho saps, et queda sempre aquesta idea de que quan et diuen la paraula cannabis, ja dius, ojo, marihuana. Doncs no, estem molt lluny d'això.
2: Clar, molts mites, no?, al voltant.
1: Sí, ja ho diu, que ha obert un meló, ho deixem aquí en l'aire, perquè tampoc serem nosaltres les no. que tirarem la pedra sobre no. de segons quines coses. Però el món està fet manant els diners, i don dinero potser és, a vegades és el que no li interessa, no?
2: El que li interessa que estiguem malalts. A vegades sona molt, molt fort dit així, no? Però a vegades jo m'ho plantejo, no?
0: Bueno, clar, hi ha una frase que es diu que en el món occidental la medicina està feta per cronificar, no per curar, no? Aleshores, hi ha moltes coses que no hi ha cures avui en dia, i segur que és un tema molt complex i que no en tenim ni idea, jo no en tinc ni idea, i és molt complicat. Però sí que no demanes, no estàs demanant al cel, estàs demanant que hi hagi, que la gent s'informi, que s'eduqui a les classes, que això se sàpiga des dels metges, que són els que realment podem fer vot de confiança, i que se sàpiga, simplement això.
2: Si parlem d'una imatge, diguem-ne, que us dona suport d'una figura esportiva, podem parlar d'aquesta persona que us aporta...
0: I a més és un encant.
2: Si heu notat un canvi...
0: És de l'Espanyol, però és un encant.
1: Parlem de la Gemma Mengual. Forma part del projecte, no?
0: Sí, sí, sí. Saps què va passar? Que el que es deia abans, per anar ràpid i no fer-ho, el 2016 descobreixo aquests principis actius, em començo a informar, ho deixo tot, ho deixo absolutament tot, i el 2019 ja muntem la companyia a nivell online, no?, per començar a vendre productes online. Doncs va ser el 2020 quan l'Agència Mundial Antidopatge, o sigui, fíjate qui ho està dient, l'Agència Mundial Antidopatge per primera vegada admet que els atletes de Tòquio puguin fer servir el CBD en les pròpies Olimpiades. Aleshores dius, uau, o sigui, això és un... És un com se suele decir, un puntazo, no? Dius, ostres, si l'Agència Mundial Antidopatge, que s'encarrega d'analitzar totes les substàncies on manté encara el THC com a substància dopant, desclassifica el CBD i els seus atletes el poden fer servir, el que vaig pensar és dir, hosti, vaig a parlar amb alguna persona que ens ajudi a fer d'altaveu, que ens ajudi a difondre tota aquesta pedagogia que estem fent avui aquí i que ens obri portes, sincerament. La sorpresa va ser que quan li vam proposar a la Gemma, no només s'hi va ficar, és sòcia de la companyia, la vam fer sòcia de l'empresa, no només ambaixadora, etc., sinó sòcia de l'empresa, i ens va ajudar inclús a tastar i a provar diferents productes dedicats al món esportiu. O sigui que realment ha sigut un fitxatge molt, molt interessant.
1: I molt visionària.
0: Molt?
1: Molt visionària, ella, molt... també. O sigui, sí, que va veure negoci aquí.
0: Sí, el que és, això, és el que et dic.
1: És que és una autèntica emprenedora, eh?
0: L'Organització Mundial de la Salut també diu que el CBD és un producte segur, que s'està fent servir a molts països fora d'Espanya i d'Europa, que té més beneficis que perjudicis. Per tant, al final, si és algo, inclús hi ha alguna entrevista que li havien fet a algun diari o alguna ràdio, ella diu, ojalà ho hagués descobert jo abans, quan estava en actiu. Perquè, clar, el mateix, havia de recórrer a allò de sempre pels problemes que tenen molts esportistes.
1: Clar, i una figura com ella també fa que la gent cregui una mica més en el producte, perquè al final és una persona que és esportista d'elit, no és una persona qualsevol del carrer que t'està anunciant un producte. Vull dir que això també us dona una fiabilitat, no?
0: Sí, que és una persona molt, molt seriosa allà on posa un peu i que, com bé deies tu abans, no fa res perquè sí, pues, simplement perquè és una marca més i ja està, no? No, en aquest sentit, ja et dic, és una persona fantàstica i va fer el que vaig fer jo en el seu moment. Diu, vale, espera, tu em planteges això, vaig a mirar al voltant, i va començar a mirar al voltant i va veure que això era algo molt amb un potencial molt important.
1: Sí, sí, que necessitem saber-ho, necessitem conèixer-ho, perquè jo de veritat quan he començat a conèixer-vos he al·lucinat, sí. I de fet ho parlàvem abans, he començat a veure gent del meu voltant que utilitza els productes i jo no ho sabia. O sigui que realment sí. La gent comença a conèixer el que és el cannabis, aquest, com es diu, com es diria tècnicament?
0: Un dels principis actius, o el més conegut, és el CBD, el cannabidiol.
1: CBD.
0: Cannabidiol, sí.
1: Tindré que fer un estudi, això, molt, molt tècnic.
2: I ara, sí, per veure
1: per
2: també,
1: no dir-ho malament.
2: Clar. Tu ho necessites o no ho necessites, mm-hmm. No? Primer, això, ens hem d'analitzar nosaltres d'alguna manera, no? Com ho fem?
0: Totalment.
2: Perquè els metges no ho poden Totalment. Fer encara, no?
0: No, el com que passa que...
2: Per saber si ens anirà bé o no.
0: O sigui, aquí hi ha diverses coses. Una, que tu tinguis la voluntat de dir, bueno, vull provar-ho perquè hi crec. Crec que em pot funcionar i em pot ajudar a lo millor doncs amb una dolència que pugui tenir actualment i que estic fent servir altres productes, no?
2: Que no m'han funcionat, no? Ja com...
0: Efectivament.
2: Sí.
0: I l'altra és parlar amb el metge. Jo sempre ho dic. Escolta, parla amb el teu metge, comenta-li, escolta, estic pensant en començar a fer servir aquests productes, què penses tu? I ens passarà el que ens passa sempre. Hi ha metges super a favor perquè han fet una labor autodidacta, perquè ningú els ha ensenyat res. Hi ha els que estan super en contra, perquè els que no surten, fan un jurament hipocràtic, no es poden sortir de la farmacopeia actual, i per tant, ells complint amb aquest jurament hipocràtic, doncs es regeixen per lo que poden i no poden afirmar, confirmar o difondre. I després hi ha el que no sabe, no contesta. Llavors et trobes a mi em recomanen metges, em recomanen psiquiatres, em recomanen psicòlegs, em recomanen nutricionistes, o sigui, cada vegada hi ha aquest estigma, però cada vegada a la que la gent comença a rascar una mica veu més el benefici que el perjudici.
2: Molt ràpidament, perquè se'ns acaba el temps, on podem trobar els vostres productes?
0: Bueno, ara, o sigui, Cannavity està present en botigues físiques a Sant Cugat mateix, Sant Cugat del Vallès, a Cerdanyola, a Sabadell i al barri de la Sagrada Família. I si algun vasco nos está escuchando, egunon, i obrim el primera setmana de juny, obrim a Bilbao, una franquícia nova.
1: Sí, a sobre és un negoci amb expansió.
2: Sí,
0: 100%.
2: Sí.
0: I avui només estem parlant del terapèutic. El potencial de la planta, com a tal, els experts li diuen el cerdo de les plantes. S'aprofita tot.
2: Tot, sí.
0: tot. Sí, sí, sí. A nivell industrial, teixit, construcció, biodiesel, després hi ha les llavors, o sigui, hem estat parlant ara dels principis actius de la planta, d'on surten aquests principis actius? Surten de la flor, o el que conocem com el cogollo, d'acord? Això és una cosa que ens dona la planta. Una altra cosa que ens dona la planta és la llavor, i la llavor és un nutrient espectacular. A Alemanya hi ha un boom de la llavor del cànam perquè té moltíssimes propietats, des de l'arginina, que és el símil animal de la creatina, però amb vegà, no? En vegetarià, que ajuda a desenvolupar el múscul, resistència física, recuperació esportiva, gent gran que necessita mantenir el múscul, porta més omega 3 i 6 que el peix, porta omega 3, ai, perdó, omega 3, ja ho he dit, porta ferro, magnesi, zinc, o sigui, és una proteïna vegetal espectacular.
1: O sigui, ens queda convidar-te un altre dia que ens continuïs explicant totes aquestes coses, perquè a mi m'han quedat moltes coses per preguntar i crec que això ho anirem descobrint també, perquè aviam, jo vaig a mirar aviam com funciona tot això, eh?
2: Sí, acabem d'obrir ara mateix doncs aquest camí per descobrir-ho, però jo crec que les dues ens hem quedat molt encuriosides.
1: Boca badades.
0: Jo sempre dic que és un dels pocs, per no dir l'únic sector que jo conec, que hagi tocat, que està tot per fer. Està tot per fer.
1: Doncs,
0: això és bestial.
1: Amb aquesta frase ens quedem. Està tot per fer, David. Gràcies.
0: Sí, molt,
1: bueno, us desitjo molts èxits, que segur que els tindreu. I acabem avui aquesta entrevista amb un tema musical, Unstoppable, de Sia.
2: Ideal.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: super just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
7: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
8: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
7: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
8: Perquè la teva salut és el nostre futur.
7: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
9: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
10: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
9: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
10: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
9: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
10: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
11: Ràdio Sant Cugat.
12: Lletres i música a Cugat.cat.
13: When you were here before.
14: Como me gusta James Taylor. Y qué poco lo escuchamos. Pedro.
15: Dime.
14: Vamos a hablar de un libro que acabas de sacar, como hemos dicho, se llama La verdad del caso de los hermanos Villar Yedías. Nombre largo y que nos hace un spoiler. Porque vamos a hablar precisamente de lo que le pasó a estos hermanos y que fue un caso real. Que el 23 de octubre de 1945 fueron brutalmente asesinados y saqueados en su mansión de México, DF, los ricos y usureros hermanos Miguel y Ángel Villar Yedías. Su hermana también sufrió graves heridas, lo que no la libró de ser acusada de fratricidio y del saqueo. Estos son los hechos reales, ¿vale? Estos son los hechos reales y luego hay otro hecho real también, y es que Max Haupt, que ya hemos hablado de él anteriormente, se había exiliado en México 2 años antes y durante

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: bucio. Gràcies a la vida que em va fer...
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
3: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
3: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
1: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamarsa o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
1: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
3: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
1: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
3: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
3: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'Intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i deixir dos rajos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa...
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença, l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
1: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombrosa, amb 190.000 socis.
0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7,5 milions d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milions de passatgers. Les estacions amb més incidència són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers, centre amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois. Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntadas.
14: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, la corba de Ribamala entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde Sant Joaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
15: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge i les cues van ser molt llargues.
14: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més, a passar-s'ho bé i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Cort Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: I l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps, i s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
18: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
19: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que amb els nostres hàbits que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
18: Més viatges, més risc.
19: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
18: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la Rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
20: La Rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subiracs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
21: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
20: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
22: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
23: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins del Moments de Flors.
22: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
24: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Anna Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
25: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
24: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
26: Mira un lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
27: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
28: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
27: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
26: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que...
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
2: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustino Valli i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
4: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar a un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més úniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
3: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al club blaugrana, convertint-se finalment amb el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935-91700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
6: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
5: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
6: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
5: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
6: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
7: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
7: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
7: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
8: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
9: T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
8: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: Ràdio Sant Cugat.
10: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
11: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
12: Notícies en xarxa, edició migdia.
11: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
13: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
11: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
13: Bon dia, Eduard.
11: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
13: Catalunya, precisament, va registrar la temperatura més alta en un mes de maig, des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
11: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
14: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir del mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents, per una banda, de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobre tot el Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
11: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
13: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
11: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
13: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.

0: Nostra producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això, sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'Intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïn les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: Si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
1: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha pasado de estar plovent y de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antich, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollit.

0: Lidó, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
1: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
0: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
2: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
0: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
3: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto. Pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido. Y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
2: I encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
0: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
4: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
0: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
2: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
0: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
2: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
0: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
2: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
0: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
2: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
0: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
5: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació. però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
6: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
5: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
2: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
7: Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos.
8: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
9: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son 2-3 canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
8: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
7: Como lo rescatamos, encontremos el sentido de lo que nos ha pasado.
2: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
0: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
10: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant 3 dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
11: Tindre grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè no normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups, és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoístament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
10: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romani Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
2: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
0: Sense s'oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
12: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Los Rius Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
13: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat, perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
12: Les portes del recinte a l'Espai Firal 1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
2: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
0: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
14: El Lumínic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Lumínic.
15: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
14: El Lumínic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
2: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
16: Notícies en xarxa. Esports.
2: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
0: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
2: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
0: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
2: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
17: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta dels de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21a Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
2: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5a plaça aquesta tarda a partir de 6:15. La prèvia del partit des de Mataró, Ràdio Guillem Llimona.
18: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat el Nà de la pista Pere Serrat per 11 gols a 20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols a 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8 gols a 10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tràdex es van dur la 5a plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una 5a plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
2: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
0: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit és de Girona FM, Marc Tresserres.
19: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
20: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
19: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a l'ACB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
0: La resta de resultats dels equips catalans a l'ACB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també l'UQAM Múrcia 116, Jallopos Lleida 95.
2: I tanquem amb futbol sala amb la victòria del Barça ahir davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
4: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
5: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se mantingui, però jo la pariria una i mil vegades.
6: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
3: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
4: Molt bé.
3: Grande. I avui tenim plat únic.
4: Sí, avui plat únic i plat fondo.
3: A veure, què tenim? Què tenim?
4: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
3: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
5: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
3: Ets un clàssic,
5: un feligrès ja del programa.
3: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat dues novel·les?
5: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
3: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva... O en castellà, és en castellà, llengua castellana?
5: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
3: Val, i després Senderos de Éxodo.
5: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
3: Uh-huh. I recentment també has guanyat un premi.
5: Un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
3: Estàs on fire,
5: a Hollywood.
3: Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
5: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
3: Amb relats.
5: De la ciutat de Vic, sí.
3: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solem fer
5: habitualment. Mescolança.
3: De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, un anem, com es diu això? Anem alternant amb frases. Sembla bé?
5: Fem-ho així, fem-ho així, improvisat,
3: frase.
5: Espontani.
3: Ai, per una frase, per un passatge.
5: Sempre per un passatge, val. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
3: Com es diu aquest
5: llibre? Increïble. Es diu Ascesi, i és del senyor Nikos Kazantzakis, que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
3: Ah.
5: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
3: Sí, la pel·lícula.
5: Que sí?
3: Pel·lícula boníssima.
5: Doncs aquest llibre és molt curt, mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes, és molt curt, però és d'una inspiració, Sergi, jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me la llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
3: Llibre de capçalera.
5: Sí, llibre de capçalera, absolut, el peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima,
3: sí.
5: De Sant Joan de la Creu, però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera,
3: Wow.
5: I sé que són paraules majores,
3: però, sí.
5: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gazet, i et sembla que agafem algun dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
3: El que et sembli.
5: Mira, aquí en trobem un que diu així, diu, estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
3: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
5: No, clar.
3: No avançaràs gaire. No
5: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud. Perquè normalment fugim. Fugim de les pors, fugim de les dificultats. I aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant. Però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí. La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
3: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar allò el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquest no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no? Diu, no, jo lluitaré amb tu i vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara sigui bagatge.
5: I una benedicció, també,
3: total,
5: no? Que moltes vegades no, hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
3: Absolutament.
5: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de La nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad. I que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val, si algú vol llegir La nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
3: Que bo.
5: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa, no?,
3: absolutament.
5: A posteriori.
3: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució o creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que a la llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
5: Jo no tinc manera de saber-ho.
3: Què diries tu?
5: Jo la majoria no. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria. Potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
3: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
5: Vinga.
3: Mira, tinc aquí...
5: Aquí
3: farem un trivi, ja sabeu com funciona això. Ja dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
5: És que podria ser qualsevol dels dos.
3: Sí. Els tres, no?
6: Pensava que anava a dir dels tres.
5: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
6: I el Blay.
3: Doncs Anthony de Melo, Sí, sí, però tot Blai també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
5: Hagués pogut ser, perfectament. Sí.
3: Què en penseu d'aquesta frase?
5: És així, efectivament és així. M'hem anat recordat una altra d'en Robert Fisher que diu patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
3: Que bonic.
5: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego. No? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això, i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No tenim tant, experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Mello, en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. En el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Mm-hmm. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar i no donar-li tanta bola.
3: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
5: Dime de lo que presumes.
3: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
5: Funciona totalment així, i mira, just ahir mateix en parlava amb una amiga, que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, és que esclar, és que... I em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment. I dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem. L'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada, i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ella. No?
3: Absolutament, i el primer favor te'l fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius, amb aquests estats. El que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu, per tant, és preferible 100%.
5: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa,
3: bien.
5: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
3: Interessant.
5: Una mica paradoxal. Avancem.
3: Vinga,
5: avancem.
3: Cesi.
5: Salvatore Dei Nikos, cosens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat escumeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
3: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nikos.
5: I amb sis línies, eh?
3: I amb sis línies.
5: El col·lega.
3: Què en penses tu?
5: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa. Molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme. No, tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi. quan el, simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
7: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor. I quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però, clar, mentre l'ésser humà, sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic que més se li escau, com un mitjó, a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
5: És el capitalisme, però, clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi han tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu, la més estranya. Diu, per imitació, diu, la més fàcil. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
7: De xino.
5: Sí. Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la Terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
7: Jo soc molt fan de la primera via, per això, eh? Potser no caldria imitacions en el Congo.
5: S'ha d'estar molt atent.
7: Ho sé, però a triar no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors, després d'una comprensió, una empatia, una sensibilitat, que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat, o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
5: No hi serien. I mira, no. Això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare estranyada marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
7: Espectacular.
5: Clar, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
7: No, tampoc serà
5: creïble. I això és una crítica implícita al sistema escolar,
7: sí. Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor manera, no? L'experiència personal, perquè si no, per molt que comprenguis...
5: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, la que no prové del que tu has integrat. És...
7: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
5: Som-hi.
7: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
5: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
7: Home, el conte de Montecristo ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
5: Bueno, però poder va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
7: Però la novel·la no surt, eh? Això.
5: Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
4: Jo Louis Hay anava a dir també.
5: Sí, vinga.
7: Ah, exacte, Louis Hay. Sí,
5: estamos al todo por el todo.
7: Encertada. Què penseu d'aquesta frase?
5: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica, eh?
7: Estem en una incultura del perdó, també, eh? Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, de te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, tu l'estàs menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu. perquè tu eres un presoner d'aquests estats.
5: Sí. Ara, difícil, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, està gratuït a YouTube, és un fons negre, i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores, i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pegava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres, li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
7: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lomera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
5: I en anglès, que és forgive.
7: Exacte. Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No, no hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
5: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
7: Uau.
5: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
7: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
5: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
7: Que boníssim.
5: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
7: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
5: No, bueno, ja està la dualitat, no?
7: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
5: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge, que si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
7: Absolutament.
5: No? El peregrinatge de jo sóc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, que ja entraríem...
7: Aquest és un altre tema.
5: Entraríem en un altre tema.
7: Sí, sí.
5: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu. Agafem una drecera.
7: Doncs no estaria gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
5: 10 minuts? No hi ha un altre trivial rapidet? No?
7: Fem un altre trivial, va, fem un altre trivial. Sí, vinga, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu, no vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
5: Ah,
7: l'únic problema és que les tres possibilitats són dones, però bueno. A, Anita Morjani. B, Alaska. C, Isabel Ayuso.
5: Anita Morjani, no?
7: Sí. Bueno, Alaska té una cançó que estarem en aquesta línia, eh?
5: No sí, sé. A quién le... No?
7: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
5: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
7: Val molt la pena.
5: Increïble.
7: Sí. Què penseu d'aquesta frase?
5: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
7: No, per integrar, no?
5: Sí.
7: però clar, oh, sí, ostres, a mi sempre em dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones de que sense tu el món estaria incomplert, t'adones de que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
5: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia: el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
7: Sí, és brutal, aquesta. No,
5: clar, sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
7: Totalment.
5: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Val la pena viure una vida inautèntica? Uh-huh. Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no.
7: Sí.
5: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
7: Sí, també hi havia Gurdjieff que deia que un ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
5: Fer-ho veure,
7: sí, exacte.
5: Perquè
7: a vegades,
5: trio,
7: sí, a vegades no interessa, més que res per simplificar-te la vida. Sí, i tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
5: Necessari.
7: Necessària. Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
5: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
7: Oh, que
5: ha
7: bé.
5: Ha estat un dels temes recurrents
7: del
5: llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
7: Que també hi ha una pel·lícula.
5: Que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu: ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre: sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir: efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir: ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir: però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí, diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores va dir: mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima.
7: Com?
5: Dijo usted, una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor, i així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud i li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu? Va dir la petita ànima. Ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu, moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
3: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
5: És increïble. És increïble. No? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
3: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor? És impossible.
5: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, no, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
3: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
5: L'Iscariot.
3: Sí, que des de la perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
5: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
3: Que bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Tenim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
5: Un altre passatge?
3: Vinga, va, dale.
5: Dos
3: dale.
5: Minuts, a veure.
3: Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
5: La petita ànima i el sol.
3: La petita ànima i el sol.
5: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre. Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
3: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
5: Va, doncs per seguir amb aquesta línia,

0: Buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, wow, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm, llavors, mm-hmm, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. Mm. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
0: Vinga,
1: última
0: trivial.
1: Frase. Trivial, trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: Pip. La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar.
1: Té unes arrels...
0: Sí, es va estudiar molt el budisme...
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió. Perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
0: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
1: Wow.
0: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
1: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
0: La presència.
1: La presència.
0: Hi ha alerta i hi ha passivitat.
1: Exacte.
0: Simultàniament.
1: Exacte. Mm-hmm. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Encantat d'estar aquí, com sempre.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La emissora que busques és dins teu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Continguts en xarxa.

0: Doncs bé, és moment de saludar la nostra cuinera, Joana Molins. Bon dia, Joana.
1: Bon dia a tothom.
0: Què tal? Com anem aquí amb les receptes culinàries?
1: Bé.
0: Com ve l'estiu, les canvies o què?
1: Sí, ara el mes que ve farem coses fresques, et sembla?
0: Sí.
1: Doncs ara avui t'agrada la pasta?
0: Sí.
1: Bueno, a mi també m'agrada molt. Avui us porto la de sempre, però ara de pastes vas a comprar i en pots fer de molts tipus, i a mi m'agrada variar. No m'agrada sempre fer macarrons, sempre fer els prims de tota la vida, els gruixuts, no. I aquests són tigliatelle, niu, que són uns que
0: ja
1: són...
0: Apuntem-ho, això, eh?
1: Són un niu.
0: Sí.
1: A la bolonyesa els he fet, que es poden fer de moltes maneres.
0: Ah, vale.
1: Però jo els he portat fets a la bolonyesa perquè als nens normalment és el que més agraden.
0: Val, molt bé.
1: I doncs jo vario sempre de pasta. Ah. Aquest, el tigliatelle, aquest niu...
0: Aquest és amb pasta fresca.
1: No, és pasta seca.
0: Pasta seca. Val.
1: Això és una marca italiana de pasta, que n'hi ha de moltes, hi ha la de sempre d'aquí i aquesta. Aquests ve a ser com les tallarines, nosaltres, sí, que dèiem, però molt més gruixut.
0: Uh-huh.
1: I llavors, quan la compres, són fets uns nius. Estan fets uns nius.
0: Ah, molt bé, molt bé. No
1: I llavors,
0: mai,
1: A la que els abulls, ja es desfà aquest niu,
0: sí,
1: ja queden com uns espaguetis, però molt més gruixuts.
0: Val, molt
1: i
0: bé,
1: quadrat.
0: Molt bé.
1: Val? Llavors, per fer aquesta bolonyesa, agafarem mig quilo de carn picada. Jo sempre us dic que la carn picada compro cap de llom,
0: uh-huh,
1: tant amb els canelons com amb tot, perquè és molt més tendre. La carn del porc...
0: No hi poses vedella, així?
1: Sí.
0: Sí, també.
1: Pots posar-hi la meitat i meitat, o tot... A vegades jo ho faig tot de cap de llom, eh?
0: Mm-hmm.
1: Vull dir, o meitat de vedella, o 200 grams, o el que sembla. Per un paquet he posat mig quilo, que són per 4 persones.

0: un all porro, que sí, no ens falti l'all porro, una ceba per fer aquest sofregit que farem, tomàquet natural, si és el temps de les tomaques bones, ara que encara no, jo la faig amb tomàquet natural, els arrento, els arrallo, i llavors els redueixo i els faig. El que passa que ara jo considero que comprar aquestes tomaques que hi han són molt àcides, no tenen pulp, no tenen molsa a dintre, i prefereixo un pot. Però sempre us dic que com compreu un pot de tomàquet, no agafeu qualsevol. Agafeu un d'aquests que llegiu a darrere. Normalment és el 90% de tomàquet.
1: Ah, molt bé, ja ho poses així,
0: i l'altre, eh? Aigua. I n'hi ha que només en tenen un 40, un 50. Allò és aigua pura.
1: Ai, sí.
0: I llavors no queda ni espès, això. Queda la tomàquet igualida. La tomàquet aquesta, que no, quasi bé n'hi posarem un quilo, per al mig quilo aquest que hem dit de pasta.
1: Tant si és envasada com si és la natural, Joana?
0: Sí. No, però és tomàquet natural sense fregir, eh?
1: Val.
0: No, tomàquet natural triturada sense fregir. Vi ranci,
1: sí,
0: pebre vermell dolç, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i formatge ratllat al gust.
1: Llavors
0: ja es tracta de que vosaltres vulgueu una mental o...
1: Quina sols posar tu, Joana?
0: Jo la mental, aquest al francès m'agrada, o un tipus que dir, suau.
1: Va, molt bé.
0: Depèn, eh? Un d'aquests dos. Llavors, primer de tot, abans, quan fèiem un sofregit, hi posàvem primer la carn. Però és clar, aquella carn quedava molt seca, perquè la va sofregint. I jo ja fa molt que primer començo amb la ceba. Ratllo la ceba ratllada amb oli i la poso a fer. Com fa un rato i trinxo aquell all porro tallat ben petit i un parell d'alls tendres, si en teniu també. I allò ho deixo que es vagi quedant rosset, que vagi quedant ros, anar fent. Com veig que ja està una mica ros, hi poso la carn. La passo en allà, però no molt de rato, eh? Poder 15 minuts. Com veig que la carn ja s'ha passat amb això, i tiro un bon raig de vi ranci. I ho deixo evaporar. Si no teniu vi ranci, podeu posar vi blanc o vi negre. És que el vi negre no el diem mai per un motiu, perquè aquesta carn quedarà molt més fosca.
1: Sí.
0: El tirar-hi el vi negre, i a mi no m'agrada això.
1: Jo també.
0: Però a vegades, si teniu heu begut vi negre, us ha sobrat vi, perquè els vins i els caves no els en llenceu mai. Sempre ho guardem allà a l'armari. I si un dia no tens vi, i poses un raig de cava, i queda molt igualment, perquè al final és vi evaporat. Doncs això tot ho hem de guardar. Ho guardem, i a vegades dius, ara no n'hi tinc. Bueno, doncs, però jo el vi negre no m'agrada per aquest motiu, perquè la carn queda massa fosca. Llavors, quan s'ha evaporat bé això, hi tirarem aquesta tomaca, la deixarem que redueixi, i posarem una mica de sucre, i haurem tirat també abans de la tomaca el pebre vermell aquest que jo sempre us dic. Aquest pebre vermell s'hi posa per donar una mica de gust i a més per donar una mica de color. La pasta no quedarà mai tan blanca, quedarà amb un coloret.
1: Sí.
0: Com tot això ho tingueu, agafeu un got de llet, per aquesta quantitat, un got de llet d'aquests de l'aigua, ben pleno, i li tireu. I també ho deixeu
1: evaporar. La llet, tant és que sigui descremada com que no ho sigui.
0: Jo la tinc sense lactosa, perquè és el que faig servir.
1: Però si no,
0: la que tu tinguis. I llavors, què farà aquesta llet? Farà treure aquesta acidor de la tomaca, que a vegades molesta. Menges pasta i només trobes gust de tomaca.
1: Sí.
0: I llavors aquesta carn quedarà molt més amorosa. Llavors la carn aquesta la va aixafant i et queda una bolognesa molt bé.
1: Sí, que deu passar prou bé, no?
0: Llavors, quan tenim això, agafem, bullim la pasta segons la recepta del fabricant, si diu 8 minuts, 10, 12, jo m'agrada sempre la pasta al dente, i m'agrada acabar-la de fer i poder-la menjar. O sigui que a vegades, si ja estic tanco el sofregit i m'espero
1: posar-li...
0: a posar-li, perquè a mi m'agrada el dente. A mi no m'agrada la pasta passada. Si me'n sobra, me la menjo, l'endemà. Però aquell dia m'agrada disfrutar-la així. Llavors hi tireu aquesta pasta, ho remeneu bé, i poseu formatge, aquí mateix tot remenat, i després, a més, agafeu una plata o un bol i poseu formatge a taula per qui se'n vulgui posar més.
1: Molt bé.
0: I ja tenim aquests tigliatelle.
1: Ara jo me pensava que diries que els posaríem al forn, però veig que no, eh?
0: No, aquests no. Aquest no, els tigliatelle aquest a la bolognesa no.
1: Molt bé, doncs vinga, Joan, explica'ns els continguts.
0: Els ingredients,
1: I que veus una recepta ràpida, bona...
0: Sí, que agrada als nens, agrada als grans, a mi m'agrada molt la pasta. Aquest mig quilo de carn picada combinada de vedella o porc, un all porro, un paquet de pasta d'aquests, que és de mig quilo, una ceba grossa, el tomàquet natural triturat, més o menys un quilo, un bon raig de birranci o el vi que vosaltres tingueu, un pebre vermell dolç, una cullerada, sal, oli, pebre, l'aigua per bullir la pasta i el formatge.
1: Molt bé, molt bé.
0: I ja
1: molt
0: ho tenim.
1: Bé, molt bé. Eh? Què hi acompanyes aquí, vi blanc, vi negre, o què hi fas? A veure...
0: Sí, jo vi blanc, a mi m'encanta el vi blanc, i el vi negre també.
1: Sí.
0: Abans era més de vi negre. Ara no sé què em passa, que m'agrada més el vi blanc, no sé per què.
1: Jo mira, ara que ho dius, a mi també m'ha passat, resulta que m'agrada més el vi blanc.
0: Un vi blanc una mica amb un punt de fruitat,
1: fruitaites,
0: no aquell sec, eh? Perquè n'hi ha alguns de secs que no els tolero bé, i bueno, i boníssim. I llavors un postre, un flam, podem fer... o una fruita, depèn del que tinguem.
1: Molt bé. A la fruita, doncs, sí que sempre recomanes, també hi diuen que porta molt de suport en el cos, que perquè porta moltes vitamines,
0: sí.
1: I va bé per diferents coses del cos, eh? Que
0: sí, però jo la fruita sempre la menjo o a primera hora del matí o mitja tarda.
1: Ah, sí, molt bé.
0: Sí, no? Per postres no menjo mai fruita, perquè no et toca matipa massa.
1: Ah, val.
0: Me menjo un llagur, no, llagurs tampoc, eh? no en sóc gaire jo.
1: Un flam, no, potser.
0: Un flam o millor una galeta, a vegades. No sóc de moltes postres, eh? Vull dir, si jo he quedat bé amb aquest àpat, ja no em faig de postres, sí.
1: Molt bé, sí. Joana, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta pasta diferent i que en aquest cas doncs podem fer un àpat realment també diferent, bo, i que en deu ser una via de
0: una horeta.
1: Una hora.
0: Una horeta, eh? Menys d'una hora no, perquè diu una hora, dic, sí, esclar, és perquè això ha de reduir, ha de, sí. Aquesta carn s'ha de passar bé amb aquesta tomaca perquè quedi bo.
1: I que agafi el
0: i que agafi el gust de tot això.
1: Molt bé, Joana, gràcies, bona setmana.
0: Vale, igualment, adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Continguts en xarxa.

0: L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
1: Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda a Menja't la vida. Com estàs? Com va tot plegat?
2: Molt bé, Pili. Avui no estic aquí amb tu, però bé.
1: Últimament et veiem també molt mediàtica, eh?
2: Sí, últimament no només arriba la meva veu a les cases de les persones a Catalunya, sinó que també arriba la meva imatge.
1: La teva imatge, perquè et podem veure a la 2CAT.
2: Sí, em podeu veure al segon cafè de la 2CAT. Mm-hmm. No cada matí, però un o dos matins a la setmana.
1: I com sempre fent divulgació, no? I doncs fent-nos feliços a través de menjar millor. Al final és això.
2: Sí. L'objectiu és doncs, això, educar la població, que tinguin recursos actualitzats i, com sempre, Pili, doncs, sense pressions, sense culpabilitat, no? I al final, doncs, això, donar informació perquè les persones tinguin poder de decisió i siguin crítics.
1: Unes eines que són tan transversals que ens pots parlar, jo què sé, de la tonyina o ens pots parlar també de com fer una bona manipulació d'aliments, perquè de fet ara estàs en una formació, no? Has fet una petita pausa per fer la secció. Aprofitem. Què hem de fer per fer-ho millor a la cuina?
2: Doncs sí, ara estic impartint un curs de manipulador d'aliments que precisament, Pili, és un sí. curs per a treballadors o per a aturats, no? Que al final és per aconseguir el certificat per que després s'exigeix en qualsevol lloc de treball on implique una manipulació d'aliments. Però com molt bé has dit, una de les coses que faig és aterrar tota aquesta informació a casa nostra, perquè jo soc partidària de que quan integrem una bona manipulació d'aliments a casa és més fàcil que després aquesta manipulació en surti ja de forma gairebé innata quan estem en un lloc de treball on requereix aquesta manipulació. I el que fem aquí és, doncs, això, ensenyar eines bàsiques, saber quins són els punts crítics on hi pot haver una contaminació, sigui biològica, no?, a través de microorganismes com la salmonella, per exemple, o sigui física, no?, com que ens ha caigut un cabell, per exemple, amb un plat de sopa que potser no contamina el comensal, però sí que l'experiència fa que no sigui agradable.
1: Sí, no, exacte. No, si és un cabell que sigui cabell d'any. No, de persona, no.
2: Exacte. I també doncs, hi pot haver contaminacions químiques, no?, per un mal ús dels productes que fem servir per netejar. Uh-huh. Per tant, doncs, el que aprenem és doncs, això, quins són els riscos que hi pot haver, saber les conseqüències també, que a vegades en els llocs de treball on es requereix aquest certificat, doncs moltes vegades sembla que haguem de seguir una burocràcia, no?, i que tot s'hagi de fer perquè hi ha una normativa darrere, però al final, l'objectiu final és que la persona que menja o que es mengi aquell aliment, doncs no s'emmalalteixi, no?, i no tingui aquesta mala experiència. Per tant, doncs això, informar, bueno, en aquest cas formar, no?, formar aquestes persones, doncs perquè sigui quin sigui el seu lloc de treball, en aquest cas avui estem amb persones que volen optar a treballar en un menjador escolar, o sigui, com a monitores de menjador escolar, i que, per tant, doncs tenen d'una forma o altra un contacte amb els aliments i doncs hi han coses que s'han de saber, no?, que han de ser bàsiques per evitar que els nens i nenes doncs tinguin una mala experiència amb l'alimentació.
1: Clar, quines serien les més bàsiques?
2: No sé. Doncs sobretot la higiene personal, no?, que al final ens sembla com a algo molt bàsic, però doncs no sé, portar les ungles curtes, no?, sense pintar, portar els cabells recollits, no portar joies que ens poden caure als plats i també poden ser un perill físic, per exemple, no? La higiene també de l'entorn, d'on se serveixen els aliments. En aquest cas, en aquest curs, també parlem de les al·lèrgies alimentàries, perquè també és important, no?, que no hi hagi contaminació creuada en els plats de... O sigui, ja no només no oferir aliments potencialment o que tenen... que alguns nens i nenes hi tenen al·lèrgia, sinó evitar doncs, les contaminacions creuades amb els plats d'altres nens i nenes. No? Llavors, això seria com lo més bàsic. Després, doncs, si parlem de cuina, doncs, hi ha altres factors, no? Com per exemple, doncs, quines són els materials que ens entren, no? en quin estat entren a la cuina, com es cuinen, si s'arriben les temperatures adequades, si es mantenen la cadena del fred, de calent... Hi ha moltes coses a tenir en compte, Piri, dins d'una cuina.
1: I això del fred i del calent, què? Però dic, ja no dic amb un menjador professional, menjador de, o sigui, la nostra pròpia cuina. Perquè no sé si ho fem prou bé. Els aliments calents doncs mira, a la nevera s'han de posar, no s'han de posar? Perquè d'això n'hem parlat fa molt de temps i ara no recordo què és el que havíem de fer.
2: Doncs això porta molta polèmica en el que porto de matí fent en la formació, perquè una de les coses que m'han dit que han après ja en aquestes dues hores és que els ous no s'han de posar a la nevera a la porta de la nevera.
1: On van els ous?
2: Ho explico. Els ous poden anar dins de la nevera.
1: A dins? I no poden anar
2: poden
1: fora?
2: Poden anar fora, sí. Poden anar fora, però al final també depèn de en quant temps gastarem aquests ous. Vull dir, pensem que la nevera el que fa és augmentar la vida útil de l'aliment, no? O sigui, conservar-lo. Per tant, poden anar a dins, però han d'anar a dins. Perquè nosaltres trobem els ous al supermercat, a fora, no els trobem refrigerats, perquè l'ou, o sigui, la capa externa que té l'ou, que protegeix l'ou d'entrada de microorganismes, és molt sensible a la temperatura, als canvis de temperatura. Llavors, què passa? Que no podem refrigerar-los al supermercat perquè a l'hora de treure'ls del refrigerador o de la nevera, no? Fins portar-lo a casa nostra, això alteraria aquesta capeta, la trencaria i llavors seria més probable, no?, que poguessin entrar microorganismes cap a dins de l'ou i que això pogués provocar una toxinfecció alimentària a la llarga, no? Llavors, què es fa? Es tenen a temperatura ambient perquè no hi hagi, que no es trenqui aquesta cadena de temperatura i llavors quan nosaltres arribem a casa els podem posar a la nevera, però s'han de posar al mig de la nevera a dins. Per què? Perquè la porta és la que contínuament està en contacte amb la temperatura exterior, per tant té molts canvis de temperatura. Llavors aquí aquests ous es farien malbé. Ja sé que m'esteu escoltant i esteu dient, però si la meva nevera té les oueres a la porta.
1: Sí.
2: Doncs estan mal dissenyades.
1: És que estan totes, jo crec, no? Les oueres sí. Estan totes a la porta.
2: Sí. Sí, doncs no, hauríem d'agafar aquestes oueres i ficar-les al mig de la nevera per evitar aquests canvis de temperatura. I a l'hora de cuinar, doncs també hauríem de treure només els ous que hem de fer servir. No treure tota la ouera, fer servir els ous i després tornar-los a posar dins, perquè aquest canvi de temperatura doncs provoca que l'ou, no que l'ou, sinó que aquesta part, aquesta cutícula, no?, aquesta capeta que té l'ou de protecció, es trenqui i, si hi ha microorganismes a fora, puguin entrar cap a dins.
1: D'acord, doncs mira, bons consells que ens acabes de donar, coses que no sabíem tampoc nosaltres, com els teus alumnes, i que avui ja sabem. Escolta, Naila, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, per tota aquesta docència que fas, per tota aquesta explicació que fas, de tan transversal, de com ens hem d'alimentar bé i millor. Una abraçada
2: sí, perquè,
1: molt gran.
2: Digues,
1: sí.
2: Deixa'm dir sí, que no només ens hem d'alimentar de forma saludable, sinó també de forma segura.
1: De forma segura, i tant. Doncs, Naila, una abraçada enorme. Un petó gran. I que per Sant Jordi has estat signant a la Mesa Impressiones.
2: Sí, ja ha sortit el llibre, ja el tenim, ja el podem comprar, ja està físic.
1: Com vas? I a més vas estar a Barcelona. Que xulo.
2: Vaig estar a Barcelona signant llibres, una experiència totalment nova, totalment... A vegades, mira, vaig a dir-ho perquè crec que els nostres oients ja són com una petita família. A vegades sento que vinc a dins d'una càmera oculta, però és que estic vivint, però molt contenta, la veritat.
1: Ai, que bé. A veure si m'arriba el meu aviat, ja te'l faré signar. Un petó enorme, Naila, una abraçada.
2: Una abraçada molt forta.
1: Qui el vulgui comprar ho pot fer, no? Que el busqui a la Mesa Impressiones.
2: Sí, a la Mesa Impressiones, a la pàgina web de Dashbook, i no sé si aquesta setmana ja estarà a Amazon i FNAC.
1: Fantàstic, enhorabona.
2: I a la Casa del Libro. Ja,
1: fantàstic. Abraçada enorme, enhorabona. Pesitos, adeu.
2: Gràcies, adeu.
3: Continguts en xarxa.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.

0: Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Doncs, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseeixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar animals, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una vena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adéu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al segle XIII, els mongols van conquerir l'imperi xinès, els Jin al nord i els Song al sud. L'imperi del centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
3: Com anem, Sergio?
2: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
3: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
2: Sí, doncs no. La veritat és que no gaire. No,
3: doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Mm-hmm. Tu no l'has vist?
2: No.
3: Es nota que he escrit el guió, això, Adrià, tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan. Gràcies. Està fent que sí amb el cap.
2: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan. I no l'he vist. L'he de mirar, eh?
3: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recorrem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la gran muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto diria, i no dels altres. Però
2: com no hi és.
3: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix en 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per qui sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la Gran Muralla.
0: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
1: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Sergio, per favor.
1: Estava jo mirant amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
0: Oh, no, va dir que no.
1: Sí,
0: no
1: sí. Gravat, no. Joder, Adri. O hem estat a punt de gravar-te cantant.
0: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
1: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
0: Això és veritat.
1: Això sí.
0: Ho recordem poc, això.
1: Clar.
0: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
1: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
0: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
1: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo. No?
0: Sí. L'altre dia estenent roba.
1: Estenent roba.
0: Sí,
1: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
0: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
1: Uh-huh. Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
0: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
1: Tinc mala memòria, ja ho saps.
0: Tens
1: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys,
0: vale.
1: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
0: Sí,
1: Estava molt mongol, ell.
0: Investigaré.
1: Sí.
0: Estava molt què?
1: Sí. Però fa molt temps.
0: Vale.
1: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
0: Vale.
1: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
0: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
1: Ostres!
0: Però allò pots posar edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
1: Molt bé. Narcís.
0: Aquesta categoria no la vaig posar.
1: Hòstia.
0: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
1: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
0: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes, una abraçada a tots i totes.
1: Mil gràcies.
0: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses, ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques, un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
1: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
0: Correcte. I ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre. Un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
1: La història perfecta.
0: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
1: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
0: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa, Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc. I és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, a Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors, Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és d'on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
1: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
0: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
1: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
0: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí, aviam, aviam. Són els Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, perdó, H-U, The Who, i són un grup de meta... Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això?
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, ah. No, això és una fricada. No. Els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits. Perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys. Saps? I amb guitarres elèctriques, instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels 60s o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. Bueno, a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país? Si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord. Com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Bé, hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Exacte, sí, molt, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar?
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo. I ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El Ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on les havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí, exacte. Una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets amb blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són unes pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors, això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons, molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com per exemple torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana i les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar al programa aquell que vas fer de fortificacions... de l'època moderna.
0: Hòstia, però fa molt temps. No era, molt temps. Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, no, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Potser sí, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix sí, això del troll a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost de fabricació...
1: Això ho afegiré a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien. I ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos. Vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra a l'hora de resistir això un altre cop, impactes de bala, amb terratrèmols, etc. Finalment,

0: tipus defensiu, què és el que hem de saber?
1: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Ara, això pot variar una mica més, una mica menys, sí, però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot al llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre. I així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, per on et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
0: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
1: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessen portar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
0: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
1: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
0: Tenim una estructura de búnquers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
1: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes de les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una miqueta, com hem dit, les alminares Alimares, perdó, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya. Només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra, uns quants

0: quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar. Aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí, sí, sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo s'ho puc imaginar. La vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu Alimares?
0: Crec que sí, Alimares, sí.
1: Vale. Aleshores... Clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada. Sí. Les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. Diu, pues, quina putada. Pues, doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí. Però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè, igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla i llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per, bueno, per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, d'acord? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan
1: amb
0: aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què? No. Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No,
1: millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això, 1644,
0: no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal... forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida. O sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges. Val. Molt a mitges. Val. A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els Qing els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els Qing, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla, el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir, òbviament, per defensar-se dels nòmades del nord. Els mongols, els Yuan, l'abandonen. Els Ming li donen la seva màxima esplendor. I els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la. ¿Vale? A finals del segle XVII, el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla. I l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè els Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, els Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció, què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esbarlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteixen en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. Ah, o sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla, per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ben ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, o sigui, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser crec que el moment, el detonant que converteix aquesta Gran Muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó, del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades, quan pensem en el Japó, diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees. Vull dir, que Japó ja feia de les seves. Vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic. Vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop. Això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves. I el 1933, en aquesta segona guerra, l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions... Bueno, tradició...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra,
0: adopten,
1: no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això, i d'Estats Units també n'agafa moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Uh-huh. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem en això, 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la Gran Muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors a camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la Gran Muralla no és un home de debò. Sergio, t'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià, tu també has pujat?
0: No, ostres, no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que el calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla, perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu, el dia dels 500 no va sortir?
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari... Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mau.
1: Bueno, ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: A Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao. No, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs pues ja està.
1: Bueno, anul·lat. I no té, no té la seva cara allà al costat, a la muntanya? Em sona? O
0: no,
1: el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions. I allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'han portat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al mar, fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música del segle XX. Amb una veu no gaire primaveral, però amb un temps espaterrant, fot un sol que t'hi cagues. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el club Tortuga!

I avui iniciem la nostra celebració al 40 aniversari de 1986. Avui ho dedicarem a números uns i cançons que segurament a tots vosaltres us sonaran molt, perquè fa només 40 anyets, carai. Així que ens carregarem amb el que faci falta, amb un toquet de màgia, si és necessari, per començar. I efectivament, començarem amb un toc de màgia. It's a kind of magic. Ah, sí, senyor. It's a kind of magic.

Queen tornava amb nou àlbum, It's a Kind of Magic, 1986. Un tema composat per bateria, per Roger Taylor, i que també forma part de la banda sonora de Los Inmortales, recordeu? Amb el Christopher Lambert i Sean Connery.

Doncs bé, parlem de números uns de 1986. Al principi no estava jo massa per la feina de posar-la, però, carai, no podia faltar. Aquí la teniu, no cal ni que la presenti, que cony!

Eren suecs i ens ho volien fer passar com un grup de heavy metal. Després te n'adonaves que tot el rock dels 80 pràcticament era així. El 86 va aparèixer, van debutar, un grup que venia de Nord-Amèrica, Bon Jovi, amb cançons com aquesta.

del seu àlbum Slippery With Dead de 1986, era el debut d'aquesta banda de Nova Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I ara tornem cap a Anglaterra, una banda britànica, una banda que havia, que va participar després al Festival d'Eurovisió. Es van cansar de vendre discos l'any anterior, caminant sobre l'Arc de Sant Martí, Walking on Sunshine, i el 86 tornaven amb aquest tema, Is That It, Katrina and the Waves.

Contras de Rhythm and Blues, l'autora, la vocalista del grup Kimberly Root de l'àlbum Waves de 1986 era Katrina and the Waves Is That It. I el gran exitàs de 1986 fou el nou àlbum de Peter Gabriel, So, amb cançons com aquesta Sledgehammer.

recolzat per un potent videoclip. El 1986 va ser... Aquesta cançó va ser la cançó d'aquell any, de l'àlbum So, de Peter Gabriel, era aquest Sledgehammer.

Encara que sí, en dura competència amb Prince, que el 1986 no se li va acudir una altra cosa que gravar i publicar aquest tema. Kiss!

0: Kiss.
1: Era del seu àlbum Parade, era aquest tema Kiss, un dels seus, el seu número 1 del 1986 i un dels seus números 1 històrics i definitius. També va ser l'any del debut d'una banda australiana, Crowded House, amb temes... Oh, tinc debilitat per aquest tema. Don't Dream It's Over!

fou un èxit inesperat. Els Hells Martins van treure un EP amb temes a capella i aquest va arribar a número 1. Increïble. Un que se la va jugar i de manera impopular se'n va anar a gravar el seu àlbum a Sud-àfrica i va tornar amb una joia que es deia Graceland. Parlem de Paul Simon i parlem de temes com aquest You Can Call Me All.

Va gravar aquest tema amb la companyia vocal d'un grup local, un grup de Sud-àfrica, que es deia Ladysmith Black Mambazo. Se'ls va portar cap als Estats Units i van tenir algun èxit cap allà 87-88. Doncs bé, anem a, per un nou àlbum de Tina Turner de l'any 86, l'àlbum Break Every Rule, Trencant Cada Regla. Amb aquest tema, Typical Male, Tina Turner.

una Tina Turner molt vuitantera. I aquest tema, que va ser número 86, Typical Male. I ja que parlem de machos típicos o de típicos machos, 1986 es va estrenar una pel·lícula que va haver divisió d'opinions, no? Vull dir, n'hi ha que deien que era boníssima la pel·lícula i altres que opinàvem que era una merda. Estem parlant d'una de setmanes i media, però clar, hi ha gent que li agrada 50 sombres de Grey, o sigui, en fi, en aquest aspecte no podem dir, no podem dir allò que és bo o que no és bo. Però això sí, el que era boníssima, boníssima era la cançó de 9 setmanes i media. Aquí la teniu, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On.

Doncs hem arribat al final del nostre Tortuga d'avui. Avui els hem portat números uns. La setmana vinent us portarem pop. Pop del 86, no va arribar a número 1, però cançons que valen la pena. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres i us espero aquí dissabte vinent per tornar a 1986. I us deixo amb aquest número 1 de Chris Rea. Us deixo On The Beach. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliath, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
3: Ben trobades i ben trobats, estimats i estimades amigues, aquí al Rock and Classics, com sempre, mirant cap enrere per a veure quines cançons vam gaudir fa anys i les podem tornar a punxar per a posar-les de nou en relleu. Perquè, com sempre diem, el bon vi millora amb els anys i la música rock és un d'aquests casos en els quals sempre pots tornar a escoltar i reviure aquestes boniques cançons. Avui tornem a recuperar, com ja vam fer en l'anterior capítol del Rock and Classics, una selecció eclèctica de cançons que parlen de la nit. Cançons de tots els estils, de totes les èpoques, de totes les contrades, començant per ben a prop per casa nostra, amb el Sopa de Cabra. Aquest era el seu treball de debut, publicat el 1988, i apareix una cançó que es diu Aquesta nit. Podrem comprovar que la discografia tant de Sopa com de Gerard Quintana en solitari es tracta molt aquesta temàtica, la nit.

No és una cançó brillant de Sopa de Cabra, però bé, una excusa que tenim en aquest programa, com ja vam fer en l'anterior capítol, doncs és parlar d'aquestes cançons i escoltar-les que parlen de nit, com aquesta nit de Sopa de Cabra, des del seu treball de debut. Ja ha plogut molt des de llavors i doncs bé, aquest disc encara segueix sonant força fresc, això sí, amb un so que ja comença a quedar com molt enrere en el temps, una mica antiquat, oi? Bé, seguim amb més música de casa nostra i ara anem cap a Manresa, amb Els Gossos i La nit s'acaba. Des del seu, per mi, millor treball. El disc es deia Oxigen. Així sonava l'any 2007, Gossos.

La nit dona per parlar molt tant de festa com de forma més romàntica. En aquest cas, aquí anem a gaudir amb els Búhos. La nit està que crema, un tema recent doncs, que ve ganes de ballar, d'aixecar-te, d'alçar-te i d'anar a prendre alguna cosa amb els amics, amb els familiars, fins i tot també passar-ho bé en una festa major, eh? Això és el que ens pot portar la música de Búhos, per exemple. Seguim amb més canya, en aquest cas anem cap a les guitarres elèctriques amb els Scorpions. Des del seu mític treball Love at First Sting, Big City Nights, Scorpions.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Seguim amb la mateixa dinàmica, però en aquest cas amb un estil musical absolutament diferent. Anem a finals dels 70, concretament el 1979, quan sortia el treball Regata de Blanc, de Police. Un tema que també parla de la nit, però amb aquest aire reggae pop que van explotar de manera tan interessant els britànics de Police. Bring on the night.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Interessantíssima la música que feien els Police aquells finals dels 70, principis dels 80, amb temes com aquest Bring on the Night, un dels coneguts a la seva discografia, tot i que no tant com altres, com Message in a Barrel o Roxanne, per exemple. Canviem de nou d'estil, ara anem cap a un blues elèctric contundent, de la mà de Gary Moore, i aquest Cold Black Night.

0: Rock and Classics, els números 1 del rock de tots els temps.
1: Hem animat una mica el programa d'avui amb aquestes cançons força elèctriques i contundents. Anem ara al 1987 per escoltar des del treball, precisament amb el títol d'aquell any, el qual es va publicar, 1987, de Whitesnake, aquesta gran cançó, Children of the Night.

Ja fa uns quants anyets, prop d'una dècada i mitja, Carlos Santana va publicar un treball molt interessant. Era 100% de versions amb convidats especials. El disc es deia Guitar Heaven, The Greatest Guitar Classics of All Time. I apareix, per exemple, aquesta cançó original de Van Halen, que es diu Dance the Night Away, que interpreta amb la seva magistral manera de tocar la guitarra elèctrica Santana al costat del vocalista Pat Monahan. No és un vocalista especialment conegut, però val la pena que el conegueu, perquè té una veu realment espectacular. Ha col·laborat amb molts artistes i, de fet, només té un treball en solitari, però val molt la pena escoltar la veu de tenor de Pat Monahan amb temes com aquest Dance the Night Away. Més música dedicada a la nit. Avui al Rock and Classics anem baixant el ritme ja fins al final del programa d'avui i, a més, ens quedem a casa nostra escoltant música en català. Ara amb aquesta cançó dels Amelie, que es deia Dia i Nit, perquè hi ha moments per fer de tot, tant de dia com de nit.

Jo diria que és la cançó més breu, més curta de Sau i una de les més dolces alhora, com si fos una cançó de bressol. Tanca els ulls, el tema que tancava precisament el seu treball Quina nit, el seu primer gran èxit de l'any 1990. Seguim amb més temes nocturns i, com us dèiem al principi del programa, és curiós perquè hi ha alguns artistes que són molt prolífics en aquesta qüestió. Seguim en l'àmbit de Sau, anem amb un disc en solitari de Pep Sala, publicat l'any 2004, es deia Crítica de la raó pura, i allà hi apareix aquest bonic Quan la nit dorm.

Quan la nit dorm, un altre de tants temes rodons de Pep Sala, des del seu Crítica de la raó pura, un recomanable treball discogràfic del De Vic. Ens acostem al final del programa d'avui, recta final, encara amb alguns temes més del nostre país que parlen de nit ara, amb l'ex Sopa de Cabra, tot i que ara ja no ex, perquè ja sabem que s'han retrobat en moltes ocasions i ara doncs tornen a estar girant els seus temes per celebrar el seu aniversari com a banda, des del seu Les Claus de Sal. Un llarga durada molt interessant, reflexiu i adult, amb temes com aquest tota la nit. Amb aquest tema marxem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que seguim actius a les xarxes socials i al nostre podcast. Adéu-siau.

Els números 1 del rock de tots els temps. Just believe in me. Quina és la millor cançó de la història? Rock en clàssics, amb Esteve Llop.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Que una òpera sigui poc coneguda no vol dir que sigui un mal títol. Aquesta setmana, Legats de l'Adra.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: La Gazza Ladra, és a dir, La Garsa Lladra, és una òpera dividida en dos actes amb música de Gioachino Rossini i llibret en italià de Giovanni Gherardini, basat en L'Epi Volès del 1815 de Theodore Baduin i Louis Charles Caguigné. L'estrena va ser el 31 de maig del 1817 a la Teatro alla Scala de Milà, mentre que a Catalunya hi arribaria l'any 1819 al Teatre de la Santa Creu de Barcelona, el que després seria el teatre principal, situat a pocs metres del Gran Teatre del Liceu a la mateixa Rambla. En quant als personatges principals que intervenen en aquesta Gazza Ladra, Ninetta és la criada de Fabrizio, paper per soprano. Fabrizio Vingradito és un ric granger, paper per baix. Lucia és la dona de Fabrizio, paper per mezzo-soprano. Gianetto és el fill de Fabrizio i Lucia, i amant de Ninetta, paper aquest per tenor. Fernando Villavella és el pare de Ninetta i alhora soldat, paper per baix baríton. I Pippo, un jove camperol que és empleat de Fabrizio, que ha de cantar-lo una contralt. L'any 1816, Rossini esperava d'una manera especial el seu retorn al Teatre a la Scala de Milà, dos anys després d'obtenir un resultat, podríem dir, incert amb Il Turco in Italia. Primer, es va negar a posar música a un llibret que se li va oferir del mateix libretista, Felice Romani, i va triar el tema de qui després seria una prestigiosa ploma, però teatralment en aquell moment inexperta, el poeta i filòleg Giovanni Gherardini, basat en el drama francès La Pivoles, que es va inspirar en una història real. Tot i lamentar la falta d'experiència del poeta assignat, Rossini va reconèixer l'excel·lència de la matèria dramàtica que el va entusiasmar. La trama de La Gazza Ladra, de fet, està dissenyada de manera molt precisa, molt més a fons, per tant, va haver d'explicar-se al compositor. Era la primera vegada que tenia temps per compondre, de fet, van ser 3 mesos, que pels que treballen al ritme de Rossini són molts, i aquí no haver de recórrer a l'autoprèstec o a l'autoplagi, com en d'altres de les seves pròpies òperes. I és que tota la música de La Gazza Ladra és original, fet que s'explica per la importància del teatre que li va fer l'encàrrec, el Teatre alla Scala de Milà, un dels més importants d'Itàlia, si no el més important, i és aquesta una òpera que va entusiasmar el propi compositor i el públic en general, ja que a la mateixa temporada de l'estrena es van fer un total de 29 representacions a Milà, i seguidament va viatjar a ciutats tan importants com Verona, Venècia, Florència i també Pesaro. Amb el pas dels anys, però, ha esdevingut un títol poc conegut, malgrat que la seva obertura en mi major, que sentim ara mateix de fons, és una de les més populars de Rossini i peça habitual en concerts simfònics. Per tant, avui ens marquem el repte de conèixer i reconèixer el talent de Rossini a través de la seva Gazza Ladra, i per això ens situem ja a l'inici de l'acte primer. A l'inici de La Gazza Ladra de Rossini, la jove, amable i virtuosa Ninetta, filla d'un honrat militar anomenat Fernando Villavella, serveix a casa de Fabrizio Vingradito, ric arrendador en un poble de les afores de París. Ella creu que el dia serà un dels més joiosos de la seva vida per haver-se de reunir amb el seu pare i amb el seu amant, Gianetto, que és el fill de Fabrizio, ja que ambdós tornen de la guerra, però tots es veurà enfosquit per una combinació de circumstàncies extraordinàries en què juga un paper important una garsa, aquesta garsa lladra. Però no avancem als esdeveniments i comencem sentint la felicitat de Ninetta, la canta Rosetta Pizzo, dirigida per Alberto Zeda amb la Royal Philharmonic Orchestra.

Ara sí, Fernando, ben arribat de París, demana permís al seu capità per anar a veure la seva filla, però aquest li nega les de males maneres, fins al punt que la reacció de Fernando és la de treure el seu sabre i l'escomet, de manera que és pres i sentenciat a mort. Els seus camarades li faciliten la fugida i ell se'n va disfressat al poble on vivia la seva filla i ho fa per lliurar-li un cobert perquè se'l vengui i posi els diners en un forat d'un castanyer als afores del poble. Mentre Fernando està amb Nineta, apareix l'alcalde i presenta les seves intencions. Ho té tot previst per seduir a Nineta. Ho canta Nicola Olivieri.

Ara arriba l'alcalde del poble i comença a tirar-li floretes a Nineta. Poc després, ve un funcionari i lliura a l'alcalde un plec que conté l'ordre per detenir a Fernando, el pare de la jove, explicant com és físicament. L'alcalde no pot llegir el document perquè no té les seves ulleres. Aleshores, el dona a Nineta perquè el llegeixi. Aquesta, per no perdre el seu pare, s'inventa la lectura i així pot salvar a Fernando. Acte seguit marxa. Al final d'aquesta escena baixa la garsa sobre la taula, agafa una cullera i marxa volant. Nineta ven després el cobert que li va donar el seu pare a un rabanador anomenat Isacco, que passa just per allà.

Després de vendre la cullera del seu pare i quan anava a portar els diners al castanyer, tal com li havia indicat, la deté la seva mestressa Lucia, que després de comptar els coberts troba a faltar la cullera que s'havia emportat la garsa. I recordant-se que pocs dies abans s'havia perdut també una forquilla, s'enfada molt. En paral·lel es presenta Geneto, la mandra Nineta, feliç pel retrobament amb la seva estimada Ocanta. El tenor peruà, Juan Diego Flores.

Acte seguit, l'alcalde vol castigar el robatori de Nineta, ja que tot sembla indicar que ella és la culpable. És més, quan Nineta treu el seu mocador del davantal, cauen per terra els diners que ha guanyat amb la venda del cobert, però el del seu pare. I sabent-se que Isaco li havia donat aquests diners, van a buscar-lo i, en efecte, confessa que ell ha comprat el cobert a Nineta. Aquesta desesperada pregunta a Isaco pel cobert i ell respon que ja l'ha venut, perdent així tota esperança de demostrar la seva innocència. I per major desgràcia li pregunten per les lletres que tenia el cobert i Isaco diu que una F i una B baixa, per tant, podien correspondre a Fabrizio Vingradito, és a dir, el pare de Nineta, però també a Fernando Vilavella, el seu senyor. L'alcalde, doncs, no espera més i, desitjós de venjar-se del robatori de Nineta, ordena que la detinguin. I així acaba l'acte primer de La Gatzalada de Rossini.

A l'inici de l'acte segon de la Catzaladra de Rossini, Nineta és a la presó. El carceller, compadit, permet al seu amant Geneto, el fill de Fabrizio, que entri a visitar-la. Sentim, doncs, els dos enamorats en el seu tendre duet. Són Rosetta Pizzo com a Nineta i Pietro Botazzo com a Geneto.

Totes les preguntes de Geneta són inútils. Nineta no pot revelar el seu secret. Cal recordar que el pare de Nineta és un fugitiu. Els dos amants s'han de separar per l'arribada de l'alcalde, que inútilment vol coquetejar amb la infeliç. Per acte seguit amenaçar-la, finalment l'adverteixen, però, que el tribunal està ja reunit. L'alcalde és Alberto Rinaldi.

0: Finalment, el tribunal fa pública la seva sentència. Nineta haurà de morir pels seus suposats robatoris. Quan la condueixen cap al patíbul, apareix Fernando desesperat, però de res serveixen les seves paraules per tal d'alliberar la seva filla. De fet, l'identifiquen com a un desertor i se l'emporten a la presó. Tot sembla indicar, doncs, que la vida de Nineta té els minuts comptats, però Pipo, un dels criats de Fabrizio, està comptant unes monedes a la plaça i ràpidament baixa la garsa que aconsegueix fer-se amb una d'elles i se l'emporta fins al campanar. Pipo hi puja per recuperar la seva moneda. En efecte, al niu hi troba la prova que Nineta és innocent. El jove crida la seva innocència en no sentir-lo fa sonar les campanes. Això fa que tothom s'hi acosti i Pipo pot explicar la veritat. En saber-se, el tribunal allibera a Nineta, que se sent feliç, més encara quan li comuniquen l'indult del seu pare, que ell mateix anuncia, a més de saber que finalment podrà casar-se amb el seu estimat Janetto. I així, feliçment, és com acaba la Gazzaladra de Rossini. Tornarem en 7 dies a més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres a la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
3: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat, no? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
2: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
1: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc.

0: Vinga, i saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona tarda.
1: Bona tarda, Ignasi.
0: Repassem el més destacat de la jornada als titulars i comencem parlant de waterpolo, i és que l'Atlètic Barceloneta, i ja veurem si el Sant Andreu, campions de Lliga.
1: En el cas del Sant Andreu, està jugant el seu segon partit davant del Mataró en aquests moments. Havia guanyat el Sant Andreu el primer i el segon l'està dominant ara per ara el Mataró per 8-4. De que va així, doncs, hi hauria un tercer partit. Si no, el Sant Andreu, si s'emporta avui la victòria, doncs aconseguiria ja el títol per la via ràpida, perquè aquesta final és el millor de 3. En el cas de l'Atlètic Barceloneta, és la seva 26a Lliga a la divisió d'honor masculina, la 21a aconseguida de manera seguida. El Barceloneta ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final.
0: En hoquei patins, el Vila-sana a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana aspira rival a la final. Serà el Gijón o el Fraga. I a l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen a les semifinals del play-off guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals al millor de 5, i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: D'altra banda, pel que fa a l'hoquei herba, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, revalidant així la final de reeditant la final de l'any passat. Les madrilenyes es van adjudicar el títol en aquella ocasió. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins van ser els campions de la passada edició.
0: I per últim, en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off descens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria juguen divendres i ahir els arlequinats van perdre contra el Reial Madrid Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la nova Creu Alta i l'Europa s'estrena demà en l'anada a 4:45 de la tarda contra el Celta Fortuna a Can Dragó de Barcelona.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits en directe ara mateix, a aquesta hora de dissabte, 30 de maig de 2026, començant pel futbol i pel play-off d'ascens a tercera divisió masculina. Semifinals tornada. El Rubí i la Pobla de Mafumet havien empatat a un en el partit d'anada i ara mateix estan disputant aquest segon partit. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique, bona tarda.
2: Bona tarda, companys. Doncs ara tot just començarà la segona meitat. De moment, el Rubí, que guanya per 0-2, gràcies a dos gols en el tram final de la primera meitat. Primer ha sigut Kevin Díaz, que ha aprofitat una jugada llarga i ha pogut en un contraluxo per a Nahuel. I després, el Rubí, que ha marcat el segon mitjançant un penal que ha transformat el Delta. Ara tot just els jugadors estan en el terreny de joc, amb doble canvi a la Pobla també. I la sort, que és complicat pel conjunt poblat. De moment, poblament 0, Rubí 2.
0: Doncs déu-n'hi-do, 0-2 al Rubí, sorprenent a la Pobla de Mafumet. I ara mateix seria equip doncs, que jugaria la final per aquest play-off d'ascens a tercera divisió. I en un altre play-off d'ascens, en aquest cas a Lliga Elite, una categoria per sota. Tornada de les semifinals entre el Turó Peira i l'Igualada.
1: Sí, és un partit que s'està disputant des de les 7 de la tarda i de moment hi ha gols 0-0 entre el Turó La Peira i l'Igualada. Ja ha començat la segona part.
0: De moment, màxima igualtat en aquest play-off d'ascens a Lliga Elite. En waterpolo, ho dèiem en titulars, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, segon partit de la final, el millor de 3, el Sant Andreu, que té l'oportunitat de guanyar la seva primera lliga de la història, i el Mataró, que lluitarà mateix per impedir-ho i per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, bona tarda.
3: Doncs som ja al començament del tercer període d'aquest segon partit de la final del play-off, el títol entre Club Natació Sant Andreu i Assolim Centre Natació Mataró. De moment, com dèiem, el descans, el Mataró, que està guanyant per 8-4, ha encetat el marcador el Sant Andreu amb un gol de Paula Camus, però a partir d'aquí ha vingut un parcial de 5-0 amb Sílvia Benyo, que amb dos gols ha desencallat el Mataró, després Jules Rumer, Martina Claveri en dues ocasions. El primer quart acabava amb un 6-2 amb un gol de la nord-americana Paige Housel. El segon període una mica més equilibrat, parcial de 2-2, però com dèiem, al descans d'aquest partit el Mataró conservava aquest marge de 4 gols al seu favor. El descans, com dèiem, Mataró 8, Sant Andreu 4, pinta que hi haurà victòria mataronins, per tant hauríem d'anar al tercer partit dimarts que ve a la Pere Serrat, però tot i així Encara queda molt de partit aquí a la Joan Serra.
0: Està bonic el partit i l'eliminatòria per decidir a les campiones de Lliga d'aquesta divisió d'honor femenina. Avui a la migdia el Barceloneta s'ha proclamat, com si no, doncs campió de la Lliga masculina. En bàsquet, fase d'ascens a segona FEB. Tercera jornada per a dos equips. Aquest migdia ja hem tingut la gran alegria de l'ascens del Prat. I ara mateix, també a Badajoz, el Mollerussa juga contra precisament el conjunt anfitrió, el Prat Ràdio. Ivan Conde, bona tarda.
4: Bona tarda, Ignasi. Bona tarda a tots els seients de l'Anjot. Com bé comentes, esperem que endavant el segon afers patarà a Badajoz a la jornada d'avui. El Mollerussa ha de fer bona difícil perquè necessita guanyar sí o sí contra un Badajoz que és l'Anjot com anfitrió i que també necessita la victòria per assegurar-se la fer. Si guanya el Mollerussa, és campió i puja. El Badajoz seria segon i jugaria la remesca. En cas de derrota, el Mollerussa no té cap opció, seria campió Badajoz i tres tantos jugaria la remesca. Per tant, dels 2.000 escats espectadors que hi ha ara mateix al pavelló de la Granarita, els 2.000 del Badajoz van amb el seu equip a la 50ena de tres cantos, també anima el Badajoz, i només una vintena d'herois que han vingut des de Mollerussa animen el conjunt que exerceix per a l'assetjament com a local. Guanya de moment el Molle per 2 punts, 16-14, en un partit que ha arrencat amb molt ritme i amb un Pol Rios que està fent vitia les darreres dues jornades com a bon punt. Com diem, 3 minuts i 40 segons per arribar al final del primer quart. No anoten un triple al Mollerussa, per tant, 16-14, guanya de 2 el Pujol Mollerussa.
0: Doncs de moment guanyant el Mollerussa, aferrant-se aquestes possibilitats de poder aconseguir mantenir opcions de fase d'ascens a la segona FEB, com ha aconseguit ja el Prat aquest migdia. I també aquesta hora estem pendents d'un altre grup, en aquest cas el Mollet, que està jugant al Ginet.
1: Sí, està jugant i de moment no li van bé les coses al conjunt català perquè està perdent 18-13 ja al segon període d'aquest partit.
0: Doncs el Mollet, que havia perdut els dos primers partits, per tant es quedaria sense cap mena d'opcions. I en futbol sala, play-off d'ascens a primera femenina. Avui s'han jugat els partits d'anada de les semifinals per als dos equips catalans que ho estan intentant. El Linyol ha perdut 5-3 a San Fernando de Henares i haurà de remuntar la setmana vinent a Terres Lleidatanes. I el Rubí, que deu haver acabat ara mateix el seu partit davant de l'Almagro. Ràdio Rubí, Toni Bravo, bona tarda.
5: Bona tarda, ho dius molt bé. Final del partit al pavelló no ha pogut ser. L'esportiu Rubí femení ha caigut amb un ajustat 1-2 davant de l'Almagro en un duel d'infart, d'aquesta promoció d'ascens a primera nacional. Els de Jordi Archilla ho han donat absolutament tot a la segona meitat, després de marxar al descans amb un 0-2 en contra, amb la mala notícia de la lesió de Núria Salvado. Doncs el Rubí, que havia reaccionat de forma espectacular quan restaven 10 minuts, que havia desfermat un autèntic vendaval, s'ha fregat aquest empat amb dues possibles, podríem dir, dianes en l'últim sospir, que no han estat, perquè la pilota, una ha fregat el pal, l'altra doncs ha anat, s'ha estavellat directament contra la fusta. L'Almagro s'ha vist superat en joc col·lectiu, ha hagut de recórrer doncs a accions més individuals per demanar temps mort també in extremis, però el resultat final, doncs, que l'esportiu Rubí amb aquest marcador d'1-2, doncs haurà d'intentar la remuntada quan marxi cap a Ciutat Real.
0: Perfecte, doncs a veure si aconsegueix aquesta remuntada. Si podem escoltar alguna veu d'algun protagonista en el decurs del programa, ens ho fa saber, Toni. Fins ara.
5: Vale, perfecte. Molt bé, moltes gràcies.
0: I acabem també aquesta ronda doncs parlant d'hoquei patins i de la Nacional Catalana Masculina. S'estan jugant els segons partits en aquestes eliminatòries de semifinals al millor de 3.
1: Sí, és per acabar accedint a l'hoquei Lliga Plata Masculina. Per aquest ascens, les dues semifinals es troben al segon partit i de moment empat en les dues, en els dos partits que hi ha ara mateix en joc. Alcaldes, Mollerussa, ara mateix 0-0 al marcador, un partit que ha començat a 3:15. Més abans, a les 7, havia començat el Castellà Noia B, de moment 2-2 al marcador. Al primer partit s'havien posat Alcaldes i també el Noia B en l'altra eliminatòria.

0: Doncs el Barceloneta, campió de Lliga d'aquesta divisió d'honor masculina en aquest playoff pel títol, en aquest segon partit de la final, que a més també ha implicat el comiat a Sabadell de Quim Colet, del tècnic Ràdio Sabadell, Pau Ituri.
1: La divisió d'honor masculina acumula ja 21 anys de domini ininterromput de l'Atlètic Barceloneta. Els mariners, equip de Final Four de la Champions, són any rere any el favorit incontestable i aquesta vegada no ha estat menys. 11-16 a la piscina del Club Natació Sabadell i títol al Sarró. I a més, amb la mateixa facilitat de sempre, un parcial de sortida d'1-6 per després anar gestionant l'avantatge a plaer davant un rival, tot s'ha de dir, plegat de baixes i que ha caigut amb amor propi. El quart subcampionat consecutiu dels sabadellencs ha estat el més emotiu de tots, ja que el tècnic Quim Colet, visiblement emocionat, ha tancat una etapa de gairebé 8 temporades al capdavant de l'equip masculí a Can Llong.
2: Em quedo amb el reconeixement i el carinyo, diguéssim, de la gent, de tota la gent que ha treballat amb mi, de l'equip, l'staff, la junta directiva, l'afició, vull dir, de tots els nanos i nanes que formen part del club. Doncs em quedo amb això, realment, amb el carinyo que m'han demostrat dia a dia i que sempre ho portaré en el cor.
1: Encara no està confirmat, però tot apunta que el seu relleu serà Albert Espanyol, qui va ser waterpolista en el seu dia del Barceloneta i de la selecció espanyola i que actualment entrena l'Elche de Canari.
0: Doncs, com dèiem, Barceloneta campió de Lliga masculina, i anem a veure qui serà el campió de la femenina, si el Mataró o el Sant Andreu. De moment el Mataró, plantant doncs cara a la derrota avui, en aquest cas per forçar el tercer partit. Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, no sé si ha començat ja la segona meitat.
3: Bon vespre, doncs, el Mataró que continua augmentant el seu avantatge en el marcador final del tercer període, l'equip de Dani Ballar, que guanya per 5 gols de diferència, recordem. Al final del seu període, és a dir, el descans ja, el Mataró tenia 4 gols d'avantatge, està guanyant 12-7, impecable partit el del conjunt mataroní, sobretot en defensa, que està controlant molt bé els atacs d'un Sant Andreu, que ja veu que aquest partit se li escaparà de les mans. Com dèiem, falten els últims 8 minuts, guanya el Mataró per 12-7.
0: Déu-n'hi-do com està el Mataró, disposat a forçar aquest tercer partit que jugarà el dimarts, que jugaria el dimarts en aquest cas a la piscina del Sant Andreu. I a tot això, a la divisió d'honor masculina també s'han enfrontat avui en Mataró i Sant Andreu en aquest cas en el playoff per la, ja ho diré, la final tornada del playoff per plaça europea.
4: Exacte, lluitaven per intentar doncs acabar en cinquena posició, era la tornada, a l'anada havia guanyat el Mataró per 11-20 i en aquesta tornada s'ha acabat imposant per 11-7 i per tant el Mataró és qui acaba ocupant la cinquena plaça, aquesta plaça per lluitar, per disputar, diguéssim, per disputar, ja ho direm també, competició europea.
0: Doncs aquest partit també l'ha seguit el nostre company de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
5: Finalment, el Solar Tradex Centre Natació Mataró ha acabat la Lliga en cinquena posició després de resoldre al seu favor l'eliminatòria final del play-off que l'enfrontava el Club Natació Sant Andreu. El partit d'aquesta tarda a la piscina Joan Serra era un partit amb molt poca història i ja d'entrada, donada la victòria del conjunt mataroní per 11-20, 9 de diferència en el partit d'anada. El partit, com dèiem, no ha tingut massa història. Curiosament, ha estat el Sant Andreu el que s'ha avançat en el marcador gràcies a un gol de Herrero, però ja decidida, el Mataró s'ha posat per davant en el marcador. El primer quart acabava amb un mínim avantatge per als locals de 3-2, un avantatge d'un gol que s'ha eixamplat fins als 4 a l'acabament del segon quart. El Mataró guanyava per 9-5. En el tercer quart, igualtat, taules, ha estat un parcial de 3-3 que ha permès a Mataró continuar amb aquest avantatge de 4 gols, 12-8 al final del tercer quart. I en l'últim quart, lògica relaxació, el Mataró ha baixat els braços, circumstància que ha aprofitat el Club Natació Sant Andreu per retallar diferències fins al que ha estat el resultat definitiu. Solar Tradex, Centre Natació Mataró 14, Club Natació Sant Andreu 13. A destacar els 5 gols marcats per Oier Aguirre. Per cert, Oier Aguirre, que sembla que abandonarà el club, com també ho farà l'entrenador del conjunt mataroní, Víctor González, i algun jugador més, com és el cas de Hugo Castro i potser també Marc Rodríguez.
0: I el play-out de permanència, tot es decidirà el tercer partit.
4: Sí, perquè s'han portat un partit al Boadilla, el primer, per, en aquest cas, per 9-8, en aquest segon, i en el primer havia guanyat el Catalunya per 16-11, per tant, l'eliminatòria ara mateix està empatada i tot es decidirà, com deies, el tercer partit.
0: I això ens deia ara mateix, fa uns minuts, al tren de tornada al tècnic del Catalunya, Tomàs Bruder.
6: La realitat és que hoy no hemos conseguido entrar en el partido en ningún momento. Nos ha faltado fluidez, en ataque y en defensa. Hemos cometido errores que les han permitido meterse en el juego y llevarse la victoria. Ahora ya toca pensar en el próximo sábado, ya que es la última oportunidad para salvarse.
0: Doncs serà el dissabte a la piscina Sant Jordi quan el Catalunya intentarà guanyar el Boadilla per aconseguir la permanència. Vinga, ens aturem 3 minutets, acabem de parlar de waterpolo i comencem també a parlar de futbol. Moltes coses aquí a l'Enjoc.
7: La xarxa de comunicació local.
8: Tots els marroquis roben...
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
11: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
12: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats. De la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
11: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània, i diverteix-te preparant els musicals més populars.
12: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
11: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 5917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
15: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: Els hits de tots els temps.
17: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Enjoy. L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a Enjoy. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Vinga, 8:45, fem una rondeta i passem pel partit de play-off d'ascens a tercera, ref masculina, tornada de les semifinals. El Rubí, que estava sorprenent a la Pobla de Mafumet. Com van les coses? Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Bones, Ignasi. Doncs, de moment, la Pobla que ha marcat 2-2, ho ha fet mitjançant Nico després de punt d'una jugada d'un córner a favor del Rubí. La Pobla que contraatacava i al minut 5 de la segona meitat que ha posat l'1-2 al marcador, que de moment retalla diferències. De moment, a l'estadi municipal de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet 1-2.
1: Doncs apropa distàncies la Pobla de Mafumet buscant empatar aquest partit. Recordem que a l'anada havien empatat 1-1 a Rubí. El play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada també de les semifinals. Com estan les coses?
3: Sí, tenim el duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'anada, l'Igualada havia guanyat 2-1. Doncs ara mateix empaten l'eliminatòria perquè el Turó de la Peira s'ha avançat ja al segon temps. Aquest partit ja estava a la segona part. Ha marcat el Turó de la Peira. Està dominant per 1-0. Per tant, el global de l'eliminatòria ara mateix 2-2.
1: Déu-n'hi-do com està el partit. En waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol. Segon partit de la final i el Mataró que anava llançat cap a aconseguir la victòria i forçar el tercer partit. Com estan les coses? Mataró Ràdio, Jordi Rabassa.
4: Doncs 3 minuts 41 segons per acabar el partit i el Sant Andreu que està retallant diferència. Recordem que el Mataró ha arribat a tenir un avantatge de 5 gols, doncs, com dèiem, 3 minuts 31 segons per acabar el partit. Mataró 12, Sant Andreu 10. Res, està decidit aquí a la Joan Serra.
1: Déu-n'hi-do com està aquest partit. I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada. El Mollerussa apurant opcions d'aconseguir aquest ascens davant ni més ni menys que l'anfitrió, que el Badajoz, el Prat Ràdio. Joan Conde.
5: I de moment aconseguint que siguin més vives que mai. 4 minuts i 50 segons per arribar dins de descans sense el Mollerussa per 6 punts des del final del primer quart, que ha començat a tenir aquest petit avantatge, sobretot gràcies a un enorme encert i pista, 8-7 a uns 50% des d'aquesta distància. Ara és una miqueta menys per terra, pel Serrate, però jugant moltíssim el triple, de moment encertant un valent Mollerussa que, com diem, guanya el 6. 4 minuts i mig per arribar al descans. Mollerussa, que tindrà dos cinquera, 38, per a cop 32.
1: 38 a 32, guanyant de 6 al Mollerussa i aconseguint de moment aquestes opcions d'ascens. I el Mollet, què fa?
3: De moment segueix perdent de 7. Ha arribat ja al descans aquest partit. Està perdent davant l'Alginet per 36 a 29.
1: I en hoquei patins per acabar aquesta ronda nacional catalana masculina, segons partits de semifinals, com els tenim?
3: Doncs mira, el duel entre el Castellà i el Noia B, de moment empatat 3 a 3 al marcador, i el Caldes s'avança al Mollerussa amb el 2 a 0 ara mateix. Ja dèiem abans que anaven 0-0 al marcador, doncs ha fet 2 gols a Alcaldes. Ara mateix 2-0.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 8 i 33 minuts. Havíem començat el programa parlant de waterpolo i ens quedava per tractar doncs, un parell de play-offs més. En aquest cas, a la divisió d'honor femenina, play-off per la plaça europea, tornada de les semifinals, i ja tenim doncs, un nou enfrontament entre Catalunya i Barceloneta aquesta temporada.
3: Sí, es trobaran a l'Eurocup. De fet, ja es van trobar fa uns dies, ara falta la tornada. Doncs aquí es tornaran a trobar a la final, després de superar les seves respectives semifinals. El Barceloneta ha superat la Sant Feliu. Avui ha perdut 17 a 19, però ha fet bo el 12-17 de l'anada. El Catalunya ha guanyat els dos partits davant del Mediterrani. S'havia imposat per 10 a 11 en el partit d'anada i avui ha guanyat 13 a 11. Per tant, com diem, l'Atlètic Barceloneta i Catalunya també es tornaran a citar doncs, en aquesta final per intentar aconseguir aquesta plaça per ser en competició europea la propera temporada.
1: Doncs això ens deia aquesta tarda el tècnic del Catalunya, Javi Belmonte. Doncs escoltem en aquest cas a Xus Martín, el tècnic del Barceloneta.
6: Després del primer partit, amb la diferència de 5 gols, evidentment, doncs, bueno, hem afrontat aquest partit sapiguem que tenim la tornada de l'Europa Cup el dimecres i bueno, no hem fet un gran partit, això és la veritat, hem encaixat 19 gols. El Sant Feliu s'ha emportat el partit, però la diferència de gols ens ha fet passar a la següent ronda, que per jugar el 5è-6è lloc de la classificació a la Lliga. Evidentment, el fet de jugar contra el Catalunya altre cop, doncs, bueno, es fa difícil. Després del primer partit de la final d'Europa Cup a Catalunya, l'equip doncs, no va fer un bon partit, aquesta és una realitat, i a Catalunya se'n va portar el primer partit, tenim 5 gols de diferència, i tenim un repte molt difícil, però no impossible, i ho intentarem, i a veure si som capaços de donar la volta per poder portar-nos aquest primer títol de la història del club.
1: Doncs això serà el dimecres, aquesta tornada de l'Eurocup, on el Catalunya va guanyar de 5 gols al Barceloneta, i aquest pròxim dimecres el Barceloneta intentarà remuntar el Catalunya, evidentment, mantenir el marge. Un Catalunya que, com us dèiem, avui ha guanyat el Mediterrani, i per tant passa també en aquesta final del play-off per plaça europea, ja té...

0: Pallares per la Eurocup la temporada vinent, que era l'objectiu de la temporada, i a partir d'aquí pues, intentar guanyar el Barceloneta aquesta altra ronda, que bueno, ens donaria poder passar directament a la fase de grups d'Eurocup.
1: I d'altra banda, també a la divisió d'honor femenina de waterpolo s'està jugant el play-off de permanència. Avui s'han jugat la tornada de les semifinals i l'Horta encara no està salvat.
2: No, encara no està salvat. Havia guanyat per 13-9 en el partit de l'anada i, curiosament, ha acabat amb el mateix marcador. 13-9, favorable al Canoer, a aquest partit de tornada. Han acabat empatant i l'Horta haurà ara de jugar la final davant de l'Irunya. Veurem què fan aquesta final, que també serà, doncs, anada i tornada.
1: Vinga, i parlem de futbol. Estem ben pendents d'uns quants play-offs d'ascens. Començant pel play-off d'ascens a segona divisió masculina. Han començat ja, anada a les semifinals. Tenim a dos equips catalans que estan intentant pujar a segona divisió. De moment el Sabadell no va començar massa bé.
2: No va començar bé el Sabadell a l'anada d'aquestes semifinals, aquest play-off d'ascens a segona. El seu objectiu, evidentment, és aconseguir, doncs, l'ascens, però de moment haurà de capgirar un marcador advers perquè va perdre el camp del Real Madrid-Castilla per 2-0. Recordem que el partit de tornada aquest es va disputar en divendres i la tornada, doncs, també serà divendres vinent, però a la nova creu.
1: Sí, uns horaris que no han agradat gens a l'afició arlequinada. Ràdio Sabadell, Adrià Royó.
3: El Sabadell haurà de remuntar 2 gols divendres que ve a la nova Creu Alta si vol accedir a la final dels play-off d'ascens a segona divisió. No va poder començar pitjor l'eliminatòria ahir a Valdebebas, a l'Alfredo Di Stéfano, amb un Real Madrid-Castilla molt superior en el còmput general de partit, i això que el conjunt arlequinat va entrar millor, va sorprendre en els primers 10 minuts, va tenir alguna ocasió esporàdica, un xut, per exemple, allunyà de Javi López Pinto, però el control majoritàriament va ser per l'equip que entrena Julián López de Lerma. Va resistir 71 minuts al Sabadell amb un empat a 0 que era un autèntic tresor. Recordem que per ser segon classificat i el filial del Real Madrid cinquè, l'empat a l'eliminatòria li val al Sabadell per passar el tall, però en qüestió de 7 minuts van caure els 2 gols del partit. Primer amb una jugada, una diagonal a banda esquerra, que va acabar rematant un dels millors ahir, el català Fortuny, i després, qüestió de, insisteixo, 7-8 minuts després, Palacios, el Surià, aprofitant un forat a la rereguarda arlequinada, el van deixar pensar i des de fora va xutar, superant Diego Foli. Ferran Costa, l'entrenador del Sabadell, fa aquesta lectura a tot plegat.
4: Si ara et dic que al minut 1 de divendres ens fiquem 1-0, veus el partit igual dels percentatges, varia, no varia, el que hem de fer és sortir amb aquesta mentalitat, amb gana, amb tota l'empenta del món, i sobretot centrats en ser millor que el rival, que és el camí per remuntar i guanyar el partit, que és el que estem decidits a fer.
3: Tenaços, per dir-ho suau, a l'horari de l'eliminatòria, perquè si ahir l'anada fora de casa a Madrid, a Valdebebas, va ser un divendres a les 9 de la nit, l'horari, dia i hora, serà exactament el mateix per la tornada. Per tant, divendres que ve a les 9 de la nit s'espera un gran ambient a la nova Creu Alta per intentar l'operació remuntada. Després del 2-0 al Di Stéfano, el Sabadell haurà, com a mínim, de guanyar de 2 per forçar la pròrroga. Si això passa, li valdria continuar amb aquesta victòria de 2 per classificar-se per la final.
1: Doncs a veure si ho aconsegueix el de Sabadell el pròxim divendres a les 9. Déu-n'hi-do, quin horari, per cert, que hi ha dol, podem dir, a la família arlequinada, i és que ha mort Miquel Arroyo, expresident del Centre d'Esport Sabadell entre els anys 96 i 2002. I a tot això, demà comença aquest mateix playoff, l'Europa.
2: L'Europa jugarà a partir d'un 4:45 de la tarda al seu camp, a Can Dragó, davant del Celta Fortuna. És el primer partit, l'anada, tota l'eliminatòria de l'Europa serà en diumenge.
1: Així és, també a 4:45 de la tarda la tornada el pròxim diumenge, l'altre diumenge a Balaïdos, al camp del Celta. Evidentment, tot un premi per un equip que acaba de pujar aquest any, igual que el Sabadell, que té un dels pressupostos més baixos de la temporada i que ja, de per si, és un premi haver-se classificat per aquest playoff. Això remarquen el tècnic Adai Benítez i el porter Juan Flere.
5: A 4 partits estem del somni brutal. Fa 2 anys, quan vaig arribar aquí, ningú ens hagués dit que estiguem en aquesta situació, i la realitat és que, per molt difícil que sigui o perquè érem el pitjor equip al principi, ara estem a 4 partits del gran somni, que és

0: pude compartir a segona divisió, a la Liga Hypermotion. Clar, no hi ha paraules per això, crec que m'agradaria sobretot agrair als jugadors i a tothom i a la gent que ha vingut, a l'esforç que han fet durant tot l'any per aguantar-nos, per viure i competir al 100% sempre amb pujades i baixades, perquè sempre n'hi ha. Però hem aconseguit algo que quedarà una altra vegada escrit en una pàgina més de la història de l'Europa, i crec que això és algo molt gran que hem aconseguit.
1: Nosaltres ho donarem tot, perquè més gana i més il·lusió que nosaltres no té ningú. I si bé no, és difícil, però el més difícil ja està fet i ara toca disfrutar i que tinguin cuidado, sol vull dir això.
2: Declaracions de Juan Fleury, els companys de BTV, tota l'entrevista sencera aquest vespre al seu informatiu d'esports. Vinga, a la Lliga F, última jornada, demà diumenge, ja intrascendent per als tres equips catalans.
3: Sí, ja tenim els equips catalans salvats, amb la permanència assegurada i el Barça com a campió. L'Espanyol rep a partir de les 4 de la tarda, tots en horari unificat aquests partits. Espanyol-Sevilla, a la Badalona Women, en visita al camp de Llevant a les 4 de la tarda, i el Barça s'enfrontarà a les 4 de la tarda al Madrid Club de Futbol.
2: Doncs l'Espanyol que vol acabar amb una victòria davant del seu públic, davant del Sevilla. Sara Monforte, entrenadora blanquiblava.
4: Que serà un partit realment serà un partit difícil, sobretot per a nivell emocional, no? Però bueno, el que suposa ser un últim partit de Lliga, que ells tampoc es juguen res. Nosaltres sí que és veritat que juguem la posició amb el Depor, que si guanyem nosaltres ja no guanyen, es podem passar, i crec que això és motivant. I amb moltes ganes, crec que l'equip es va quedar amb aquesta sensació de poder guanyar a Corunya i volem fer-ho aquí a casa. Això és una cosa que he dit jo a les jugadores, l'any passat hem aconseguit 32, si guanyem serien 33, jo crec que també és un al·licient de cada este partit.
2: Doncs un al·licient aquest Espanyol-Sevilla, una Lliga F, per ser on avui el València ha aconseguit l'ascens, ha tornat un any després. L'altre equip valencià, el Llevant, serà el rival del Badalona Women demà per cloure la Lliga, també a les 4 de la tarda. Una de les jugadores del conjunt badaloní, Lorena Navarro, ho veu així.
5: Sí, la verdad que con ganas de acabar con victoria, al final terminar esta temporada que ha sido bonita y dura a la vez. Y bueno, qué mejor que terminar con buenas sensaciones, con esa victoria que nos merecemos y siendo un equipo y lo que queremos llegar a ser en un futuro, ¿no?
2: I a les 4, el Barça, el campió de Lliga, de Copa, de Supercopa, de Champions, el campió de tot aquest any, doncs acaba la temporada al camp del Madrid Club de Futbol, en un dia també de comiats, i en una nova etapa que començarà el conjunt de Pere Romeu, que fa balanç d'aquesta temporada.
6: Bueno, doncs, d'haver mantingut una identitat de joc durant tota la temporada, de saber competir en tots els escenaris i situacions que ens ha posat la temporada, a nivell de lesions, a nivell de grans partits, etc. I d'haver jugat en equip, la veritat, és el que més orgullós em sento. Crec que en el meu futur com a entrenador, si algú voldré sempre allà on estigui, és que hi hagi sentiment d'equip, hi hagi sentiment d'unió i que l'equip sigui una. Així que molt orgullós d'això. Que demà fem un bon partit per despedir la temporada i ja tindrem temps de reflexió durant tot l'estiu per veure com afrontem la temporada vinent. Hay que repetirlo, son seguramente palabras mayores, ¿no? Nos tenemos que preparar para repetirlo, te diría yo. Tendremos que hacer una buena pretemporada, tendremos que seguir compitiendo, seguir jugando en equipos, y esto lo conseguimos, espero y deseo que a final de temporada que viene sigamos luchando por todo.

0: El reportatge en joc.
1: La futbolista santcugatenca del primer equip del Barça, Adriana Renera, recorda els seus inicis al júnior a Sant Cugat del Vallès, on competia amb nens. Renera admet les dificultats del camí fins al primer equip. Sobre el seu futur, la santcugatenca ha explicat que està negociant la seva continuïtat al Barça. Una jugadora que destaca Irene Paredes i Mapi León, una de les jugadores que marxa enguany del Barça, com a referents. Aquest és un reportatge de Joan Garcia, de Cugat Mèdia.
2: Arribar a l'elit del futbol femení al Barça és un somni fet realitat per Adriana Renera. Els seus primers passos en el món del futbol van ser amb el júnior a Sant Cugat, però des de ben petita ja s'havia topat amb obstacles. No hi havia massa equips femenins i havia de jugar amb nois.
3: Sí que era raro, perquè no hi havia equip femení, era l'única noia, sempre els comentaris... Ai, i esa, que buena, no, esa chica, o... Ai, no la hace mal. Sí que sorprenia. Perquè, a part, em feia notar, era la capitana... Bueno, pues sorprenia una mica.
2: Després d'alguns anys al Club Blau i Negre, va fer el salt a l'Adam, on ben aviat va cridar l'atenció del Barça, i després d'estar amb el filial, arriba el salt al primer equip blaugrana. Quina ha estat l'evolució?
3: Bastant orgànic, he anat cremant totes les etapes, des de juvenil, el B i ara el primer equip, i crec que el fet també de conèixer moltes del primer equip se m'ha fet molt més fàcil adaptar-me, incluir-me dins del grup. M'han rebut també molt bé, o sigui, un 10 totes elles, unes referents per mi. Ara recordo que també vaig fer una entrevista fa 2 anys a l'Europeu i em preguntaven per les meves referents i vaig dir la Irene i la Mapi. Doncs ara que estic amb elles, les visc cada dia, les veig jugar, les veig entrenar, les coneixo com a persones, doncs encara les admiro més, i per mi és un privilegi poder estar amb elles entrenant i poder aprendre d'elles.
2: Arribar al primer equip del Barça no ha estat gens fàcil i en alguns moments ha tingut moments durs. Tirar la tovallola també ha passat pel seu cap.
3: Hi ha hagut moments durs de pensar, realment és el que jo vull, estar aquí i fer això, i dir... Val la pena, com dir-ho, sacrificar tot el que estàs sacrificant per arribar aquí a aquest nivell. I sí, sí, val la pena. Però hi ha moments que no són fàcils, que els has de pair i també t'ajuden a forjar-te, a créixer. I bueno, aconseguir el que et proposa.
2: De moment té un rol secundari a l'equip, però no amaga la seva ambició.
3: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
2: Ara mateix no té lligat el seu vincle amb el Barça perquè el seu contracte acaba aquesta mateixa temporada. Hi ha negociacions, però encara res tancat.
3: Home, el meu futur m'encantaria que fos el Barça, el club de la meva vida, i amb les millors del món. A partir d'aquí, pues, ja es veurà.
2: Preguntada pel recorregut del futbol femení, es mostra bastant contundent.
3: Encara hi ha camí de recórrer, però crec que el treball que s'ha fet i el que s'ha avançat és molt important, i crec que podem seguir en aquest camí, podem créixer encara molt més.
2: El que queda clar és que els somnis es fan realitat, i en el cas d'Adriana Renera són somnis que s'han cuinat a foc lent, amb paciència i esforç. Ara queda el pas més important, potser el més decisiu, consolidar-se a l'elit.
1: I a tot això, l'equip masculí del Barça va presentar ahir el primer fitxatge per la pròxima temporada. L'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon, que signa fins al 2031. I segons la premsa anglesa, el Barça hauria pagat més de 70 milions d'euros, més 10 en variables, per aquest jove extrem esquerre de 25 anys. Ahir al vespre, en la presentació, va sorprendre a tothom amb un castellà prou fluid i també alguna frase ja en català. Això deia.
4: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça. Yo creo que no se ficha por un club así todos los días. So I'm muy emocionado. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
1: 8 i 50, vinga, repassem com estan també altres play-offs d'ascens. Play-off d'ascens a segona federació masculina. Demà jugarà l'anada de la segona eliminatòria, el que és la final catalana.
5: Sí, s'enfrontaran al Cornellà i al Badalona. Serà a partir d'un quart de set de la tarda, en directe a l'Enjoc, a les televisions locals. Un Cornellà i un Badalona que van superar a Vilanova i a Hospitalet, respectivament, els dos després d'empatar l'eliminatòria, el global de l'eliminatòria. El Cornellà-Vilanova havia acabat amb 2-2, el Badalona-Hospi amb 3-3, però per millor classificació del Cornellà i el Badalona van acabar accedint doncs, en aquesta segona eliminatòria. Demà es trobaran Cornellà i Badalona a un quart de set.
1: Doncs així ho veuen, des del costat del Cornellà, un dels seus jugadors, Bruno Lorente, i també el tècnic del Badalona, Miquel Esparren.
6: Muy ilusionado. Al final se trata de mi primer playoff y nada, muy contento sobre todo por poder vivir la experiencia. Veo al equipo también muy metido y con el objetivo claro y yo creo que lo vivimos en general con muchísima ilusión. Todo el equipo, todos los jugadores y todo el staff lo vamos a dar todo por este club, por pasar la eliminatoria y por seguir adelante. Y que estoy seguro de que si nos animan juntos lograremos grandes cosas.
7: Costó que pasara de ronda, que nos costó pasar de ronda, es que un playoff y en el grupo catalán es durísimo. Entonces, en ese sentido, nadie va a tenerlo fácil si quiere pelearlo. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar en segunda ronda, estamos muy contentos de volver a intentar marcar los ritmos de los partidos que nosotros queremos. Nosotros la ida vamos a plantearla sin pensar que hay uno de vuelta, salvo que los minutos finales, lógicamente, no te condena la eliminatoria. Nos va bien ser nosotros mismos, nos va bien ir a por el partido, nos va bien cuando el rival te aprieta, pues juntarte, es que no vamos a cambiar. Tenemos muy claro lo que queremos, el equipo está muy concienciado, respetamos mucho al Cornellà, pero intentaremos marcar nuestros ritmos.
1: Doncs això, el play-off d'ascens a segona federació, però el play-off d'ascens a tercera. S'està jugant la tornada de les semifinals i està molt i molt emocionant aquest poble de Mafumet Rubí, Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Doncs sí, minut 90 i la Pobla que ha empatat el partit mitjançant Joel al minut 87. Ara mateix el partit s'aniria a la pròrroga i als penals, però veurem perquè encara queda partit. De moment 2-2, minut 90.
1: Doncs déu-n'hi-do com ha estat el partit. Recordem, havien empatat 1-1 a Rubí. El Rubí s'havia avançat 0-2 i ara mateix la Pobla in extremis acaba forçant acaba marcant el gol de l'empat. Cada moment forçaria la pròrroga davant de la Rubí. Això en aquesta eliminatòria. Recordem que hi ha pròrroga però no penals i en cas de que s'acabi amb empat al final del temps extra, el millor classificat, que en aquest cas era la Pobla Mafumet, a la Lliga regular, seria l'equip que passaria a ronda. Per tant, ara mateix el Rubí, si van a pròrroga, estaria forçat a marcar un gol més per passar aquesta ronda. I a tot això, demà diumenge serà el torn de Prat i Sant Mauro.
5: Sí, de moment domina l'eliminatòria el Prat, va guanyar 0-1 en el partit d'anada. Demà, a partir de 6:15 de la tarda, Prat-Sant Mauro.
1: Doncs el tècnic Pota Blava, el tècnic del Prat, David Vilajoana, espera que demà el Sant Nier, al camp del Prat, estigui ben ple per un partit tan important com aquest.
9: Espero i desitjo que el Sant Nier s'ompli. M'agradaria molt comptar amb el suport de la gent. Fa temps que no veig el Sant Nier molta gent. És una oportunitat. La gent ha de pensar que aquests jugadors ho estan donant tot. I és un play-off i s'ha de gaudir del play-off. I per què no? Ja et dic, estem millor que mai, perquè estem amb possibilitats, perquè depenem de nosaltres. I a mi m'agradaria que es fes una crida perquè l'afició tornés, omplís el camp, gaudís de l'esforç dels jugadors, perquè si s'esforcen així poden fer millor o pitjor, però no hi ha cap retret. I ens encantaria poder donar una alegria a l'afició i afrontar una final d'un play-off i, escolta, i anar a jugar per guanyar-lo, perquè jo crec que és un equip i un club que es mereix estar a tercera i almenys que per nosaltres no quedi.
1: Doncs demà a 6:15, aquest Prat Sant Mauro, aquesta tornada, el Prat que va guanyar 0-1 i podem veure aquest partit a la plataforma la Xarxa Més. I en un altre play-off d'ascens, el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals. Com va el Turó de la Peira i Igualada?
5: Doncs mira, dèiem que s'havia avançat el Turó de la Peira i situava l'empat global de l'eliminatòria perquè l'Igualada havia guanyat de 2-1 a l'anada, però ha marcat l'Igualada. Per tant, ara mateix l'Igualada estaria dominant pel global de l'eliminatòria per 2-3. Ara mateix el partit amb empat a 1 al marcador. Ja ha passat el minut 70 de partit, aproximadament, ja cap al tram final de partit.
1: i demà també hi haurà l'altra semifinal.
5: Sí, s'enfronten Viladecans i Palamós. Serà un partit que començarà a les 6 de la tarda. A l'anada va ser el Viladecans qui va aconseguir la victòria per 1-3, per tant parteix amb aquests dos gols de marge respecte al Palamós per aquest partit de tornada.
1: Doncs així estan les coses. Ja, tot això, ens arriben declaracions del Jordi Archilla, el tècnic del Rubí de Futbol Sala, després d'aquesta derrota 1-2 davant de l'Almagro a les semifinals del play-off d'ascens a primera femenina de Futbol Sala.
10: Crec que la segona part ha estat, hem trobat moltes situacions de pivot molt bé, amb entrades, amb finalitzacions, però ens ha faltat això, el gol. Aquest esport és marcar gols i elles, la portera d'elles, doncs ha estat molt bé, després els pals, ocasions fallades, bueno, ha sigut un monòleg la segona part, no? I és l'equip que vull veure, no? Però, bueno, no, si no fas gols, doncs en la primera part hem estat una mica toves, ens han fet dos gols de segon pal que no pots encaixar en aquests partits. Però, bueno, queda un partit de tornada i si s'ha de perdre, com, doncs, prefereixo perdre com avui.
1: I a tot això, ara mateix, un porter català a la final de Champions, David Raya, intentant aturar penals pel Arsenal, doncs perquè la final, que ha acabat 1-1, ha arribat a aquesta tanda fatídica de penals. De moment, el Paris Saint-Germain està guanyant per 2-1. Ara mateix, David Raya atura el penal i, per tant, l'Arsenal podria empatar quan s'han llançat 3 penals, quan hagin llançat 3 penals cada equip. Notícies de les 9 i més esport a les 9:03, aquí a l'Enjoc.
11: La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
13: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93597100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
14: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
15: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
14: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
15: Perquè la teva salut és el nostre futur.
14: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.
16: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
17: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
16: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
18: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara entre el dilluns i el dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros, d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. Per la seva banda, la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. La CGT, en aquest cas, és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. I segueix el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui i al migdia en 3 incendis a Barberà de la Conca i a Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat i també un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. Precisament un incendi també de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figa. I seguim en plana ferroviària, ja que Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. I parlem de política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions als ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. També la CUP comença a mobilitzar les bases per a aquestes eleccions municipals i el secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. En plana de successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torreforta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem ara en plana cultural, ja que el Festival del Món del Llibre de Barcelona ha celebrat aquest dissabte la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants a transformar espais quotidians en mons imaginaris. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
2: Bona nit, benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem l'actualitat del bàsquet, de l'handbol, del futbol sala, de l'hoquei herba, de molts esports, com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local. Jordi Cochran a la producció i Roger Marc al control de so. Avui és dissabte, són les 9 i això és l'En Joc.

0: Quan a tot això, 9 i 4 minuts, el Paris Saint-Germain s'acaba de proclamar campió d'Europa de la Champions. El conjunt que entrena Luis Enrique Martínez, l'ex-tècnic del Barça, ha guanyat els penals de l'Arsenal després d'una final que havia acabat amb 1-1. David Raya, el porter català de l'Arsenal, havia aturat un penal, però ha estat insuficient per superar els francesos, que es proclamen campions d'Europa per segon any consecutiu. Vinga, tot això, repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, Ignasi.
0: L'Atlètic Barceloneta ja és campió de Lliga de Waterpolo.
1: I és la 21ena aconseguida de manera consecutiva, la 26 del seu palmarès. Avui ha superat el Sabadell per 11-16 en el segon partit de la final, per tant, ha aconseguit el títol per la via ràpida. Pel que fa a la final femenina, s'haurà d'esperar el tercer partit perquè el Mataró ha acabat guanyant el Sant Andreu per 14-11 en el segon partit. El Sant Andreu havia guanyat el primer per 10-8, per tant, hi haurà tercer partit, serà dimarts a les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona, i aquí ja s'acabarà, doncs, decidint el títol a la piscina del Sant Andreu.
0: I en hoquei patins, el Vila-sana ja és a la final del play-off pel títol.
1: Les lleidatanes han passat a la final per la via ràpida després de guanyar el General i Palau en el segon partit de les semifinals per 1-2. Ara el Vila-sana espera rival, ja que el Fraga ha forçat el tercer partit. Havia guanyat el Gijón 0-1 el primer, i en aquest segon s'ha imposat el Fraga per 1-4. Dimarts, Fraga-Gijón a 8:45 del vespre. D'aquí sortirà, doncs, el rival del Vila-sana a la final del play-off pel títol. A l'hoquei lliga masculina, Barça i Liceo s'avancen de moment a les semifinals del play-off, guanyant el primer partit contra Igualada i Calafell, respectivament. Unes semifinals que són el millor de 5 i en què demà Liceo i Calafell ja disputaran el segon partit.
0: De la seva banda, Polo i Atlètic Terrassa lluitaran per la lliga masculina i femenina, respectivament, d'hoquei herba.
1: La final femenina serà Club de Campo Atlètic Terrassa, reeditant així la final de l'any passat, en què es van adjudicar el títol finalment les madrilenyes. En la masculina, el títol se'l jugaran Club de Campo i Polo. Els barcelonins són els actuals defensors del títol.
0: I en futbol, el Sabadell arrenca amb derrota al play-off d'ascens a segona divisió.
1: La seva eliminatòria es juga en divendres i els arlequinats van perdre contra el Real Madrid-Castilla per 2-0. La tornada serà divendres a la Nova Creu Alta i l'Europa comença demà aquest play-off d'ascens a segona, un partit que començarà a 4:45 de la tarda davant del Celta Fortuna a Can Dragó a Barcelona.
0: I sí, marxem de ronda. Vinga, i comencem la ronda en aquest play-off d'ascens a tercera divisió masculina, semifinals, tornada. Hi ha pròrroga, no hi ha pròrroga, poble de Mafumet Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Efectivament, primer minut de la pròrroga, gairebé el segon minut de la pròrroga. De moment, Pobla Mafumet 2, Rubí 2. La Pobla, que ara ha tingut una acció per banda esquerra passant cap a Álvaro i ha aturat Rafa Leva, però la jugada estava invalidada per fora de joc. Ens anem a la pròrroga. Recordem que en el cas d'empat aniríem als penals igualment, així que veurem aquests 30 minuts extra de la pròrroga entre la Pobla Mafumet i el Rubí, 2-2.
0: I el play-off d'ascens a Lliga Elit, tornada de les semifinals, com estan les coses?
1: Està a punt d'acabar aquest duel entre el Turó de la Peira i l'Igualada. S'havia avançat el Turó de la Peira, això significava que empatava l'eliminatòria, però l'Igualada ha marcat i ara mateix l'eliminatòria és favorable a l'Igualada amb el 2-3 global. D'acabar així el partit, que està a punt d'acabar, doncs seria l'Igualada qui passaria a la final d'aquest play-off en descens a Lliga Elit.
0: Amb Waterpolo, divisió d'honor femenina, play-off pel títol, hi haurà tercer partit.
1: Sí, l'ha forçat el Mataró, acaba guanyant 14-11 davant del Sant Andreu i, per tant, tot es decidirà dimarts a partir de les 9 del vespre a la Pere Serrat de Barcelona en aquest tercer partit a la piscina del Sant Andreu.
0: I, d'altra banda, en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada, el Mollerussa, que estava sorprenent a l'anfitrió, el Badajoz, continua per davant al Prat Ràdio, Van Condé.
3: Sí, continua per davant, 4 minuts i mig per arribar al final del tercer quart i està sent una autèntica exhibició de polri, és un dia més. Recordem, com dèiem, 27 punts al primer partit, 21 punts en el segon, en què el Mollerussa va tirar l'èpica i va guanyar un punt a la segona pròrroga, i ara Polri ja en grup, 22 punts després d'un triple que ha acabat en la darrera possessió. 4-11 queda per arribar al final, el Mollerussa continua fent de mica en mica més gran l'avantatge, que era això, malgrat tot que hi ha una vida, guanya de 12 el conjunt català, 61-49 de l'Amba de Fons.
0: Déu-n'hi-do, guanyant de 12 al Mollerussa davant del Badajoz. I el Mollet, què fam?
1: Doncs està perdent. El Mollet ja va perdre el primer partit, per tant ho té complicat ara mateix, però ha aconseguit reduir distàncies davant l'Alginet i ara mateix només són 4 els punts de diferència entre els dos equips, 57 a 53. Tercer període del partit, a punt ja d'acabar aquest tercer període, però de moment per darrere el Mollet al marcador.
0: I acabem aquesta ronda amb l'hoquei patins i amb aquesta nacional catalana masculina. Estaven pendents dels segons partits de semifinals.
1: Sí, uns partits que un ja ha finalitzat. El duel entre el Noia i el Castellà ha acabat amb 3 a 5. Per tant, el Noia B, que ja és a la final, després de superar doncs, en el segon partit també el Castellà, havia guanyat 8 a 7 en el primer, 3 a 5 a 8, per tant, ja és a la final. I l'altre enfrontament està en joc ara mateix, aquests partits. De moment està guanyant el Caldes en 2 a 1 davant del Mollerussa. El primer partit havia guanyat el Caldes 0 a 2. D'acabar així, doncs, també el Caldes es classificaria per la final i, per tant, ja tindríem doncs, els finalistes i no hauríem necessitat un tercer partit en cap de les dues eliminatòries.

0: En Joc, el programa de l'esport català, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 10 minuts de la nit, som els de l'En Joc. Dissabtes, diumenges, de 8 a 10 del vespre, a la teva ràdio local, amb el bo i millor de l'esport català. I és moment de parlar amb més detall del bàsquet. Comencem parlant de les fases d'ascens a segona FEB, tercera jornada, on ens ho deia ara mateix l'Ivan Conde, el Mollerús està guanyant de 12 al Badajoz i, per tant, manté intactes les opcions d'aconseguir aquest ascens a segona FEB, un ascens que ja ha aconseguit avui el Prat.
2: Sí, perquè el Prat ha guanyat 68-75 al Port Segon i ja ha pujat 11 a segona FEB i ja havia guanyat el Prat en el primer partit, en la segona jornada, 75-60. El Mollet havia perdut 83-87 davant del Jaén i el Mollerús havia guanyat d'un únic punt de diferència en la jornada d'ahir davant del Tres Cantos, 74-75. Per tant, ja de moment el Prat és l'únic català que ha aconseguit l'ascens. Complicat ho té el Mollet, veurem què li passa al Mollerús.
1: Doncs veurem, però de moment el Prat ha aconseguit ja aquest ascens, veurem si el fa efectiu o no, perquè recordem que ja en anys anteriors havia aconseguit ascens i havia hagut de renunciar. En qualsevol cas, gran victòria i gran ascens del Prat. Al Prat Ràdio, Ivan Condé.
3: El Club Bàsquet Prat ha aconseguit l'ascens de segona federació i ho ha fet per la porta gran, guanyant el tercer i darrer partit de les fases d'ascens davant el Puerto de Sagunto. Un encontre que era una autèntica final perquè els dos equips arribaven empatats amb dues victòries. Qui guanyava solia l'ascens, qui perdia jugava diumenge el partit de la repesca. No ha sigut senzill per al conjunt potablava, que no ha arrencat gaire fi al partit i que al primer quart marxava 10 punts a baix, 20-30 favorable al Puerto de Sagunto, que ha estat especialment letal en el llançament de 3 durant el primer quart amb una xifra propera al 50%. De mica en mica, el Prat ha reaccionat, ha aconseguit remuntar en el segon quart i marxar al descans 4 amunt i el tercer quart ha acabat de fonamentar la diferència gràcies principalment a una millora defensiva i a la capacitat de rotar i mantenir l'equip sempre fresc. Al pas dels minuts ha fet mal al Puerto de Sagunto i ha reforçat un Club Bàsquet Prat que això sí ho ha hagut de tancar el darrer minut i mig en què el conjunt valencià ha tornat a posar-se ben a prop a únicament 6 punts. Com dèiem, 3 partits, 3 victòries i ascens que demostra que el Club Bàsquet Prat era un equip que estava un puntet per sobre de la gran majoria de rivals de tercera federació. Escoltem el tècnic del Club Bàsquet Prat, Mario del Campo.
4: L'encer al principi era brutal, no? Era per lo normal era haver baixat els braços o dir ostres, això no ho aixequem, no? Però la veritat és que l'equip ha estat ha cregut en tot moment i molt content, la veritat. Estàvem 12 a baix o 10 a baix i des de darrere hem estat junts, hem defensat i hem fet tot el que teníem que fer sapiguent que l'atac era secundari, no? I que la defensa era per on es tenia que començar tot.
3: Els potablava assoleixen l'ascens a la pista, però veurem si es produeix als despatxos. Recordem, la temporada passada, el Club Bàsquet Prat tenia plaça per a segona federació, però ja va renunciar i va intercanviar la plaça amb la Bisbal per jugar a tercera federació. El Club Bàsquet Prat oficialment ni descarta ni assegura la seva presència a segona federació la propera temporada i tot dependrà de l'evolució i del que succeeixi als despatxos en les properes setmanes.
1: Haurem d'estar ben pendents a veure si el Prat ja fa efectiu aquest ascens a segona FEB, que s'ha guanyat a la pista. I qui apurava les opcions era el Mollet.
2: Sí, però se li complica la cosa. Dèiem fa un moment que estava perdent de només 4 punts de diferència, doncs s'ha disparat ara l'Alginet i ha aconseguit un bon parcial. I ara mateix 11 són els punts de diferència. 64-53 i el partit ja està al quart període.
1: Doncs molt bé el Mollerussa. Vinga, va, 9 i 14 minuts, parlem de la Lliga CB. I és que ahir divendres es va jugar de manera unificada els partits de l'última jornada amb aquests marcadors pels catalans.
2: Sí, tenim unes quantes victòries, també derrotes, perquè hi havia un enfrontament català, el duel entre el Bàsquet Girona i la Penya, se'l va acabar emportant el Bàsquet Girona 82-77. El Baxi Manresa va guanyar el Madrid per 94-87. El Barça va guanyar l'Andorra a la pròrroga 95-100 i el Hajduk Split Lleida va perdre la pista de l'UQAM Múrcia per 116-95.
1: doncs, d'aquesta manera i en espera de que demà el Barça recuperi un partit pendent de la jornada 33 davant de la València, doncs, tindrem precisament a Barça i a Penya com a equips classificats pel play-off. Demà, si guanyés el Barça, aconseguiria superar la València, seria quart i, per tant, doncs, tindria el factor pista a favor en la primera ronda dels play-off. En qualsevol cas, doncs, una nota destacada d'ahir, aquesta victòria del Baxi Manresa davant del Real Madrid molts anys després, aquesta victòria de 7 punts. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa. Victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Oval i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
6: M'ha sorprès una mica, no?, que ho digués el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic, agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més úniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
5: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat en victòria.
1: Doncs així és, desena posició pel Baxi Manresa, ha pujat una plaça en aquesta última jornada, 16 victòries, 18 derrotes a la Lliga CB. El bàsquet Girona que acaba 12è, doncs amb 14 victòries, 20 derrotes, però això sí, ahir va aconseguir guanyar a la Penya en aquest últim partit de Lliga. Girona FM, a Marta Serres.
7: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70-50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Ricky Rubio, no es va rendir, parcial de 3-14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, de la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
8: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
7: Amb el triomf, l'equip per fi va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
1: I derrota, dura derrota de Lleida a la pista de l'UCAM Múrcia, un UCAM Múrcia que també doncs estava jugant les possibilitats d'assegurar-se i de garantir-se plaça de cap de sèrie en els play-offs. És tercer ara mateix classificat i per tant aconsegueix aquesta condició després de guanyar clarament el Lleida de Gerard Encuentra.
9: Jo crec que no hem sigut capaços de trobar el nostre ritme, ja han anotat amb facilitat, hem comès errades, quedarà en anècdota. Vindre aquí amb els deures fets, doncs ja és una victòria, no? Perquè vindre a Múrcia segon classificat, tal com estan jugant, sense, bueno, per jugar-nos la permanència, pues ha sigut complicat. Llavors, jo crec que li hem de donar valor al fet d'haver-nos salvat a dues jornades del final i veient els equips implicats que estaven en la lluita del descens.
1: I d'altra banda, el Barça, que va guanyar a la pista del Morabanc a Andorra a la pròrroga, on Andorra això sí que va aconseguir la salvació, també la va aconseguir de manera miraculosa el Saragossa amb un triple a l'últim segon, llançant a fallar uns tirs lliures, agafant el rebot i aconseguint el triple a l'últim segon, de manera que va condemnar a Gran Canària, que ha acabat baixant juntament amb el Granada. Però en qualsevol cas, com dèiem, l'Andorra se salva i el Barça, que va acabar guanyant, a Xavi Pasqual valorava així aquest triomf.
10: Un partit on ha estat molt competit, hem començat força bé, però hem perdut quatre pilotes seguides i hem permès que l'Andorra entri en partit. A partir d'aquí hi ha hagut un partit molt igualat fins al tram final, on hem aconseguit igualar el partit per anar a la pròrroga i al final la pròrroga hem estat una miqueta millors. Un partit important per nosaltres que ens dona l'oportunitat en l'últim partit, el diumenge en València, de ser caps a sèrie.
1: No, 8-21, i vinga, un altre tema destacat aquest cap de setmana, doncs la final a 4 de les divisions d'honor, tant masculina com femenina, d'hoquei herba, s'està jugant al Club de Campo i tindrem finalistes catalans tant a la final masculina com a la femenina.
2: Sí, no ha pogut ser una doble final catalana perquè hi havia semifinalistes catalans en les 4 semifinals, però finalment doncs, hi haurà un representant català en cada una de les finals. Pel que fa a la final a 4, a la final de la final a 4 de la divisió d'honor masculina, doncs s'enfrontaran el Club de Campo i el Polo. Recordem, el Polo és el campió. El Polo ha superat 1-0 al Complutense i el Club de Campo ha deixat fora de combat a l'Atlètic Terrassa, guanyant-lo per 4-1. Per tant, l'anfitrió d'aquesta final a 4, el Club de Campo, doncs, que passarà a la final juntament amb el Polo, demà lluitaran per aquest títol a 2/4 de 12 del migdia. Pel que fa a la divisió d'honor femenina, doncs el mateix, un català que ha eliminat, l'altre ha passat, el que ha passat és l'Atlètic Terrassa, ha guanyat el Complutense per 1-3, l'Igara ha quedat eliminat davant de l'anfitrió del Club de Campo per 1-0, per tant, doncs aquesta final femenina serà entre Club de Campo i Atlètic Terrassa, és la reedició de la final de l'any passat, en què el Club de Campo va ser el campió.
1: Doncs a la masculina, el Terrassa es queda a les portes d'aquesta final, que sí que jugarà el Polo. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
11: Polo i Club de Campo són els finalistes d'aquesta divisió d'honor masculina de hockey, en un maig on pot semblar que la victòria del Club de Campo ha estat fàcil, còmode i contundent, però tot i aquest resultat de 4-1, l'equip de Madrid no ha sentenciat el partit fins a l'últim quart. Un cop estirat les línies, l'Atlètic Terrassa, que ha tingut oportunitats per marcar gols i ficar-se a la final, però les intervencions del porter del Club de Campo han evitat qualsevol reacció agarenca, i més encara des del punt de penal córner, amb Pepe Cunill com habitual protagonista. Un Atlètic Terrassa que, novament, ha entrat a la Final Four. De fet, és l'únic equip que ha disputat aquesta fase final en aquest nou format, i el Club de Campo que intentarà fer doncs el que moltes vegades és difícil, que és poder sumar el títol com a anfitrió. Per altra banda, el Polo ha aconseguit el bitllet per aquesta final després de derrotar a l'altre equip madrileny, la Complutense, en una primera part molt disputada, però ha arribat les oportunitats del conjunt de Barcelona per poder avançar-se al marcador. Però, com dèiem, a falta de 3 minuts ha arribat el 1-0 del conjunt de Barcelona. A partir d'aquí ha tocat defensar aquest avantatge i el resultat, ja el marcador ja no es mouri fins al final del partit. Per tant, el conjunt de la Complutense, que tot i treure porter jugador no ha pogut doncs aconseguir aquest gol de l'empat, i el finalista o els finalistes són el Polo i el Club de Campo, que demà intentaran doncs aquest títol, aconseguir aquest títol, com ja va passar a la Copa del Rei. Recordem que l'equip de Ramon Sala busca el doblet.
1: I a la divisió d'honor femenina hi havia dos equips terrassencs i finalment ha passat l'Atlètic Terrassa i s'ha quedat fora l'Egara, Miqui.
11: Atlètic Terrassa i Club de Campo lluitaran per la lliga de la divisió d'honor femenina després de vèncer al conjunt del Club Egara i a la Complutense. L'Atlètic Terrassa ha aconseguit una brillant classificació per la final després de vèncer a la Complutense a casa seva per 1-3. Sofi Rogoski avançava a l'equip de Sílvia Bonastre al minut 4 del segon quart, però tot ha passat al últim i definitiu, on Núria Carles de penal córner ha marcat el 0-2, 0-3 de Sofi Rogoski, que novament marcava i posava el 0-3, que seria pràcticament definitiu, i Lola Riera només ha pogut retallar distàncies des del penal córner a les files de la Complutense. Un Atlètic Terrassa que novament treu el cap a la gran final després de disputar aquesta competició l'any passat al Martí Colomer, això sí, en Jordi Carrera a la banqueta. Aquest any per primera vegada ho farà amb Sílvia Bonastre. I per altra banda, el Club de Campo ha guanyat per 1-0 al Club Egaram amb un gol de Flor Edmundson. Era l'últim partit de Joan Vidal a la banqueta del Club Egara i també de jugadores importants, com és el cas de Mariona Giravent, tota una vida a la porteria del conjunt ratllat. Per tant, demà l'Atlètic Terrassa, doncs, que serà el nostre representant català i també garenc en aquesta gran final de la Divisió d'Honor femenina de hockey.
1: Doncs demà, a 11:45, la final masculina, Club de Campo Polo, i a les 2, aquesta final femenina entre Club de Campo i Atlètic Terrassa. Veurem si els dos representants catalans aconsegueixen els títols. Vinga, ens aturarem 3 minutets, agafem una miqueta d'aire i afrontem la darrera mitja hora de l'enjoc. Hem de parlar d'hoquei patins, de futbol sala, d'handbol i de moltes coses aquí a l'enjoc.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: comerç just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapet.
1: Vinga, 9:45, darrera mitja hora de l'enjoc. Fem una rondeta per actualitzar marcadors i és que el play-off d'ascens a tercera divisió, tornada de semifinals i amb més novetats entre Poble i Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Doncs sí, Ignasi, ja s'ha avançat la Poble, ha remuntat el partit gràcies a un altre gol de Joel Garrofé. Teo, que ha posat una centrada amb una falta lateral, i Joel, que ha marcat des del punt de palada amb el cap, posant el 3-2 de moment, minut 112, la Poble que guanya 3-2 i seria equip finalista dels play-offs d'ascens a la tercera federació.
1: Déu-n'hi-do, quin partit i quina eliminatòria. I el play-off d'ascens a Lliga Elite, tornada a semifinals, ja tenim, de fet, un finalista.
3: Sí, perquè ha acabat el partit, ha acabat amb empat a un entre el Turó de la Peira i l'Igualada. L'Igualada, recordem, havia dominat en el partit d'anada i, per tant, doncs, accedeix per un global de l'eliminatòria de 2-3 a la final. Ara aspira el rival, que sortirà del partit de demà entre el Viladecans i el Palamós. L'Igualada, doncs, ja és a la final.
1: I en bàsquet, fase d'ascens a segona FEB, tercera jornada. Aguanta el Mollerussa per davant del Badajoz, del Prat Ràdio. Ivan Condé.
4: Guanyen a 5 ara mateix el Mollerussa amb el partit entre la resta final i es toquen els germes per tots els partits. Mini parcial, geni i l'altre, el Mollerussa que havia escapat la resta fins al final del tercer quart. Badajoz s'ha arribat a posar el 4, però està mantenint a dos marx i exes a l'equip que està donant moltíssim punts. Ara porta una personal de tir com a Fulvall. Seran per també sortir el cara al Mollerussa, que està sostenint la diferència, però es nota que Badajoz és anfitrió, que hi ha 2.000 ànimes apretants i que els àrbitres, que fa d'equivocant-se per un equip i que per un altre, estan començant a haver de prendre decisions difícils, com dient, 4 minuts i 24 segons, volia a la seva mà el Mollerussa, Mollerussa 76, Badajoz 71, de 5.
1: Doncs guanyant de 5 al Mollerussa, 76 a 71, a 4, 24 per acabar el partit. S'està apropant al Badajoz, que evidentment, com ens deia l'Ivan, juga a casa amb 2.000 persones donant suport i això, vulguis o no, també a l'hora d'influenciar els àrbitres sempre compta. El Mollet ha acabat el seu partit?
3: No ha acabat. Un partit que va fent un estira i arronsa, no va mai per davant el Mollet, però ara mateix només perd 3 punts de diferència davant el Ginet quan queda 1 minut i 52 perquè finalitzi ja el partit.
1: I pel que fa a l'hoquei patins, Nacional Catalana Masculina, estaven pendents del final d'un dels segons partits de semifinals.
3: Sí, encara no ha acabat, havia començat a 7:45 aquest duel entre el Caldes i el Mollerussa. Està dominant el Caldes 4-1. En el primer partit havia guanyat el Caldes 0-2. Per tant, d'acabar així aquest partit, doncs el Caldes, que també accediria a la final, com el Noia Veu ha fet fa una estoneta després de superar el Castellà en el segon partit. Per tant, la final seria Noia B Caldes, si acaba així el partit, quan ja queden ben poquets minuts.
1: Doncs són les 9 i gairebé 34 minuts i és moment de parlar també amb detall de la jornada d'hoquei patins, que tenim molta teca, començant per l'hoquei Lliga Femenina, perquè ja tenim un equip català a la gran final del play-off pel títol, en un dia també molt especial perquè hi ha hagut molts comiats en aquest Palau Vila-sana.
3: Sí, ha acabat guanyant el Vila-sana per 1-2, tots els gols s'han vist a la primera part, i per tant, doncs el Vila-sana, que ja havia aconseguit la victòria en el primer partit per 5-1, ja és a la final. Espera rival, perquè en l'altra eliminatòria, l'altra semifinal, doncs la cosa està igualada i hi haurà tercer partit dimarts a 9:15 del vespre, després de que avui el Fraga hagi aconseguit guanyar el partit al Mata Jove davant del Gijón per 1-4. Havia perdut per 0-1 el Fraga a casa seva davant del Gijón en el primer partit. Per tant, doncs el Vila-sana ja és a la final, però espera rival perquè encara no ha aconseguit doncs cap dels altres dos conjunts classificar-se. Com deies, un partit de moltes emocions avui, sens dubte, a la Maria Víctor de Palau Solità i Plegamans, doncs perquè s'han retirat ni més ni menys que Anna Casaramona i Berta Busquets. A més, també s'acomiadaven de l'equip Jana Costa i Irina Pérez.
1: Doncs demà escoltarem una entrevista en profunditat amb la Berta i amb l'Anna Casaramona, que ha fet l'Anna Freixa, que ha estat en aquest partit. Demà, amb calma, ens l'escoltem, però avui el que volem escoltar és la conversa que ha tingut l'Anna Freixa amb una de les jugadores del Vila-sana, que ja són a la final, com és la Victòria Porta.
5: Doncs el Vila-sana que passa per la via ràpida a la final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Iberdrola. Ha guanyat el segon partit davant del General i Palau per 1-2 i estem amb Victòria Porta. Victòria, felicitats per la victòria. Ja sou a la final, suposo que era una miqueta l'objectiu aconseguir, doncs, no haver d'arribar al tercer partit per arribar ja a la final amb més descans i solucionar-ho ja en aquest segon partit.
6: Sí, al final, primer que tot, felicitats com a equip perquè ho hem aconseguit amb dos passets en lloc de tres i ara sabem que venen tres passos que poden ser molt complicats, però tenim el factor pister i sobretot molt il·lusionades, ja que a un play-off no havíem arribat mai a la final, així que amb il·lusió i moltíssimes ganes d'afrontar-ho.
5: No ha estat un partit gens fàcil, de fet ha arribat un gol que ni gairebé sabíem si havia entrat o no havia entrat, l'heu celebrat més tard perquè no acabàvem de veure si la pilota havia entrat, ha arribat l'empat i a 23 segons per al final el gol de Gaete, això la primera part, una primera part que ha estat molt, molt intensa i potser la segona part les coses han canviat una mica, ja heu tingut més el domini del partit.
6: Sí, la veritat és que la primera part ha sigut molt intensa pels dos equips, on han tingut ocasions clares un i l'altre, i crec que la segona part una mica el que avançament i començar a apretar la calor que està apretant s'ha notat, el ritme ha baixat d'ambos equips, però bueno, molt contentes, al final la feina han fet la primera part, doncs hem tancat el partit aquí i satisfetes de poder accedir a la final.
5: I el Vila-sana és on havia de ser perquè a principi de temporada ja mai

0: principi se li hauria de fer un homenatge perquè és el primer partit a casa.
1: Sí, la veritat és que al final, bueno, retiré, no? La meva germana es retiré. També hem viscut ara un previ homenatge aquí, però res, molt satisfeta de que sigui a casa, de que es pugui despedir amb la seva gent i sobretot orgullosa també de la trajectòria i tot, i esperem que ens puguem disfrutar de l'homenatge i puguem disfrutar també d'aixecar la copa.
0: Ara ho veiem que s'han retirat a casa Ramona i Berta Busquets, suposo que també hi ha motiu per vosaltres perquè heu compartit amb elles molts moments a les seleccions, a més han estat jugadors referent.
1: Sí, la veritat és que jo des que sóc petita han sigut dos jugadores que tant la Berta com el Palau sempre l'ha construït, l'ha lluitat i l'ha defensat, i l'Anna dins la selecció i els clubs on ha estat referent a l'esport femení, referent a les dues referents en trencabarreres. Espero que puguem continuar el seu llegat també com ho han deixat i millorar per a l'esport femení, sobretot per a les nenes i els objectius futurs.
0: Doncs molta sort, Victòria, en aquesta final pel Vila-sana i a veure si pot arribar doncs aquest segon títol de la temporada.
1: Esperem.
0: Doncs les paraules de Victòria Porta, el Vila-sana ja és a la final d'aquesta Hockey Lliga Iberdrola, intentant doncs aconseguir aquest segon títol de la temporada. El dissabte vinent, primer partit, veurem si contra Gijón o contra Fraga.
2: Doncs ho veurem, perquè haurem de jugar el tercer partit Fraga i Telecable Gijón. I a tot això de la banda del Palau, una de les jugadores que avui ha dit adeu, com us dèiem, demà escoltarem una conversa en profunditat de l'Anna Freixa amb l'Anna Casarramona i amb la Berta Busquets. La Berta, això sí, s'ha referit també al partit d'avui.
3: Ha sigut un partit molt disputat contra un gran equip. M'agradaria haver guanyat, la veritat. Crec que en algun punt hi ha algunes decisions que no ens han afavorit gens, però bueno, el Vila-sana és un gran equip i no tenim res a dir. Vull dir, ha sigut un partit competit, hem intentat donar la nostra millor versió, hem tingut algunes oportunitats per fer mal i això és el que queda.
2: 9:39, vinga, més hoquei patins, en aquest cas hoquei lliga masculina. Aquí encara s'estan jugant les semifinals del playoff pel títol, de fet han començat entre ahir i avui i ja tenim els primers resultats.
4: Sí, recordem que en aquest cas és el millor de 5, tant les semifinals com la final. Els quarts de final eren el millor de 3, ara sí que ja doncs el millor de 5 aquests playoff. S'avancen de moment Liceo i Barça. Els dos han aconseguit la victòria i els dos amb el mateix resultat, 4-1. El Liceo guanyava ahir davant del Calafell 4-1. Avui el Barça ho ha fet davant de l'Igualada 4-1. I demà ja serà el segon partit entre Liceo i Calafell. Serà a les 12 del migdia i dilluns el segon entre Barça i Igualada a les 7 de la tarda. Tots aquests primers partits a la pista dels millors classificats a la classificació. Per tant, aquests dos primers a la pista del Liceo i els dos primers doncs a la pista del Barça.
2: Doncs després d'aquest Barça 4, Igualada 1, això deien Ignacio Alabart del costat blaugrana, Blatllanes del costat d'Igualada, els companys d'Esport 3.
5: Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, hem sigut molt, molt superiors, encara que a l'inici en atac ens ha faltat una miqueta de fluïdesa, però sí que crec que en defensa hem estat molt bé, no hem patit gaire i en atac a base d'acoso i derribo ens hem pogut posar per davant, controlar bé el partit i posar un marcador favorable que ens dona el primer punt i estem la veritat que molt contents. Sí, sobretot que s'ha de sortir a competir. A Sant Sadurní no vam sortir bé el partit i es va notar. I això l'equip rival també ho nota i es fa gran. Llavors avui ho teníem molt clar, sabíem que jugàvem a casa, que el primer punt a una eliminatòria és fonamental i crec que l'equip ho ha sabut fer. Ha estat conscient en tot moment, no hem baixat els braços ni l'esforç en cap moment, ni el compromís, i el resultat crec que ho reflecteix. Podia haver sigut una miqueta més avoltat, però bueno, crec que està bé, contents pel joc, pel resultat i enfrontar el partit del junts.
6: No ens han entrat, però a ells tampoc, però no crec que el marcador hagi sigut per la bola parada. Al final els gols que ens fan són tots evitables, han sigut errors que no els podem fer, i menys aquí, perquè amb no res et maten, i al final amb un 4-0 és difícil d'agafar, però bueno, ho hem intentat i dilluns ho tornarem a intentar. Més intensitat perquè hi ha hagut moments que no ha estat gens bé, però bueno, dilluns ho tornarem a intentar.
2: I tampoc va estar massa bé el Calafell, com a mínim no va poder plantar cara al Liceo. Derrota 4-1 ahir divendres i demà diumenge a les 12, segon partit. Guillem Cabestany, el tècnic del Calafell, que deia això.
7: La primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues. En una pista com la que hem jugat avui, contra un rival contra el que hem jugat avui, que si una cosa és intens, és físicament fort, dur, i si volem guanyar un partit a la Corunya no podem regalar 25 minuts com hem regalat a la

0: Primera part, sincerament penso que la segona ha sigut molt més completa. L'equip s'ha tret, doncs, l'energia i la ràbia necessària per fer una molt bona segona part, però clar, llavors ja anàvem amb el resultat molt en contra. Hem tingut les nostres ocasions per a lo millor ajustar més el resultat. No ha pogut ser. Podem dir que la segona part estem força contents, la primera gens ni mica. Un dia per recuperar-se, per reflexionar, per sortir amb una altra tensió el diumenge, i ho tornarem a intentar el diumenge i intentarem allargar la sèrie i donar la primera victòria. Però primer de tot, reflexionar, corregir i venir diumenge amb un altre to.
1: Doncs demà a les 12, aquest Liceo Calafell, el Calafell buscant la primera victòria en aquesta sèrie de semifinals. I qui està intentant pujar a l'hoquei lliga masculina són Manlleu i Vilafranca. Avui s'ha jugat l'anada d'aquesta promoció d'ascens.
2: Sí, ha iniciat aquesta play-off d'ascens al municipal de Manlleu. De Manlleu ha començat avançant-se amb un 1-0 al marcador, però el Vilafranca ho ha capgirat situant l'1-3 al marcador. Al final ha acabat el partit amb 2-3 favorable al Vilafranca, per tant s'avança el Vilafranca i a més doncs, la tornada serà la poliesportiva diumenge vinent en directe a l'enjoc.
1: Déu-n'hi-do, el Manlleu, que havia aconseguit teòricament l'ascens directe, els despatxos el va perdre en favor del Lloret, i doncs ara mateix es veu per darrere en el marcador en aquesta anada de la promoció d'ascens a l'hoquei lliga masculina. Com ha anat tot plegat, Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
3: Derrota per 2-3 en el Manlleu en aquest primer partit del play-off. Estem amb nosaltres, Roger Codinac. Hola, Roger.
4: Bona, què tal?
3: Com has vist una mica el teu equip avui?
4: Bueno, crec que ha sigut un partit molt igualat. N'hem fet un mal partit. Crec que sí, que hem tingut 10 minuts fluixos al principi de la segona part, que ens han penalitzat molt, però bueno, crec que ells són un gran equip, nosaltres també hem fet un gran partit i crec que ha estat molt igualat i no hem fet un mal partit.
3: Queden 50 minuts per decidir quin és l'equip que pujarà. Com veus el Manlleu?
4: Estem a la mitja part, estem perdent un gol. Jo no he vist mai cap equip enfadat perquè a la mitja part perd un gol. Per tant, jo crec que hem de seguir. Allà només hem de fer una victòria i ho tenim allà. No hi ha més a seguir, que nosaltres podem.
3: Avui Roger no ha jugat, ja que estàs lesionat. Veurem minuts de Roger Codinac la setmana que ve o no?
4: Ho intentarem.
3: Moltes gràcies, Cudi.
4: A tu.
1: Doncs qui sí que ha jugat, i en aquest cas en aquest partit que hem pogut veure a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més, han estat Bernat Picanyol del costat del Manlleu, Roger Montserrat dalt del Vilafranca.
5: Sí, crec que hem fet un bon inici. Hem tingut la sort que hem pogut fer el gol i avançar-nos al marcador. I crec que hem treballat una bona primera part, però sí que és veritat que l'inici de la segona hem provocat aquesta blava que ens ha fet mal, perquè al final ens ha fet un gol de superioritat i després just quan ens ha entrat el quart. I crec que és bo aquest últim gol que hem fet, el 3-2, perquè bueno, un gol, tothom sap que amb el hockey pot passar qualsevol cosa. I treballarem tota la setmana per anar allà i buscar l'ascens que tant volem. Crec que tenim una setmana per endavant, la treballarem bé i anirem amb tot per intentar remuntar això allà a Vilafranca.
6: Sí, sabíem que havíem de treballar durant tot el partit, queda un altre, encara no s'ha acabat, així que seguirem apretant com avui. O sigui, ho hem treballat durant tota la setmana i el treball ha donat el resultat. Sí, com bé dit, sabíem que era un partit llarg i fins al final l'hem hagut de lluitar per aconseguir aquest primer punt. Esperem que la setmana que ve la poliesportiva s'ompli, com avui s'ha omplert aquest pavelló, i a seguir lluitant.
1: Vinga, i a la Nacional Catalana Masculina, segon partit de semifinals, el millor de 3. Ha acabat ja el Caldes Mollerussa. Ràdio Caldes, Aleix Marí, bona nit.
7: Bona nit, Jordi. Doncs sí, ha acabat i amb victòria del Caldes per 4-1 en un partit que, tot i el resultat, no ha sigut gens fàcil per als catalans. Han començat marcant al minut 15, fins al minut 15, 0-0. Tot i això, victòria que ja classifica l'equip per la final contra el Noia. Ha sigut, com deia, un partit intens amb un gran protagonista, Pau Cardona, un dels jugadors que ja ha debutat amb el primer equip del Recam. El Caldes ha tingut ocasions, però el Mollerussa realment també ha apretat durant tota la primera part i, tot i que els locals han marcat el segon abans de la mitja part, els visitants han retallat distàncies a 5 minuts només de la segona. Al final, un pavelló molt tens tota l'estona, vist com embogia el partit, i quan el Caldes ja havia marcat el 3-1, tots dos equips han tingut l'oportunitat de posar un altre al marcador, un altre gol al marcador, de penal. Tot i això, cap dels dos ha entrat i el llançament de fora del Mollerussa ja ha sentenciat els visitants, que s'han acabat d'enfonsar amb un altre gran gol de Pau Cardona a 5 minuts del final, amb una recuperació i una base dins el porter, que deixa definitivament el Caldes ja de cara al partit que serà contra el Noia i que començarà a jugar-se la final a partir de dissabte que ve, per aquest descens a l'Hotel Lliga Plata.
1: Doncs gràcies, Aleix, bona nit.
7: Bona nit.
1: Doncs ens ho deia ella, el Noia B serà el rival.
2: Sí, perquè el Noia ha guanyat els dos partits també, per tant, accedeix a aquesta final. Avui havia guanyat el Castellà 3-5 i en el primer partit 8-7. Per tant, Noia B Caldes, doncs serà aquesta final de Nacional Catalana, doncs intentant aspirar els dos per aconseguir l'ascens a l'Hockey Lliga Plata.
1: I a Nacional Catalana Femenina també s'han jugat segons partits de semifinals, també el millor de 3, com han anat les coses?
2: Doncs aquí ja tenim un equip classificat i uns altres dos que hauran de lluitar perquè l'eliminatòria s'ha anat al tercer partit, el duel entre el Caldes i el Girona. Havia guanyat el primer partit 1-2 al Caldes i avui s'ha imposat el Girona per 1-5, per tant, doncs, el tercer partit que serà demà a 6:15 de la tarda, aquest a Girona-Caldes. A l'altra eliminatòria, el Vilafranca ha acabat cedint davant d'un Mataró contundent, un Mataró que havia dominat amb mà ferma doncs, tota la temporada regular i ha guanyat. Havia guanyat ja 4-0 el primer partit i avui 1-4. Un Vilafranca que recordem que havia pujat a Nacional Catalana aquesta temporada i ha aconseguit doncs, situar-se en aquest play-off per l'ascens. El Mataró ja és a la final, doncs intentant recuperar la plaça a l'Hockey Lliga Iberdrola, que havia perdut la temporada passada. De moment ja ha fet el primer pas, ja és a la final.
1: Doncs demà sabrem si el Girona o el Caldes és el seu rival, perquè tot queda obert. Ràdio Caldes, Aleix Marí.
8: El Rec amb Làser Femení ha caigut per 1-5 contra el Girona en el partit a casa que podia certificar el passi a la final en la seva primera participació al play-off d'ascens a Hockey Lliga. Les calderines han tingut un partit poc lúcid en el que les gironines han anat per davant durant tot el partit. Les d'Oriol Sapinya han començat el partit força concentrades, tot i que fent moltes faltes, i no ha estat fins al minut 10 de partit quan les visitants s'han avançat amb un bon gol de Mireia Ranz. Tot i el patiment d'Alcaldes, la mitja part ha acabat amb l'avantatge mínima del Girona. La segona part, però, ha estat totalment de les visitants, i tant el control del partit com l'encert de cara a porteria han fet que trobessin porteria 4 vegades més davant de l'únic gol del Rèquem, que ha arribat en una jugada aïllada i no ha estat suficient per causar la remuntada. Tot plegat per acabar el partit amb aquest 5-1 i l'empat a 1 en l'eliminatòria de semifinals. Tot i separatós, les calderines són conscients que el resultat d'avui no és més que un punt més pel Girona i, per tant, afronten amb totes les ganes el partit definitiu de demà a 6:15 a la capital gironina.

0: Vinga, 9 i 50 minuts al directe a Mana i hem d'anar cap a Badajoz per saber si el Mollerussa pujarà o no a segona FEP en aquest partit davant del Badajoz que estava tan i tan igualat. El Prat Ràdio, Ivan Conde.
1: No ha pogut ser, Ignasi. És difícil i això succeeix moltes vegades, però el bàsquet ha sigut molt cruel amb el Pujol Mollerussa. Ha passat des de finals del primer quart manant durant tot el partit, però els darrers punts de l'encontre, les darreres accions, ja han fet que el Badajoz remunti. De fet, ha arribat a la darrera posició, un partit amb empat i a falta de 2,3 segons. I per fet, Alejandro Mejía ha donat la victòria. El Badajoz ho ha intentat en aquesta darrera acció. El Mollerussa ha tingut un llançament forçat, però no ha pogut entrar. I ja us podeu imaginar les cares dels jugadors del Mollerussa, de Marc Díaz, del seu entrenador, i de la vintena d'aficionats que ara comencen a reaccionar i aplaudir els seus, perquè la decepció és majúscula. Està ben a prop el Mollerussa de fer la grossa, de carregar-se el Badajoz a la seva pròpia casa. Finalment, el Badajoz que puja, tres cants, us jugarà la repesca, i de fet, amb aquesta victòria el Badajoz s'endú el títol de campió de tot el grup, perquè té millor bàsquet a l'Eren del Prat, i per tant és el campió de la Succió de Badajoz. Llàstima, perquè més mèrits de sobre el Mollerussa, que el primer partit va perdre, el segon va guanyar, a la segona pèrdua, i en aquest tercer ha dominat durant més de 26 minuts. Quina la Badajoz, Badajoz, Dionis Mollerussa, 81, Badajoz, 83.
0: Que cruel ha estat el destí pel Mollerussa amb aquest 81-83. Gràcies, Ivan, bona nit. Doncs 81-83 ha perdut el Mollerussa i, per tant, ha perdut les opcions de descens a segona FEP. El Mollet ha acabat guanyant, Anna?
2: Ha acabat guanyant. No dèiem que era un partit d'estirar i arrons. En cap moment havia anat per davant el Mollet, però al final acaba guanyant d'un punt, 79-80 davant del Ginet.
0: I anem cap a una altra final en futbol. Play-off descens a tercera federació masculina. A la Pobla ha acabat remuntant davant del Rubí. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Doncs sí, Ignasi, la Pobla que ha remuntat un partit petit, que s'ha decidit en el tram final de la pròrroga, ho ha fet per 3-2 al marcador. Un partit que la primera meitat la Pobla disposava de les millors ocasions, amb un travesser de Pavón al minut 30 a la primera meitat, però el partit es complicaria amb 2 gols del Rubí gairebé consecutius. Primer ho feia Kevin, després d'una acció dividida entre els dos centrals de la Pobla. Guanyava aquesta acció Kevin i podia marcar el 0-1 pel Rubí. I pocs minuts després, una centrada des del córner provocava un penal Teo Pozo per unes mans i el Rubí, que transformaria el 0-2 al marcador. Aleshores, la segona meitat ha sigut el minut 5 de la represa, que ha sigut Nico, aprofitant un contracop comandat per Xavier Samper, que posaria l'1-2 al marcador, i la por al cos del Rubí, que tiraria cap enrere, que intentaria doncs aferrar-se al resultat, però el gol arribaria al minut 87 gràcies a una diana de Joel, i aquesta diana provocava la pròrroga, que a partir d'aquí s'obria un altre partit, un partit on la Pobla ha dominat bona part de la primera part de la pròrroga, i a la segona Joel ha pogut marcar un gol gràcies a l'estratègia, una centrada de Teo des de la banda dreta. La Pobla, que classifica, és el primer equip en classificar-se la final de la promoció d'ascens a tercera federació.
0: Doncs gràcies, Eric, bona nit.
3: Bona nit.
0: Vinga, i en futbol sala, primera masculina, play-off pel títol, el Barça, que ja domina la sèrie de quarts de final.
2: Sí, serà el millor de 3 partits. De moment s'avança el Barça amb la victòria 4-1 davant del Valdepeñas en el primer partit. El segon serà dilluns a les 9 de vespre.
0: En una nit en què es va retre homenatge, se li va retirar la samarreta a Sergio Lozano.
4: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros.
0: I a la primera femenina s'ha acabat la Lliga.
2: Sí, ha guanyat l'Escort 5-0 davant l'Alcantarilla i el Penyes Plugues ha perdut 1-5 davant l'Alcorcón, un Penyes Plugues que ja està descendit.
0: I on s'ha acomiadat avui Pilar Ribes, la capitana.
5: Bueno, jo crec que quan era petita no m'hagués imaginat mai arribar aquí. Al final jo vaig començar a jugar perquè m'agradava l'esport, ho feia per il·lusió, i al final quan veus que, doncs, bueno, que et donen aquesta oportunitat de poder jugar amb les millors, doncs vaig decidir aprofitar-la, vaig haver de treballar molt, i al final jugar és el que més feliç em fa. Òbviament, deixar-ho és complicat, però a vegades has de saber quan fa un pas al costat. La meva idea és continuar. Jo, molts dels nens que he pogut veure avui per les grades, són nens que porto jo i m'agradaria molt seguir formant aquests joves que pugen des de ben petit jugant. O sigui que sí, la meva idea és continuar i poder ajudar en tot el que pugui al club.
0: El Penyesplugar, recordem, ha baixat, però dos equips catalans opten a pujar a primera.
2: Són el Linyola i el Rubí, però els tocarà remuntar de la tornada a les semifinals, perquè de moment han perdut els dos. En el partit d'anada, San Fernando 5, Linyola 3, i el Rubí ha perdut a la seva pista davant l'Almagro per 1-2.
0: Abans d'escoltàvem a Jordi Archilla, el tècnic del Rubí, ara volem escoltar la capitana del Linyola, Montse Carles, que ens deia això.
6: Aparentment és una derrota, és un cop dur, però queda tot obert a Linyola. Creiem que una diferència de dos gols la podem assumir. Era molt important que, malgrat no treguéssim aquest partit, el resultat fos el més ajustat possible per deixar-ho obert a casa nostra, i les esperem ja mentalitat pel pròxim cap de setmana. Les esperem a Linyola, amb la nostra afició, la nostra pista, i a punt per treure aquest partit, remuntar-ho i passar a la següent eliminatòria.
0: Doncs vinga, a veure si aconsegueix la remuntada al Linyola, també el Rubí, a la pròxima setmana. No hi ha temps per més. Anna Freixa, gràcies. Bona nit.
2: Bona nit.
0: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local. En Jordi Cocran a la producció, Roger Marc al control de so. I és que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Braseria La Bolera.
3: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
2: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
3: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
2: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
3: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
2: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
4: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a La Bolera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
9: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés, impulsat per l'Ajuntament, estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Jo vull tornar a repetir la nostra identificatiu per l'Instagram @cruïlla_europa2.0. És que avui l'inaugurem,
1: sí, sí,
0: aquest contacte.
1: Teníem una antiga. Una...
0: I en teníem una altra i ara aquest.
1: I bueno. També...
0: Només ens queden...
1: Sí, és una... Però és que és curiós perquè al Cisco també li agraden molt els Beatles, no?
2: Claro.
1: I els Beatles van tocar l'any 65, que és l'únic cop que ho han fet, a la plaça Monumental.
2: Exacte.
1: De toros de Barcelona. El concert. L'any 65.
0: Sí, sí. Molt bé, Pere, si podem escoltar els Beatles una miqueta? Sí.

0: programa bastant farcit, aquest, eh?
1: Farcit i una mica desordenat.
0: Sí, sí, hem parlat de les Beatles.
2: No, s'ha ordenat mucho.
0: No sé, ja per anar acabant, com veus tu el futur així de Cuba una mica? Veus amb ressentiment? Tens familiars allà?
2: Sí, claro, tengo familiares en Cuba, tengo hermanos que
1: has aún... Has d'anar de pressa.
2: Sí, familiares en Cuba, y yo creo que el futuro de Cuba hoy mismo, hoy, con las noticias que tenemos, es bastante negro si se cumplen las predicciones que hay, al menos en mi criterio. No creo que vaya a cambiar mucho las cosas. Yo creo que pueden ir a peor con Donald Trump. En primera, es un presidente condenado con 34 cargos. O sea, no estamos hablando, no estamos especulando sobre un presidente. Estamos especulando sobre el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo condenó con 34 cargos, aunque no cumplió. Y yo creo que el futuro, a mí no me gusta ese futuro. ¿Quiero un cambio en Cuba? Por supuesto. Pero ese futuro con Trump, a mí particularmente no me gusta.
0: I deixa'm ja puntualitzar que a mi em fa molta ràbia com, per exemple, van youtubers, ara que estan de moda, tants youtubers que van com a adultcorar o a blanc, aquesta imatge, i només et mostren com una Cuba que, mira que guai, que hi ha els cotxes aquests dels anys 50, no? I tot això, i com aliens, no?, a tot el que passa, perquè, bueno, també van a la capital i, bueno, suposo que deuen
2: anar,
0: i, clar, ja van al luxe, no?
1: Molt bé, doncs fins aquí, dir-vos que la setmana vinent no hi haurà Cruïlla d'Europa per ser festa local i que després ens acomiadarem en explicant, en la mesura de les nostres possibilitats, la visita del Papa a l'Estat espanyol i més concretament aquí a Catalunya. I
0: perquè la Sagrada Família ha estat declarada l'església més alta del món, eh?
2: Sí.
1: I ell, sí, també donarem alguns consells pels que vulguin veure l'eclipsi, però això ja serà els últims programes d'aquesta temporada. D'acord? Moltes gràcies.
0: Gràcies, Toni.
1: Gràcies, Toni, per haver estat aquí.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies, Arsenio. I demanem a la gent que es llegeixi el llibre d'en Cisco Betancourt i sabran millor a quin país estan.
2: En català i en castellà.
1: En català i en castellà.
0: On el poden comprar?
2: En Amazon.
1: En Amazon, ara avui dia tot és així, però sobretot a les llibreries.
2: A les llibreries.
1: Que és el més important. I Mataró en tenim, doncs, cap allà.
0: Adéu, que vagi bé.
2: Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Welcome, subject 419. You have entered Project Utopia. Please select a virtual world. World 91406. Selected. Generating world.

Francis.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Interior, dia, estudi de ràdio. Dos guionistes i un presentador de ràdio estan asseguts, esperant. Semblen inquiets. El tècnic, des de la cabina, llença una sintonia musical misteriosa. S'encén un llum vermell on posa On Air. Comença un nou capítol del Cinefil Podcast dedicat especialment al guió. Els guionistes convidats miren el presentador i aquest comença el programa.
3: Benvinguts, què tal? Soc el Joan Ramon Armadàs, el director del Cinèfil, i ara comença un nou episodi del Cinèfil Podcast. I com deia aquest misteriós presentador de l'inici, avui tenim dos convidats molt especials per parlar de l'escriptura de les pel·lícules i les sèries, una part que sovint està amagada, no?, o que totes les llums, tots els focus sempre van cap a altres llocs, i avui, doncs, amb dos guionistes catalans volem parlar d'aquesta part, no?, de l'escriptura, de com es creen les pel·lícules des de la pàgina en blanc de l'ordinador avui en dia. I per això tenim aquí a Mireia Llinàs i Marçal Cebrián. La Mireia ha estat guionista de sèries com Vent del Pla, Cubala Moreno Manchón i Estoy Vivo, i ha participat en pel·lícules en la part del guió com Frederica Montseny, La dona que parla, i Quico Sabater, Sense destí, i Solo química, per posar-ne algunes, i ara potser en parlem de més. I en Marçal ha estat guionista de La hija de un ladrón, de Los Tortuga, i també, a més, és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, i professor de la UB. Així que tenim aquí dos perfils fantàstics per parlar detingudament sobre aquesta cosa que a vegades costa de parlar, que és el guió. Us sentiu marginats com a guionistes? Va, comencem forts, ja.
4: Home, aviam, una cosa... has començat amb un clitxé, i això és el pitjor ja, que es pot fer quan es parla de guió.
3: És que, clar, no ho puc treure de sobre.
4: Home, jo no sé tu, Mireia, si et sents marginat. Marginat ja no em sento. Una altra cosa és que em sento moltes altres coses, a vegades poc valorat, mal pagat, poc recolzat, etc etc.
3: Va.
5: Sí, marginat igual és una paraula, és que les paraules són molt importants.
3: Ja ho sé, ja ho sé.
5: Per nosaltres, i potser és una paraula forta, però sí que potser pel fet que estem com a l'inici, no?, dels processos, i el procés potser més solitari, on només intervé els productors i els directors, i no estem, no?, amb l'equip, en els rodatges, en la promoció, doncs, en general, no se'ns inclou o poquet, no?, perquè tampoc no som tan, no tenim aquesta visibilitat que, òbviament, tenen els actors i també els directors, una mica perquè s'ha creat així, perquè també podria ser una mica diferent. Llavors sí que a vegades és una mica estrany perquè dius, ostres, he creat això, a vegades fins i tot únicament, vull dir que el director tampoc no ha escrit allò. O sigui que és una mica que et sents que és el teu fill i ningú se'n recorda de tu. Però bueno, cada cop ho tenim més assumit, jo cada cop ho tinc més assumit, em sembla.
4: Sí, no sé si és una bona senyal que ho tinguem bon assumit o no, més assumit. No, la cosa que deies ara, parlant una mica d'aquest inici del procés, o sigui, l'autoria, no?, és la del guionista i la del director, però en canvi tots hem assumit, potser per aquesta herència francesa de la teoria dels autors i tal, que el director és la figura que, bueno, com que ja és... que gesta aquest, no?, tot aquest procés. Llavors, nosaltres quedem una mica al marge de tot això i ara que està molt de moda el tema de les catifes vermelles i tal, i els influencers, crec que és el moment de reivindicar guionistes a les catifes vermelles, perquè si es pregunta de les pel·lícules potser tenim alguna cosa a dir.
5: Sí, totalment. Vull dir, sí que s'ha fet un esforç, no? Per exemple, el nostre amic Edu Sola ens ha ajudat molt amb això de marcar un camí, estem tots superagraïts, en plan, veieu, els guionistes...
3: Ara tothom espera els discursos dels guionistes.
5: Clar, és gent interessant. Bueno, i el Joaquim Oristrell també va fer un gran discurs i, ostres, és gent que pot parlar, que no som una rata de biblioteca, que estem tancats tot el dia, que fem moltes reunions, no només escrivim guions, sostenim les sèries... Parlem també amb els equips, li diem amb molts obstacles i... No? Vull dir que és gent que, bueno, que podria estar allà. També és veritat que jo entenc que el lideratge que tenen els directors i directores, a part de que moltes vegades també escriuen el guió, tenen un lideratge molt fort perquè estan en tot el procés. Llavors jo també entenc que realment són els capitans, perquè és com... És, bueno, clar, fent tota la preproducció, que nosaltres ja... Potser el cas de la Massa és diferent, però moltes vegades ja no hi som, fan tot el rodatge, fan tota la postproducció... O sigui, és un procés llarguíssim on lidien amb tothom, no? I és normal que s'erigeixin una mica com els capitans, però jo trobo que no estaria gens malament que estiguessin els guionistes allà al costat com a creadors, a les catifes vermelles, a les entrevistes, a les estrenes, als escenaris, perquè no hauria de molestar ningú.
3: Bàsicament on estan els focus, també.
5: No, perquè és important per nosaltres, ara explica el Marçal, però no és un capritx fatal en català, però vull dir, la visibilitat és important. O sigui, ho hem comprovat tots els guionistes.
3: De la mateixa manera que els actors i les actrius, quan els veuen a la pantalla, diuen, ah, mira, m'hi fixaré en aquest. Doncs clar, darrere aquesta història hi ha algú que l'ha escrit. I el que passa, com que no es veu a la pantalla, moltes vegades...
5: Sí, t'oblides, perquè la gent no es mira totes les pel·lícules al crèdit... Ah, espera't un moment, que vaig a mirar l'escrit. Ah, ho ha escrit aquesta persona. La gent es queda molt amb els inputs de les entrevistes, de no sé què, de qui ha escrit això. Ah, aquest, vale, ho veig clar, doncs vaig a trucar-ho, sona el teu nom està a despatxos. I això és també per la visibilitat.
4: Bueno, és que la visibilitat comporta moltes altres coses de... diguéssim, de valor per un guionista, que és que, doncs, això et pot portar més feina, et pot portar millors condicions de feina, que al final nosaltres no sé si ara hem començat molt amb aquest tema
5: i sembla que
4: estiguem demanant alguna cosa com que no ens pertoqués, i jo sí l'estic demanant és perquè crec que sí que ens pertoca, és a dir, que és el més natural del món, que un guionista, que és una persona que sola amb un director o amb un productor, m'és igual, ha començat a desenvolupar un projecte segurament molt de temps abans de que ens trobem a la catifa vermella, doncs és un perfil molt interessant per incorporar en aquests moments en els que es toca parlar, promocionar i fer que la pel·li, doncs, desperti, o la sèrie, desperti un interès.
5: Totalment.
3: Ja que hem començat reivindicatius, anem ara a tirar enrere, fem un flashback, fem un flashback, i anem a posar-nos amb la feina del guionista, no? Que moltes vegades la gent es pensa, vinga, obres l'ordinador, comences a escriure. M'imagino que sí, una part ha de ser això, però hi ha moltes més coses, no? Hi ha aquest contacte que dieu amb el director, amb el productor, reunions... Com és la feina d'un guionista pels que no sabem res del tema?
4: Home, jo el que diria és que abans d'obrir l'ordinador i posar-te a escriure... Doncs tens uns processos de pensar, diguéssim, de dissenyar la història, de trobar-te a tu mateix amb el que vols explicar, a tu mateix o amb un director, amb qui sigui. És a dir, vull dir que hi ha processos acompanyats que són molt positius, doncs perquè sempre no, dos caps pensen més que un... Llavors, és una feina que d'inici jo crec que és molt gratificant perquè tot és possible, és a dir, a l'hora de posar-te a escriure, qualsevol opció podria ser bona, llavors tu vas construint i vas encaixant peces segons, per una banda, el que tu creus que necessita una història, però a la vegada, doncs, segons el que vas descobrint pel món, fent investigacions, documentacions, etc., no? Que la realitat després et retroalimenta i fa que les pel·lis encara creixin més. Llavors, hi ha tot aquest procés inicial d'inventar, que això és fantàstic, és a dir, no? Que et paguin per inventar coses, doncs, no està mal. I després hi ha una altra part que potser no és tan màgica, que si ha la de posar-s'hi tal, que llavors és més de, diguéssim, de lluita contra tu mateix, d'escriure una cosa, l'endemà tornar a obrir el document i tu no vols rellegir-ho, però com ahir et vas quedar amb una cosa així, tornes enrere, no? I llavors, bueno, comences a barallar-te contra la teva pròpia escriptura i així vas fent i es va com polint una mica tot el que poses a la pàgina i al final queda o el millor que has pogut, o fins on t'ha donat el temps, o no, potser queda una cosa increïble i dius, és que això ja no ho haig de tocar més. Però vaja, que hi ha, a vegades els processos s'acaben pues, per factors que no són simplement la satisfacció plena amb el que s'ha escrit.
5: Sí, totalment. Bueno, hi ha diverses vies, no? Pot ser que sigui una cosa que parteixi de tu, personalment, d'algun tema que m'interessi, em preocupi... Jo potser tinc una mirada social i normalment necessito que em preocupi alguna cosa per dir...
3: Que et remogui, tinc ganes, no?
5: Se'm remogui i necessiti, perquè clar, també saps que són coses que hauràs de lluitar molt, que estaràs anys lluitant, primer buscant productors, directors, en el fons és som la llavor moltes vegades, no? Si comences tu. També pot ser que et vingui un encàrrec, que també ens passa, i que potser vingui una idea molt bàsica d'un productor, però com un marc, una petita premissa, no? Bueno, jo faig bastant també fets reals, llavors pues, un aconteixement, no?, real del passat o un personatge, no? I llavors a partir d'aquí, bueno, ja tens una via de treball que és documentar-se, que és com molt bàsic, no?, posant-nos una mica tècnics, que cadascú té el seu mètode, però una mica el que ha explicat el Marçal, tenim com uns processos que ens ajuden a anar complint com fites, no?, de l'escriptura. Llavors, primer penses, o també mires pel·lícules o sèries d'aquell estil, o que puguin ser referències que també t'inspiren molt, i després dius, hi ha un moment que dius, Mireia, ja has mirat totes les pel·lícules, no procrastinis
4: sí,
5: més.
4: Sí, ja està bé això de... No, vaig a treballar, sí, aviam sí. Quina pel·li veiem.
5: Bueno, és que és el moment més difícil, no sé si estàs d'acord, però de triar, perquè com dius tu, hi ha mil camins i al final has de renunciar a molts altres i pensar, bueno, potser no és que no és la millor, és la que serà aquesta, val? I segurament hi ha mil maneres d'enfocar-ho, però has de triar una. I llavors trio una i comences a escriure, que per mi és el més difícil, com el primer borrador, no de guió, sinó de... no sé com dir-t'ho. A vegades una sinopsi llarga, sense posar... no sé, idees primer, no? Després li vas donant forma de... bueno, un tractament. Després,
3: clar, clar, aquesta és una altra, no? Perquè el guió té molts passos. Vull dir, sí. No, no és només m'hi poso ja i es començo a escriure com hem fet al principi,
5: bueno,
3: no, interior, dia,
5: no.
3: Pam, pam, pam.
5: Hi ha gent que potser ho fa, però...
3: No, no, d'això no, vull parlar no també, faig, de dels mètodes, no? Perquè sí. Segurament quan la gent s'imagina un guionista treballant a la seva habitació, sí, però aquella habitació,
5: no?
3: L'ordinador ja plena de pòstits, escena 1, tal, personatge bueno. Tal... això és tan romàntic com així la gent s'ho dibuixa en el seu cap? Hem de fer aquestes escaletes, aquestes estructures, o això també és una mica a gust de cadascun dels que s'hi posa davant de l'ordinador? Com ho veieu?
4: Home, romàntic, té lo just, fer pòstits, és a dir, hi ha coses que me les imagino més romàntiques. No, però segons el que estiguis treballant, el que té interessant fer aquestes esquematitzacions és que fes sèries o un llargmetratge, que són documents una mica inabarcables perquè hi ha moltes coses i vols posar molts elements i molts personatges i moltes trames, etc. Costen a vegades de tenir una visió com més general de tot el que estàs fent, perquè un dels problemes que té el guió és que quan entres tan a dins, no, et costa agafar una mica perspectiva i poder, no, tenir com una visió més àmplia. Llavors, començar doncs amb aquestes amb aquests documents que són més esquemàtics, que t'ajuden a tu també una mica a reconèixer si això podria ser el que tu vols fer o no, etc. Crec que és molt còmode. Hi ha gent que comença això que diu la Mireia, pues fent una sinopsis. A mi, com que no m'agraden gent les sinopsis, crec que, de fet, ja podríem parlar un altre dia, però crec que no és un document que l'hagi de fer el guionista, perquè no, és un document més per vendre que no per escriure. Jo no en faig. Llavors, jo prefereixo, doncs, un cop això tinc... he pensat, he documentat, he vist totes les pel·lis per escaquejar-me de posar-me a escriure que he pogut, i ja no tinc més temps... doncs intento fer com doncs això, no sé si una escaleta o que una escaleta vindria a ser com pas a pas,
3: com a mínim una estructura d'on s'ha d'anar a cada lloc, no? Cada escena o cada part de la pel·lícula.
4: Comenci aquí, després passem per aquí, després el protagonista fa això, després li passa no sé què més, al mig llavors hi ha un gir de no sé quantos, i tinc una idea més general de tot el que serà. I llavors, a partir d'aquí, intento doncs, fer créixer cada part perquè no sigui, doncs, al final, el més similar a la idea inicial que t'havies fet. Clar, si tu comences a escriure sense tenir una mica aquest mapa general, és molt fàcil perdre's, per això que deia, perquè són documents i són... projectes com grans, llavors pot ser que estiguis escrivint una pel·li i si no saps on vas, se te'n vagi per un altre lloc i hagis perdut doncs, mig any de la teva vida fent una versió d'una cosa que després, quan l'acabes de llegir, dius és que no era això, llavors has de començar i tornar, llavors això és molt o sigui, és molt frustrant en el fons perquè... No, quan, bueno, fer feina per tirar-la no li agrada.
3: No, ningú li agrada, està clar. Ningú li agrada.
4: Llavors, jo tinc la sensació de que a mi el que em funciona és això, és començar com de forma més esquemàtica i anar fent créixer cada part.
5: Sí, jo en teoria també, el que passa és que se m'acudeixen detalls que m'encanta, igualment els apunto. Per això dic que, si no, si al final és un document que a vegades t'has de treure pressió a nivell estructural i dius, mira, jo vaig a seguir una mica el viatge que farà aquesta persona... o aquestes persones, i ja anirem veient, no? Perquè a vegades si et fiques molta pressió també d'una estructura molt fèrria i tal, també et bloqueges, i al final el més important és escriure, seguir escrivint.
3: En el teu cas, Mireia, perdoneu, també hi ha una part, perquè tant en Frederica Montseny com en Quico Sabater eren personatges reals històrics. Com jugues amb la realitat i la ficció? Perquè en aquest cas la documentació és molt important, però també m'imagino que alguna llicència cinematogràfica que es diu ha d'haver-hi en favor del producte final, no? De la pel·lícula, sí. I de que tot tingui un ritme, no? I que l'espectador ho gaudeixi i li entri bé.
5: Sí, bé, una mica és... No, jo soc bastant... Intento ser bastant fidedigna a les històries en essència... De les persones, però sí que pots fer una tria, pots dir què és el més cinematogràfic que té aquesta persona, què és el més potent, què és el més interessant, no? I tot l'altre ho deixo fora. Però intenta ser una mica respectuós i, a més, i aquests, bueno, que encara estan morts, però també...
3: No crec que vinguin a queixar-se, no, si no, bueno, m'avises i faré un
5: bueno,
3: guió jo d'exorcismes.
5: Vam rebre algun mail d'algun nebot del Quico Sabater, o sigui, no del Quico, sinó dels amics que van anar amb ell, dels companys, una mica enfadat perquè no li semblava que representéssim el seu tiet prou bé, no? A vegades tens poca informació. Jo intento que el que inventis no sigui res que atenti contra l'honor ni que ofengui. Dius, mira, m'he inventat, evidentment, converses, diàlegs, però va molt en la línia del que podrien haver dit o el que podria haver passat. Mm. O hi ha molta gent que m'ha insinuat això i que hi ha alguna cosa de veritat en això, no? Perquè també et mires, no sé, moltes fotos, vídeos, senyada, i interpretes coses, però que has d'anar en compte que no sigui una cosa que realment pugui ofendre molt, no? Bueno, que pugui ofendre els familiars o la persona. Evidentment, i si la persona està viva, has de comptar amb ella, que és en una pel·li que estic ara, doncs has de comptar amb ella, s'ha de llegir el guió, i anar fent. Sí que estàs una mica més encursetat, la veritat. No pots fer el que vulguis, inventar-te el que et doni la gana. Tens uns elements i has de jugar al màxim de bé amb aquests elements.
3: I com funciona, Marçal, la documentació en el cas de ficció, no? Les teves històries també són més aviat de caire social. I llavors, clar, aquesta documentació segurament no és buscar les biografies d'algunes persones, sinó més aviat potser un context social, no? Un marc on es moguin aquests personatges. Com és aquesta documentació?
4: Sí, diguéssim, clar, és diferent en el sentit de que els personatges jo puc fer d'ells el que vulgui perquè no responen a ningú, i de fet és millor que no responguin a ningú perquè...
3: En aquest cas segur que no et truquen.
4: Sí, exacte. Bueno, és que si no sí que potser podria trucar-te de... Ostres, vam estar parlant fa 2 anys i ara estic veient una pel·lícula
5: així
4: jo.
5: Clar,
4: Llavors, passa una cosa que és bastant curiosa quan tu documentes i parles amb gent. La gent el que et vol explicar és el que voldria que fossin certes coses. És a dir, moltes vegades documentant és com, mira, jo vull fer això, tinc aquest plantejament, i és com, ja, però és que això, clar, això no hauríem d'ensenyar això, no sé què, no? O sigui, amb contextos, professions,
5: col·lectius,
4: o situacions, sí. Exacte, ens ha passat de dir una cosa és el que tu voldries que s'ensenyés en una pel·lícula del teu món, que jo ho puc entendre, però diguéssim que cert cinema que vol posar sobre la taula, doncs això, certs problemes o certes situacions que es donen, diguéssim, en la societat en la que vivim, evidentment no ensenyarà la part com si tot estigués bé, perquè llavors no hi hauria pel·lícula, no?
3: Clar, clar, estàs convençut.
5: Nosaltres busquem sempre una mica...
4: Moltes vegades has de gestionar això, el que la gent vol ensenyar amb el que tu havies pensat si això podria ser o no. Llavors, estàs una mica sempre entre aquests dos mons. Però una de les coses que ens ha passat molt i que això és, d'alguna manera, és molt satisfactori quan et passa, és que moltes de les coses que tu has imaginat et trobes gent, no? Si fas una bona recerca i una bona documentació, amb situacions molt similars.
3: El típic, no, que t'han dit, m'he sentit reflectit en tal personatge, sí. No? M'he reconegut en tal altre. I això suposo que, com deia algun monarca, us omple d'orgull i satisfacció quan passen aquestes coses.
4: Sí. Sí, perquè d'alguna forma tu tens una responsabilitat. És a dir, tot i que jo no vulgui ensenyar lo idealitzat d'un món, sí que vull ser molt honest amb aquest món. Llavors, quan la gent ve i et diu això... pues, bueno, com a mínim sents que sí, que no, d'alguna manera es complir amb la teva part del tracte, és a dir, jo no m'inventaré res, però sí que vull doncs això, ser molt, molt honest i molt, molt curós amb les coses que posem.
3: Bueno, seguint amb els clichés periodístics, ara toca parlar de polèmiques. A veure.
5: Yeah.
3: A veure. Quina relació és més complicada? Amb el productor o amb el director o amb els actors que després tu t'havies imaginat una cosa i te n'han fet una altra? Com, amb qui patiu més a l'hora de relacionar-vos?
4: Si vols ja començo jo.
5: Vale.
3: Vinga, ara és quan gravo i després...
5: Només graves quan parlem de productors i no. D'escriptura no has gravat res.
3: Després fem un remake.
4: Després em dupleu i reescriurem el que
3: diré. Farem amb intel·ligència
4: ara.
3: Artificial i us posarem
4: Jo... tinc la sensació, és a dir, aviam, partint de la base de que tothom hauria de ser el teu equip, perquè evidentment tu estàs treballant normalment amb un director, sigui també guionista o no, però evidentment la feina del guió té aquest punt de corresponsabilitat, perquè el director o directora serà qui treballarà sobre això, i evidentment tu estàs escrivint uns actors que hauran d'agafar aquestes frases i, bueno, les frases, no només les frases, això potser és de principiant, no? Pensar que només t'has de subratllar les teves frases. No, tu estàs agafant tot el món que estàs construint, aquests personatges, i fer-los teus. Tinc la sensació de que amb qui a vegades costa més connectar és amb el productor. I no vull dir que sigui que no estiguin fent bé la seva feina. Vull dir, potser sí que és el que els hi toca, no ho sé. Però sí que tinc la sensació de que a vegades els processos no estan ben acompassats amb producció, perquè doncs, tu estàs pensant una cosa però el productor necessita finançar no sé què i això genera una distorsió, o per lo que, vamos, per mil altres casuístiques que hi poden haver. Però jo, a més, que sóc un guionista que després intento estar en els rodatges i estar fins i tot en els assajos i veure els actors com treballen i tal, tant amb direcció com amb els actors, sempre he tingut com molt aquesta sensació de respecte sobre el que s'escriu i de treballar doncs això, no? Com cap a voler fer créixer això que ara està en una sola dimensió, perquè és una fulla, mm-hmm. fer-ho créixer i fer-ho viure. Torno a repetir, no vull dir que amb els productors no hagi tingut aquesta sensació de que també vulguin això, eh? Però sí que crec que a vegades els processos i la preproducció amb l'escriptura moltes vegades estan doncs, no? Coincideixen i això pot generar pues, aquesta distorsió de, és que jo no estic en aquest moment ara de treure't aquesta versió perquè estem pensant no sé què. Llavors,
3: s'han de fer més cafès, no?, amb els productors?
4: Sí, sobretot... I posant-nos a nosaltres per davant, és a dir, segurament nosaltres hauríem d'entendre millor què és el que ells els mou per poder, segons quines coses, entendre-les i assumir que hòstia, doncs ells estan també sumant des de la seva posició, però de vegades també crec que a ells els hi faltaria potser entendre les condicions i la forma en la que estem treballant per pues això, perquè al final tothom vol que surti una bona peli.
5: Vale.
3: Com ho
5: sí,
3: veus, a veure?
5: Sí, no, igual. Bueno, jo crec que, aviam, no són els enemics. De fet, són els nostres socis. Vull dir, som els que, juntament amb els directors, aixequem les pel·lis i, per tant, són uns lluitadors com nosaltres. El que passa és que és la patronal, no? La patronal sempre s'ha d'anar en contra. No, ells també estan molt supeditats a les plataformes, als pressupostos, no? I tot això s'entén. Jo crec que hi ha dues coses que jo personalment potser a vegades topo. Per una banda, el que ha parlat el Marçal de tema de diners, no? No només el que cobrem i tal, a part, sinó com es dimensionen els projectes. I a mi el que personalment m'ha passat molt és que hi ha unes retallades molt fortes, no? Una diferència entre el que has escrit i entre el que al final es roda, molt, molt grans. I això afecta molt a la teva feina i el que tu has escrit. I tens una sensació de dir, jo escric millor que això, jo no sóc tan explícita, però al final s'ha hagut de resoldre amb un diàleg, potser ho he hagut de pensar en un dia, he pogut de resoldre això que estava fet en posar en escena doncs en un dia, en un diàleg, no? Moltes coses així que realment van marmant molt el projecte, el producte, com li vols dir, la sèrie o l'obra o la pel·lícula, no? De dir, ostres, és que realment això ho veus i dius, no està ben fet, no està ben escrit, i ho firmes tu. I et sents molt obligat, no? Molt, molt com... molt lligat de dir, no he tingut no he tingut opció, no? Vull dir, ja sé que això està precipitat, ja sé que aquí no sé què, però ha quedat així, no? Finalment, els productors més que res. I després l'altra cosa, que és més de diferències estilístiques, o almenys a mi, de moment, m'ha passat una mica que veig a vegades que són doncs una mica més com conservadors, que tenen una mica més de por i que a vegades opten per solucions doncs una mica més més vistes, perquè té més en compte l'espectador, no? No és que nosaltres no el tinguem en compte, però nosaltres volem fer una bona història, que sigui interessant, que sigui complexa, que sigui moderna, que... I a vegades amb alguns productors m'he trobat que és una mica com... o cadenes, doncs una mica més conservadores, més blanques, més com si no entenguessin bé.
3: Tendeixen a arriscar poc, potser.
5: Sí, arriscar menys, a dir això no s'entén, no? Subratllar més, això no sé què, un cliffhanger, sobretot el cliffhanger, no? I bueno, jo analitzo totes les sèries, clar, és veritat que jo les sèries que m'agraden potser no és les que puc fer, no? Vull dir, en plan, no, és que tu no pots fer Chernobyl, o Succession, o jo què sé...
3: Bueno, a Catalunya tenim una central nuclear i empreses grosses també, eh? O
5: sigui... Sí, però la manera...
4: I famílies...
5: No, pots, no, vull dir, no pots fer-ho, no pots fer un capítol que vagi només d'uns tios que maten gossos, que segueix la trama principal, dels investigadors i tal, però de cop en el tercer capítol pues, va molt d'això. Aquestes coses una mica diferents, que a mi m'agraden i jo intento, doncs me les matxaquen. I en les pel·lícules una mica també. Potser ella el fes cine autor té més llibertat.
4: Sí, jo no m'hi he trobat realment. És a dir, jo he fet exactament, diria que sempre, el que he volgut o el que he acordat amb el director o amb l'altra persona que treballi, o si estic jo sol, bueno, al final els processos sempre es van acomodant i tal, però sempre he tingut la sensació de que... O sigui, en aquest sentit, en producció, no he tingut jo aquesta realitat.
5: Perquè no has fet sèries per TV3.
4: Clar. Però sí que, per exemple, amb el tema aquest que deia, no? Aquestes retallades, aquestes coses, és que això passa amb cada projecte, sí. Des del primer dia, entenc, fins avui, i seguirà passant.
5: Final, ja.
4: I llavors jo, d'aquí ve una mica també, quan parlo de les condicions i tot això... que evidentment està el sou, que evidentment està el temps, però hi ha altres detalls, no? I si sabem que això sempre passa, per què no ho anticipem? Per què no podem dir un any abans això, que està fantàstic,
5: no es podrà fer.
4: Clar, clar.
5: Sí, fes molts més personatges i que no sé què... Que
4: en lloc d'haver-ho de fer 3 setmanes abans de rodar...
1: Sí, clar.
4: O dos, o una, sí. O... He estat això, sí. La setmana abans de rodar...
5: Que sí.
4: Vinga, aviam què fem.
1: Està clar que calen més cafès. Segurament amb tots, per parlar de tot plegat.
4: Sí.
1: Abans comentaves que a tu t'agrada anar als rodatges. Clar, el guionista, en principi, el rodatge poca cosa pot fer, o no, o pot aportar molt. Que aneu als rodatges, com us relacioneu, en aquest cas, quan ja s'està gravant la pel·lícula? Perquè, com dèiem al principi, el vostre procés és més aviat solitari, però, en canvi, una pel·lícula és una sèrie... És una obra d'equip, i el rodatge, justament, per allà moltes vegades pol·lulen desenes de persones, i llavors, què hi fa un guionista si és que hi és?
5: Jo també intento anar, potser no tant com tu, però més que res, és el que tu dius, no tens un rol clar, i sembla que hi ha una certa, no, incomoditat, tot i que totes les directores en general m'han dit sí, vine, i intento anar bastant, perquè... M'agrada, però és veritat que clar, dius... Home, alguna cosa comento, si tinc confiança i tal, però bueno, tampoc no vols... Hi ha algunes coses que t'has perdut, perquè potser no has anat a tots els assajos, potser no has parlat amb l'script, potser no has parlat amb foto, potser no sé què, i llavors potser ja s'han acordat unes coses que tu no saps. Llavors intento ser discreta, vaig més per disfrute, intento ser positiva amb l'equip, perquè ja ha arribat aquest punt dels rodatges amb la... pues estupendo tot.
1: Bueno,
5: si s'està
1: rodant, bon senyal, perquè ja s'està fent, que ja és
5: sí,
1: molt.
5: Sí, però ho passo malament, perquè... Sí, bueno, una mica, si m'agrada i alhora... Dius, ai, a vegades dius... Ah,
1: bueno, clar,
5: això,
1: perquè ho estàs veient i potser tu t'ho imaginaves d'una altra manera, ja que tu has imaginat tu la primera, no?
5: Sí, o saps que alguna cosa és important, no? I potser l'estan obviant algun detall o un matís, no? De les intencions del que es diu, del que es fa. Però és que jo crec que hauries d'estar en tot el procés. Si realment vols, has d'estar en tot el procés i ja està. És que si no, no es pot, no?
4: Sí. O sigui, a mi m'ha passat d'estar en tot el procés i de no estar-hi... I clar, la teva confiança evidentment no és la mateixa, perquè jo si he estat en tot el procés, conec els actors perfectament, ells em coneixen a mi, llavors s'ha generat aquest pont de comunicació i saben que si jo els dic alguna cosa, m'escolten més o menys i en el grau que vulguin.
5: Però no contradius la directora.
4: Home, intento que no, esclar.
1: Perquè o com a mínim no allà davant de tots.
4: No,
5: però és que això és quasi com una codirecció, no? Si estàs en tot el procés, parles amb tothom...
4: Home...
3: Clar, però potser no parla del moviment, del vestuari, la direcció d'art, sí.
5: No ho sé.
3: Però, clar, jo tampoc ho sé.
4: No, jo intento estar en tot el procés, però estar també en el meu lloc, és a dir, jo... parlo amb tothom i a vegades si l'equip veu que la directora o el director està molt enfocat en una cosa i necessiten respondre a un dubte ràpid, venen i m'ho pregunten a mi i jo responc, perquè més o menys hem construït això, no? Unes bases sobre les que es farà el projecte. Però en altres que no he estat en aquest procés... i a vegades m'han demanat de vine perquè hi ha aquesta escena i te'n recordes quan l'escrivíem que no sé què o tal, i he anat, un dia o dos dies per una cosa que s'ha de rodar específica. Evidentment és molt més difícil entrar perquè ja no coneixes a la gent, la resta de l'equip tampoc saben qui ets, quan en els altres sí, evidentment. Llavors, clar, la teva veu, diguéssim que és més fluixeta, no? Perquè és com...
5: Sí.
4: Llavors intentes trobar el mecanisme de qui és, no? Com és la corretja de transmissió.
5: Sí. L'escrip és la nostra...
4: Si hi ha un coach també,
5: coach,
4: o una coach, sempre pot ser de... No? Hòstia, com heu fet això? Perquè, clar, jo me'n recordo que quan ho escrivíem era tal cosa, i és com, és veritat.
5: Ho vam canviar.
4: Llavors... és intentar això, tenir, no, com més informació tens, més capacitat tens d'aportar, diguéssim, sense generar això, direccions oposades, ni coses d'aquestes, que això sí que entenc que és el pitjor que pot passar, clar, perquè si un està dirigint cap allà i tu estàs dient, no, que jo vull que anem cap a l'altra banda, és un problema.
5: Clar. Sí que és veritat que els actors, el que he vist, quan jo vaig als assajos i tal, estan molt interessats, perquè com que no és superhabitual... Diuen, i la meva és la guionista o la creadora i tal, diuen, mira, perfecte, no sé què, i ens comencen a dir dubtes, jo encantada.
3: Necessiten una mica crear-se el personatge des de zero.
5: O potser ho han canviat una mica, que jo no sóc una talibana, de dir, mira, és que hem estat assajant amb la... Per exemple, una parella, no? Hem estat assajant amb la tal o el qual, i trobem això, trobem l'altre, no sé què, i jo encantada. Però em dóna la sensació que puc fer puntualment, que estic usurpant una mica el paper, perquè això la directora també pot donar respostes del guió, no? Llavors,
3: En aquest cas, sentíem al principi la banda sonora de Taxi Driver, hi ha la mítica escena del Robert De Niro de You Talking to Me, que és improvisada. No sortia el guió. I això sembla que encara sigui més guai, no?
5: Sí.
3: Com conviviu amb això? Perquè un rodatge és una cosa viva i a vegades, com bé passava en aquesta escena, potser a l'actor li dona per provar una cosa o potser ho suggereixen, això com deies tu, no? Pues aquesta parella, en lloc de fer-se el mimito d'aquesta manera, com posava, per què no ens el fem de l'altra? Com li dieu amb això? O en aquest cas, a vegades, les suggerències poden venir dels actors, dels directors. Els canvis, com es porten els canvis?
4: Jo els porto amb molta naturalitat perquè entenc que això, que jo quan estic treballant em vaig fent i quan jo ho envio perquè segueixin treballant es poden seguir fent naturalitat. El cas de, per exemple, de Taxi Driver, clar, si tu has escrit Taxi Driver potser no has escrit aquella escena, però entenc que has construït un personatge lo suficientment fascinant com perquè en un actor que ha de ser Robert De Niro, vull dir que potser en un altre no se li ha

0: tothom de dir sí, això jo és que, saps? I a partir d'aquí pots negociar una mica, no? Però
1: sí.
0: Jo crec que tot i que es puguin improvisar coses, lo important és tu, no, plantar suficientment llavor com perquè després puguin créixer aquestes coses.
1: Sí, jo crec que estem acostumats, perquè l'audiovisual és així, no? No és una novel·la que escrivim i és una obra acabada, però per altra banda sí que és veritat que benvinguts als canvis, i si la gent és brillant, jo sempre dic, si ho has de millorar, és que canvieu tot. El que passa que és veritat que nosaltres hem estat mesos i mesos, no?, pensant allò. Llavors, normalment, una cosa pensada un any, a vegades té més profunditat que una cosa que se t'ocorreix en 5 minuts, normalment. Però potser no.
2: No, pot haver una genialitat d'aquestes que...
1: Pot haver una genialitat, sí. O que diu el Marcelo, que els actors es fan seus els personatges i se'ls acudeix alguna cosa, o una visió externa, el que sempre també me n'he donat, és que sempre, sempre, és igual, encara que sigui la teva tieta, la no sé qui, sempre és encertada només pel fet de que és de fora. Saps? Està com neta i és una altra persona que s'ho llegeix i jo quasi sempre estic d'acord. Quan hi ha arguments artístics... no de retallades o no de això no ven o no ven, sinó saps? O sigui, de dir del personatge, no, és que tal, no? D'allò que estem parlant, quasi sempre dic, ostres, però és que interessant, tens raó, tal, no? I es pot canviar, però és millor capitalitzar aquests canvis, si pot ser, la persona creadora, més que el faci ara aquest, ara l'altre, i es va fent un Frankenstein,
0: sí.
1: No?
0: Que també pot ser que passi una cosa oposada, que és que s'estigui fent una escena i hi ha alguna cosa que no va, no? Saps? I no saps què, i sí, escrita semblava, però ara aquí no d'això. Llavors tenir, pues, si el director o la directora està allà, evidentment buscarà una solució, però si pot estar el guionista, doncs
1: sí.
0: Pues,
2: potser també ho
0: ja
2: troba,
0: teniu
2: clar,
0: aquesta dinàmica
1: sí,
0: una mica
1: idees,
0: construïda. Perquè t'has passat, pues, això, cada dia de, no, del procés d'escriptura us veu trobar amb coses que no estaven acabant de funcionar fins que li veu trobar la solució. Llavors, crec que és útil en aquest sentit.
1: Sí. I és una ment creativa, vull dir, una mica, saps? Vull dir que està com ja molt entrenada a pensar coses, saps? O sigui, a pensar solucions, idees, tal, saps? Vull dir, que és útil. És una pena perquè sembla com que molesti, en realitat és útil, i a més ho ha creat i ho ha pensat ell, vull dir que segurament està molt ficat en allò, saps?
2: Sí.
1: Potser és superútil.
2: Parlàvem al principi quan presentàvem el Marçal, que és el president del GAC, dels Guionistes Associats de Catalunya, va posar-nos sindicalistes. Què és i què fa el GAC? I en aquest cas, què aporta o no ser membre, o com aquest no vull dir lobby, no, perquè no. O sí, potser,
1: ja
2: no.
0: Tant de bo,
1: sí.
2: Associació.
1: Ja
2: associació, què és el que fa i com lluita pels drets i, no sé si, deures dels guionistes.
0: Bueno, el que és el GAC és Guionistes Associats de Catalunya, que és, doncs, això, l'associació de guionistes catalans. N'hi ha a altres parts d'Espanya, però nosaltres, doncs, el que fem és intentar vetllar pels drets dels d'aquí. El més important que té el GAC, o sigui, no, jo crec que funciona com un ent aglutinador, no, d'aquesta, i que trenca una mica amb aquesta idea, també potser clixé, del guionista és una persona sola a casa seva que està treballant, que no té contactes, que, bueno, té contactes els que té, però vull dir que està, diguéssim, una mica, sí, aïllat del món, i que, d'alguna manera, doncs, abans tu parlaves de la patronal, que, bueno, no, un pobre guionista davant de, doncs, uns empresaris i tal, sempre, doncs, és una persona que, diguéssim, té menys eines per defensar els seus drets. Doncs el GAC el que fa és això, és treballar per defensar els drets dels guionistes. Els oferim recursos, no només a nivell de formació, d'ajudes per escriptura, etc., sinó que els oferim uns serveis jurídics perquè, en cas de que tinguin la sort de que hagin de signar un contracte, doncs un professional, un advocat, se'l pugui llegir, pugui, doncs, revisar-lo, fins i tot si cal negociar certs punts del contracte perquè, doncs, sigui el màxim de beneficiós per ell. I bàsicament això, fem una mica de lobby del que podem, tant a Catalunya com a nivell, diguéssim, estatal.

0: I jo convidaria tots els guionistes que ens estan escoltant, com a mínim que entrin a la pàgina web, que vinguin a les moltes de les formacions que fem, xerrades i activitats, sí. Són obertes al públic, no són exclusives per socis, és a dir, que poden venir i descobrir una mica què fem, qui som, i si els interessa, doncs que es facin socis, evidentment.
1: Sí, òbviament jo sóc sòcia, també vaig ser vocal, no sabia que ara ets president, perquè ja ho havia sigut, el Marçal, segona vegada o tercera ja?
0: No, vaig ser per un president pont entre dos.
1: Ah, bueno, això que fem també.
0: Però ara sóc president, diguéssim.
1: Perquè al final és un horari, no? Però és per amor a l'arte total, no? Tots els de l'associació, però realment és molt important perquè vetlla pels nostres drets, perquè és el que et dic, és com una figura una mica vulnerable, perquè és abans que hi hagin els pressupostos, abans que hi hagi el finançament, no? Tots els tècnics i actors estan molt més protegits perquè hi ha convenis, hi ha contractes, els contractes en nòmina. Nosaltres, la immensa majoria aquí a Catalunya, som autònoms i és a l'inici de tot, llavors és especialment vulnerable. Llavors, com a mínim, ens hem d'unir. I la veritat és que els últims anys el GAC, per sort, està molt fort i és molt potent, perquè a més ofereix moltes coses i ha aconseguit coses, no? Ajuts a escriptura des de l'Institut des de l'ICEC i, bueno, i guiar una mica els guionistes en el seu camí professional, no? Formacions pitchings, formacions sí. professionals, tot el que pugui beneficiar, també una mica de policia de la visibilitat, no? En plan, bueno, aquests sí. no estan en crèdits, o aquests altres, a la nota de premsa, no els heu
2: mencionat,
0: no? No t'han convidat a una gala.
1: No t'han convidat, doncs li pots dir el GAC i mira, okay. Algú diu.
2: És que estaven els influencers, clar. Algú.
1: Que t'ajudin una mica, no? Que diguin algo. També negociem amb TV3, amb l'associació de productors, i, bueno, està molt bé.
2: Ja entrem a la recta final, i ara que parlàvem de gales i tot plegat, tots dos sabeu que és estar dalt de l'escenari recollint un premi. Això com ajuda, primer, a la visibilitat i després a que et surtin més feines?
1: Bueno, el meu cas, com que jo no l'he guanyat jo i no he pogut parlar mai...
2: Parlava el productor, no?
1: Parlava el productor, l'actor, la directora, TV3... Tothom menys la persona que va començar allò, perquè en el cas d'Estiu Movies també les vaig començar jo, no és que em truqués el productor i m'encarregués. Però, bueno, més enllà de pujar a l'escenari, home, suposo que tot suma, no? O sigui, tu que sí que has guanyat un Goya i un Gaudí, deu sumar.
0: O sigui, jo he guanyat només el Gaudí.
1: Si el Goya era direcció novel,
0: sí.
1: No?
2: Parlem de La hija de un ladrón, per qui sí. no ho sàpiga, que en aquest cas el Marçal, la pel·lícula de Belén Funes, va guanyar el Goya millor a direcció novella, i el Gaudí sí que el veu guanyar conjuntament per La hija de un ladrón a millor guió, correcte, millor guió original.
0: Sí, en aquella època no estava desdoblat, era guió normal.
2: Ah, és veritat.
1: Sí.
0: Però vaja, sí, era... la cosa és que d'alguna manera ara amb el temps diguéssim que s'ha descobert que és un aparador molt important, és a dir, abans parlàvem de l'Edu Sola, que és el guionista més cèlebre ara mateix. I és molt bonic el que li ha passat. Bueno, li hauríem de preguntar amb ell, entenc que ho està visquent de forma sí, però és bonic el fet de que quan tu tens un aparador, un micròfon, i nosaltres com a escriptors et pots escriure un discurs i llegir i dir coses interessants, coses que connectin amb la gent, això fa que l'atenció d'alguna manera retorni en tu i la gent pensi que doncs això, no? Que tens una veu, que ets algú, diguéssim, a qui tenir en compte. Que això, més enllà de... doncs les oportunitats que et pot oferir després a nivell laboral, etc, a nivell sindical o a nivell, diguéssim, de col·lectiu, també és una demostració de que no tenim per què ser aquella gent que fa nosa en una foto o que no saps quin espai donar-li. Mm-hmm. Perquè si li dones un espai útil i tu tens ganes d'aprofitar-lo, doncs s'ha vist això, no? Que des de fa un any l'Edu està a totes les gales que s'han
1: presenta...
2: Jo crec que ara és influencer, ja per això el conviden. Jo crec que s'ha fet influencer i per això el conviden.
0: I li demanen que s'escrigui discursos, va fer un anunci sobre com fer un discurs, és a dir, bueno, doncs està bé perquè significa això, que si tu tens coses a dir... està bé dir-les i el món les accepta i no és, no? No és res estrany o només no? Que no sembli que l'única gent que pot parlar és la gent que ja és coneguda. Bueno, és que potser hi ha gent que la gent encara no et coneix que pot ser interessant.
2: No, i potser moltes vegades pots conèixer a alguna persona gràcies a aquest discurs que no t'esperaves amb una gala d'aquí o una gala d'allà.
1: Total.
2: Però realment canvia... Hi ha més ofertes quan guanyes un premi i hi ha aquest efecte crida de... Ostres, aquesta persona, aquesta guionista està al mapa ara. Això passa?
1: Depèn del premi. Jo crec que potser els Goya a nivell de cine, els festivals també són molt importants, no? Perquè si guanyes a Berlín o a Cannes, no falta guanyar. També
2: o
1: Màlaga o tal... Jo crec que hi ha... Una mica sí, el que passa és que no crec que sigui immediat, no? És a dir, pum! 3-10 trucades l'endemà, no ho sé.
0: És a dir, però... jo no sé què va canviar, diguéssim, la meva precarietat, si va ser guanyar el Gaudí o va ser...
1: Progressivament, doncs,
0: exacte,
1: també.
0: No? Va ser, diguéssim, la feina feta, llavors el Gaudí, llavors començar a fer una altra cosa i que, bueno, sí, la gent també potser... et reconeix o se'n recorda més de tu. Moltes vegades funcionen així les coses, de estem buscant un guionista, aquí podem trucar, i llavors a mi sí que se'n va, diguéssim, etiquetar o se'n va ubicar una mica, no? Bueno, aquesta cosa cine d'autor, potser òperes primes, coses així, i sí que des de llavors m'han trucat i he fet algunes, i en algunes altres perquè no m'han encaixat, no he pogut o el que sigui, no les he fet... però he tingut moltes propostes, diguéssim. Ara el que estic intentant és intentar canviar una mica aquesta imatge de potser fer altres coses que no siguin una òpera prima, cine intimista, de tal, no sé
1: molt,
0: què.
1: No?
0: També m'agradaria provar de fer-les.
2: Ara vols que truquin per Transformers 8, eh?
0: Sí, bueno. Si algú se l'està pensant, que em truqui, sí, sí, sí. No. M'hauré de veure les altres 7, que no n'he vist cap, però vaja, que no tinc cap problema. Vull dir, serà documentació, ja ho facturaré.
2: No, no, i a veure, també és veritat que crec que ja que hem parlat molt de clichés i tenim com a mínim un periodista a la taula, en el cinema català també hi ha aquest cliché de que és molt d'autor, que és molt social, i a vegades potser justament costa perquè ningú s'ha plantejat fer un Transformers català, i ara poso un exemple una mica estúpid, eh? Però sí que és veritat que a vegades aquesta valentia que comentava la Mireia que els productors no tenen, potser sí que pot néixer, no?, d'un guionista de, no sé, anem a fer un superheroi català, per què no? No s'ha fet mai, no? I això sembla que costa de sortir una mica d'aquest marc.
1: Bueno, és que a vegades aquestes pel·lis requereixen molt pressupost i aquí els pressupostos en català són més baixos. Ja no et dic dels nord-americans, sinó fins i tot de pel·lícules nacionals o de plataforma o tal, no? Vull dir, en català ja, pum, ja baixa, pum, tot, per fet de ser català. Jo crec que ja estan havent-hi intents exitosos, no?, d'un cine potser no més espectacle o més popular... i està molt bé, vull dir que cada cop serà més divers, com més inversió hi hagi més diversitat hi haurà, i que el cine d'autor també ha demostrat doncs funcionar molt bé, doncs les coses que funcionen i que tenen recorregut en festivals doncs ja és un èxit, no? Més enllà de la taquilla, que també és important i també en fa, i jo crec que s'estan fent coses, no? També pues, sí, Balandrau, que ha anat superbé, o Wolfen, o La casa en flames, i que també ara les etiquetes potser estan més difoses, perquè, per exemple, el cine espanyol jo ho veig molt, o sigui, Los Domingos, jo crec que ha anat superbé, és una pel·li d'autor.
0: Moltíssim.
1: Bueno, jo crec que és una pel·li superinteressant, accessible... No, és que també hi ha categories dintre del cine autor. Hi ha algun més accessible, més història, més narratiu, altre més underground, no? Jo crec que cada cop sorda, jo crec que Los Tortuga, o sigui, jo crec que cada cop fem un cine interessant però accessible, vull dir, que parla dels problemes de la gent, que jo crec que ha tornat una mica al cine social, però en una altra forma.
2: Més comercial, tot i
1: sí.
2: Social, més comercial.
1: Sí, si li vols dir sí, més accessible, jo diria.
0: Jo aquest concepte de l'accessibilitat, diguéssim, me l'he plantejat moltes vegades, de dir, segurament la pel·lícula no la anirà a veure molta gent, però no és perquè la pel·lícula tingui una voluntat de tancada o de no ser pues això, accessible o propera a la gent. no? Jo quan parlava Los Tortuga, és que parla de tantes coses amb les que gairebé tothom es pot sentir identificat, que diria que és per tothom, és a dir, que
1: sí,
0: tot i ser cinema d'autor i tot i tenir certes decisions potser una mica menys comercials, sí que crec que a nivell d'escriptura és una pel·lícula que podia ser molt, molt, molt oberta i molt propera a qualsevol espectador, vaja. Jo tinc sí que aquesta sensació de que s'estan fent diverses coses, diguéssim, molt diferents entre si. També és veritat que avui en dia, segons quin cinema d'autor, és fàcil de fer, entre cometes, perquè saps que funcionarà, no? O sigui, d'alguna manera hem descobert, exacte, una fórmula que sabem que això ens pot funcionar, llavors... Per això jo crec que s'estan produint, sobretot moltes primeres, segones pel·lis, en uns termes, perquè sabem com fer-les. Llavors, ara potser el que hem d'intentar és descobrir com fer-ne d'altres, no? Mm-hmm.
2: Però... Bueno, sí, és veritat que en altres indústries, sobretot Hollywood, funciona molt. Però això, la seqüela, el remake, i en canvi aquí, sense fer seqüela i remake, sí que potser... copiem aquesta cosa que ha funcionat, no? Aquest cine social, òpera prima, tal, que ha guanyat a festivals.
1: Directores.
2: Òbviament no farem la mateixa, però anem a fer una cosa que sigui similar, que parli més o menys del mateix. Per què? Doncs, ostres, la seleccionen, guanya premis, no? I vulguis que no, això també alimenta la indústria.
0: Aquí també hi ha una altra cosa, que és que aquestes pel·lícules sembla que siguin molt barates. I n'hi ha que no ho són gens de barates. Llavors... s'ha de trobar també aquest encaix, és a dir, no? Que per... entenc que Balandrau té un cert pressupost, però segurament Los Tortuga o qualsevol altre, no sé, que hagi pogut estrenar-se aquest any, Romeria, etcètera, etcètera, són pel·lis que no són barates, que són cares, sí. Perquè necessiten uns processos i no? Tenen una construcció darrere que potser de cara, diguéssim, a l'espectador
2: no ho sembla, potser.
0: No especialitzat, es pensa que això vas anar a tallar, has posat la càmera i ja s'ha rodat
2: sol. Sí. No, i que amb Balandrau, per posar aquest exemple que deies, clar, és molt espectacular.
0: Exacte.
2: I potser, no sé, estiu 1993 no ho és tant, perquè no hi ha ningú que es mori per la neu, però potser els pressupostos són similars perquè hi ha una feina similar
1: estiu,
2: darrere.
1: Estiu no, però és molt bon exemple de Romeria, que clar, és una pel·li, la tercera pel·li de la Simón, que és un nom potent, jo crec que els pressupostos que té ja són més elevats, no? Però al final té una estil, no?, d'una determinada manera. Clar, tu potser llueix més un Romeria, perquè al final t'has centrat molt els propis diners en assajar, en fer càstings
0: enormes i tal. Clar, és que tu has de molt de temps abans a començar
1: canvi,
0: a buscar aquesta noia, aquest noi, aquesta família, construir-les, després assajar, gent que no s'ha vist mai a la seva vida, que tu els posis en una pantalla i pensis, som família.
2: Clar,
1: assaja molt, i perquè jo l'altre dia vaig anar a una xerrada que va fer molt interessant, que això ho has de pagar la gent, que estigui no sé quantes setmanes en una casa fent de família, li has de pagar la gent. Però és veritat, i llavors, clar, pel mateix has de fer Balandrau, una pel·li de catàstrofes, que és molt més difícil. Balandrau ha salvat els mobles, però no és La Societat de la Nieve, no sé com dir-ho, està bé. Llavors, per això costa tant, perquè dius, qui s'arrisca amb 4 milions, que aquí li sembla l'audiència molt, però tal, fer una pel·li de catàstrofes.
2: Clar.
1: Saps?
2: Sí. Agafa més vertigen.
1: Sí.
2: Bé, hem de tancar la pàgina del guió, perquè l'estudi de ràdio és un continu, i en qualsevol cas ens podem emplaçar per una seqüela, si voleu, però hem d'acabar, perquè la vida radiofònica continua. Ha estat un plaer, Mireia Llinàs, a Marçal Cebrián, tenir-vos aquí i poder compartir una estona en parlar d'escriptura, de guió i de com la part que no es veu de les pel·lícules també és molt important.
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Un plaer.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts a la Maroteca de la Ràdio, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Cugat. Segon programa d'aquest 2025 que ja hem encetat i que, malauradament, serà segurament l'any en què la Maroteca de la Ràdio acabi, entre cometes, perquè ja veurem un futur que mai se sap si la Maroteca de la Ràdio pot tornar, ni que sigui en petit format. I perquè torni la Maroteca, o per continuar la Maroteca fins que tinguem que acabar, tenim a l'Esteve Llop. Esteve, què tal? Com estem?
4: Molt bé, i ara estava pensant, Jordi, que el que podríem fer també és una Maroteca del futur. És a dir, sí, quan no estiguem emetent el programa, si ja comencem a tenir talls per fer alguna edició, doncs ja la podem deixar enregistrada. A saber quan s'emetrà, però és una idea, també.
3: Retorna al futur, eh?
4: Escolta, exacte, com la peli.
3: Com la peli, retorna a la Maroteca. Doncs sí, per què no? També podríem fer allò de jugar una mica a les endivinalles, no? Fem una Maroteca de quelcom que no ha passat i que pugui passar i veurem si passa.
4: Bé, de fet, és que si penses, nosaltres vam començar a enregistrar aquest programa i no va ser fins al cap de mig any que es van començar a emetre els capítols que vam enregistrar. És a dir, que és una mica aquest exercici. El que passa és que potser parlem d'una mica més de temps. Imagina't que gravem un programa el 2025 que no s'emetrà fins la temporada 28-29, per exemple.
3: Imagina't, no? Clar, potser en aquella època estem ja governats per la IA, vés a saber.
4: Sí, aquesta és una altra, també, eh? Aquest programa es podria fer amb IA, tal com l'estem fent?
3: Segurament, segurament.
4: Però pensa que aquí no tenim cap guió i que és tot absolutament improvisat, eh?
3: Sí, això sí que és veritat. Però podria parlar jo amb la teva veu? Segur, això ja ho hem vist.
4: Sí, interactuar i tant. Sí.
3: Imagina't, no? O sigui, hola, sóc l'Esteve Llop i sono igual que tu.
4: Sí.
3: Sí, sono igual, però no ho faig tan bé com tu, això. I aquí hi ha la IA...
4: Bé, cada vegada està més perfeccionat això, fins i tot en vídeo. Pots parlar amb algú perfectament i que et vagi donant informació, tipus atenció al client, resolució de problemes, tutorials, no? Vull dir, aquí pots fer molta cosa.
3: Déu-n'hi-do, presentadors virtuals, locutors virtuals, això és una mica, com deia el Gracet, el món s'acaba,
4: Sí, clar, nosaltres sempre hem de defensar, com és obvi, la professió del radiofonista, la del tècnic de so, la del programador, la persona que selecciona la música però per punxar-la, no pas perquè l'ordinador la posi de forma automàtica, sinó per posar-la ell mateix. Totes les opcions són vàlides en cert moment, però nosaltres volem posar en valor la feina que fan les persones, no la que poden fer les màquines després de que algú les hagi programat, que també té mèrit, No, una cosa no treu l'altra.
3: Però que al final jo crec que en un futur no molt llunyà, quasi immediat, et diria, prendrà valor l'etiqueta de fet per un humà, o atès per un humà.
4: Exacte, no pas al revés, fet per IA, sinó, ei, exacte, que això ho ha fet una persona amb dues
3: això
4: manetes.
3: Ho ha fet una persona. O si ens truques a nosaltres, a la companyia X, per exemple, no? Doncs t'atén un humà.
4: La qüestió és dir, el producte que t'estic oferint en aquests moments, o la solució que t'estic oferint en persona, té un cost elevat. Per tant, és una qüestió que has de posar de relleu i que aquella persona doncs, li posi tot el valor necessari per arribar a contractar. Exacte.
3: Clar, clar. Per justificar el seu cost com a treballador. Clar. I la següent pregunta seria, i tot i així seràs capaç de distingir-ho?
4: Aquesta és una altra qüestió, però... Clar, en el món presencial, si tu parles amb algun venedor, algun assessor, jo crec que és molt millor que no pas que un configurador online, per exemple, et permeti comprar un producte. Que tot està bé, i que tot és complementari. Però penso que segons quin tipus de producte vagis a comprar, si parlem del món comercial, o si vols escoltar algú que t'està llegint notícies, que t'està fent una anàlisi sobre l'actualitat, per exemple, i una tertúlia on intervenen diferents persones, fixa't ja el que t'estic dient, un pas avançat. Una tertúlia on diferents persones exposen els seus punts de vista que no tenen per què ser iguals. Jo dubto que la IA ara mateix pugui arribar a fer això, per exemple.
3: Ui, aquí segur que salta algun expert pensant, i tant, si ho fa.
4: Però fixa't que jo no t'estic dient una solució que et doni la IA per donar-te, per exemple, un discurs que hagis de llegir. Un intercanvi d'opinions entre diferents persones.
3: Es basaria en una recopilació infinita d'opinions i en generaria de noves. Déu-n'hi-do, no, si això és més gros i més gran del que ens pensem, I això ja ho tenim aquí, Pot fer moltes més coses del que ens pensem de l'IA, que, òbviament, està a l'abast nostre si pagues, perquè tots coneixem, aquest ChatGPT, val? Però la versió de pagament és al·lucinant. O sigui, és que parles amb una... Sembla que estiguis parlant amb una persona. Una persona que et veu a través de la càmera del mòbil i ho pot opinar de com et queda alguna cosa, Jo he vist unes demos de posar-se un barret i la IA dir-te, ai, doncs que graciós estàs amb aquest barret, però amb aquesta veu, o sigui, no una veu robotitzada, no, rient.
4: Però, clar, siguem francs, no prefereixes que t'ho digui algú de la teva feina, per exemple? Escolta'm, et queda molt bé aquest jersei, per exemple.
3: Home, sí, clar, sí. Però vull dir, ho posava en manifest en el sentit del que és capaç de,
4: de
3: fer. De fet, ja n'hi ha que s'han autoprogramat a si mateixes. Això va passar un cas. Autoprograma. En fi, ens estem anant de la maroteca i això ja sembla... Quin era aquell programa de... Més enllà del 2000.
4: Exacte.
3: Te'n recordes?
4: Sí, amb en Ferrer Arpí, no?
3: Ferrer Arpí.
4: Malauradament desaparegut. Sí.
3: Exactament, i hem fet el salt a la televisió, però vaja. Que estem fugint de Maroteca i això donaria per un altre tipus de programa.
4: Va, doncs no fugim d'estudi. I anem, sí, això també ho podem deixar a la recambra. Anem al dia 8 de juny de l'any 2002. Anem a Catalunya Ràdio a escoltar Un tard de tardar amb Jordi Tardà.
5: Elton John a la pel·lícula Tribute, que s'estrenarà diumenge de la setmana vinent i en exclusiva només a la Fira del Disc de Reus, al cinema del seu Palau de Fires. És una pel·lícula en la qual Michael Douglas va introduint diferents amics que van ser de John Lennon i aquests van fent versions de les seves cançons. El primer és Elton John, amb aquest Imagine, i la pel·lícula acaba amb el fill de John Lennon, el Sean O'Nolennon, també fent una versió d'una de les cançons del seu pare. Enmig d'aquesta pel·lícula, és una pel·lícula d'una hora i mitja de durada, podrem veure, per exemple, els U2, que fan una versió del Help, o David Bowie, que fa una versió de Fame. Fame és una cançó que David Bowie va escriure a la ciutat de Nova York amb Carlos Alomar i el propi John Lennon. David Bowie, Fame.

Fame per David Bowie. El podreu veure interpretant aquesta cançó que ell va escriure al costat de Carlos Alomar i de John Lennon a la pel·lícula A Tribute, una pel·lícula dedicada a John Lennon presentada per Michael Douglas i que s'estrenarà diumenge de la setmana vinent a la 5a edició de la Fira del Disc de Col·leccionista de Reus, el seu palau de fires, un palau de fires que té, doncs, un formidable cinema i on la gent podrà veure, a part d'aquesta pel·lícula, A Tribute a John Lennon, d'altres, com una del propi Lennon, l'Imagine, també Behind the Beat, que és una pel·lícula que només es va estrenar a Austràlia i que per primer cop es podrà veure, doncs, també a Europa, i finalment unes cintes de l'MTV Beatles Day, ja que Reus el pròxim dia 16 celebrarà el seu únic dia Beatles oficial de tot l'estat espanyol. Estàvem escoltant a Bowie des de la pel·lícula d'homenatge a tribut a John Lennon, un David Bowie que també té nou disc. És el primer disc en estudi de Bowie en 3 anys. El seu títol és Hidden, inclou peces com Cactus.

0: Cactus és David Bowie des del seu nou disc que du per títol Hidden, que és el primer en estudi que ell fa en 3 anys. És un disc en el qual ell ha recuperat el seu antic productor i també músic Tony Visconti. Feia molts anys que Visconti i Bowie no treballaven junts. Ara tornen a fer-ho. Continuem disfrutant el seu nou disc, Hidden. Sentim ara Sleep Away.
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
2: Aquí teníem el malauradament desaparegut Jordi Tardà en el seu Tarda Tardà, el dia 8 de juny de l'any 2002 a Catalunya Ràdio, parlant de les novetats discogràfiques del moment, com per exemple aquest Hidden, un disc fantàstic del David Bowie, que mira, jo, si tiro enrere el temps, quan es va publicar aquest disc, jo l'estava venent en una botiga en la qual hi havia una secció de discos. És a dir que, fixa't tu, jo aquest programa de ràdio no el vaig arribar a escoltar, del Jordi Tardà, el Tarda Tardà, però el nostre col·laborador Miquel Esteve el van registrar des de casa seva, des de Ripoll, i aquí s'explica una mica també per què de fons se sent aquesta ràdio mal sintonitzada. No sé si has sentit de fons
3: una miqueta,
2: aquest fregit de la FM mal sintonitzada, que de vegades doncs la podem captar encara avui dia.
3: Sí, doncs explicant una miqueta més d'això de Fame, el que segur que no estaves venent és el disc que contenia el single Fame.
2: Doncs també,
3: Young Americas. Bé, que no estàs venint quan es va publicar, vull dir.
2: No, correcte.
3: El disc i el senzill, concretament, va sortir el 25 de juliol del 75.
2: Sí.
3: O sigui que aquí encara no podia ser que l'estessis venent.
2: No, perquè encara no existia. Sí,
3: ah, exactament, que... per això ho dic.
2: Igual que tu. Molt bé, anem ara a la publicitat. Vinga, anem a una falca de Ràdio Sant Cugat que hi posava la veu jo mateix el mes de maig de l'any 2000.
4: Aquest diumenge, dia 21, a les 12 del migdia, ballada de sardanes a la plaça Octavià, amb la Cobla Ciutat de Cornellà. Organitza l'entitat sardanista de la ciutat, amb col·laboració de l'Ajuntament de Sant Cugat. T'esperem, no hi faltis.
1: La Maroteca de la Ràdio.
2: I ara, Jordi, proposo fer allò que fem de tant en tant, que és mirar-nos al malic nosaltres i veure com hem enregistrat el nostre programa, la Maroteca de la Ràdio. Què et sembla?
3: Doncs vinga, ara no sé si riurem o plorarem, però vaja, sí.
2: Bé, anem a veure, agafem un tall de les gravacions dels primers programes de la Maroteca que van fer l'estiu del 2020 i al principi de 2021. Doncs anem a escoltar com sonàvem nosaltres mateixos a la Maroteca de la Ràdio.
3: Una llàstima, això, RAC1, eh?
2: Oh. Sí, realment hauria
3: però
2: sigut...
3: Però et va decepcionar molt?
2: Em va decepcionar que tal com vaig fer la prova. O sigui, vaig pensar... Però si jo no sé molt més...
3: Tant com per voler deixar la ràdio, vull dir...
2: No, perquè va ser la gota que va fer passar, sí, saps? Perquè abans d'això vaig fer una prova... No vaig arribar ni a fer la prova. Va ser quan vaig anar a Ona Catalana, que era una emissora que arrencava en aquells moments, que va ser on l'Albert Malla va anar a parar aquí, i el primer programa que va sonar durant mesos era el seu, gravat en ordinador. No hi havia cap altre programa. I, de fet, quan jo vaig anar allà, estava en aquesta fase de proves, encara no havien començat la programació normal. I anava a fer la tècnica del Barça. I quan em van dir les condicions econòmiques, vaig pensar, pues, si guanyo pràcticament el mateix que estic guanyant ara, col·laborant en dues emissores municipals, saps?
3: Saps qui ho fa molt, això de la dona neteja? Com que ara, en el canvi de programes a RAC1, doncs sempre entren a netejar...
2: Sí.
3: Vale, ja em sembla es diu la Milagros, bueno, d'aquests noms així de sud-americans. El programa que fa el... Saps, després dels Oscars ve el Vostè Primer, que el fa...
2: No l'he escoltat mai, sí, el Marc Giró.
3: Bueno, és una mica... Sí, el Marc Giró, és una mica desmadre, no?, el programa. Ah, sí? I aleshores, tal com és ell, no?, que és una mica boja, no?, tot ell, no?, però, bueno, està bé, és entretingut. I sempre fa parlar a la dona, no?, passa, que ens ve netejar, no?, i va ser d'allò, hola, què tal, com estan, no?, la dona la fa parlar... Sempre.
2: Però és la de veritat, eh?, o sigui, no és...
3: Sí,
2: cap...
3: sí, és la dona feina, és la de debò, sí. I sempre la fa parlar per antena, sí. Tu no has vist mai el... Hi ha una actriu que és la Judit... que surt del Polònia, que és la que fa la Vane en el... Saps la Vane?
2: Sí,
3: en el programa del...
2: Sí.
3: Po, yo soy peluquera i tal, no? Saps aquest personatge?
2: Sí, molt bona.
3: L'actriu és la mateixa... Tu no has vist mai l'Està passant? No l'has vist mai, no? Amb el Toni Soler, abans del té.
2: Alguna vegada, sí.
3: Que va sortir amb el Jair. hi ha un personatge d'una dona que és superindependentista, que és la típica senyora així, envoltada amb la bandera. Diu, hola, sóc Maria Teresa, no sé què, tram de la via catalana, 525, sempre es presenta amb això, no? Amb quin tram de la via catalana. Doncs pues el feia ella mateixa, aquest personatge. I vaig fer una entrevista a l'Antoni Bassas, que m'agrada molt d'escafar a Bas les Beca, que s'escafa al diari ara, que les grava, que les penja a YouTube, amb aquesta actriu. Fa molt presentar-se sempre amb el nom, cognoms i el tram de la via catalana que ocupaves.
2: Que bo.
3: Sí, és un profegí.
5: Que em van posar un gall.
6: Sí, ho vaig sentir.
2: Vale, això és Flash.
3: I van trucar a Flash i va contestar la dona.
2: Bueno, no sé si el va agafar ella o li van passar o alguna cosa així. Clar, com que el Xavi Portillo estava allà, doncs va donar bastant de peu per fer això.
3: Ah, vale.
2: Vale, doncs espera, que enganxo jo, eh? I et dono pas per acomiadar, vale? Hola.
7: Tens una galeta d'alien, si
2: vale,
7: vols.
2: Vale, gràcies.
7: Una, i les ardilles per...
2: Vale, deixa'm un minut, és que ja acabem. Tanca la porta, sisplau, Júlia. Vale, doncs separador, i ara jo parlo del Jan Badosa, vale?
3: No sé qui és.
2: Sí, per això ja xerro jo. Vale, aquí ara farem... són 5 minuts. Vale, doncs torno del tall, segueixo xerrant, vale?
3: Des de Ràdio Latina, en directe des del Polígono Can Jardí.
2: És la pera, tu.
3: Bueno, clar, perquè l'Òscar encara és... Bueno, potser no hi viu, però l'Andreu és a Terrassa.
2: Ah, sí?
3: Jo crec que sí, perquè moltes vegades no fan menció de Terrassa, eh? De,
2: no es pot ser,
3: programa.
2: Pot ser. Bueno, si anava a Mata de Pere, ara sí, per allà.
3: De Pere, sí. Tu et sona haver posat Marta Romagosa en
2: algun tall? Ara mateix no.
3: No, d'aquests últims.
2: Per què?
3: No, perquè precisament la Marta Romagosa va estar fent la ràdio cap per avall en els micròfons de RAC1 amb
2: bueno,
3: el
2: Clap. Saps que és la dona del Clapés?
3: Ah, és la seva dona?
2: Sí.
3: Que cagondera.
2: Els dos estaven a Catalunya Ràdio i va arribar un punt que el Clapés se'n va anar a l'altra banda, però... Sí.
3: Ah, és la seva dona. Hòstia, no hi havia qui... Però van estar fent el programa junts. Vale, no sé, a l'inici jo crec que he fet servir molts pronoms, però crec que ha quedat bé. Crec que ho he dit bé. Bueno. Dic, comencem ja directament amb un d'aquests talls, si ens ho he dit bé.
2: Vale. Doncs vinga, anem a la següent. Aquí vindrà un separador. Vale. I el Joan també és llicenciat en psicologia. Què tal? Sí. Això és... Espera't un moment, tenim visites.
3: Sí, tenim visites.
2: Vale, si t'estàs aquí, callaré, vale? Sense respirar. No, Joan, és que fa soroll. Tens moquets, deus tenir, i fa soroll.
3: La Vane diu bon dia, Esteve.
2: Bon dia.
3: Aquí, eh?
2: Què tal? A veure, Joan, com ho fem?
8: Passen 3 minuts de les 11 de la nit.
2: Vale.
3: Passen 3 minuts de les 11 de la nit. És que era, a més, la Falca se sent per allà uns esbofecs que era molt una mica... És una mica porno.
2: Una mica.
3: Entre la veu de la Sílvia, que suggerents. Ja té aquesta veu.
2: Sí.
3: I tant que sí.
2: Vale.
3: És que queda molt curt.
2: Ja no sé què dir. Vale.
3: Clar, fem una combinació perfecta. I jo, efectivament.
2: Vale, espera.
3: Vale, que dic que tota aquesta estona el micro el tenia obert, jo?
2: Sí.
3: Clar, és que jo aquí sento fons, la van invocant-se de lluny.
2: Tu pensa que si jo estic parlant i m'ha semblat sentir alguna cosa, però no sabia si era meu o era teu. Però bueno,
3: no, per això també m'agrada jo anar-lo controlant, però bueno.
2: Però si tu em fas així, o no sé, així, jo et tallo.
3: Jo, en principi, a veure, posant-lo sempre a les 12 i clavant sempre el guany perquè el claves, doncs, bueno, va, ho faig.
2: Però em pots fer així, si vols, eh? Així no, perquè voldria dir que algú falla, però si em fas així... Jo et baixo...
3: I quan exactament, posar cartells, treu micro...
2: No, em fas així,
3: No, és que no et veig la mà.
2: Aquí no la veus?
3: Fora de plano.
2: Ah, ja ho veig.
3: Estàs tallat i...
2: Així, no, ara. Em fas així, vale?
3: Ah, vale, ara sí que veig. Vale.
2: Abans saps què em passava amb tu també? Que estaves acostant molt la mà així, i anaves parlant amb la mà, així no et veia tu.
3: Sí, és veritat.
2: Llavors,
3: perquè, hola, què tal?
2: Sí, però és que m'ha passat perquè et tapaves la cara totalment.
3: Sí, perquè a més quan parlo... gesticulo molt, i em costa quedar-me quiet.
2: Vale,
3: tinc que posar cartells.
2: Venim de tall i...
3: Venim de tall i
2: xerres tu això, de RAC1.
3: Vens de tall, però sí, quin tall has posat? El de...
2: Tu
3: has parlat de Marta Bosch?
2: Inici d'emissió.
3: Has posat l'inici d'emissió i després explico el de sota, eh?
2: Sí.
3: Val. Venim de tall, no de separador, de tall.
2: No, tall.
3: Val, continuem a la Maroteca de la Ràdio i continuem amb Ragtime de Catalunya Ràdio, i en aquest cas amb Sílvia Tarragona.
2: No, Catalunya Ràdio no.
3: Ai, no, RAC en sí, perdó. Ràdio, en aquest cas, Ràdio Tele Taxi. Vale.
2: Sí, vale.
3: De la nostra ciutat. Vale, espera't. Costarà això, eh? Hòstia, és que no sé com d'encar-ho. Continuem parlant de RAC1 i on, i us direm
2: faig,
3: que...
2: Faig el primer paràgraf jo i tu fas el segon, vale?
3: Sí.
2: Vinga, vinc jo del separador i et dono pas perquè parlis del Basté un moment.
3: Del món de RAC1 del Basté, sí. Bueno, espera, jo no t'explicaré molt, del Basté així d'entrada.
2: Bueno, doncs ho fem al revés. Em dones
3: que l'escolto jo.
2: Em dones pas tu a mi, explico jo, si vols.
3: Sí.
2: I després et dono pas a tu amb conversa parlant.
3: Només et dic que m'ho vaig creure una vegada i, no, i sempre ho he dit, Només he vist una vegada en directe. A Torredembarra. Calla, que va ser durant el descarregament d'uns trens, que va haver-hi algun mort.
2: I el vas trobar amb ell allà?
3: A veure, sí.
2: Però, si home, sí.
3: No, explica-ho. No ho explicaré per ràdio, és igual. Jo he trobat gent molt rara, gent en llocs raros. Saps que em vaig trobar el president del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, sol, en el llac d'Aigües Tortes.
2: Caram.
3: De Sant Maurici. Allò que estàs sentat amb una pedra mirant el paisatge i veus l'Ernest Benach venir de cara.
2: Okay.
3: En fi, sí, això m'ha passat també. Sí, i això va fer doncs, que es convertís en... Sí, és que no sé què dir. Bueno, tu és que has segat així a la nostra ciutat. Sí. Un fet molt curiós. Bueno, és que no sé què dir.
2: Bueno, doncs no dic res, però ja segueixo sí? Jo.
3: M'ofegava parlant, però bueno.
2: Vols tornar?
3: Bueno, hi ha unes... Intento vocalitzar, hi ha alguna paraula que no l'he vocalitzat del tot, però vaja.
2: Has dit també la dictadura, no sé com ho has dit, però no ho has...
3: No ho he dit bé?
2: Vale, doncs ja està, finito.
3: Vinga, ara sí que ja ens acostem al final de la Hemeroteca de la Ràdio i, com us deia, doncs ens acomiadem amb Nocturns de Matadepera Ràdio, no. Un espai de...
2: No, com us deia, no. Com us deia, no, perquè no ho deies.
3: No. Anem arribant ja al final de la Hemeroteca de la Ràdio d'avui. I amb això, Esteve, doncs, ens acostem al final.
2: Vale, doncs ja està.
3: Que et ve això, sí.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat. I turned up.
1: Hemeroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, hey, hey, hey. L'Hemeroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
2: Aquí teníem aquesta compilació de talls de les primeres gravacions de l'Hemeroteca de la Ràdio, quan fèiem Jordi, un sistema molt diferent de gravació, i si recordes, era la primera vegada en prop de 20 anys que tu i jo gravàvem ràdio, estàvem encara confinats, al principi sobretot, però després també, perquè hi havia aquell confinament per zones i, per tant, tu i jo no ens podíem trobar, era impossible. I, per tant, l'única forma viable que teníem d'enregistrar un programa doncs, era connectar-nos per internet, per videoconferència, ens anàvem més o menys sincronitzant, però vam utilitzar al principi un estil de gravació molt diferent del d'ara, en el que intentem fer un programa com si fos en directe, que, de fet, ja l'hem fet. Exactament en un estudi de ràdio, com si estiguéssim sortint a l'aire, però sense sortir, perquè l'enregistrem per ser a més després, però el que fem és exactament el mateix que faríem en un estudi de ràdio en viu, és a dir, esperar que s'acabi el tall, posar una falca, sincronitzar-nos entre talls per saber com continuarà la nostra conversa, i poc més, la resta és tot en directe, no?
3: Doncs sí, déu-n'hi-do, tot això. Clar, està molt bé perquè jo anava a escoltar mà amb algunes coses i deia, mare de Déu. Sobretot aquella quan he dit, no, això no ho diré mai per la ràdio. Bé, no, ja no ha fet falta.
2: Ja ha sortit.
3: Ja ha sortit, clar, és que, a veure, això compta. No, compta. Perquè, clar, vas dir alguna cosa que he fet servir, però, clar, imagina't, he fet servir la paraula una mica porno per això de la Sílvia Mare. Home, això entra a petit comitè, però amb tots els sense faltar respecte. Home. No, home, però ja ens enteníem, vull dir, és aquesta veu sensual que sempre diu la Sílvia. Bueno, bé, de tot, està bé. M'agrada molt quan jo dic una cosa i diu, no, vinga.
2: No m'agrada, tornem-hi.
3: No m'agrada. Home, és molt divertit, no? Al final són persones, no? Aquí es veu la part més humana, no? De la gent, no?, quan estem fent, doncs, fora de micròfon, no?
2: Mira, és la part humana del que podria ser una IA inventada, diguem,
3: Del que podria ser una IA inventada.
2: Oi que sí?
3: Sí, jo crec que a mi una IA no... Massa complicat.
2: Massa feina.
3: Per mi, sí. O sigui, no, per la IA, vull dir, sí. Per fer de mi.
2: Ah, val, o sigui que seria difícil sí. Suplir-te.
3: És complicat, sí, jo soc complex.
2: Doncs recordem que al principi el que fèiem era... No posem els talls, sinó que gravem les veus en els que nosaltres conversem i després ja ho muntarem. I és clar, això et permet buscar la presa exacta perfecta, però queda un programa molt més fred, que a més, si no has escoltat el tall sencer, doncs tampoc en pots fer massa referència, no? En el moment que després vols explicar què és el que hem escoltat o el que escoltarem, i per tant era una mica estrany tot plegat. Jo t'havia d'explicar què hi havia al tall, perquè jo sí que l'havia escoltat en la majoria de casos, però esclar, era una feinada. És a dir, que potser estàvem el doble de temps que ara per enregistrar un programa, no?
3: Clar, totalment. A veure, sí que el fet de que sigui gravat ens permet fer alguna correcció, però sense abusar-ne, perquè aleshores, com bé dius, perdria la seva frescor. No? I la gràcia és doncs, que el programa, tot i ser gravat, es faci d'una manera quasi com si fos directe. No?
2: Exacte.
3: Que de fet ja n'hem fet de directes a la Maroteca.
2: Sí, sí, el que dèiem, ja ho hem fet cara al públic, també en un estudi de ràdio gravant-ho, però en un estudi, per tant, havíem d'anar per feina, no? És a dir, que ho fèiem com si fos en directe. Bé, doncs ara què et sembla parlar d'un programa de ràdio que parlava de ràdio? Ja l'hem punxat en altres ocasions, fragments del programa La vida en ràdio, que s'emetia a Ràdio Rubí fa cosa d'uns 10 anys. I en aquest cas anem a un capítol en el qual es parlava d'Àngel Álvarez, un històric de la ràdio espanyola, i també de l'emissora Ràdio Luxemburg. Anem al dia 19 de juny de l'any 2015 a Ràdio Rubí. I aquesta, per cert, és la sintonia, per començar, d'aquest programa.
10: Transmite Radio Rubí.
11: A continuación les ofrecemos
10: La vida en radio.
11: Un programa dirigido y presentado por
10: Genar Escolar
11: y Luis Alarcón.

0: Broadcasting on 208 meters, this is your station of the stars, Radio Luxembourg. Now, what's the time?
1: La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop.
2: Ràdio Sant Cugat.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: Doncs aquí teníem La Vida en Ràdio a Ràdio Rubí en aquesta emissió del 19 de juny de l'any 2015 i gràcies a haver recuperat aquest tall doncs hem pogut escoltar, que no ho havíem fet mai aquí a la Maroteca de la Ràdio encara mai, Jordi, un tall de Ràdio Luxemburg, que és una emissora que va emetre en una mitjana des de l'any 1933 fins a l'any 1992 i que formava part de la companyia luxemburguesa de radiodifusió. Jo no recordo haver-la escoltat, sincerament, perquè jo he sigut molt poc oient d'una mitjana, he sigut més aviat de freqüència modulada, per no dir del tot, però sí que és cert que hem de reconèixer la gran influència que va tenir aquesta emissora a casa nostra i, com deien els companys de Ràdio Rubí, doncs aquest estil de locució, tot i que sigui en anglès, has vist perfectament, no?, la manera d'acompassar la presentació d'una cançó amb el seu ritme, cosa que ens pot recordar, per exemple, la manera de fer de l'Albert Malla amb la música, o doncs, aquesta energia a l'hora de transmetre el missatge a la ràdio. No, no sé si penses el mateix que jo.
5: Sí, totalment, totalment. Molt curiós de poder escoltar aquesta emissora des d'aquí. No? Això és la màgia de les ones, no?, hercianes, aquests rebots, no?, suposen a l'atmosfera perquè arribin aquí.
4: Bé, és una mitjana, eh? Pensa que això era clar, un tema de potència. És a dir, si tu potència, emeties mitjana... amb molta potència, això arribava sí. A molts llocs, perquè fixa't, Luxemburg està a la part, diguem, nord-est de França, i bé. Per tant, sí que és veritat que costava una mica de sintonitzar, però sobretot a la nit que hi ha menys interferències, des de Barcelona es podia escoltar perfectament Ràdio Luxemburg.
5: Hi havia de passar els Pirineus, no? No, per això, meravelles d'això. Sí, aquí no hi ha rebot, eh? Això són... les altres freqüències, no?, les que rebotaven a l'atmosfera, però en aquest cas entenc que és una línia imaginària, no?, una línia directa de la ona.
4: Sí, la FM, és a dir, tu has de veure l'antena, entre cometes, per poder escoltar la FM correctament. A la que comença a haver-hi alguna diferència d'alçada, alguna muntanya que et talla, ja no arriba la senyal. En canvi, l'ona mitjana no. Deu rebotar d'alguna forma que fa que sigui més fàcil de sintonitzar, amb una qualitat de so molt diferent, però al final la pots escoltar des de molts quilòmetres, i això és sorprenent, no?
5: Sí, sí. També sorprenent la sintonia, de la primera que ens has posat.
4: Sí, la d'aquest programa, La Vida en Ràdio, que era molt curiós, no?, perquè feia aquesta...
5: molt sorollosa.
4: Bé, era aquesta escenografia de com s'escoltava la ràdio al nostre país fa unes quantes dècades, que era a les cuines de les cases.
5: Exactament. I és el que intentava allò que sempre hem dit, no?, de tancar els ulls i veure on t'està transportant això. No?
4: Exacte.
5: Quasi que una sintonia digna de l'Espacio Sonante, eh?
4: Sí. De fet, mira, que havíem punxat alguns fragments d'aquest programa de La Vida en Ràdio, però avui m'ha agradat recuperar aquesta sintonia per això, precisament perquè era molt original i estava molt ben treballada. Bé, doncs seguim amb més històries. Ara anem a un altre programa que ja hem visitat moltes vegades, però és que ens fa molta gràcia recordar aquestes trucades que rebíem al Track Dance, aquest programa de música dance que dirigia i presentava jo mateix a Matadepera Ràdio. Anem a la primavera de l'any 1997 al Track Dance.

0: Seguir escoltant aquesta música tranquil·lament, passem a una nova comunicació. Bona nit.
1: Hola.
0: Qui ets?
1: Jordi.
0: Des d'on truques?
1: De Badalona.
0: De Badalona?
1: Está lejos, eh?
0: Caram.
1: Sí, de verdad, se oye un poquillo mal, lo pasa que se oye un poco.
0: Però des de quina part de Badalona ens truques?
1: De Badalona, Badalona.
0: Badalona, Badalona.
1: Barri de la Salut.
0: Caram, m'estic quedant molt, molt sorpreso.
1: Me tengo que poner la antena en la boca para que se escuche bien, porque si no... Bé, de verdad, eh?
0: Vine aquí a viure aquí a Mata de Pere, home, ja està.
1: Home, que és que... Eso es un pueblucho, tío, y yo prefiero aquí la ciudad, tío.
2: La Maroteca de la Ràdio.
3: Déu-n'hi-do quin nivell, eh?
4: Un pueblucho. Demanem disculpes, eh?, als habitants de Mata de Pere. Déu-n'hi-do. Sí, clar, bueno, vist des de l'òptica de Badalona, pues sí, els hi pot semblar això, però... No, ni molt menys. Però vaja, graciós.
3: Bé, doncs anem a altres històries. Tornem a veure com gravàvem el nostre programa, allò preses off the record, fora de micròfon. En aquest cas, amb Jessica Sotodossos, companya de Ràdio Sant Cugat, a la qual li adrecem una salutació i una forta abraçada. Doncs anem a escoltar un fragment de l'entrevista que li vam fer a la Maroteca fa una mica més de 2 anys. Mira, tenim aquí la Jessica.
4: Bueno, hi ha una web, eh? També tinc l'enllaç de la web. Eh?
3: Bueno, però millor que m'ho expliqui, serà molt més fàcil. Bon dia.
4: Hola, què tal? Bon dia. No et sentim, Jessica?
3: No. Els problemes del directe.
4: Sí, sí, això... Tampoc. Tu vés parlant i quan et sentim direm, ara!
3: No, no.
4: Micro... està mutejat. Mira les opcions, ara quin micròfon t'està agafant.
5: Ara sí. Ara sí? Perfecte. És que tinc... aquest ordinador el tinc configurat per, de so per unes gravacions que haig de fer i això, i sempre se m'oblida de canviar les configuracions internes. Bueno, què tal? Ostres, que bé, no? Que conteu que ho teniu aquí?
4: Aquí sí, home, sí, sí. Oh. Què tal? Bueno, encantat de conèixer, que no ens havíem vist mai.
5: Sí, igualment, Jordi.
3: No havíeu coincidit mai, vosaltres?
4: No, crec que no.
5: No,
4: bueno, i si
5: no
4: fa...
5: a la ràdio no. Ràdio jo crec que no.
4: No, a la ràdio no.
5: I com ho feu? I graveu els programes així per videoconferència, per Google? Per
3: sí,
4: sí, sí. Sí, sí, l'Esteve enregistra. Jo també puc gravar, si vull, la pantalla. Però vaja, això ho fem només per ús intern, allò com a record, no? Però sí, sí. Tenim un tinglado aquí, bueno, el de l'Esteve duplica el meu, però jo l'he anat fent... Sí, jo l'he anat fent. Bueno, Esteve, tu el teu surt a les fotos, el meu no surt, però bueno...
5: Sí, el teu... Ah,
4: o sigui, dos ordinadors, taula de mescles...
5: I poseu música i també a la videoconferència i ja introduïu la sí. Música.
3: T'explico. El que hem fet és dos canals de connexió. O sigui, estem connectats. Ara no és el cas perquè estem amb tu, perquè si no t'obligaríem a fer doble connexió també, val? Però el que fem és, jo emeto per un programa de videoconferència i el Jordi per un altre. De manera que no hi ha el problema aquest de que quan es trepitgen les veus o hi ha una música de fons i parla l'altre, es baixa el so, vale? I clar, amb això ja aconsegueixes una qualitat bastant, bastant bona. El problema que hi ha, de vegades, el delay. Què ens vam adonar? Que si no connectes per wifi, sinó per cable, el delay és mínim. Estem parlant d'un segon. Vull dir que ja es pot fer bastant bé un programa. I amb això, la veritat és que resol i ens ho passem superbé. Vull dir, realment, no és estar a l'estudi, evidentment, però pràcticament.
5: Jolín, sí. No, i la música, com la incorporeu?
3: No, tot en directe, eh? O sigui, tot ho fem com si fos directe.
5: Però en videoconferència no es pot incloure la música.
3: Sí. Bueno, ara veuràs, ara farem el programa des de zero, eh? Vull dir que no... Ja veuràs però, que no és gens complicat.
5: Però llavors reprodueixes des del mateix ordinador.
3: Sí. O sigui, jo tinc un programa de punxar música i el que faig és gravar a temps real. Llavors jo tinc uns quants canals, un canal és el vostre i en tinc dos més per poder tirar falques i tirar gravacions, música, el que sigui.
5: Ah, vale, o sigui, el que fas és gravar... És a la gravació on fas la mescla de música.
3: Jo la faig en directe,
4: en directe ho fa. Com si estigués amatent.
5: Molt bé, molt bé. Com us heu... Si la pandèmia ha fet sorgir la inventiva de tots. I llavors que estàs al poble, que vas el cap de setmana al poble, aprofites...
3: Ara que puc, sí. Llavors, ja l'any passat, en previsió de que... Bueno, com va passar aquest estiu, poguéssim estar fora de Barcelona i jo tinc l'estudi muntat a casa, dic, bueno, vaig a replicar-lo. Llavors en tinc una a cada lloc. Ara hi ha uns materials excepcionals a un preu molt
4: assequible. Jo m'he anat copiant d'ell. Això és una... Sí. De la casa
5: Veri... Quatre canals.
4: Tinc 5 canals i 2 de micro, aquests són els dos micros i 5 canals. Cada canal per 2, perquè pot ser entrada CD o entrada de línia, o sigui que els pots multiplicar.
5: Però si això vols... pot ser mil

0: coses.
1: No, de mil coses, sí.
2: I té una entrada,
1: sí.
2: Un dels canals és per USB. És a dir, exacte, que si tu selecciones com a targeta de so aquell USB, el so és perfecte. Et dona molt de sí, molt.
1: La pròpia taula mescla això. Un ordinador petit, tenim un mini PC. Això, clar, jo també vull fer les meves cosetes de ràdio, meves, i aleshores aquest ordinador és el que, diguem, reprodueix. Hi han com quatre targetes de so connectades en aquest ordinador. I aleshores això em permet, doncs, tenir files, música, el que vulgui, per diversos canals. I tot això d'aquí surt a una capturadora de so, que està aquí, que se'n va parar en l'altre ordinador, que és el que grava.
0: Sou uns cracs.
1: I això explicat així, bàsicament, altaveus de prescolta i tot, com un estudi de ràdio, tenim prescolta i...
0: No, jo us estic escoltant i ho teniu ben aïllat, o sigui, ja ho teniu ben provat, eh? I, bueno, el micro de condensador, no?
1: Potser... Micro de condensador, sí.
2: Sí, és que això es nota molt, eh?
0: Home, la ràdio, els micros de condensador normalment no es posen, s'utilitzen amb més d'ús, de més batalla... Mm. Llavors ja es nota molt la diferència. Tens el piano, també podries fer com l'antiga com ràdio, les sintonies en directe.
1: Sintonia, sí. Bueno, això de petit jo toco, sí, toco des de petit i faig aquí, això és un altre hobby. Sí, però
0: molt
1: també.
0: Bé. Una passada, molt, molt enhorabona. Molt bé, molt bé, molt guai. I mira, tens aquí les plaques d'acústiques, Esteve, aquí de fons.
2: Sí, bueno, aquí ho tinc molt cutre, no he tingut temps d'adaptar-ho encara. Però sí, vaig anar comprant foam d'aquest, que és molt versàtil. Tinc peces petites, peces grans, i les he anat adaptant. El que passa que aquí estic en una habitació que és l'habitació Kosovo, eh? Vull dir, aquí, no sé si veieu aquí, que està ple de trastos per aquí al darrere. És l'habitació que ningú mai hauria anat, però és la ideal, perquè aquesta és una casa que és molt gran, que és molt vella, que ressona molt per tot arreu, que fa fred, no sé què. I aquí és una sala petitona, a sota teulada, i aquí dic, bueno, m'ho puc acondicionar més o menys.
0: Home, quan ho tinguis tot acondicionat, això serà fantàstic, així amb el sostre.
2: Sí, sí.
3: Bon dia, són les 7 del matí.
4: Bon dia, són les 8.
5: Bon dia i bona hora, benvinguts a Minoria Absoluta.
6: No toquis el dial, que et pico els dits.
7: Lo mejor antes de dormir se escucha en la ràdio.
8: Swing Flash.
9: La maroteca de la ràdio.
2: Doncs així parlàvem amb Jéssica Sotodossos abans d'entrevistar-la per la maroteca de la ràdio. Jo he dit feia uns 2 anys, doncs no, ja anem a camí de 3 anys i poc. És a dir, que el temps passa de pressa, Jordi?
1: Sembla ahir. Sí, ja ha tornat a sonar allò de que tinc que fer... haig de fer, perdó. Un programa musical. Sí, està pendent.
2: Bueno, mira, quan acabem la maroteca tindràs més temps,
1: quan
2: potser.
1: Quan acabem la maroteca, sí, no sé, val.
2: Bé, tot i que jo tinc encàrrecs per donar-te també, de coses a fer.
1: No, sí, que jo crec que amb els teus encàrrecs ja vaig fent, eh? Però sí, presento el cotxe, quan escolto música.
2: Mira, ah, faig molt
1: això,
2: bé.
1: Però molt mira bé, que seria bé. Fàcil també entre fer-ho aquí, no?, i enregistrar-ho. Bé, no sé. Sí, sí, qüestió de temps, com sempre. Temps i temps.
2: Bé, doncs ja que parles de temps, se'ns acaba el temps del programa d'avui, sí. I abans de marxar, recordem les nostres vies de contacte per si hi ha algú que tingui alguna gravació antiga de ràdio que ens pugui facilitar.
1: Doncs ens la podeu enviar per mail a amarotecaradiosantcugat@gmail.com amarotecaradiosantcugat@gmail.com. I també tenim un WhatsApp.
2: 689-10-74-83 689-10-74-83. Marxem amb un tall llarg, però que ens fa molta il·lusió de posar, recordant el programa número 100 de la Maroteca de la Ràdio. Amb aquest tall marxem. Gràcies a tots per escoltar-nos. Ens retrobem ben aviat. Que vagi bé, Jordi.
1: Igualment, Esteve. Gràcies a tots.
2: Barcelona, 26 de novembre del 2023. 100 hemeroteques. El passat dilluns 20 de novembre es va emetre a Ràdio Sant Cugat l'edició número 100 de l'hemeroteca de la ràdio, un programa de ràdio que vaig dissenyar el setembre del 2020 i que va començar a sortir setmanalment en antena el juliol de 2021. Durant aquests 2 anys i mig he escrit força textos breus al respecte a les meves xarxes socials, però ara intentaré detallar tot el que ha representat per a mi aquest nou programa de ràdio a motiu d'aquesta noble efemèride. La ràdio és un mitjà que sempre he portat molt endins. No em podria imaginar la vida sense ràdio. Suposo que hi té molt a veure el fet de disposar d'una especial sensibilitat a l'oïda, un dels 5 sentits humans que en moltes ocasions queda eclipsat per l'espectacularitat de les imatges, però que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció. De ben petit m'encantava remenar els discos de casa i posar-los al tocadiscos del menjador, maltractant vinils dels meus pares com els de l'Elvis, però gaudint extraordinàriament dels sons que sortien dels altaveus. a principis dels 80, em cridaven molt l'atenció les veus de la ràdio del 850 del meu pare, que sovint provenien de butlletins de notícies d'emissores com la SER o Cadena Cope o de les seves retransmissions de partits de futbol. A mitjans dels 80, a partir dels 8 anys, vaig començar a enregistrar en cintes de caset tot el que m'agradava de les converses que sentia per casa, i converses amb els amics que venien a jugar, sons casolans que em cridaven l'atenció, sintonies de programes de la tele, fragments de programes musicals de la ràdio, i també em gravava a mi mateix quan jugava a ser locutor de ràdio o presentador de telenotícies. Tinc una col·lecció d'un centenar de cintes de caset amb totes aquestes gravacions, junt amb les còpies que durant els anys 80 i 90 feia dels discos que familiars i amics em deixaven. Un taller de ràdio que vaig fer durant les jornades culturals de la meva escola, el curs de COU, la primavera de 1994, em va condicionar molt. En només unes hores vaig adonar-me que no solament volia ser periodista, com havia somiat durant anys, sinó que volia ser radiofonista. El 13 de setembre de 1994 vaig fer les meves dues primeres hores de ràdio al 107.1 de la FM, a Matadepera Ràdio, presentant discos en el programa de radiofórmula 107.1 Música. Només havia tocat una taula de so en dues ocasions aquell mateix any, la de l'estudi casolà del tiet de l'Albert Parera, company de la classe, i la del DJ Luigi Lopino, amic del poble que punxava cada any a la sessió disco de la Festa Major. Posteriorment vaig poder treballar a Ràdio Rubí, Ràdio Sant Cugat i Ràdio Barcelona. Fins aquell 1994 havia sigut un oient regular d'emissores com Catalunya Ràdio o Cadena 13. Com ja he explicat diverses vegades a la Maroteca, un dels primers programes que recordo haver escoltat regularment és L'aventura és l'aventura, amb Josep Maria Bax. El segon programa del qual vaig ser un oient diari durant uns 5 anys és Els Malla Musicals, d'Albert Malla. Ja iniciats als 90, escoltava sovint la fórmula de Los 40 Principales a Ràdio Barcelona, amb excel·lents locutors com Juanma Ortega o Fernand Disco. Puntualment, escoltava Hot 100 amb Gabriel Porcà a RAC 105, i assíduament Ragtime amb Sílvia Tarragona, Francesc Vila i també Gabriel Porcà, també a RAC 105. Les hores de consum habitual de ràdio seguien aquells anys a partir de la mitjanit a la nit dels ignorants amb Carles Cuní i puntualment Hablar por Hablar amb Gemma Nierga. Enmig d'aquestes hores de ràdio no podien faltar el Pagaula d'Stone del malauradament desaparegut Jordi Tardà i el seu Tard de Tardà, la transmissió d'en Puyà a la Catalunya Ràdio, els primers butlletins de la recent inaugurada Catalunya Informació i els primers i brillants anys de Flash FM, amb veus com les de Carles Debò, Txell Aixendri, Joan Arenyes o Jordi Casas i el seu Swing Flash. És a dir, que durant una dècada vaig escoltar molta ràdio i sovint enregistrava allò que em semblava interessant amb el meu radiocasset. I quan feia ràdio, cosa que vaig fer de forma exclusiva entre 1994 i 2000, m'enregistrava a mi mateix per a poder millorar la meva dicció i aprendre a ajustar el to adequadament. També enregistrava alguns fragments dels meus companys de Matadepera Ràdio que em semblaven interessants. Afortunadament, totes les cintes les vaig conservar. El març del 2020 va arribar el confinament i amb ell van arribar unes llargues hores de reclusió domiciliària, un fet absolutament inesperat que ens va trasbalsar. Per fortuna, només uns dies abans d'aquest moment, vaig decidir renovar el meu estudi casolà per a tornar a fer programes de ràdio, quan feia gairebé 4 anys que, per falta d'hores lliures, vaig aturar indefinidament el meu estimat Rock and Clàssics a Ràdio Sant Cugat. Primer vaig fer unes pastilles curtes anomenades La Recomanació Musical d'Esteve Llop, que es va emetre l'estiu de 2020 a Ràdio Sant Cugat. I tot seguit, ja confinats, vaig tornar a enregistrar edicions del Rock and Clàssics. En paral·lel, mentre anava teletreballant, vaig digitalitzar una bona part de les cintes de caset i minidisc on conservo les gravacions dels meus anys de feina a la ràdio. Quan vaig comprovar que disposava de força talls de la ràdio que escoltava, també els vaig digitalitzar per a conservar-los. L'estiu del 2020, per casualitat, vaig escoltar a iBooks el podcast Una vida de ràdio, d'Albert Malla. No sé com hi vaig anar a parar, però em va fer molta il·lusió retrobar un dels meus locutors preferits de quan era petit, que, a més, dedicava un munt d'hores a parlar de ràdio i a presentar els talls de la ràdio que ell havia fet i de la que havia escoltat. Em va semblar una idea fantàstica i li vaig proposar a l'amic Jordi Caselles gravar un parell de programes semblants al de l'Albert amb les meves gravacions. Amb en Jordi ja ens havíem connectat remotament durant el confinament domiciliari per a reflotar un altre vell programa de ràdio, Black Night. El resultat de les gravacions ens va agradar i vaig comprovar que tenia material editat per a un total de 10 programes, però en tenia molt més que ens podria servir. En aquest punt, però, va sorgir la qüestió dels drets d'ús d'aquestes gravacions, fet en el que el mateix Albert Malla, molt amablement, ens va assessorar mitjançant un intercanvi de correus electrònics. Va ser una petita odissea de mesos que ens va portar a demanar formalment a diverses empreses que ens cedissin aquests drets. Les emissores catalanes van ser les primeres en facilitar-nos aquesta qüestió, començant per Radiocat i Catalunya Ràdio. Tot seguit ens van donar l'okay el grup Flash, Kiss FM, pels drets de les desaparegudes Ràdio Terrassa i Ràdio Club 25, Ràdio Teletaxi i Ràdio Estel. Però les emissores generalistes espanyoles ens han negat la cessió de drets. D'una banda, Cadena Cope va al·legar que rarament damos permiso para el uso de las grabaciones, mentre que Cadena Ser i Ràdio Nacional d'Espanya disposen d'una tarifa per minut de gravació que cal abonar, com si nosaltres anéssim a fer negoci amb aquesta feinada. Cal tenir en compte que, en molts casos, jo mateix disposo de diverses gravacions d'aquestes emissores que, molt probablement, ni Cope, ni Ser, ni Ràdio Nacional tenen els seus arxius, i que jo els hi cedia si ells, al seu torn, em cedien uns breus minuts d'aquests documents per a difondre'ls. Però, malauradament, no hi ha res a fer. Per últim, el grup A3 Media no s'ha dignat ni a contestar la nostra petició, tot i que ho hem intentat per diversos costats. Resumint, durant les setmanes de confinament vaig escoltar unes quantes desenes d'hores d'antigues gravacions, de les quals vaig digitalitzar i editar prop de 1.300 talls breus. Aquests talls s'han anat complementant amb altres documents localitzats per internet i amb les gravacions antigues que també guardava a casa seva l'amic Jordi. Quan vam donar a conèixer el nostre projecte, uns dies abans de l'estrena del programa a Ràdio Sant Cugat l'estiu del 2021, professionals com Nil Via i Albert Murillo de Catalunya Ràdio ens van facilitar més documents sonors interessants, així com també Fernando Rodríguez Calvo, secretari de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio. I mica en mica vam veure que era possible iniciar un programa de ràdio sense data de finalització, que encara avui dia anem alimentant per a intentar arribar, com a mínim, a la celebració del centenari de Ràdio Barcelona, l'emissora de gana del nostre país, el novembre de 2024. Durant 2 anys i mig hem enregistrat la majoria d'edicions del programa des de casa, el Jordi des del seu estudi casolà de Terrassa i jo des del meu a Barcelona, connectats per internet i coordinant-nos per videoconferència, cosa que mai abans havíem fet. Al principi ens va costar una mica, però ara ja hi estem tan acostumats que ens sembla normal. A l'inici del desconfinament també vaig promoure la realització d'edicions de cara al públic, començant per la Festa Major de Talamanca i la de Bellveí. Vam seguir fent visites a emissores com RAC1, Flash FM i Catalunya Ràdio. I per últim, també vam fer edicions especials des de la Fira de Radioaficionats Mercajam, a Cerdanyola del Vallès, una edició des del Tibidabo i una altra des de la Fira de l'Associació Cultural Amics de la Ràdio, a Cardedeu. En aquest viatge hem entrevistat a professionals i excompanys de ràdio com Jordi Basté, Albert Malla, Sintoniqui, Padre Apeles, Julio Ruiz, Albert Murillo, Jofre Llombart, Toni Mascaró, Albert Beurlegui, Jordi Ramos, Jordi Casas, Marçal Lorente, Lídia Juste, Jessica Sotodosos, Amador Santos, Juli Pérez, Ivan Medina, Marta del Cerro, Virginia Solà o Cisco Lara. I tenim l'esperança d'arribar a entrevistar algun dia a referents radiofònics de la nostra generació, com Sílvia Tarragona, Antoni Bassas, Miquel Calzada o Toni Clapés, per citar alguns noms destacats. Val a dir que aquest programa el fem per amor incondicional a la ràdio. No el fem per adonar-nos a conèixer, ja que estem convençuts que la ràdio, tal com encara la coneixem avui, acabarà desapareixent. No el fem per a guanyar diners, més aviat al contrari, ens costa diners, ja que sobretot al principi vam invertir en recursos tècnics que ens han permès millorar les nostres taules de so, micròfons, ordinadors i aïllaments acústics dels nostres estudis, per a fer un programa de ràdio en òptimes condicions, sense comptar amb les innombrables hores que ens suposa la producció i realització d'aquest programa. No el fem per a fer-nos fotos amb els radiofonistes coneguts amb els que hem parlat i penjar-les després a correcuita a les xarxes socials, tot i que era ben fàcil treure rèdit amb aquestes pràctiques. I, en canvi, sí que fem aquest programa per dignificar la ràdio, el mitjà més ràpid i directe, l'únic mitjà gratuït per a la humanitat, el mitjà que més acompanya i sedueix, el mitjà que desenvolupa la ment i que fa somiar. I el fem per a sentir-nos bé amb nosaltres mateixos, pensant que si amb la nostra tasca aconseguim recuperar documents sonors inèdits abans que es destrueixin, estem fent una aportació immensa a la recuperació i preservació de la radiodifusió i, en conseqüència, de la història de Catalunya, ja que tots els documents que anem recopilant els compartim amb l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya, organització de l'Institut de la Comunicació i de la Biblioteca i Hemeroteca General de la Universitat Autònoma de Barcelona, impulsada per Sintoniqui, de recent creació. No obstant, a les portes de l'arribada als 100 anys de Ràdio Barcelona, som crítics amb les polítiques relacionades amb la gestió de les emissores del nostre país, tant des del punt de vista públic com privat. Sense voler posar-me en un jardí, crec que hi hauria molt camí a recórrer si totes les empreses i administracions públiques que financen les més de 100 emissores de ràdio catalanes s'estimen la ràdio. La ràdio no es pot justificar com un mitjà d'influència política o empresarial, com també passa amb la televisió. La ràdio és molt més que un mitjà poderós i influent, i per tant, crec que s'hauria d'anar més enllà. És necessari un canvi de xip si no volem que la ràdio sigui un mitjà vàlid només per a persones d'edat avançada. Si algun dels lectors d'aquest modest article, escrit tal i com...
3: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
4: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
8: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 4 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui tenim dos convidats que són amants de la música. I dic de la música en general. No vull parlar de si és clàssica, si és jazz, si és pop, si és rock. De la música. Perquè, en definitiva, la música, quan s'escolta bé, val qualsevol que sigui aquesta. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, arts escèniques en català. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El diumenge passat es